0: moviment comunista en els seus objectius intenta ser un moviment col·lectiu. Clar que les figures hi juguen un paper, però, en fi, les figures sintetitzen una aspiració, una... I crec que algunes de les aspiracions que ell va representar sí que són vigents. Després, les formes particulars de cada moment, etc., ell mateix era el primer que quan una cosa no li funciona, o quan un programa o una proposta política, ara avui ho veurem, no?, no anava, no funcionava o no servia, però era el primer que agafava el paper, l'estripava, pres ras, i tirem i comencem fent foc nou, no? Llavors hi ha coses en les que sí, cal fer, no?, de Lenin, que cal fer foc nou, i hi ha altres que, de tant les en el seu moment, encara poden tenir un interès. La concepció de l'Estat, la idea de l'imperialisme, la idea de la democràcia obrera, per no dir-ho amb l'altra paraula que sona malament, en fi, tot aquest tipus d'idees, la idea de l'aliança entre els sectors explotats, totes aquestes idees són idees que encara, no copiant-les mecànicament, doncs tenen una virtut, bueno, però serveixen per pensar coses d'avui.
1: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
2: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
1: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Comencem el Portes de Troia d'avui, segon programa, com dèiem, dedicat a Lenin, i ho farem, començarem tal com ho vam deixar l'altre dia. Ho vam deixar justament ja a les portes de la revolució, de les revolucions de 1917 a Rússia, i justament és perquè el febrer, principis de març, febrer de 1917, té lloc la renúncia del tsar Nicolau II. I és ara quan hi ha com un canvi en les formes de governar Rússia. Apareixen, emergeixen els soviets també com un poder important que confronta un poder que li van dir dual entre el govern provisional i els soviets. I clar, Lenin tot això s'ho mira des de l'exili. I serà important en el seu, en la seva, en les seves, diguéssim, en les seves decisions posteriors. Què creu ara Lenin que és el moment per fer una revolució amb el que ha passat a Rússia, Joan?
1: Sí, de fet, segons els esquemes clàssics, l'aixecament dels obrers, de les dones sobretot, perquè comença el 8 de març.
0: Correcte.
1: El Petrograd, que al cap d'una setmana de lluita de carrer acaba fent caure el tsar, hauria d'haver donat lloc a una república burgesa i obrir pas, diguem-ne, a un nou desenvolupament de la guerra que portés al final a Rússia junt amb França i Anglaterra a guanyar la contesa, no? Això seria el que mecànic, o sigui, estaria establert en tots els manuals de la història que s'escriuen. Però, com deia Gramsci, la història no és un càlcul algebraic. La història és una creació de la gent. La virtut de Lenin en relació a això és pensar que la cosa pot anar més enllà. Per què ho pensa? Doncs perquè, com dèiem l'altre dia, a Zúrich Lenin va fer una autèntica revolució teòrica en quatre camps: el tema de l'imperialisme, el tema de l'estat, el tema de la pagesia, el tema de la filosofia, que sembla que la filosofia no tingui gaire que veure amb la política, però tota política té implícita una filosofia, i ell recupera la dialèctica en aquest. I llavors s'adona que hi ha la revolució està d'actualitat a Europa. Per què? Perquè hi ha una catàstrofe brutal amb 10 milions de morts, 50 milions de ferits, d'incapacitat

0: aquesta formació i els hi diu i els explica l'antiga revolució de 1905, com va ser, quines coses, i els hi diu: "Nosaltres els vells ja no veurem la revolució i vosaltres joves heu de continuar seguint lluitant, joves socialistes pel socialisme i tal." Bé, vol dir, això ja dona de nota que per Lenin la revolució és algo que fa la gent, no és algo que fan els revolucionaris. Els revolucionaris, en sort, participen a la revolució i intenten canalitzar-la, no? Llavors, ell immediatament s'adona que el nou govern provisional no concedirà les reivindicacions bàsiques dels treballadors, que són la pau, la terra i el treball. En fi, això no ho donaran. No ho donaran. I llavors, doncs, pensa que si el partit bolxevic, que ja s'ha escindit direct des de fa, des del 13, s'ha escindit dels menxevics, té clara aquesta idea, podrà ajudar a dinamitzar la, diguem-ne, el procés revolucionari, a fer-lo anar més enllà. D'altra banda, constata que les masses han tornat a crear els consells. En fi, la majoria de la gent del seu partit, això no li dona una importància gaire gran. La majoria de la gent de l'interior pensen que han de col·laborar amb el govern provisional per fer-lo anar més enllà, etc., però que han d'acceptar l'etapa aquella. I ell força com pot una cosa, amb una aventura inverosímil i molt discutida, la seva possibilitat d'atravessar tota Alemanya, Suïssa, Finlàndia i arribar a l'estació Finlàndia de Petrograd. En fi, això també és un dels elements clàssics de Lenin a retindre, és l'audàcia, el prendre nota del moment just que està passant la cosa i que les coses són per avui i no per demà, que si passa l'ocasió la cosa anirà, bueno, tornarà a la normalitat, en fi.
1: I de fet, parlant de moments justos, potser un dels moments més mítics o més famosos, no, de la història de Lenin, és precisament una aventura que s'inicia el 9 d'abril de 1917, quan un tren desplaça grans revolucionaris, Lenin entre ells, cap a Rússia. Quina és la història, Joan, que s'amaga darrere aquest viatge?
0: Bé, Lenin, en l'esclatar de la revolució, Lenin envia missatges i entra en contacte a través de diversa gent amb els anglesos per permetre-li, amb ell i els exiliats bolxevics i menxevics que hi havia a Suïssa i altres llocs, tornar cap a Rússia, o sigui, via França, el Mar del Nord, Mar Bàltic, i arribar a Petrograd. Els anglesos sabien perfectament qui era ell. Fins llavors semblava un personatge no massa d'això, però sabien perfectament. I sabien que si entrava, l'aliança entre Rússia i Anglaterra i França a la guerra es trencaria. Perquè ell i el seu partit exigirien de forma intransigent la signatura dels acords de pau. Llavors això significava debilitar un front dels alemanys i per tant que els alemanys poguessin atacar l'altra banda. Per tant els anglesos es van negar en rodó. Quan no van tenir altre remei, van negociar amb els alemanys. I els alemanys, per interessos propis, van dir, bueno, doncs si entre aquest agitador, tampoc, o sigui, sabien que era un tipus perillós i tal, però bueno, si entre aquest agitador per allà, els russos estaran debilitats amb les seves discussions, nosaltres ens anirà bé. Clar, això comporta una certa discussió sobre el patriotisme, etc. Imaginem-nos això avui en una Catalunya d'avui, que algú fes això, no? En fi, La qüestió és que es va produir un viatge amb unes condicions molt clares de que no pogués entrar en contacte amb gent durant el viatge, etc. I des de Zúric van anar fins a, crec que és a Kiel, i de Kiel a Estocolm, i d'Estocolm

0: fins a dalt de tot de Suècia, i van arribar
1: a Petrograd,
0: a l'estació que es deia l'estació Finlàndia. Això de l'estació Finlàndia també ha tingut un ressò durant tot el segle XX, no? Vull dir, en fi, quan arribarem a la nostra estació Finlàndia, no? En fi, bueno, en fi, aquesta és la història, la intrahistòria, no? La geopolítica juga sempre també un paper, o sigui, els revolucionaris poden voler fer coses, però la geopolítica també els condiciona.
1: Molt bé, i justament, com tu deies, tenia la capacitat d'olfatar la situació i arriba en el moment indicat a Petrograd, a rebre la mateixa ciutat, Sant Petersburg, Petrograd, i més endavant serà Leningrad, aclariment que fem necessari també pels nostres oients, i vindrà sota el braç amb les tesis d'abril. Li vam dedicar un programa fa molt temps a les tesis d'abril, per si algú li interessa, però allà el tenim, a la nostra Troiateca, al Spotify, tot plegat, però aquí tenim el Joan, fem un resum de què va significar i si va ajudar... I si va ajudar, com tu bé dius, no? Que hi havia els bolxevics que uns ajudar, uns altres a anar per la seva banda, si les tesis d'abril van ser el que va catalitzar una miqueta aquest moviment i aquesta intenció de Lenin de fer moure l'aparell molt més ràpid, aviam si la revolució anava cap a on ell volia.
0: Sí, de fet, ell ja des de Zúric ja envia unes cartes des de lluny, que han estat publicades, n'escriu 5, el diari del partit només li publiquen una i retallada, perquè els que dirigien el diari del partit, el Pravda, Stalin i Zinoviev, no estaven d'acord amb el que deia ell. En fi, ja està assenyalant allà que cal anar més enllà. Cap confiança al govern provisional, reivindicació les reivindicacions de la pau, de la terra i del treball, i tot el poder als consells obrers. Això ja ho assenyalen aquestes cartes, però a l'arribar a Petrograd el rep el president del Soviet, que era un socialista revolucionari, Chernov, i li dona una salutació i li demana, sisplau, que es posi d'acord amb el govern provisional. Ell es gira, ni li fa cas, s'adreça als soldats i als mariners que l'estaven rebent i els hi diu que la revolució mundial ha començat i, per tant, que cal anar endavant. Quan es reuneix amb el comitè central del partit... es queda en minoria
1: una altra vegada,
0: de totes les vegades que s'hi queda, es continua quedant-se més vegades, eh? I llavors escriu les tesis. De fet, ja durant el viatge les ha estat fent a l'esborrany, escriu aquestes tesis d'abril per presentar-les a la conferència del partit, i fa tota una campanya. De fet, a la premsa del partit no els agrada gaire les coses que escriu, li contesten... en fi, era un partit viu, democràtic, en la que hi havia opinions diferents i no s'assembla res als partits que coneixen del segle XX. I va guanyar, va convèncer la gent. Tenia una enorme autoritat moral, política, uns arguments molt ben treballats, i la proposta és... Tot el poder als soviets. Oh, és que són minoria, és que la majoria dels soviets estan als altres partits, els menxevics, els socialistes revolucionaris. És igual, però aquest és el nucli del nou estat que hem de crear. Guanyem la majoria, convencem a la gent, pedagogia, organització, etc. No? Aquesta és la idea central, no? I tota l'argumentació de les reivindicacions, no? Per tant, les tesis d'abril és com una condensació política de la revolució teòrica que ha fet a Suïssa.
2: De fet, un dels titulars, no, de tot aquest moment de quan Lenin arriba, després de la revolució de febrer i tot plegat, és el de cal fer una nova revolució. Com ho farà? Clar, com, jo ho has començat a avançar,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Com fa això, no?, que diu l'Albert, fins que ens trobem al que passarà als fets d'octubre de, del 17. Com es passa de ser minoria a poder donar-li un tomb a la situació d'aquesta manera?
0: Són els fets que mostren que aquella veritat que dèiem abans, que el nou govern provisional no donaria allò que les masses, allò per el que les masses havien d'arribar al serisme. Les masses havien d'arribar al serisme perquè volien pau, terra, treball. En fi, pau volia dir que la gent, els soldats estaven desertant de la, del front, els soldats estaven creant consells de soldats, desobeint les ordres, i aquests soldats no eren uns pacifistes que feien desobediència civil, Estaven armats i sabien actuar. En fi, per tant, doncs, l'Estat estava en crisi, el govern no hi ha manera, el Kerensky, el nou president del govern, inicia una ofensiva al front amb conseqüències terribles. O sigui, els fets anaven mostrant, amb morts, amb desbandades, en fi, una cosa absolutament terrible, i llavors els fets anaven mostrant que els bolxevics tenien raó. No és només una tasca de proselitisme tipus testigos de Jehovà, que van, t'expliquen, mira, la Bíblia diu això, no sé què. No és això. Es tracta de que la consigna oportuna i la organització per fer-la córrer. La consigna oportuna vol dir la que resumeix la contradicció principal, la contradicció que passa al primer pla de la discussió política, de les masses, no la discussió política del petit secte, del petit grup, no? I aquesta és la virtut de saber interpretar el moment, el nus de contradiccions que està en primer pla.
1: I això porta a allò que sempre s'ha dit de prendre el poder sense disparar ni un sol tir.
0: Bueno, és que, a veure, tenim aquelles trets, en van haver uns quants, però no tant com el poder havia caigut. O sigui, quan tenim aquelles escenes d'Einstein del cinema, que entren al Palau d'Hivern i tal, això que és una recreació posterior, clar, i tot això ens ha impactat, no? Vull dir que això és, en fi, quan entren al Palau d'Hivern, prendre'n el poder, no hi era el Palau d'Hivern. El poder s'havia ensorrat. O sigui, el Palau d'Hivern estava buit, van haver un parell de guàrdies morts o alguna cosa així, vull dir, en fi, res, o sigui, que, bueno, els guàrdies rojos que van entrar allà van tenir la sort de poder disfrutar dels millors vins d'Europa, que mai s'haguessin imaginat que prenguessin, no? En fi, no, el poder estava ja, estava ensorrat per les seves pròpies contradiccions, pels errors que va fer, perquè s'hagués signat la pau, però clar, els industrials russos i els imperialistes francesos i anglesos no deixaven el govern, clar, signar la pau. O sigui, per més que volguessin, per més que fossin socialistes i diguessin, sí, volem la pau i tal, no podien fer-ho perquè estaven lligats. I les ambaixades francesa i anglesa juguen un paper clau en tots els intents de frenar la perquè com que l'Estat s'estava ensorrant, l'única que tenia coherència eren les ambaixades, val? I la part de l'exèrcit que era fidel amb això, no? En fi, aquest és el... O sigui, és saber captar la contradicció que ha passat al primer pla i atenir-se a això. O sigui, en fi, quan hi ha una contradicció en primer pla, tu tens de formular la consigna i organitzar-la. La consigna que sigui la adient al moment. En fi, si no fas això i penses que el principi, la contradicció principal és una altra, és com aquí a l'1 d'octubre, com si la contradicció consideréssim que continuava sent el capital. En aquell moment la contradicció que estava en primer pla era una altra, i aquesta és la virtut del revolucionari. L'altre, això és el que queda de Lenin, aquest intent de sempre captar aquest element essencial, no?
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
1: Continuem parlant de Lenin, ara ja s'ha ensorrat, com molt bé ens acaba d'explicar el Joan Tafalla, el poder a Rússia i els bolxevics i Lenin al capdavant del poder a Rússia. Quines seran les primeres mesures que es prendran en aquest nou moment polític, econòmic, social de Rússia?
0: Bé, les primeres... S'ha de dir que l'element tècnic militar de prendre els edificis principals de Petrograd i tal és només... és l'expressió tècnica d'un element de poder que és el segon congrés dels soviets amb majoria de bolxevics i de socialistes revolucionaris d'esquerres, decideix prendre el poder. I ho decideix per aplicar un programa que no és el programa bolxevic. Amb la pau sí, però en la qüestió de la terra no. La terra, els bolxevics continuen, ja vaig dir el primer, quan vaig explicar, quan parlava de 1905, l'aparició del subjecte camperol com en l'escenari massiu, no?, públic, Lenin ha estat revisant el programa permanentment i no trobava, i al final els pagesos estaven prenent la terra, estaven desertant de l'exèrcit i s'anaven als seus pobles amb el fusell a l'espatlla i decidien quedar-se a la terra dels terratinents o de l'església. L'ocupaven, se la repartien. El projecte bolxevic era un altre, on era una agricultura estatal, etc. Vull dir, la idea clàssica de socialisme. I Lenin agafa el programa dels mandats camperols d'un congrés que havia hagut a l'estiu, que era el programa dels socialistes revolucionaris, que els socialistes revolucionaris no volien aplicar. És una perquè clar, els socialistes revolucionaris volien aturar la revolució en el seu estadi capitalista, fem una constituent i llavors ja determinarem com serà el repartiment de la terra, el que sigui, i els pagesos estaven prenent la terra. Per tant, si s'hagués aplicat la política que aplicaven els socialistes revolucionaris, s'hagués calgut anar a reprimir els pagesos. En canvi, Lenin, en el discurs en el segon congrés, diu: és un programa que no és el nostre. Molts dels bolxevics que estaven allà comencen a remenar-se la cadira i no sé què, tal. És el programa que vol, és el mandat de la gent, i la democràcia exigeix que apliquem el mandat de la gent. La mateixa cosa passa en la pau, però això costarà una mica més. Bueno, procés del camp també, després aquí comença una sèrie de complicacions noves, no?, que duraran, com deia en el primer programa, en fi, duraran tot el segle, aquestes contradiccions camperoles, no? Però bueno, en fi, l'element essencial és la idea de que és la democràcia, no és un problema matemàtic. La democràcia és un problema de mandat del poble, no? I atenint-se aquí, tenim ja tota una teoria de l'Estat, etc., que ell ha treballat amb anterioritat.
2: I a part també inicia tota una sèrie de polítiques d'alfabetització, etc., no, Joan?
0: Sí, sí. Clar, principal problema és que la major part de la població era analfabeta, no? I llavors això vol dir que i això es notarà en totes les dificultats que tindrà el procés de construcció del socialisme a la URSS. la falta de cultura. I per tant, un dels primers objectius és aquest. Però pensem que és l'alfabetització, la cultura, etc. Lenin era molt optimista i pensava que amb la classe obrera i amb els pagesos tal com són, podria, la democràcia soviètica podria funcionar, la democràcia dels consells, no? Però aquesta falta de cultura pesa moltíssim i avançant el temps haurà de tirar mà dels especialistes burgesos. I això serà un realisme molt important per part d'ell, aquella idea de que la contradicció del moment que passa i t'has de tenir allò, però al mateix temps se'n donarà compte de que això està jugant contra el projecte del socialisme des d'un punt de vista de més llarg termini, no? Són aquestes contradiccions que les revolucions no són equacions algebraiques, no són regles de tres, les revolucions sempre és un complex, una totalitat concreta de contradiccions i de complexes.
1: Ho has esmentat, el tema de la pau i que Rússia abandoni el conflicte de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Com a final de tot això serà la pau de Brest-Litovsk. Quin és el posicionament de Lenin amb tota la pau de Brest-Litovsk i sobretot pel que fa al diferent, a la fragmentació de l'imperi rus en diferents estats i nacions?
0: Bueno, el primer que cal dir és que Lenin, la seva teoria sobre el tema nacional és que l'imperi tsarista era una presó dels pobles i per tant que defensava el dret d'autodeterminació de les nacions i dels pobles que hi haguessin. La seva idea era que s'unissin lliurement, no era, però si decidien separar-se, pues, en fi, això era, la democràcia era això. En el cas de la pau de Brest-Litovsk, tenim una font preciosa que són les actes del Comitè Central d'aquells mesos, dels mesos de la prèvies a la presa de poder i fins a Brest-Litovsk. I Lenin es queda repetides vegades amb minoria d'un en el Comitè Central.
2: D'un?
0: Sí, sí. Sí, tampoc no era un comitè central tan gran, no? Si quedes en minoria d'un i són 100, pues és una cosa, i si són 15, pues és una minoria més petita, no?
2: Sí, sí.
0: Hi havia gent dels bolxevics que pretenien seguir la guerra imitant a la Revolució Francesa i fent una guerra revolucionària per alliberar els pobles europeus. I Lenin es deia, esteu torrats... si els soldats justament estan desertant de l'exèrcit perquè volen la pau, perquè no volen morir. Si proclamem una guerra revolucionària, durarem el que dura un caramel a la porta d'un col·legi. Això no ho va dir ell, però bueno, per posar en minoria. Trotsky, que encapçalava la delegació que negociava els tractats, en fi, va jugava amb una certa ambigüetat, no estava gaire clar el que plantejava, no? Va endarrerint les negociacions i Lenin al final diu: mireu, jo sóc el president del Consell de Comissaris del Poble. Si teniu la idea de continuar la guerra o no sabeu negociar una pau, tranquils, però jo deixo de participar en això. Entre això i la realitat, perquè els alemanys continuaven atacant i avançant, doncs, bueno, va prevaldre la seva opinió. Es va firmar la pau, va haver tremendes pèrdues de territorials, però Lenin deia, mentre no arribin a Moscou, no? En fi, mentre conservem una part important, com que la revolució mundial, recordeu allò de l'estació Finlàndia, la revolució mundial ha començat, en fi, per desgràcia aquesta previsió no va ser molt realista, però com que la revolució mundial vindria contra els obrers alemanys, s'aixecarien contra la guerra i farien la revolució socialista i els francesos i tal, pues bueno, ara hem perdut un territori, tàcticament és una greu dificultat, però bueno, en fi, ja ens en sortirem. És també una característica, és la conseqüència en la que s'enfronten les tasques del moment. O sigui, tu tens uns objectius a llarg termini, però hi ha una tasca del moment que és imprescindible, perquè si no els pagesos s'aixecaran, si no els hi dones la terra i la pau, els pagesos, el govern durarà res, i per tant cal acceptar el mandat de la que ve de baix. En fi.
2: I per tant, arran d'aquesta pau, no, tot Finlàndia, les repúbliques bàltiques, Ucraïna, Polònia, no, tot això, es desprèn de Rússia, no, però, com deia ara en Joan, per una fi més immediata, que era més important, no, en el cap de Lenin. Un tema que se'n parla moltíssim, que ja passa més posteriorment, durant la Guerra Civil Russa, que avui no tenim gaire temps d'abordar-la, entre l'Exèrcit Roig, no, l'Exèrcit Blanc, amb les intervencions estrangeres, etc., és que realment Lenin va ordenar la mort de la família Romanov, la família reial, l'ex-família reial?
0: És un tema molt discutit. Lo cert és que si les tropes blanques estaven molt a prop i si les tropes blanques que estaven dividides entre elles els, haguessin comptat amb la figura simbòlica de la família del Tsar, doncs, i del Tsar, no?, haguessin tingut un element polític molt important. Llavors, és un element, en fi, hi ha molta polèmica amb això, si va ser una iniciativa del soviet local que veien que s'estaven acostant als altres, si hi ha una indicació, en fi, no... Lo essencial és que el Tsar, la família del Tsar no podia ser l'element unificador de l'exèrcit blanc i de les tropes txeques i del reste de països, no? Aquest és l'element clau. En fi, és una discussió historiogràfica que jo no tinc, o sigui, llegit versions de tot tipus i no tinc elements, no sóc un especialista, ni he consultat arxius russos ni coses d'aquest estil per donar una opinió docta al respecte, no?
1: I avui que estem parlant de Lenin, un altre aspecte capdalt de la vida seria el seu estat de salut. Justament el 1918 Lenin rep un atemptat. Joan, com va ser, ja aprofitem aquesta pregunta, quines van ser les conseqüències d'aquest atemptat per Lenin, i ja aprofitar per preguntar com va ser la seva salut, perquè sí que sabem que doncs, va tenir certes complicacions de ben jove, i per tant doncs, que els nostres oients també sàpiguen situar aquest tema.
0: Sí, de fet, el 1918 hi ha els socialistes revolucionaris que pretenien continuar la guerra, van fer atemptats contra l'ambaixador alemany, perquè els alemanys
2: continuessin
0: la guerra. En fi, i van fer atemptats contra dirigents bolxevics, no? Concretament a Lenin el van atemptar una jove socialista revolucionària que quan sortia d'una fàbrica de participar en una assemblea d'obrers, etc. No? Llavors, ell, això el va ja des d'aquí fins al 24, va tenir la bala durant pràcticament tot el temps a dins, en fi, això el va afectar greument i va fer que, per desgràcia, perdéssim la figura de Lenin més abans del que era normal. De fet, a l'època aquella també es moria, en fi, també es moria jove, no? Però probablement Lenin hagués durat bastant més, i alguns dels temes que van passar... Bueno, això és ucrònic, per tant, no entrem-hi, no? Què podria haver passat si Lenin no hagués mort 10 anys més tard o coses així? Deixem-ho aquí, perquè...
1: Realment, també, de salut, era un personatge amb certes complicacions, sí, ja, a la base,
0: sí,
1: no?
0: Sí. En fi, és la força de la voluntat per sobre de totes les dificultats, no? En fi, i això el va portar moltes complicacions, sobretot els dos últims anys, el 22 Bueno, el 23 ja es va posar fatal, a partir de març del 23, i durant l'any 22, en fi, ja va començar a perdre moltes capacitats d'intervenir, no?
1: Abans d'entrar en aquest tema, parlem, sortim una miqueta de Rússia i anem pel pla internacional, perquè la idea de Lenin, els seus plans no eren només per Rússia, ell creia que calia estendre la revolució a tot el món. Va triomfar el leninisme després del 1917 i aquest com intern, aquesta internacional que crea en Lenin, quines intencions tenien tot plegat?
0: A veure... Els bolxevics i tots els marxistes consideraven, primer, uns que la revolució russa era una cosa que no tindria d'haver passat, segons els manuals, i Lenin mateix deia que un cop fessin la revolució a Alemanya, Rússia seria una província atreçada del socialisme mundial, no? Bueno, també en tenien el socialisme mundial molt d'una forma...
1: molt regional.
0: I molt eurocèntrica, no? Després modifica això. La revolució intenta esclatar a Alemanya, a Hongria.
1: Vam dedicar, per cert, perdona que t'interrompi, un programa a parlar de revolució, un programa o
2: dos
1: per parlar amb l'Alejandro Andreassi sobre la revolució alemanya,
0: clar, gran especialista en el tema, no?
1: Per tant, rematem els oients, sí, aquest sí, afer que estava mencionant avui el Joan, li vam dedicar fa no sé quants programes i per tant està a la vostra disposició.
0: Llavors, a Hongria, al nord d'Itàlia, en fi, hi ha tota aquesta onada, però aquesta onada s'esclafa. S'esclafa per diversos motius. Una, perquè la majoria de la socialdemocràcia d'aquests països no estava per la labor, estava per una altra cosa, en fi. I llavors ells arriben, ja havien... a l'època que havien, per la lluita per la pau, ja havien començat a establir les bases d'una nova internacional, a les conferències de Zimmerwald i de Kiental, i l'any 19, després de molts contactes, doncs es fa el primer congrés de la internacional. És un congrés bastant feble, encara, hi ha representacions, però... en fi, no seran ja en el segon en el que hi ha on es creen les condicions per el que serà la Internacional Comunista, que durarà fins al 44 i el 43, perdó, em sembla que és el 43. I quina era la idea del partit? Com que la revolució havia de ser mundial, el partit era un partit mundial. No era un partit de seccions nacionals. Cada partit, el Partit Comunista Francès, era la secció francesa de la Internacional Comunista. O sigui que hi havia una espècie de centralisme democràtic, vol dir molt centralisme, des de Moscou, no? Lenin això ho va revisar bastant, sobretot a la seva intervenció al quart congrés de la Internacional Comunista. I va exposar d'una forma bastant forta, ja estava molt malalt, novembre del 22, es va exposar, ens hem equivocat en les 21 condicions, ens hem equivocat en la forma d'organitzar els partits que hem decidit i no hem sabut traduir la nostra experiència, amb una concepció una mica més complexa que no la traducció literal de dels documents, no? Mm-hmm. És a dir, critica la traducció. S'ha traduït molt bé els documents, però l'esperit del que nosaltres volíem fer i del que no havíem fet no l'hem sabut traduir. I aquí, diguem-ne, hi ha la gran conquesta d'aquesta nova internacional, però al mateix temps els seus límits en les formes que... Llavors els nous partits, a vegades que sorgeixen, es posen grans objectius, són una gran conquesta, però les seves pròpies formes que adopten els encadenen i els impedeixen tirar en van. No? En fi, és una... La internacional va durar fins al 43... va tenir moments molt elevats d'activitat i d'elaboració política i de presència, i va tenir moments que menys. Però bueno, això seria també tot un altre tema, sense...
1: Sens dubte.
0: Sens dubte, sí, sí.
4: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Què està sonant, Joan?
1: Bé, és la música que Elena Carandiu va posar a la mítica pel·lícula La mirada d'Ulisses, d'Angelopoulos. És una pel·lícula dels anys 90 que almenys a la nostra generació ens va crear una autèntica, o sigui, ens va crear una autèntica commoció, perquè tot el segle XX als Balcans, però es podria generalitzar, desfila per aquella pel·lícula, no? I les imatges mítiques de quan ha caigut el socialisme i un empresari occidental compra una estàtua immensa de Lenin i l'estàtua va circulant pel Danubi i els pagesos romanesos es persignen, en fi, confonent-lo amb Crist, perquè, bueno, l'estàtua li dona peu, no? És una pel·lícula recomanable, però s'ha de tenir una certa paciència per veure-la.
2: Pel·lícula llarga, m'han avisat.
1: I lenta. La música és meravellosa, moltes de les imatges també, però, en fi...
3: Això ens ha quedat una mica... Aquest tema anava previst per uns temes que avui ens han quedat... que no han pogut sortir per manca de temps, però que ens donen idees per futurs programes. En tot cas, la recomanació d'aquesta pel·lícula, d'aquestes imatges, sí que volíem avui donar-li aquest temps. Ens dona el temps pel que ens dona. Igualment, tenim encara uns minutets per acabar amb el recorregut de Lenin, sense... no deixar d'aturar-nos amb el que va significar la nova política econòmica a partir de l'any 1921. Uh-huh. Per què pensa Lenin que cal introduir canvis en l'economia del moment?
1: Bé, després de la Guerra Civil, el país estava destrossat. Era l'objectiu dels imperialistes i dels zaristes, però el país estava destrossat. La idea del socialisme que tenien prevista no s'estava complint. Un país agrari, la indústria arruïnada, la indústria no pot subministrar productes al camp, sobretot els productes que necessiten una modernització, els tractors, la maquinària, etc. I els pagesos es neguen a subministrar gra a la ciutat. Per tant, l'aliança dels obrers i els camperols està en perill. I, per tant, era impossible continuar avançant cap al socialisme si no era, bueno, d'una forma que no seria gens socialista. En aquest context, guanyada la Guerra Civil, i també per sorpresa d'alguns, d'alguns membres del partit, sobretot de l'esquerra, Lenin planteja que s'ha de tirar enrere. Hem avançat molt en la lluita, en la guerra, però no podem mantenir tot el territori. Llavors hem de saber retrocedir. Això és l'aplicació de la tècnica militar a la política, no? Per tant, hem de permetre que els pagesos produeixin allò i ens ho venguin, en lloc d'anar
3: a requisar
1: l'impost en espècie, etc. I a partir d'aquí capitalitzarem, podrem la nostra indústria els podrà servir, que, per tant, la construcció del socialisme s'allarga, serà més difícil. Tenim el poder, tenim una indústria d'estat, tenim el comerç internacional, que això permet controlar l'economia, però haurem de permetre aquest retrocés. Això, en fi, marca els últims anys de Lenin, i després la ruptura d'això, uns anys després, tindrà també conseqüències terribles que han estat analitzades pels historiadors, per historiadors seriosos com Moshe Levin i gent d'aquest estil, no? O el Carr, etc., no? Que ens mostren la complexitat de prendre el poder sense tenir l'hegemonia.
3: A partir de la primavera de 1922, l'activitat de Lenin passa a un segon pla, ja a causa de la seva malaltia. Seguirà el càrrec de la recent creada Unió Soviètica? altres personatges pujaran l'escalafó. Sí. Com és aquest moment? Per aquests moments inicials, que justament la URSS s'ha creat el 1921, com és aquest moment on Lenin ja, el seu poder, doncs va defallir?
1: Bueno, ell ha d'anar descansant molt l'any 22, les seves intervencions ha de retirar-se a Gorky, en fi, es troba malament i no té les mateixes condicions que tenia abans. Delega en el partit, s'ha creat un càrrec nou, que era el de secretari general, que era un càrrec d'organització. No era un càrrec polític, no era polític, clar, perquè era un partit polític, però aquest càrrec serà ocupat per Stalin. Tots els dirigents veuen que el fi s'acosta i comencen les conspiracions entre ells, no? I ell emet diversos missatges molt potents que estan en publicacions petites, però també que estan resumides al tom 45 de les seves obres completes, tots els discursos o articles que fa. Llavors pensa que en el context de la NEP el que és importantíssim és que ja es produeixi una revolució cultural. No entesa com la bajanada dels xinesos, que van destrossar tot molt de capital intel·lectual, no? Sinó com un canvi massiu de la societat. És el que Gramsci després dirà, anomenarà reforma intel·lectual i moral, però és la mateixa idea, no? En fi, la cooperació, la importància de crear una nova civilització, bé, aquests són els grans temes d'ell. La importància de traduir les experiències d'un país a l'altre, aquests són els missatges. En fi, la conspiració entorn al llit del malalt s'assembla molt a la conspiració dels boiards de les pintures aquelles, ara no recordo el nom del pintor, que pinta la mort d'Ivan el Terrible, no? O sigui, és una cosa molt similar, la conspiració dels boiars.
2: I sí. Superbreument, Joan, molt, molt, molt breument, sabem que el 21 de gener del 1924 va morir Lenin. Què ens pot dir de la seva mort? Un titular molt ràpid i quina va ser la reacció?
1: La titular ràpid, difícil, però diré, en el meu cas, no? Però diré... ell no havia previst un mecanisme successori perquè no considerava el socialisme una monarquia.
3: Ho deixem aquí. Com us hem dit, tenim moltíssim material que ens ha quedat pendent. Avui amb Tafalla, però altres temes que s'obren. Per tant, avui presentem també aquest llibre. Moltíssimes de les coses que hem parlat avui i moltes més les trobareu a Hola Lenin, Reflexiones sobre la Revolució, que ja podeu trobar
1: a les llibreries.
3: I agrair la presència avui del Joan Tafalla un altre cop més. Recordem també els nostres oients que va venir per parlar d'Engels i de Gramsci, tercera visita al Portes de Troia, i agrair-te de nou que vinguis aquí avui a parlar d'aquesta figura tan important, com dèiem, per entendre el segle XX com és Lenin. Moltes gràcies, Joan Tafalla.
1: Gràcies a vosaltres per l'acollida.
3: Moltes gràcies, Albert Abril.
2: A tu, Sergio.
3: En Carlos Lecegui, a les narracions i al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez, i us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
0: A les Portes de Troia. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
1: El blau impossible és un bocí de vida, de molts amors, de caure i tornar-se a aixecar, de descobrir-se, estimar i estimar-nos. Marta Millà signa aquesta novel·la publicada per La Campana i avui en parlem amb ella.
2: El blau impossible és la novel·la d'amor, d'amor en majúscules. És la història de la Martina i el Jordi. La Martina és una actriu i el Jordi és un pintor de paisatge. Es coneixen, s'enamoren i quan porten tot just 3-4 anys junts, amb ell li diagnostiquen una esclerosi lateral amiotròfica, una ELA. La novel·la narra doncs tot el procés d'acompanyament a la mort, tot el viatge que viuen plegats i tot el renaixement d'ella quan, després de passar el dol, doncs, bueno, torna a la vida d'alguna manera, no?
1: La guerra dins la guerra, de Carles Casajoana, publicada per Proa, posa damunt la taula conflictes polítics d'un passat i d'un present, entre literatura i passió. Una novel·la molt ben construïda i plena d'ironia.
3: Jo vaig començar aquesta novel·la fa més de 10 anys.
1: Imagina.
3: Per què? Perquè jo volia repetir l'esquema que altres cops m'ha servit de fer una mica de ficció dintre la ficció per tornar a enfrontar aquests dos escriptors, que ja han aparegut alguna anterior novel·la meva, amb el Rovira, que és el que escriu en català. Escrivia, el tema que escrivia era una novel·la sobre el retorn de Josep Carner.
1: I farem una picada d'ullet als petits lectors amb una nova aventura de la Fada Nina, de Maria Carme Roca, amb les il·lustracions d'en Carles Arbat, publicada per Baula.
4: Ara, doncs, el que fa és que inventa superenganxines. No estem parlant d'enganxines qualsevol, eh? Estem parlant d'enganxines de fada. I super, eh? Vull dir, no va més. El top, el top, top.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler.
5: El calaix, sobre ell trobaràs cultura.
0: Mònica Socies.
1: Ja fa temps que la vaig entrevistar, però per coses molt diferents, perquè parlàvem de tota una trajectòria artística, sí, també unida als llibres, però més aviat doncs, d'actriu, que realment és el que ella ha fet tota aquesta vida. Però, senyores i senyors, El blau impossible, el llibre que acaba de treure. És que no m'ho puc creure ni jo. Marta Millà, benvinguda.
0: Marta Millà és actriu i terapeuta gestal. Amb una trajectòria de més de 4 dècades, la seva presència ha estat habitual als teatres de Catalunya i en sèries com Plats Bruts, Vent del Pla i Com si fos ahir. Ha publicat contes zen, petites històries per despertar i jataques, 6 contes budistes. En la seva faceta de terapeuta, s'ha especialitzat en tallers de teatre terapèutic i de meditació. També és monja zen.
1: Marta, és que ho jo haig de dir tal qual. No sabia què em trobaria i realment estic molt impressionada.
2: T'ha agradat?
1: Molt, però molt. És com aturar el temps. És com dir... Ara diré una expressió que potser no tocaria, però és que estem tontos, que estem fent en aquesta vida.
2: Sí.
1: És que ara ho dèiem tu i jo, així fora de... Però realment és com, per molt dramàtic que pugui semblar si llegiu la sinopsi, realment és un aire de... És com un aire de vida. Ara la vida es dona, a vegades és... Sí, perquè aquí t'has despullat, però...
2: Sí, sí.
1: A per totes.
2: Sí, sí.
1: Ja sabeu que jo tomo molt per tot arreu i m'encanta perquè no saps mai què trobaràs. I un d'aquests dies, ja fa temps, parlem de 2 anys, potser Marta, vam coincidir a la llibreria Laia i em deies que estic escrivint un llibre. I vaig pensar, bé, algun dia, i realment ha arribat el dia. El títol, El blau impossible, el blau és tan bonic i l'impossible que no ens agrada gens... però fa aquesta combinació que impacta. Fem un breu resum per posar en context als oients de què trobarem El blau impossible. Res, un breu resum. Marta.
2: El blau impossible és una novel·la d'amor, d'amor en majúscules. És la història de la Martina i el Jordi. La Martina és una actriu i el Jordi és un pintor de paisatge. Es coneixen, s'enamoren i quan porten... tot just 3-4 anys junts, amb ell li diagnostiquen una esclerosi lateral amiotròfica, una ELA, i la novel·la narra doncs, tot el procés d'acompanyament a la mort, tot el viatge que viuen plegats i tot el renaixement d'ella quan, després de passar el dol, doncs, bueno, torna a la vida d'alguna manera, no?
1: Passar una malaltia, o sigui, ser conscient, tu parles d'amor, nosaltres hem de dir que aquest amor té moltes vessants, perquè hi ha aquest amor de la química, hi ha aquest amor de la lleialtat, no? De l'acompanyament, del sacrifici, o sigui, és amor entre dues persones, però el ventall és immens.
2: Sí, dona per explicar tot el recorregut, no? És l'amor... passió, no? L'amor, l'assentament de dues persones que, joves que es coneixen.
1: Quan et passa, això és meravellós.
2: Sí, és meravellós. No? La sensació...
1: Sí, això no ens cansaríem mai.
2: Ens cansaríem mai. Passa que això no dura sempre, no? I les grans històries d'amor realment no baixen a la quotidianitat. Les grans històries d'amor també hi ha mort al mig, no? Que és el que li acaba de donar la dimensió tràgica i romàntica de l'assumpte, no? Perquè això, perquè són blaus impossibles, és impossible retenir el temps, no?
1: Absolutament impossible.
2: L'amor es transforma, no? I en aquest cas, el diagnòstic d'una malaltia d'aquest tipus, doncs, transforma aquest amor, passió, desig, passió, en un amor espiritual, no?
1: Amb un amor real.
2: Clar.
1: Que al final, si haguéssim de definir amor, és que jo m'ho vaig plantejar. Mònica, fes una definició d'amor després de llegir el teu llibre. I és complicat. L'amor poden ser tantes coses, pot ser de tantes formes i de tantes maneres.
2: Jo crec...
1: Però el real, real...
2: Sí, el que he entès, una mica amb tot el viatge que porto amb tot això, és que l'amor és un estat del ser humà. No és un sentiment... És un estat, què vull dir un estat? És un estat mental, és un estat emocional, és un estat del ser, és un estat que pot... el pots viure en diferents moments, amb diferents persones, amb objectes, amb pel·lícules, amb llibres, caminant pel carrer, dormint, morint... No sé, és un estat, és una capacitat que tenim. I aleshores la pots viure de moltes maneres diferents, no? Però crec que sí, que és un estat. I quan tu connectes amb aquest estat, que el tenim tots, perquè és una llavor i una possibilitat que tenim tots els sers humans, quan tu connectes amb això, hòstia, la resta no té punyetero sentit. O sigui, sí que el té, però sempre a partir d'aquí, no? És com una vibració, no sé com dir-te, no? I aleshores, jo és el que he intentat transmetre en aquesta història, no? No el drama, no la tragèdia, sinó aquest amor que traspua en la vida, no? Que traspua ara i aquí, a tot arreu, no? I que a través d'un viatge tan dolorós, doncs no et queda res més que rescatar aquests blaus impossibles, no? Aquests moments de joia, i viure'ls, i explicar-los, i anar-los a buscar, i compartir-los, perquè la vida té sentit si és des d'aquí, no? Si no, tot l'altre és una mica pla. No té massa força, no? I això en té molta. Connectar amb això en té molta. Per això aquesta novel·la jo crec que està agradant molt, perquè jo em pregunto, què agrada? Què és el que agrada? I crec que és això, no?
1: És que no te n'adones. És una història que no te n'adones, perquè ara tu has dit, bueno, s'enamoren i resulta que té el. Estan bé 4 anys, després té el, i ara què? Què passa? I sembla que sigui un drama. A veure, drama, evidentment n'hi ha. Però... no sé com dir-t'ho. L'estat, tu ara dius que l'amor és un estat, l'estat en el que assumeixes el lector, al final, fa que entres dintre de la història i necessites caminar, saber, buscar, mirar, triar... És com si es tornéssim xafarders i haguéssim d'estar allà dintre mirant. I passa. Passa dolç, tot i ser amarg. I és perquè ens has posat l'estat de l'amor a dintre, com a autora. Jo penso que això és el que a mi m'agrada. Que no te n'adones i arriba al final del llibre. I el tens tot i penses, ja me l'he acabat, ja està?
2: Ja
1: me l'he acabat?
2: Ja.
1: Com pot ser? Doncs és això, Marta. Clar, cadascú hi dirà la seva, eh?
2: Sí. No, el retorn és aquest, el retorn... Vaja, que l'estan llegint és que m'ha agradat molt. No m'ha agradat molt aquesta novel·la, sinó com que commou, realment commou. I la gent plora. Plora, però em diuen, però no he plorat, però he plorat bé, eh? He plorat bé. O sigui, és un plor que...
1: Sí, sí, sí.

0: No? Perquè sempre tendim a mirar la part bonica de la vida dels altres, o la part més exitosa, o el que ens sembla que percebem, però no tot el que hi ha al darrere. Tu també has fet un camí molt espiritual, i això, i donar aquest punt de respirar el llibre.
1: Segurament sí. Sí, sí, perquè toco tot, no toco des de la... des de quan era petita, la família d'on vinc, de la llibreria Millà, una família preciosa, molt, molt guerrera, molt, molt intensa, molt política. Parlo d'aquestes coses, també parlo del meu passat, parlo del teatre, d'anys de teatre que també han sigut meravellosos, no? Que m'ho he passat molt bé, que ha sigut molt divertit, una vida molt boja, molt... molt nocturna, molt gamberra. Després doncs, ve l'amor, ve una mica una adultesa, llavors ve la malaltia, i a partir de la malaltia també ve un buscar sentit a la vida més enllà de tot això, no? I com que ja de petita també doncs, tenia un diagnòstic d'aquesta nena és molt nerviosa, no? Que faci esport i que es canti, que relaxi. Però també de molt joveneta vaig començar a meditar, doncs per relaxar-me, també per trobar un sentit a la vida, no? D'una manera més inconscient, però tot això, doncs al final, amb tota aquesta història d'amor i tot aquest viatge d'acompanyament a la mort, doncs clar, faig un viatge a les profunditats de l'ànima, no? I a la... ja no només a la foscor i a l'ombra, sinó també al final de tot, no? És com que és un viatge iniciàtic, el que explico aquí també, perquè hi ha una mort real, no? una mort real del meu company i una mort meva interna, no? De dir, bueno, se m'ha caigut tot perquè una hòstia així també doncs, et deixa una mica empanada, no? Vaig trigar molt en poder recuperar plenament. I clar, explico un viatge molt llarg, és un viatge de l'heroi també, no? Se'n va i torna a casa finalment, i ara aquest llibre és on torno a casa, però porto foc, una cosa bonica per explicar, no? Torno a casa.
0: Realment.
1: I, però he pres en el viatge, i vull compartir-ho, no? És el que vull compartir, amb tota la humilitat del món, perquè no em considero ni mestre ni em considero res, una persona que ha fet un viatge i que he caigut però he recuperat. He agafat el foc i aquí porto.
0: És curiós perquè podem llegir moltes històries de superació i no ens cansem mai. Jo penso que aquestes petites, que no són petites perquè per cadascú són grans històries, però de persones que no esperes, no? Perquè és el que dèiem. Jo havia compartit coses amb tu, però jo pensava, dic, si descobrim una Marta que o anava lligant caps, no? D'anar-nos trobant o de missatges, però... Jo parlava de l'e de vida, no? La vida s'ha de celebrar, els camins de l'amor són capriciosos... Vull dir, en general, es respira molta vida i ara me'n vaig una mica als inicis perquè hi ha unes escenes que a mi m'han encantat molt i he pensat, què ho faries tu? És que a mi m'has fet plantejar moltes coses. Jo no sé, quan us coneixeu i quan te'n vas a fer de model, sí. Aquí hi ha tot un tema, eh? Sí. Perquè vas tot aquell espai idíl·lic i arribes allí i el que faríem potser no totes, però la majoria de dir, a veure què faig jo aquí amb la de dones meravelloses que hi ha, que estic fent jo aquí. I aquesta frase la podem extrapolar a tot, no només en aquestes escenes en què fas de model, no? Sinó en totes les escenes de les nostres vides diàries. Què ens passa? Per què no som mai prou?
1: Què ens passa?
0: Sí, ens passa que no som mai prou? Per nosaltres mateixes.
1: Sí, sí. Ah, aquest és el problema. A vegades pels altres som molt més, no? És aquesta idea de... Soc massa... Va, això també, jo no sé, jo com a actriu també ho he patit molt, això.
0: Està clar, això de les edats és una creu, encara.
1: És per tothom, és una creu. Per una actriu és molt creu, perquè quan ets jove, que si tens el cul gros, que si tens el cul petit, que si ets massa baixet, a mi m'ha arribat a dir unes coses, ara ja no s'atreveix ningú a dir-me res.
0: Ara ja diré prou.
1: Com m'està gota, que es queda tieso. Però de jove, ostres, és increïble. A mi m'havien agradat, estàs molt bé, és que et falta un pamet. Falta un pamet d'alçada, no? Per exemple, o un tio que em deia, oi, la del bacon, esta la del bacon, perquè de joveneta, amb 20 anys, estava més redoneta. Bueno, unes animalades increïbles.
0: La del bacon, senyor.
1: La del bacon, sí, sí. Coses, moltes coses, molt bèsties. Un dia faré un llibre.
0: Això, mira.
1: Però això és molta... Si no és en broma, no, jo no vull repetir. No

0: tampoc tot això. No. Però que estic que anem molt marcades pel físic, sí. No? Molt, molt, molt marcades, no? I has de fer un treball, clar, jo em poso a fer de model amb 38 anys, que penso que ja sóc vella. I dius, jove, adéu. Però, clar, imagina't, penses que ets massa gran ja, que aquest pintor el que deu buscar és una noia de 18 anys, superjove, prima i moníssima. I jo, doncs, en tinc 38 i soc molt normal. No? Però, bueno, quan tu et posen uns coixinets i et pinten amb carinyo, tots els cossos són preciosos. No? Realment. I és una cosa que la vaig aprendre d'ell, no? També la mirada que ell tenia com a pintor, que era molt bonica. No? Ell deia que amb la vista, no amb la fotografia, sinó el mirar directe, és una mirada molt més bonica, no? Perquè també hi ha com un difuminat al voltant dels contorns de les línies que embelleix l'objecte, no? I això feia el Da Vinci, no? També hi ha una mica de difuminació al voltant dels contorns. Fa que allò que estiguis pintant, retratant, tingui una bellesa quasi sublim, no? I a través d'aquesta mirada d'ell em retorna a mi un cos que jo ara quan veig el quadre, quan veig el que ell pintava, dius, és preciós, no? I no hi ha cos que no sigui bonic, no? Si el mires, és allò de la bellesa, no estan les coses, sinó en els ulls que les miren. I és tal com així.
1: Perquè actualment jo penso que estem molt marcats tots plegats per aquestes imatges tan perfectes, per les vides perfectes, per les xarxes socials tan perfectes, i tot tan perfecte, i ens oblidem que està en la nostra mirada trobar la bellesa.
0: Clar, i a més, a veure, la perfecció és una neurosi. O sigui, la perfecció és neuròtica. La perfecció, en aquest sentit que diem nosaltres, és malaltissa. És perfecta, les coses són perfectes tal com són. Tal com són. I aquesta és la mirada que hauríem de retrobar, no? Tal qual és. I la bellesa té foscor, també. El dolor, també. El dolor, les ferides, tot això també té la seva bellesa, no? Hem de saber mirar-la, no?
1: Perquè no les podem esborrar, perquè això existeix, exacte. Perquè és real.
0: Exacte, exacte.
1: La vida perfecta no existeix. No. I ens passen moltes coses. Que no voldríem.
0: Sí, no té sentit. No té sentit, però és com si no podem veure l'altra cara de la lluna, no veiem la lluna completa, veiem una cosa plana, no?
1: Sí, i l'anava repassant i penso, quantes frases et deixaria anar? I quan et passen tantes coses, al final, que tots acabem buscant alguna sortida, no? Algú que ens consoli, algú que ens digui tot anirà bé, algú que has d'anar per aquí o has d'anar per allà o això passarà o això no serà res. Sempre, no? Quan tens una sotregada, quan havia de donar una sotregada en un romà, al final necessites també aquell punt, no? El punt de fuga. Algú que t'agafi i et digui tranquil·la. Mm. I tu el vas buscar de forma espiritual. Mm. Bueno, ja sap, no ho explicarem tot, però hi ha una escena molt bonica que tu surts per la finestra i tens una família meravellosa i un papa i m'encanta. Però això ja ho llegiran.
0: Sí.
1: Això ja ho llegiran. Però hi ha una escena que és meravellosa, no? que també parla de generositat i d'amor. Per això et dic que hi ha molts tipus d'amor. Sí. Però, en certa manera, a dintre, no? Jo penso que ens mostres, Marta, com necessitem alguna sortida. I tu ho fas en això, no? Te'n vas a una església, te'n vas a un coach, te'n vas amb tot, que al final has de fer... Tu has dit, no és fàcil, faig un llarg camí, però clar, el trobo.
0: Clar, perquè s'ha de demanar ajuda. Jo crec que hi ha una part del viatge que és en solitari, no? Tots estem sols, hem vingut sols, morirem sols. I és un viatge personal, no? I ningú farà el viatge per tu. Però les xarxes, una mà amiga, una persona que et comprèn, algú que ha travessat algun camí similar. Persones humanes et poden ajudar, no? Perquè és important no estar sol, no? Sentir que t'entenen, bàsicament, eh? Que no estàs boja, que el que et passa és normal, que tranquil·la, que plora, que no passa res perquè ploris, que no passa res perquè estiguis trista, que no passa res perquè vagis amb una ala penjant abans d'aixecar el vol una altra vegada, no? És important. important, això. I és important que des de fora també qui tingui capacitat de sostenir o d'ajudar que ho faci, no? Perquè és que sols tampoc són massa cosa. Si no som xarxa, jo ho entenc així, entenc que estic en una comunitat, no?
1: Estem en una comunitat. Hi ha gent que no ho entén.
0: No, però és tan... Ai, no sé, igual és molt hippie, eh? Però per mi, és que té, si no, no té sentit, saps què vull dir?
1: També? És que no té
0: sentit estar aquí, a mi m'és igual. Si jo si d'estar sola, no tinc massa interès, no? Per mi l'interès és compartir, no? És compartir les coses amb gent.
1: Si fas coses o sents coses... Bueno, ja és que... Jo penso que ho has dit tot, és compartir. És que no té sentit fer coses... S'han de fer coses per un mateix, però és necessari, també.
0: Narcisista. És una cosa, no sé, és avorrit. I això, hi ha el narcisisme, per mi no té cap mena d'interès, no té cap mena d'emoció. No té cap mena d'emoció, saps? Per això no emociona amb les històries. Perquè és jo... Ai, bueno, noi, ja, i què... Ai, mira què m'han fet, i mira, i aquest victimisme en el que estem, no, que mira que vaig pastir. Escolta'm, tira endavant, només tens una vida, aprofita-la. I busca una mirada més amorosa i més... Sí, més... Som el mateix, tu i jo. O sigui, si la teva història no convoca la meva, no sé, no vibro, no? Aleshores, jo crec que és un problema de la nostra societat, eh? Narcisisme, individualisme, egoisme... Una poca capacitat d'estimar, no?
1: Molt poca, i a més el que ven ara precisament és el com no estimar o no fer-ho veure, o fer veure que no, per si de cas, no?
0: Depèn.
1: Se'ls ven molt. Jo penso que el teu llibre és revolucionari precisament per això.
0: Clar, és que jo penso que l'amor, o sigui, ho penso realment.
1: És com una patacada de dir, escolteu-me, ja.
0: L'amor és la revolució per excel·lència.
1: Quantes coses no s'han fet per amor?
0: Tot. Té una força bestial. Té una força.
1: Coses maques i coses no maques, eh? Ah. Perquè per amor, vamos.
0: Doncs perquè estem mirant tot el rato l'altra banda. Per què no mirem l'amor? Per què no mirem lo llum?
1: Perquè no han llegit El blau impossible.
0: Vinga, va, llegim i fem una secta.
1: Per què no han llegit?
0: El blau impossible.
1: Que no llegim?
0: La comunitat.
1: El blau... Doncs escolta'm, ara que ho dius...
0: Vinga.
1: No t'has plantejat això?
0: Bueno, necessito...
1: Perquè el llibre està caminant molt bé, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno. No sé, jo, de qui ens està escoltant no sé qui l'ha llegit i qui no, perquè clar, no, fins a posteriori no hi ha aquest feedback, però...
0: Clar.
1: I l'amor, no? Perquè parlàvem de l'amor i parlàvem de l'amor, que l'amor també hi és present, com tu deies, no? L'amor real i l'amor per dintre, no? A tornar a néixer. A vegades per poder aixecar cap hem de matar tots, al final, no?
0: Sí. Sí, sí. Sí, els processos de dol també són molt personals, no? Sí que hi ha un catàleg de, mira, vostè passarà per aquí, per allí, està molt bé, però els dols són personals, intransferibles, no? I sí que hi ha una part del dol que és acabar de deixar-se caure, no?, completament i que s'esmicoli tot, no?, que tot s'acabi de trencar, deixar-te caure i sempre hi ha alguna cosa que et recull, no? Hi ha alguna cosa que no sé què és i no sé si és d'aquest món o d'un altre món, però hi ha alguna cosa al final que jo també crec que és l'amor, no n'hi ha una altra, que t'acaba, són unes mans potser internes, potser estan en el fons de l'ànima o potser, no sé on són, però hi ha algú que et recull també. Aleshores, toques fons... Ja més avall no pots anar. Hi ha una força vital també, no? Una força vital que torna a portar la vida. Però clar, hi has de saber connectar. T'han d'ajudar a connectar. Però si arribes aquí, doncs clar, revifes i tornes a néixer.
1: La part final del llibre, no? Quan una cosa s'acaba i s'ha de tornar a començar. Tu parlaves d'aquest tsunami de 5 anys, no? I, però això també farem que ho descobreixin els oients, perquè aquí ja trauria molts temes més, però és que al final obrirem tot el llibre i no caldrà. No, de totes maneres, sempre he dit que les entrevistes estan molt bé, per molt que expliquis coses, però que no es pot substituir per la lectura del llibre, perquè és una lectura personal, íntima.
0: Clar.
1: I això és màgia.
0: Clar.
1: Marta, no que és el que impossible.
0: D'explicar.
1: Sí. Sí, com una pensava jo que trobaria?
0: No ho sabies, eh?
1: No, no,
0: t'has sorprès.
1: No, no, no. És a dir, que estic gratament sorpresa i que és una llavor. Jo diria que el Vau Impossible és una llavor.
0: Bueno, tinc, també, jo crec que aquí hi haurà una pel·lícula, d'això. Trigarem una mica encara. Que bonic. Però hi ha pel·lícula. Sí. No ho veus, una pel·lícula aquí? És un pel·lícula.
1: Jo ja m'he fet tota la pel·lícula. Jo quan vaig llegir ja el veia.
0: Clar, sí o no?
1: Jo ja el veia quan el llegia. A més a més, els colors, les sensacions, el que t'arriba. Hi ha imatges que són supergràfiques.
0: Sí.
1: Aquí també tens la teva vena de teatre, no? D'actriu, d'artista.
0: Hi ha escenes molt teatrals,
1: sí.
0: Cinematogràfiques, vas dir.
1: Sí.
0: Cinematogràfiques. I després hi ha molt paisatge, com que ell és pintor, i hi ha molta descripció de paisatge molt bonic, no? Que també veig la fotografia, no? Que, o sigui, que... Bueno, ja veurem.
1: Ja veureu que estareu atrafegats, però jo sí que us aconsello, perquè considero que sí que és llavor, El Blau Impossible, publicat per La Campana, el grup Penguin Random House, i ve de la Marta Millà. L'heu escoltada, l'heu vist a molts llocs, la podreu escoltar en moltíssimes entrevistes que està fent aquests dies. És igual com ho feu, és igual si escolteu aquesta o les altres. La qüestió és que l'escolteu i que la llegiu, que això és el que és important. Marta, moltes gràcies. I nosaltres, com que estem aquí divines, no?
0: Estem estupendament bé.
1: Estem aquí, que ens han acudit a l'hotel Casa Fuster, relaxadetes, veus, i farem una mica d'enveja, eh?
0: Sí.
1: Doncs acabem de fer aquest veure i acabem de xerrar.
0: Molt bé.
2: Esteu escoltant El Calaix. El Calaix.

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Mònica Socies.
1: Això de fer la guerra és una mica complicat a vegades i té els seus intríngulis. Qui ha posat una veu magnífica, com sempre ho fa, perquè no és la primera vegada que el tenim al programa, és en Carles Casajoana. La seva última novel·la, novetat, publicada per Proa, La guerra dins la guerra. Benvingut.
2: Moltes gràcies.
0: Carles Casajoana té una reconeguda trajectòria novel·lística, iniciada el 1987 amb Tap d'escopeta. Són molts els títols, però en destaquem Kuala Lumpur, l'últim home que parlava català, Premi Ramon Llull 2009, Un escàndol sense importància i Últimes notícies del Chaco. És autor de dos llibres d'assaig, Pla i Nyets, Afinitats i coincidències i Les lleis del castell, Notes sobre el poder, guardonat amb el Premi Godó d'Assaig 2024. Ha exercit la carrera diplomàtica arreu del món i col·labora regularment a La Vanguardia.
1: Enhorabona, una vegada més.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Un film més, que diem, no? Quan...
2: Bueno, una novel·la més, sí.
1: Una novel·la més que, a més, és com tu la vas descriure l'última vegada, no? Que deies que cau la gota i pot ser una gota molt senzilla en un simple cercle, però n'hi pot haver molts. I en aquest cas, jo penso que encara n'hi ha molts més que a Últimes notícies del Chaco. Escolta, la literatura, la política, les amistats, les dones...
2: Els homes.
1: Els homes... És més fàcil parlar dels homes en aquesta novel·la que de les dones en si, eh?
2: Bueno.
1: Aquesta novel·la li trobava molt complicada, aquesta senyora. La Chantal, una estudiant jove que s'apunta a un taller de literatura. Tenim dos homes, dos escriptors, i és una novel·la que s'endinsa en... té moltíssimes branques, no? Però penso que la principal és... Per una banda, diria, corregeix-me si no és així, Carles, el que jo he captat, una mica aquest procés literari que s'uneix amb com parlar de les coses que ens passen en el passat i en el present i d'aquest art que tenim els catalans d'equivocar-nos, eh? I d'ens apagar sempre amb la mateixa pedra. És això, no? El resum.
2: No, els catalans, els humans.
1: Els humans en si.
2: Humans.
1: Sí, perquè hi ha algun fragment que ho diu, no sou els únics. El món és immens i ha passat amb molts altres.
2: La guerra dins la guerra és una constant a totes les guerres.
1: Absolutament.
2: A totes les guerres hi ha una guerra dins la guerra.
1: Estar d'acord al 100% és molt complicat.
2: Bueno, i seria avorridíssim. I a més ens deixaria sense feina els novel·listes.
1: Ja s'ho inventaríeu, això, la imaginació...
2: No ho sé. Jo estic molt enfadat, perquè últimament és molt difícil fer ficció, perquè la realitat fa competència desleial.
1: La vida és molt intensa últimament, eh?
2: Molt intensa i ens sorprèn. Hi ha un gir de guió insospitat. I, bueno, només falta sobre...
1: La meva pregunta ara, per centrar-nos en aquesta novel·la. Quan la comences a escriure? Perquè també és molt important fer la tria, no? Tu dius que aquests autors parlen de deixar reposar les novel·les. Quan comença la guerra dins la guerra?
2: La guerra... Jo vaig començar aquesta novel·la fa més de 10 anys.
1: Imagina't.
2: Per què? Perquè jo volia repetir l'esquema que altres cops m'ha servit de fer una mica de ficció dintre la ficció per... tornar a enfrontar aquests dos escriptors que ja han aparegut alguna anterior novel·la meva amb el Rovira, que és el que escriu en català. Escrivia el tema que escrivia era una novel·la sobre el retorn de Josep Carner, el retorn frustrat de l'any 70. Llavors jo quan vaig començar a endinsar-me amb allò vaig adonar que era un tema complicat però molt bo per una novel·la i vaig decidir robar-lo.
1: Vas robar el teu autor, creat per tu, aquesta idea.
2: I quedar-me'l jo. Llavors vaig dir, aquesta novel·la l'escriuré jo, perquè és molt interessant, m'interessa, m'hi ficaré, tinc el material, veig les coses, i tinc una idea de com construir-la, la vaig fer jo. Bé, llavors em vaig quedar amb un material, una estructura, però que estava buida, i llavors després em va venir la idea de la guerra dins la guerra, veient... com aquí es diu,
1: sí, sí.
2: Les avinences entre alguns partits independentistes durant el procés. Vaig dir, home, això és un tema interessant perquè aquest vol, per reprendre aquella... Llavors això fa que, clar, efectivament són capes que se superposen, perquè a l'haver començat llavors tenia una idea amb unes coses, però després, al fer-la, al situar-la, després havia d'introduir uns altres temes. Llavors, què passa? Que és una novel·la, això, doncs, i crec que això és bo, una novel·la, no? Una novel·la sobre un triangle clàssic, dos homes i una dona. Però no tan clàssic, perquè en aquest cas la dona té uns plantejaments particulars. I actua d'una manera que abans era més comú entre els homes, però ell ho fa deportivament.
1: Absolutament, eh? La Chantal és molt Chantal i, a més, això fa que t'atrapi, perquè sempre hi ha aquell misteri, aquell dubte, aquell no saber. Vull dir...
2: Sí, que és un triangle particular. Però després, què hi ha? Hi ha una qüestió que és el que també m'agrada, que és els límits de les relacions personals entre alumnes i professors.
1: És un tema delicat que, a més, també està ara...
2: Actualitat,
1: absolutament,
2: que ha evolucionat, que fa uns anys es veia d'una manera i ara es veu d'una altra molt més estricta. Llavors, aquí no és exactament alumne i professor, perquè és un taller d'escriptura, però no deixa d'estar dintre d'un marc universitari, que d'alguna manera el codi ètic també s'ha de considerar que està vigent, etcètera. Llavors, però aquests dos temes, què s'hi superposa? Home, una novel·la sobre l'ofici d'escriure, perquè estem parlant d'un senyor que fa un taller d'escriptura i un altre que està escrivint una novel·la i d'uns personatges que oscil·len en funció del que pensen sobre aquella novel·la i de com l'està fent. Llavors, això, al final, veiem com es construeix la novel·la, un treball com va avançant, com va canviant l'autor la percepció del que està fent i com l'altre va explicant com s'ha de fer una novel·la. Llavors, al final, el procés i com tots dos al final diuen... Tots dos, un, reprèn, aconsegueix superar el bloqueig que té i l'altre, bueno, veu, explica als participants del taller que això d'escriure novel·la, escolta, és al final un ideal, però que és bastant més complicat del que sembla.
1: No és tan fàcil.
2: Primer, no és tan fàcil, i després, el que no és tan fàcil és arribar al cim al qual aspira l'autor, oi? Llavors, és una novel·la sobre això. Però també és una novel·la sobre la Barcelona de l'any 19.
1: Aquí...
2: I llavors, una novel·la sobre la Barcelona de l'any 19, què vol dir? És una novel·la en què hi ha problemes d'habitatge, ja tenim un dels personatges amb el lloguer que no sé què, llavors és un problema on hi ha flota tota la invasió turística,
1: exacte,
2: les reflexions dels personatges sobre això, que també són diferents, cada un té la seva visió. És el paisatge després de la batalla del procés, amb opinions dels personatges sobre el procés, que és una cosa molt útil, perquè ajuden a dibuixar els personatges. I per un autor és molt millor que un personatge es dibuixi sol, que no pas haver-lo d'escriure ell. O sigui, aquest, jo no et retrato, és que et retrates tu amb el que diu.
1: Que bé que van els personatges, eh?
2: Bueno, clar, no, i les... Bueno, després hi ha una altra cosa, que és que Barcelona avui té una... Això és una banalitat, el que diré, té una gran diversitat cultural, que és molt superior a altres capitals europees, perquè de mena ja tenim la diversitat entre cultura catalana i cultura castellana. Si a sobre hi afegim el 25% de gent que no ha nascut aquí, doncs tenim un... Llavors, per això genera una tensió entre les cultures. Totes se senten, segons com, necessitat de defensar-se. Llavors, si estem veient ara una cosa que és molt interessant, que és que a la literatura catalana ja s'estila una novel·la de retorn a les arrels, oi? Llavors, hi ha hagut bones novel·les els últims anys, novel·les magnífiques, que és el plantejament és aquest. És un retorn a les arrels, al món rural, però amb una mirada ja del personatge que torna de la ciutat, o el professor que es retira un temps, o l'intèrpret que va al traductor, o l'escriptora que... I, és a dir, és un retorn al món rural amb wifi, per entendre'ns.
1: Que també s'adapta al món rural.
2: Però, sí, però és tornar a les arrels. Jo, en aquí, també busco arrels.
1: La ciutat també.
2: Però les busco sota l'asfalt de Barcelona. Doncs, bueno, cada un, escolta, treballa el camp que troba.
1: Jo penso que hi ha molts temes, el que sí que dic és que hi ha una trama i un misteri, sempre hi ha un misteri latent, alguna cosa que no sabem i que necessitem saber. I també haig de dir, cosa que no podem explicar, que tu parlaves que la vida dona un gran gir de guió. perdona, la teva novel·la també, però un gran gir de guió. Ah. No deus tenir... És molta novetat, suposo que no tens excessius lectors encara, perquè heu fet just la presentació... Bueno, estem gravant el dia que es fa la roda de premsa, però jo que sí que he tingut aquest temps, no, de dir, a veure, anem a veure... Saps que sempre sóc una gran fan de les teves novel·les, tot t'ho haig de dir. Aquesta vegada m'he trobat aquest misteri latent, aquest gir de guió, però, clar, molt ben vestit, amb tota aquesta temàtica diversa, que potser els que els estan escoltant diran és que parla de moltes coses la novel·la, potser són masses. No, estan molt ben entrellaçades. Ho farien també els teus personatges, els dos escriptors? Tu creus que tindrien aquest art?
2: No tinc ni idea.
1: Ja no n'has de fer la professora.
2: Jo el que admiro molt i espero que són dos escriptors que...
1: Se n'acaben en sortir, un se n'en surt més que l'altre.
2: En aquesta novel·la.
1: En aquesta novel·la. Aquesta,
2: però l'altre està més situat.
1: És que, esclar, la posició social també és molt diferent. Has ficat dos personatges que tenen, fixa't, tenen la mateixa passió, però no la poden desenvolupar de la mateixa manera, ni tenen les mateixes eines.
2: Ni tenen les mateixes.
1: Com tot l'ambient que els envolta i la vida que tenen els hi afecta en el procés de l'escriptura. I no només en el procés de l'escriptura, en moltes altres coses. Has fet un cara a cara... I encara han sigut força bones persones, per tenir aquest cara a cara tan gran que els hi has fet fer, Carles, ja t'ho dic ara.
2: Ah, sí, no, home, no. Escolta, estem parlant de gent civilitzada.
1: Sí, som molt civilitzats.
2: Però un moment determinat es veuen la cara.
1: Sí, l'escena hi és, ja la llegiran, no la podem explicar. L'escena hi és, però... Com tenen aquest punt de dir anem resistint, no? Les persones, tu parlaves de límits. Fins quin límit, no? Fins on podem arribar? Fins què és el que podem aguantar? Què és el que podem resistir? Quines eines tenim? Això també ens ho mostres aquí, per lluitar la vida.
2: Bueno, sí, molt, molt. És que aguantar... També et diré una cosa. En una novel·la tu pots estirar la corda tant com vulguis. Aquí l'autor és l'amo del... decideix mentre no se li trenqui. Sí.
1: Clar, per això vosaltres sempre dieu és que, esclar, tu escrius una novel·la, ho tens controlat, però al final els personatges se't desboquen. Igual que els personatges es desboquen, poden desbocar-se.
2: Que es desboquin com que tenen una lògica. Llavors, t'has de deixar portar per la lògica. Però a la vegada has d'intentar que allò condueixi a algun lloc. Oi? Que sí, que cami.
1: Per tant, els personatges poden fer això i les situacions... A les quals tu els sotmets, també. A l'escriure la novel·la, amb tants fronts com hi ha oberts, ha estat fàcil per tu? Se t'ha anat alguna cosa? Has fugit una mica del guió? Has hagut de canviar? Les situacions han pogut més?
2: La dificultat per mi era mantenir l'equilibri.
1: Que el parles sempre, ho parles molt.
2: En parlo sí. Perquè és un dels problemes que té un dels autors. Però estic parlant del meu problema, també. Era mantenir l'equilibri entre tots dos. Per què? Doncs perquè això és com els carros, tinc dos cavalls, si un corre més que l'altre, me n'aniré. No, han d'anar tots dos al mateix ritme. Llavors, si no, no funciona. Doncs jo intento que vagin tots dos al mateix ritme.
1: Puc ser atrevida i dir-te què hi ha de tu en cada un dels personatges? Preguntar-te?
2: Pues la pell.
1: La pell, molt bé. O sigui, a pleno, eh?
2: Home, la pell, en tots tres, eh?
1: Ah, mira, molt bé, no?
2: No, aviam si... home, clar, en tots tres. És a dir, si tu escrius una novel·la i poses un personatge, t'hi has de ficar, has d'assumir tot el que... I l'has de veure des de dintre i has de... Oi? Si dius, escolti, vostè és un actor. Dius, molt bé. Què li toca fer a vostè? Doncs miri, jo sóc el majordom que surt i diu... el té és a punt. Molt bé, però ho haig de dir... Escolta, convençut que ja... Bé, no, ara tinc un paper de que sóc el marit abandonat. Doncs, escolta, he posat amb la pell i m'haig de... Oi? Doncs aquí un escriptor que va interpretant els personatges. És l'intèrpret d'aquests personatges i els ha de donar veu i vida. I només ho pot fer si hi posa la pell.
1: Doncs, quan llegiu, quedeu-vos amb la frase de a tots tres personatges i porto la pell. Aquesta frase realment me la guardo per rellegir-la, fins i tot et diria la novel·la, que la tinc molt fresca ara. Hi ha un punt que a mi m'agradaria citar perquè m'ha resultat molt interessant i m'ha fet viatjar una mica en el temps, informar-me més, buscar i saber què és aquest maig del 37. No? Penso que és important també fer memòria perquè moltes vegades precisament busques aquest paral·lelisme entre el procés i el maig del 37 a nivell polític perquè és necessari recordar que moltes, i jo penso que hi ha molta gent jove o moltes persones encara que no saben encara exacte. Llavors que és important, no, també incidir en aquest passat perquè no es perdi.
2: Home, és que el passat té una característica una mica punyetera i és que no acaba de passar mai.
1: És bona aquesta, eh?
2: Sí, no acaba de passar mai, sempre el tens allà. I llavors... Clar.
1: Però el necessitem, en certa manera ho necessitem, això.
2: Bueno, ho necessitem, sí, però clar, llavors també hem de saber què va passar. Hem d'estudiar-ho, hem de mirar-ho, hem de veure... Repetim els errors. Sí, clar, és que si no... Si no et fixes amb els errors que van cometre, els repeteixen. Llavors, però, les tensions, les tendències, la naturalesa humana condueix algunes coses. I en aquest país, home, a cada lloc, escolta, pateixen d'unes coses, unes altres, aquí tenim tendència, això sí, a fer-se la guerra dins la guerra. No és una tendència única dels catalans?
1: No. Però hi és.
2: Però hi és. Ara hi és a tot arreu, Dic, sí, no.
1: I és, i ha estat font d'inspiració de la guerra dins la guerra.
2: La guerra dins la guerra.
1: Carles, moltes gràcies per aquesta estona i des d'aquí, ja ho sabeu, us recomanem La guerra dins la guerra, de Carles Casajoana, publicada per Proa. I si no heu llegit res i no heu descobert aquest autor, des d'aquí també us convidem a tirar enrere, perquè té llibres molt, molt bons. Moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Esteu escoltant El Calaix.

0: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: Arriba l'estiu i arriben les lectures per als més petits de la casa, perquè, clar, ara tindreu molt temps no només per anar a la platja, sinó també per compartir amb tots els amics i amigues lectures divertides per aquest estiu. Divertides i amb moltes idees, perquè la protagonista que tindrem ara té moltíssimes idees i no hi ha qui l'aturi. Sabeu qui torna? Torna la Fada Nina. I si parlem de Fada Nina, parlem amb Maria Carme Roca. Benvinguda, Maria Carme.
2: Moltes gràcies, encantada de seguir amb vosaltres.
3: Maria Carme Roca és llicenciada en Filosofia i Lletres i en Filologia Catalana. Durant 12 anys es dedicà a l'ensenyament i l'any 1997 publicà la seva primera obra, El darrer buit, i actualment ja són una setantena els seus llibres publicats. Ha conreat la literatura infantil i juvenil amb una llarga i consolidada trajectòria, el conte curt, l'assaig i la novel·la. Especialitzada en novel·la històrica, amb obres com Intrigues de Palau, Premi Néstor Luján de novel·la històrica, Barquino i A Barquino. Entre altres premis, ha rebut el Prudenci Bertrana, el Barcanova de literatura juvenil o el Joaquim Ruyra. La Fada Nina és una col·lecció de contes publicada per Baula.
1: Escolta, una nova aventura, no té aturador, eh?
2: No, la Fada Nina no para. Jo tampoc, i de rebot em fa treballar molt.
1: Sí,
2: però ella també, és molt feinera. Sí.
1: Quina una se n'han pensat ara?
2: Ah, ara una de molt divertida. Ara, doncs, el que fa és que inventa superenganxines. No estem parlant d'enganxines qualsevol, eh? Estem parlant d'enganxines de fada. I super. No va mas. El top.
1: Però, clar, tot feliç no podia ser. Sempre hi ha d'haver alguna cosa que no direm massa.
2: Sí, sempre hi ha qui ho enreda. Ja podem pensar que és el seu antagonista. Ja és un clàssic, eh? Ninot el Bruixot.
1: Sí,
2: Ninot el Bruixot, clar, li dona molt de joc. I ell també, clar, és que ell no pot suportar tot allò que fa ja no només la Fada Nina, sinó tot el que fan les fades. És que el pobre, quan sent ferum de fades, segons ell, doncs ja es queda garrativat i llavors tot és anar en contra, no? I quan descobreix que la Fada Nina ha inventat unes enganxines que fins i tot volen, perquè ella té els seus ingredients màgics...
1: Sí, que no els hem acabat de saber tots, eh? Se'ls guarda una miqueta.
2: Oh, clar, és secret, eh? És com els de la Coca-Cola, que guarden la seva fórmula. Ell també té la seva fórmula màgica, que de fet, a veure, tot comença quan un dia la seva mestra, la Fada Guia, com que s'han portat bé, els hi dona al final, a l'acabar la classe, els hi dona unes enganxines. Les enganxines, que també li ha regalat una altra fada mestra, allò que passi ho comparteix.
1: Aquí, tot de fades.
2: Tot de fades, tot va de fades. I ella queda doncs, entusiasmada, no? I l'endemà n'hi demana, diu que si n'hi donen més, i la mestra diu, escolta, que se m'han acabat va tenir aquestes i us les vaig repartir. I ella, clar, pensa, com que sóc una fada, jo inventaré les meves. I, clar, amb els seus ingredients màgics. I en fada voladores i tot. I, clar, i una d'aquestes que volen, volant, va petar el casalot d'aquí, de Ninot, el Bruixot.
1: És que mira que hi ha llocs per anar a parar, eh?
2: Sí, però clar, no podia ser d'una altra manera, que també les enganxines de la Fada Nina són entremaliades. I busquen... I a veure, que és casual, no? Perquè clar, va petar el bosc.
1: Necessitem una mica d'aventura.
2: Aventura. I clar, i se les tenen, no? I clar, Ninot fa un complot doncs molt malvat, perquè...
1: La fa suar aquesta vegada, eh?
2: Molt.
1: Jo penso que més que les altres vegades, Maria Carme.
2: Potser sí, no? La posa molt a prova, pobreta, sí. Pobreta.
1: Jo penso que aquesta vegada més.
2: Sí, però clar, però és molt potent. I a més, com sempre fa, ella és molt potent. I com sempre fa, demana ajuda. Doncs llavors, quan veu que sola no se'n surt, demana ajuda a tot el seu equip, als seus inestimables amics, en Pol i a l'Aniol, i després, doncs, esclar, a les fades i a la reina de les fades, com no podia ser d'una altra manera, i a la seva mestra.
1: Evidentment
2: surten.
1: Sí, home, sempre hi ha final feliç, eh?
2: Pensem que és per a nens petits, clar, i llavors doncs no podria ser que el ninot se'n sortís, però vaja, no sé pas,
1: aquesta vegada... No sé si ho ha tingut massa clar, la fada Nina.
2: Ha costat molt, ha costat molt. Però bé, bé, amb l'ajuda de tots plegats se'n surt.
1: Continuem fent equip, vull dir, parlem d'aquest final feliç, parlem d'aquests petits de la casa i, evidentment, doncs, a tots aquests aprenentatges i aquests valors. L'amistat continua sentir present.
2: Molt. Molt. L'amistat, és que l'amistat, a més, és un valor d'aquells segurs que no caduca, és per tota la vida i ets ben petit que tens amics i continues sent gran i generalment en tens. Bueno, sempre hi ha aquella persona que és molt esquerpa i no. Però, en general, l'amistat és un valor segur que t'ajuda. Quan tens doncs, algun problema, doncs, sempre tens aquell amic o amiga amb qui confiar, en qui demanar doncs, suport, ajuda, i això doncs, val molt. I el fet, a veure, que és molt important entendre que quan tu no te'n pots sortir d'una cosa, demana ajuda. I els amics segur que en trobes que t'ajudaran. I que la feina en equip és també un altre valor, segur.
1: A més, penso que són valors que sobretot s'han de treballar des de petit, perquè és de petits, no?, quan aquestes llavors arrelen de veritat.
2: Oi, totalment. I a compartir. Doncs no, allò de dir, això és meu, costa molt. Costa molt, i clar, el primer any i el segon no s'aprèn, però de mica en mica sí, perquè també també t'arriba el moment que si tu has compartit, també comparteixen amb tu, no? I això t'enriqueix moltíssim.
1: És aquest feedback, no? Però jo recordo que quan són petitets i una de les poques primeres paraules vegades que diuen no, que és mio, mia, meu, meva,
2: Sí, i tant. El meu és meu, sí. És un clàssic.
1: Per això és important, no? També aquestes lectures. Tenen unes certes edats, però jo penso que fins i tot els pares explicar als més petits de la casa que encara no llegeixen també és un plaer.
2: És un plaer i a més és un plaer compartir. Doncs que els teus fills segueixin amb tu aquestes històries, que els nens vegin que també els pares s'impliquen i que els hi expliquen, i que quan són molt petits, aquestes aventures de la fada Nina, doncs, clar, l'han de llegir acompanyats, però alhora en poden gaudir com que hi ha tantes imatges, unes il·lustracions precioses d'en Carles Arbat, que són meravelloses, que llavors la història es pot seguir només per la il·lustració. Però, clar, evidentment, si llavors algú gran doncs ho llegeix, i quan ja comencen a llegir, quan ja són aquests primers lectors, llavors ho poden fer solets, no?
1: Clar, són llibres que és el que diem, no?, que podem aprofitar de ben petits perquè hi ha unes il·lustracions que permeten gaudir i seguir, i a més, doncs, de llarg recorregut, perquè la que comencen a llegir, acompanyats primer i sols després, clar, estem parlant de llibres que no són d'un dia o de dos, sinó que són d'una temporada.
2: Sí, una temporada llarga. Jo ho veig, que els de 3 anyets et segueixen bé la història, que encara no ho saben llegir, però te la segueixen, sí. I els grans la llegeixen sols. I fins als 7 anyets si llegeixen bé. No és allò que diguis, oi, això és per menuts. No. Gaudeixen de les aventures i entremaliadures d'aquesta fada Nina.
1: És que això de ser entremaliat els hi agrada, eh?
2: Perquè tots ho som una mica, no? Tots ho som una mica.
1: No ser-ho massa.
2: No.
1: I
2: però bé,
1: ho gaudim quan
2: també,
1: els contes.
2: A través dels contes i de les novel·les podem tenir aquell cantonet una miqueta fosc. Una miqueta, només.
1: Oh, només una mica i prou,
2: I prou, i prou.
1: Tots en equip i...
2: Sí, exacte.
1: Maria Carme Roca, hi haurà més aventures, suposo. De moment anirem gaudint de les que tenim.
2: Molt bé.
1: I aquest estiu, amb les enganxines.
2: Som-hi.
3: El calaix. El calaix, sobre li trobaràs cultura. És hora de tancar el calaix. Aquests han estat els continguts de l'edició d'avui.
4: El blau impossible és un bocí de vida, de molts amors, de caure i tornar-se a aixecar, de descobrir-se, estimar i estimar-nos. Marta Millà signa aquesta novel·la publicada per La Campana.
5: El blau impossible és una novel·la d'amor, d'amor en majúscules. És la història de la Martina i el Jordi. La Martina és una actriu i el Jordi és un pintor de paisatge. Es coneixen, s'enamoren i quan porten tot just 3-4 anys junts, amb ell li diagnostiquen una esclerosi lateral amiotròfica, una ELA. La novel·la narra doncs, tot el procés d'acompanyament a la mort, tot el viatge que viuen plegats i tot el renaixement d'ella quan després de passar el dol doncs, torna a la vida d'alguna manera, no?
4: La guerra dins la guerra, de Carles Casajoana, publicada per Proa, posa damunt la taula conflictes polítics d'un passat i d'un present, entre literatura i passió. Una novel·la molt ben construïda i plena d'ironia.
6: Jo vaig començar aquesta novel·la fa més de 10 anys.
5: Imagina.
6: Per què? Perquè jo volia repetir l'esquema que altres cops m'ha servit de fer una mica de ficció dintre la ficció per tornar a enfrontar aquests dos escriptors que ja han aparegut alguna una anterior novel·la meva. El Rovira, que és el que escriu en català, escrivia, el tema que escrivia era una novel·la sobre el retorn de Josep Carner.
1: Una picada d'ullet als petits lectors amb una nova aventura de la Fada Nina, de Maria Carme Roca, amb les il·lustracions d'en Carles Arbat, publicada per Baula.
2: Ara, doncs, el que fa és que inventa superenganxines. No estem parlant d'enganxines qualsevol, eh? Estem parlant d'enganxines de fada. I super, eh? Vull dir, no va mas. El top, el top, top.
0: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Doncs avui és divendres, és dia 4 de setembre i l'Obert per Vacances arriba a la seva darrera edició, últim programa d'aquest programa d'estiu que començava, qui ho diria, fa 8 setmanes, un 13 de juliol. Per ser l'últim dia, deixeu-me que faci una mica de discurset, speech, una cosa senzilla al començament, perquè després ja sabem que anem molt curts de temps i això, hi haurem d'anar a córrer, tancant programa. Un speech inicial, un discurs inicial que simplement serà una llista d'agraïments. El primer de tots, doncs, per la xarxa de comunicació local, que és qui acull i encarrega el programa. La xarxa som tots, de fet, és, ja us dic, és una conglomerat d'emissores o d'ens de comunicació local, som tots, però la xarxa, en definitiva, és l'entitat que paga l'Obert per Vacances. I diuen que qui paga mana. I s'ha de dir que, almenys des de la meva posició, molt, molt no han manat. I això, per un periodista, sempre és molt d'agrair. Així que, gràcies a la xarxa. El millor que li pot passar a un periodista és això, que el jefe no li mani, que el deixi fer tranquil·lament. I també una cosa molt xula que ens pot passar és que ens encarreguin un programa d'estiu, que a priori és de les coses fàcils i senzilles que podem fer els periodistes a nivell de producte radiofònic, programa d'estiu, lleugeret, senzill, molt fresquet, que no doni massa què pensar, la temàtica, doncs ja se sap, que si la platja, que si la piscina, que si els mosquits que em piquen, tot això. Doncs bé, una gran sort que ens encarreguessin fer un programa d'estiu, l'Obert per Vacances, però és que l'Obert no és un caramel enverinat, de bon rotllo. No és un programa d'estiu qualsevol, perquè clar, si fas allò de que tu te'l muntes i tu te'l fas, perfecte, però quan l'has de coordinar amb 70 emissores que participen, tela. Doncs sí, han sigut 70 les emissores de nivell local a tot Catalunya que han programat l'Obert per Vacances, i d'aquestes 70, unes 45, emissora amunt, emissora avall, que hi han participat activament. I això ha fet que l'Obert per Vacances tingués moltes veus, cobrís bona part del territori català, tingués molts accents, que això ens encanta, però tant que bé que fos una mica de guirigall a l'hora d'organitzar-nos. Fins a cert punt, perquè sí que som molta gent, 45, i hem intentat ser molt assemblearis, però la veritat és que hem trobat predisposició, bona entesa, un bon rotllo entre tothom, que vaja, podeu estar orgullosos de les vostres emissores locals. Hem intentat al llarg d'aquestes 8 setmanes celebrar l'estiu per tot Catalunya, però com us deia, el que hem intentat també és ser un altaveu i celebrar la bona comunicació a nivell local que tenim a Catalunya. Com estan les emissores locals? No sabem si amb bona salut o dolenta, perquè tothom sap el que té a casa, no? I sempre falten recursos, i aquí ja ve el punt reivindicatiu indicatiu. Sempre falten recursos per les emissores locals, però el que sí que hem comprovat, i espero que això ho haguem transmès, és que tenim uns boníssims professionals implicats amb el territori, en fi, que coneixen on treballen, que estan, vaja, frisen, els encanta poder donar, poder aportar, no? Poder parlar del seu territori, i ho fan d'una manera orgullosa i ho escampen per tot Catalunya, i la veritat és que a part de molt bons professionals disposats a tot, també, us ho dic personalment, hem trobat molt bones persones al llarg d'aquest camí de 8 setmanes que ha sigut l'Obert per Vacances. Així que sí, també hem d'agrair, evidentment, a tota l'audiència, a tots els que heu estat un moment o altre darrere del receptor escoltant-nos, evidentment, perquè el programa el fem per vosaltres, desenganyem-nos. Però avui deixeu-me que posi una mica el focus, i ho farem en bona part en aquesta primera hora de l'Obert, en les emissores que han participat i que han fet possible aquest enorme programa que espero que hagueu gaudit. Darrer missatge, diuen que si necessites alguna cosa, xiula, o piula, avui dia, i jo us dic, tal com diuen aquest de grup que m'encanta, els Trevis, que si necessites o si trobes a faltar l'Obert per Vacances, canta! Que això de cantar va molt bé. No sabia si posar una cançó sobre cantar o sobre cridar, perquè de cridar a cridar també ens agradaria. No ho podem fer davant del micro, però està molt bé per descarregar tensió. Ai, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu, bon dia!
1: Molt bon dia, molt que bon dia, Núria.
0: Trobaré a faltar, dir-te que em diguis bon dia, de fet, sí, perquè ets com el primer contacte que tinc, no?, radiofònicament parlant amb la gent. Què tal?
1: Molt bé, no pateixis, jo t'envio un WhatsApp cada matí, si vols.
0: Va, a veure quan aguantes.
1: Exacte. Crec que no molt.
0: No, jo tampoc, contestant-los. Què expliques, Enric? Avui, bé, tenim allò, un tema que ja ens aboca, sí, ens aboca a ja final i a començar rutines i tal.
1: Doncs sí, sí. Sí. Parlem de la depressió post-vacances. Però, Núria, primer de tot, hem de dir que la depressió post-vacances no és un terme mèdic, ni un diagnòstic clínic oficial de l'OMS. Tot i així, és molta la gent que se'l fa propi, i és que hem de pensar que a Catalunya s'estima que només un 13,5% de les persones treballen de manera vocacional. I és que tot plegat no rau una miqueta aquí el tema d'avui, ja que si bé és cert que tots i totes necessitem vacances, això és clar i notori, si la feina que fas te l'estimes és sens dubte menys dur i inclús hi tornes amb ganes, no? Com crec que ens ha passat a tots els que estem a l'obert per vacances i que han tornat. I hem parlat d'aquest 13,5%, no obstant, anys abans d'entrar al món laboral, fins a un 74% del jovent català hauria optat per estudiar quelcom que li dictava el cor i no el cap. Moltes vegades, Núria, el fet que una feina deixi de ser vocacional pot ser clarament per motius de precarització, explotació i precarietat laboral. I és que en un planeta on cada vegada tenim un capitalisme més galopant, cada cop es pateix més a aquesta xacra. Així que avui, que és l'últim dia de l'obert per vacances i que he estat rodejat de persones que estimen la seva feina i que clarament es veu que és vocacional, us animo a tots i a totes a optar per uns estudis que us condueixin a un lloc de feina que us esperoni, us faci frapar, us emocioni quan el mercat està malament. Penseu que quan el mercat està malament, ho està tot arreu, i quan el món va bé, també és generalitzat. Així que perseguiu els vostres somnis, no deixeu que ningú us digui que un futur artístic, cultural, alternatiu o d'investigació de les formigues roges a la vall del riu Bregós no té futur. I feu sempre, escolta'm, el que us faci tornar a casa amb un somriure, que en un món cada cop més gris, si cada dia l'acabeu sabent que heu deixat un xic més de color, us farà feliç. I, sens dubte, no experimentareu el que és aquest estrany terme i mal dit de la depressió post-vacances. I jo, Núria, vaig a dir que crec que aquí hi ha molta, molta, molta gent a l'obert per vacances que ha deixat molt color aquest estiu en aquest món.
0: Ens ha deixat ben acolorits. Sí, sí senyor, sí senyor. Escolta, m'agrada això perquè, mira, qui es dedica a investigar les formigues roges de no sé on, has dit? I jo li faig una entrevista, clar.
1: Em sembla fantàstic. L'hauré de buscar perquè m'ho he inventat, però em sembla bé.
0: Segur que hi ha algú que ho fa. Segur. Clar que sí. Molt bé, Enric, molt xulo. Escolta, i molt bones recomanacions. Parleu-nos de com és la vostra tornada a la feina, de si feu una feina vocacional o no, si realment, no, el granet de sorra que podem posar nosaltres, l'Enric té raó, és el fet de triar una passió, una feina vocacional, que ens doni passió, però també és veritat que el mercat ha d'ajudar per la seva part, evitant la precarització, i això ja és cosa del mercat.
1: Sí, que també són polítics.
0: Aquí està. Digueu-nos quina feina feu, si us agrada, si no, si us enganxa moltíssim, si fins i tot tant que no teniu vacances. Vosaltres mateixos, com ho fem per participar?
1: Doncs mira, molt fàcil. A l'últim dia us demanem molts àudios, com sempre us dic, i us diem, volem sentir, volem escoltar la vostra veu, així que envieu àudios al WhatsApp del programa, que és el 696-16-46-65, i si no, si entreu al mateix Instagram, seguiu-nos, si us plau, que us estimem molt, i allà veureu el reel, que us fem la proposta del tema del dia, i podeu deixar tots els vostres comentaris.
0: Molt bé. Enric, tornem a parlar a les 10.
1: A reveure, i molt
0: fins
1: bon programa.
0: Ara. Gràcies. Gràcies, igualment, perquè ja us dic que el programa el fem entre tots avui. Jo crec que fem rècord de participació d'emissores. Ara us expliquem per què.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Fem rècord de participació perquè dedicarem bona, boníssima part de la primera hora de l'Obert per Vacances a conèixer les emissores, les ràdios locals que ens han estat parlant aquests dies. Més que res perquè, si mira, des de Vilafant, no? Heu sentit, per exemple, Altafulla, l'emissora d'Altafulla, el bé que parla l'Eduard Virgili, i he dit, ostres, aquest noi jo l'he de seguir, l'he de continuar escoltant. Doncs avui coneixereu com és Ràdio Altafulla, per dir un exemple, Què hi faran durant tot l'any, quin és el ritme de treball que porten i a què es dediquen.

0: reportatge que ens han preparat des del Prat. Per altra banda, enviarem l'Eduard Virgili, ara parlàvem d'ell, a l'escola. A començar el curs escolar, ell s'infiltrarà allí entre les aules amb els mestres que estan preparant les seves classes amb els colorins i tot això, no? Els llapsos de colors i les enganxines, tot a punt per quan de cara a dimarts arribi tota la canalla. Inici del curs escolar avui en la connexió amb l'Eduard Virgili. Us recomanarem molt, molt, molt una activitat de tardor, visitar la Fira del Llibre de Muntanya. De fet, d'això en sap molt i ens en parlaran des de Cardedeu, l'Enric mateix. I abans de tancar l'estiu, encara no ens cansem de proposar-vos lectura, més enllà de, no?, històries de muntanya, altres tipus de llibres, de lectures, que també doncs, val la pena fer la llista ben llarga i que ens durin com a mínim, fins a Nadal. Són els continguts d'aquestes darreres dues hores de l'Obert per Vacances. Arrenquem, com sempre, amb la habitual ronda d'actualitat.
1: Obert per Vacances.
0: La ronda comença, com a bé sent habitual, a Girona. Pau Villafanya, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mirem de començar amb una notícia malaurada, la mort d'un ciclista de 68 anys en un accident amb una furgoneta. Això passava a la Nacional 260 a Cabanelles.
2: Sí, la víctima era veí de Cornellà del Terri i va morir aquest dimecres al matí en un accident cap a 7:45 del matí per causes que s'estan investigant. Una furgoneta va embestir a dos ciclistes. La víctima va ser traslladada a l'hospital on finalment va morir. Amb aquesta víctima són 90 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes segons les dades provisionals.
0: I en clau política us expliquem que l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, obre el curs polític a l'Ajuntament amb 10 grans reptes abans de les eleccions municipals de l'any vinent.
2: L'alcalde va presentar ahir les 10 prioritats del govern per aquest curs polític, com són, per exemple, l'entrega de 100 pisos d'habitatge protegit, la concessió del pavelló de Fontejau al Bàsquet Girona o la pacificació de la plaça Catalunya, així com la millora de la gestió de residus. Salellas va voler posar en valor la feina feta, fins ara assegurant que la ciutat ha sortit de la letargia dels últims anys.
3: Però mentrestant nosaltres sí que tenim clar doncs, que aquesta ciutat en marxa que considerem que hem anat posant els últims mesos i anys, no? Que l'hem tret de la letàrgia i que hem aconseguit doncs, que molts projectes que potser havien estat pensats o d'altres que havien estat en un calaix o d'altres que no havien estat ni imaginats es posessin en marxa, doncs puguin acabar de concloure-us i també doncs, podem afegir-ne alguns de nou.
2: Salellas va explicar que manté la prioritat de pactar amb Junts els temes en el que queda de mandat malgrat haver sortit del govern, però avisa que negociarà amb qui calgui.
0: I el personal de cures pal·liatives de l'Hospital Bernat Jaume de Figueres, que rep suport psicològic per cuidar l'exposició al dol.
2: El servei és un espai de ventilació emocional i l'ofereix la psicòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, que des de fa anys atén pacients i famílies en aquest centre. El projecte posa el focus en el concepte de la fatiga per compassió, a diferència de l'anomenat burnout, que acostuma a estar motivat per l'estrès laboral o l'estructura del sistema. La fatiga per compassió neix del vincle directe amb la persona atesa i la seva família i de l'empatia generada amb el patiment de l'altre.
0: Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona. Després tornem a parlar.
2: Perfecte, adeu.
0: Fins ara. La propera connexió l'establim amb Ràdio Rubí i allí saludem la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: I comencem parlant, posada a la vista, de cara a dimarts vinent, i és que USTEC i CGT mantenen la convocatòria de vaga després de la reunió amb Niubó.
4: Els sindicats mantenen la convocatòria per al primer dia de curs després que les reunions amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, no hagin servit per acostar posicions. La primera trobada ha estat a USTEC i a la sortida la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, ha explicat que mantenen la convocatòria de vaga perquè asseguren que la conselleria no s'ha obert a negociar. Escoltem a Segura.
5: Aquesta vaga només es podia evitar si realment durant el mes de juliol o abans de començar el curs la conselleria i aquest govern ens hagués traslladat una proposta de calendarització de negociació que realment doncs, donés resposta a les demandes del col·lectiu. Això no s'ha produït, no la tenim aquesta proposta. Per tant, aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga per realment fer aquesta pressió necessària perquè aquesta proposta de negociació doncs, pugui ser realitat.
4: Posteriorment, Niubó s'ha reunit amb la CGT, que també ha expressat que la vaga es manté. Un altre dels sindicats convocats a la vaga, la Intersindical, ha assegurat que la vaga del 8 de setembre pot no ser l'última. I per part de la coordinadora oberta obrera sindical, han assegurat que el curs començarà de la mateixa

0: mateixa manera que va acabar i han insistit que els acords del curs passat són insuficients. El membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Rubén Satorra, ha explicat que els acords de l'any passat són insuficients i que ha detallat que durant l'estiu s'ha treballat en un document amb les seves principals reclamacions i propostes. Aquest esborrany es debatrà en assemblees que tindran lloc el dia de la vaga i que posteriorment s'haurà de ratificar en una assemblea prevista pel 19 de setembre. Entre d'altres, aquest acord aborda qüestions com les ràtios, l'aplicació del decret d'inclusivitat, el reconeixement del personal educatiu i la necessitat d'arribar al 6% del PIB en educació en un termini de 2 o 3 anys.
1: Canviant totalment de tema, detecten 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya després de 2 setmanes sense casos.
0: Sí, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya, 3 a Sant Cugat, 1 a Barcelona i 1 a Molins de Rei. El govern manté les restriccions d'accés al medi natural i l'estratègia d'erradicació, mentre continua el dispositiu de control de la població de senglars a les zones afectades. Cal que passi un any sencer sense nous casos per considerar la zona lliure de PPA. Recordem que la zona del risc comprèn actualment 19 municipis de la província de Barcelona on s'han trobat un positiu o queden propers a una zona infectada. Dins de la zona delimitada hi ha 3 prohibicions que es mantindran sense canvis. No es pot accedir al medi natural, cal tancar zones de pícnic, pàrquings i accessos al medi natural i no es poden fer activitats de lleure organitzades a l'aire lliure.
1: I en clau cultural, i pensant en la temporada vinent, el Teatre Poliorama presenta un programa amb noms destacats pel seu 120è aniversari.
0: Emma Vilarasau, Jordi Boixaderas, Teda Teatre i Calòrica són alguns dels noms destacats de la programació per commemorar els 120 anys del Teatre Poliorama, al costat d'altres artistes com ara Carles Sanz, Roger Coma, Chino Darín i Ginés García Millán. El cartell presentat aquest dijous celebra, de fet, 3 efemèrides, els 120 anys de l'edifici com a Poliorama, els 40 anys de 3x3, la unió dels membres de Dagoll de Gom, Tricicle i Anexa en l'empresa que gestiona el teatre, i els 30 anys d'aquesta gestió. La temporada reunirà 16 propostes en 5 línies de programació, principal, complementària, el petit Poliorama, concerts tribut i les nits de polio. I tindrà 7 espectacles d'estrena. Escoltem a l'actor i director teatral Carles Sanz, que destaca la història del teatre.
2: Tenim com a 3x3 l'orgull d'haver pogut accedir a programar un teatre que crec que és importantíssim dintre de la història de la ciutat, especialment dintre de la història de la ciutat de l'art i de les Rambles, no? Perquè, clar, ara veiem aquest programa, doncs, semi com modern, així com molt, una decoració molt... Però aquí hi havia hagut de tot, hi havia sigut cinema. Crec que va ser la primera vegada en aquest teatre on es va fer cinema sonor a Barcelona. Sí, que és un teatre que té molta història i bueno, i nosaltres ara pues, fa ja 30 anys.
0: La darrera temporada de 2025-2026 del Teatre Poliorama va tancar amb una ocupació mitjana del 59%, una línia similar a la dels anys anteriors. Pel que fa al nombre d'espectadors, en van ser uns 116.000 els que van assistir a la programació principal.
1: Doncs Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Fins ara.
0: Fins ara, Núria.
1: I la propera connexió l'establim amb Terres Lleidatanes, UAU Lleida FM. Quim Gasó, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Bon dia. Mira, comencem dient-vos que l'Escola Popular de Balàfia denuncia una ordre de desallotjament de cara a dimarts vinent. El col·lectiu de la capital del Segrià ha convocat una roda de premsa urgent aquest divendres per explicar la situació i anunciar les mobilitzacions previstes. Què passa, Quim?
3: Doncs es tracta d'un projecte d'educació i lleure molt arrelat al barri de Balàfia de Lleida, que ara, com bé deies, afronta un desallotjament dimarts vinent, dia d'inici de curs, el 8 de setembre. Es tracta, com es dèiem, de l'Escola Popular de Balàfia, que haurà de deixar la seva seu al carrer Ripollès de la capital del Segrià a les 10 del matí d'aquesta setmana vinent. El projecte va començar el 2020 amb l'objectiu d'oferir reforç escolar i activitats de lleure per infants, també classes d'idiomes per adults i generar una xarxa veïnal basada en el suport mutu. Amb els anys també ha anat impulsant una ludoteca vinculada a la plataforma per l'habitatge i altres activitats educatives i comunitàries. Davant l'ordre de desallotjament, el col·lectiu, com bé deies, també ha convocat una roda de premsa aquest divendres al matí urgent a la mateixa seu del carrer Ripollès i explicaran aquesta la situació actual, les conseqüències que pot tenir la pèrdua de l'espai i les accions previstes a partir d'ara. L'Escola Popular també anunciarà les mobilitzacions que durà a terme durant els propers dies per intentar frenar el desallotjament i defensar la continuïtat d'aquest projecte al barri.
1: Per altra banda, també us diem que la paeria tanca els dispositius extraordinaris de la campanya agrària i manté 130 places fins a finals de setembre. Segons les dades de l'Ajuntament, en el moment de més demanda s'han ofert prop de 400 places entre els diferents recursos.
3: El pavelló 4 de la Fira de Lleida va tancar el dia 24 d'agost i el 3 ho va fer el passat dilluns. En aquest sentit, el segon tinent d'alcaldia de Lleida, Carlos Enjuanes, ha valorat positivament el dispositiu.
4: El balanç és positiu a nivell de la gestió i el funcionament dels diferents equipaments i recursos. Com sabeu, s'havien activat nous equipaments com el CATU, que ha funcionat, jo crec que molt bé, i també s'han tingut que activar nous recursos com el pavelló 4 en un moment. És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, això ens ha generat que tinguem que activar, com dic, nous recursos, més derivacions, més actuació a carrer, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt, molt adequada i molt professional.
3: En Juanes ha afegit que l'oficina única té de més de 1.600 persones durant tota la campanya i ha explicat que, tot i el tancament dels dispositius extraordinaris, es mantenen 130 places entre pisos i aquest dispositiu CATU fins a final d'aquest mes per tal de donar resposta a les persones que continuen treballant. Aquestes també s'afegeixen les 40 places de l'equipament de Seròs. Amb tot, la Paeria farà la valoració global de la campanya un cop s'hagin analitzat totes les dades i s'hagin mantingut les reunions previstes amb la Generalitat, el sector agrari i la resta d'agents implicats.
1: Doncs moltes gràcies, Quim Gassó, des de UAU Lleida. Una abraçada.
3: Fins ara.
1: I mira, tornem a connectar amb la Plana Ràdio. Marxem cap a Santa Bàrbara perquè ahir a la tarda allí s'hi van localitzar les restes del nadó desaparegut a l'habitatge, com dèiem, de Santa Bàrbara. L'estaven buscant de feia dies. Els Mossos van dur els pares a l'immoble després de ser detinguts a València. Ha estat seguint el cas la companya de la Plana Ràdio, la Tere Giné. Tere, bon dia de nou.
5: Hola, molt bon dia, Núria. Efectivament, tal com dius, els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir a la tarda les restes del nadó desaparegut a l'habitatge de Santa Bàrbara, on l'estaven buscant. De fet, la policia va portar els pares del petit a l'immoble. Ho van poder seguir nosaltres i també molts altres mitjans de comunicació desplaçats aquí al nostre municipi per seguir de prop aquest cas. La parella detinguda per la Policia Nacional dimecres a València, recordem que va entrar per separat a l'habitatge i ha passat a disposició del jutjat d'Amposta ahir mateix. La investigació està oberta des d'aquest passat cap de setmana, després de la denúncia de l'avi per la desaparició del petit d'uns 18 mesos. El cap de setmana els Mossos van trobar a l'habitatge una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits, i des de llavors buscaven les restes del nadó. Recordem que la plaça 2 del Tribunal d'Instància d'Amposta manté des d'aquest dijous ja com a detinguts els pares del nadó de Santa Bàrbara a l'espera de practicar noves diligències i abans de decidir si els envia a la presó o els deixa en llibertat amb mesures cautelars. Aquest cas està sota secret d'actuacions.
1: Moltes gràcies, Tere Giné, pel seguiment que ens has fet, Olivert, per vacances també d'aquest cas amb què tanquem l'estiu. Gràcies, Tere.
5: Una abraçada, Núria.
1: Una abraçada des de la Plana Ràdio. I acabem de completar la informació en terres tarragonines, en aquest cas amb la companya Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
1: Bon dia. Mira, nou pas per obrir al públic el camí de la Fonteta, no?
6: Sí, doncs l'Ajuntament de Tarragona ha licitat per 95.700 euros la redacció dels projectes per restaurar les restes arqueològiques i adaptar el jaciment a les visites. D'aquesta manera, la reserva arqueològica situada al carrer Eivissa de Tarragona fa un nou pas endavant per poder obrir al públic. La licitació marca l'inici de la segona fase de l'actualització després dels treballs d'estabilització i consolidació dels talusos perimetrals que s'estan executant aquest any. Aquesta primera intervenció amb una inversió d'uns 87.000 euros es considera imprescindible per garantir la seguretat d'accés al recinte i permetre continuar avançant la recuperació del jaciment. El conseller de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, destaca aquesta nova fase i diu que suposa avançar la recuperació i sobretot en la posada en valor del patrimoni arqueològic.
7: La posada en valor d'aquestes restes arqueològiques i la posterior museïtzació per tal que la ciutadania en pugui gaudir. Aquesta és l'única reserva arqueològica propietat de l'Ajuntament de Tarragona, per tant té un valor simbòlic important. Amb aquesta voluntat que sempre doncs, hem intentat mostrar, el patrimoni històric, que és patrimoni mundial, acapara grans portades i acapara molts recursos municipals, però tenim altres patrimonis que també necessiten de la nostra atenció i amb això és el que estem treballant.
6: Tot aquest contracte s'ha dividit en dos lots, Núria.
1: Mm-hmm. I altres notícies també que es porten a la, bueno, a la Crònica Negra gairebé.
6: Sí,
1: no,
6: successos, sí. Podríem dir. L'home buscat per l'assassinat de 7 persones a Colòmbia, El Pirri, el van arrestar precisament a Salou, l'endemà que el president colombià, Abelardo de la Espirella, informés a través de xarxes de la detenció de Jonathan Alexandre Castrillón Arango, àlies El Pirri. La Policia Nacional ha concretat que l'home va ser arrestat a la localitat tarragonina. I un últim punt en clau esportiva, parlem del Nàstic de Tarragona, que vol continuar amb bon peu aquesta inici de temporada i aquest dissabte juga contra el Cartagena, fora de casa.
1: Molt bé. Marina Pérez Got, què tal?
6: Bé.
1: Sí? Darrer programa.
6: Últim programa, ja.
1: No marxis del tot, que després ens hem d'acomiadar com cal, eh? Sí?
6: Sí, ho farem amb el Pep Sunyer.
1: Vinga, fins ara, Marina. Fins ara. Gràcies. Tanquem així la ronda d'actualitat.
8: Obert per vacances.
1: I comencem quan gairebé arribem al punt de 2:15 del matí, un experiment que és la primera vegada que fem, que jo no sé... Mira, últim programa, encara anem provant coses, que jo no sé com funcionarà. Intentarem que sigui àgil i ràpid, però que té com a finalitat, i això ho tenim claríssim, que des de qualsevol punt de Catalunya pugueu conèixer les emissores locals, encara que us quedin a l'altra banda. Sabeu totes aquestes veus que hem anat escoltant aquests dies de companys, que els hem dit nom i cognom, que han anat sonant i s'han ficat a casa nostra i hem passat l'estiu amb ells i amb elles? Tots aquests companys, com dèiem, que coneixen el territori, que són superprofessionals, cadascú a la seva emissora local. Doncs avui els coneixerem i, bàsicament, coneixerem el lloc on treballen.
9: Des de la plaça del Blat. Els castells, tal i com els entenem a Valls.

0: La ronda de presentacions de les ràdios locals, algunes, no totes, algunes de les que han format part de l'Obert per Vacances, comença, com sentíem, a Valls, Ràdio Ciutat de Valls. I la veu que ens ha estat acompanyant i posant-nos al dia de la informació castellera i d'altres coses és la de l'Eric Rosique. Eric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Com expliquem, com expliquem a tot Catalunya, què feu a Ràdio Ciutat de Valls? Perquè feu castells, però feu més coses, crec, eh?
1: Fem moltes coses. A Ràdio Ciutat de Valls, doncs nosaltres som la ràdio online de la ciutat, som una ràdio exclusivament per internet, que ara també serà una temporada molt il·lusionant, Núria, perquè estem fent millores també en el home de la web. Vam fer el canvi per allà el mes de març, maig, i doncs després doncs estem millorant diverses coses, com la implantació també de més directes, així que serà una temporada molt il·lusionant a Ràdio Ciutat de Valls, que bàsicament escolteu un dels programes que ha sigut un èxit d'audiència enguany, que és el Plaça del Blat, que ja porta temporades consolidant-se a Ràdio Ciutat de Valls, que és el programa d'actualitat castellera, però també no només parlem de castells, sinó que també tenim actualitat, tenim també un magazín cultural que el lidera la Marta Ferrer, que és el Tot Comença, que en aquest sentit doncs tornarà el mes d'octubre amb entrevistes en l'àmbit cultural, una mica també de música i també de tradicions a la ciutat de Valls. També tenim un programa d'economia, també, que és important, Núria, també.
0: Correcte, que és important, sí.
1: I a sobre també es fa els dimecres, perquè a Valls els dimecres doncs és dia de mercat i per tant no podia ser d'altra manera que com si fos els dimecres mercat. El fa la Montse Plana, també doncs donant veu en aquest cas a les entitats comercials de la ciutat. I no podia ser d'altra manera, Núria, també, que els esports també tenen molta cabuda a Ràdio Ciutat de Valls. Tenim el programa de tertúlia, que és el Valls Esports, i després doncs també, com no podia ser d'altra manera, també els programes més informatius, com l'Infopodcast, que com es fa amb diverses ràdios de la xarxa, doncs es dona veu també doncs en aquest sentit doncs això a l'actualitat de la ciutat.
0: Molt bé, no se us acaba la informació, no? A Valls també teniu
1: moltíssima, amb les cròniques, exacte, amb les cròniques, amb l'Infopodcast, bé, amb els informatius, la veritat que han fet molt de seguiment, però sobretot també li donem molta importància sobretot als podcasts de col·laboradors, eh? Mm-hmm. Tenim prop d'una dotzena, una quinzena, de tota mena, eh? Hi ha un podcast de salut, del grup de salut comunitària, hi ha el podcast de Dones de Ràdio, que també és un espai on també coneixem dones de la ciutat de Valls i les seves històries. Després també tenim el Veus Silenciades de l'entitat Afacit, per tant, una dotzena, quinzena de col·laboradors de Valls i l'Alt Camp que també li donem aquesta importància al format podcast de la ciutat de Valls.
0: Doncs és un format d'emissora, bàsicament centrat, vaja, en emissió online i, per tant, amb una cuidada pàgina web, com deia l'Eric, que ara s'està fins i tot renovant i que treballa molt amb aquest concepte del podcast, no?, que és el producte en reportatge acabat i penjat a xarxes. És així, Eric? No m'he inventat.
1: I tant, és així. També vam voler. I tant, Núria, l'has definit molt bé, perquè per això nosaltres no hem liderat aquesta part també de podcast casteller, perquè és la part que a més se'ns dona bé, no?, aquest format més reposat, que a la carta, que es pugui escoltar en qualsevol moment, que l'oient pugui recuperar-lo quan vulgui, i és una mica el nostre pal de paller a l'emissora, que estem implantant aquestes millores dels directes, però sí que és veritat que sempre donant canxa a aquest format.
0: Doncs a radiociutat.valls.cat, però simplement si googlegeu, com he fet jo, Ràdio Ciutat de Valls, els trobareu de seguida. Eric Rosique, ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest estiu.
1: Un plaer, ha sigut nostre. Una abraçada, Núria.
0: Una abraçada. I mira, des de Valls ens n'anem ara cap a Lleida, a veure si us sona això.
2: Això és Imun. Imun FM.
0: Quina marxeta que teniu, els de Lleida, els de Moon FM, Arnau Vilà, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
0: Quin indicatiu més xulo, això? Us ho canten, no sé, companyes locutores o no?
3: Aquí indicatiu el va fer la Virgin Music, és el seu nom artístic d'una companya que vam tenir aquí a Muna abans de la meva arribada i que és productora musical, fa música, i ja s'ha demostrat que se li dona bastant bé, la veritat.
0: Molt bé. Mira, abans que res, hauríem d'aclarir qui sou Emun, perquè Emun no és una població, són unes sigles, veritat, em sembla.
3: Correcte. Sí,
0: qui sou i qui representeu?
3: Mira, el de les sigles, a Núria, m'ho guardo pel final.
4: Sí.
3: Us començo explicant que Munt, doncs, som una emissora de proximitat que neix de la suma de 5 municipis del Segrià i la Noguera, que són Aubesa, el Farràs, el Guaira, el Mena i Torrefarrera, units en un consorci que avui també fa xarxa amb Corbins i amb Benavent de Segrià. La nostra feina és explicar què passa als municipis, però també posar en context allò que afecta la vida quotidiana. Parlem de pagesia i món rural, educació, salut, cultura, esports, igualtat, joventut, patrimoni, economia local i teixit empresarial. I ho fem des de la ràdio, des del web i últimament també des de les xarxes, sobretot a Instagram, on hem establert un espai on la població està actualitzada de les notícies del territori, que molts cops les expliquem en format audiovisual amb clips que hem obtingut anant al lloc dels fets. Un mètode, t'he de dir, Núria, que agrada molt a la nostra audiència, això de fer vídeos amb les coses que passen, sí, al nostre territori.
0: És que avui dia la ràdio és la ràdio, però, xiquet, les xarxes i la imatge també té el seu punt, eh? Sí. També s'hi ha d'estar.
3: I, a més, clar, si l'audiència, sí, té un espai on allí pot fer el seu comentari, doncs encara li agrada més. Tenim programes com el Som, sí, Terra, dedicat al món rural, el Menja't la Vida, sobre alimentació i salut, l'Ona Jove, on entrevistem els músics i de tants i ens presenten la seva música, i el Soc de Proximitat, dedicat al múscul empresarial, a banda d'altres produccions pròpies que ens uneixen directament amb la població. I atenció ara, companys, perquè ens agrada arrelar-nos tant al nostre territori que hem creat el nostre propi gentilici, a la qual ens referim a la nostra audiència, que és aquest. Atenció.
4: Molt bon dia, emunencs i emunenques.
3: emunencs i emunenques.
0: Clar, la gent es pensa que és una població, no, que és la ràdio.
3: Correcte.
0: Són els oients i oientes, que dèiem l'altre dia.
3: Correcte, correcte. Aquest és el gentilici que utilitzem a la nostra audiència, no? I tota la nostra àrea de cobertura d'aquests municipis, del Segrià Nord i de la Noguera Baixa, l'hem batejat com territori emunenc. Així és com li diem a tots els municipis. I, a més, companys de l'Obert i de la xarxa i d'arreu de Catalunya, us presentem el nostre eslògan. Atenció.
2: Amunt, amunt.
3: Amunt, amunt. Evidentment, havíem d'establir un rodolí amb amunt, amunt, així és, eh? I per acabar, com et deia, Núria, ja pel final, no m'ho guardo pel final, desvelem què vol dir amunt, perquè no busqueu el municipi o la regió d'amunt al mapa, és com Osasuna o Betis, no existeix. A partir d'ara ja podreu dir que amunt és l'abreviació d'emissora municipal.
0: Tal qual.
3: Així.
0: Ja, ja.
3: Així és.
0: Ja.
3: Emissora municipal, amunt.
0: Tal qual. No, és senzill, eh? És molt descriptiu.
3: Sí,
0: és el que
3: sí,
0: és.
3: Sí, totalment. Ara ja ho sabeu.
0: Doncs jo, des d'aquest estiu, que m'he fet ja emunenca, que ho sàpigues, eh?
3: Doncs un plaer, un plaer, Núria.
0: M'heu conquerit. Arnau Vila, ha sigut un plaer, també, treballar amb vosaltres. Una abraçada forta, company.
3: Igualment, que vagi molt bé.
0: Vinga, que seguim endavant i em sembla que la propera parada la fem al Prat.
5: Planeta Prat, l'òrbita pota blava.
0: Pota blava, sí, sí, és que ja sabeu que allà això és una denominació, no?, de producte de qualitat, aquests pollastres de pota blava. Em sembla, eh? Ara no voldria ficar la pota. A veure quin saluda des del Prat, la Neus Bou, la Maria Jordà. Bon dia, xiques.
6: Bon dia.
0: És així, no? Quan dieu pota blava es refereix al pollastre.
6: Ah, exacte, sí, sí, no vas malament entesa. Sí, és el pollastre i per nosaltres, mira, la nostra denominació, igual que els amunencs, doncs nosaltres som el pota blava. Sí.
0: Escolta, per pollastre el que heu tingut des del Prat, però de veritat, allò que diu un pollastre, mira, ni buscat expressament, al Prat Ràdio, no els heu sentit potser massa en antena, la Neus i la Maria, però han estat al darrere coordinant tots. Sabeu que dèiem que hem participat unes 45 emissores? Doncs elles tenen els telèfons de tothom, els mails de tothom, i s'han passat tot l'estiu trucant-les, perseguint-les, demanant-los entrevistes a tots aquests productes. Vaja, elles han fet el programa, la Neus, la Maria, la Rocío, que també s'ha incorporat en algun moment. És una feina de coordinació ingent que no us podeu imaginar l'afanyada que han fet i el bé que ho han fet. Us ho he d'agrair de tot cor. De tot cor us ho agraeixo. Va, i més enllà d'això, vinga, què feu normalment quan no esteu fent l'Obert per vacances?
6: Doncs, bueno, aquesta temporada ve molt forta perquè fem els 25 anys d'aniversari i, bueno, estem de celebració.
7: Sí. Comencem una nova etapa amb bastants canvis a la programació, pensat sobretot per adaptar-nos una mica als nous hàbits de consum i les noves maneres que tenim de comunicar-nos.
6: I el Planeta Prat, que és el magazín que, bueno, del qual heu escoltat l'indicatiu,
0: sí,
6: que estava també la Maria, que sí, per això també l'hem posat, perquè se l'escolti bé, doncs seguirem sortint a l'estudi, com hem estat fent fins ara, però ara encara més, perquè estem treballant amb una aposta pels nous formats i sobretot per les xarxes socials, que volem ser encara més a prop de la gent del Prat i llavors surt sortirem encara més al carrer amb noves accions, escoltarem també què passa i ho explicarem tot des d'aquests nous canals per així doncs, la gent ens pugui seguir i estiguem encara més diguem, en contacte amb les comunitats, amb el poble i amb els pretencs i pretenques que ens escolten. I els informatius, que també, sí. Bueno, com sempre, estarem al peu del canó informant de tot allò que passa al municipi, amb la màxima rigorositat i proximitat amb els nostres butlletins diaris i també impulsarem aquest any el nou podcast Sons del Delta, que serà coproduït per la xarxa i per Ràdio 4.
7: I també pel que fa als esports, aquesta temporada hi ha novetats. Traslladem el programa en directe de la Franja del Migdia a la tarda i, a més, ens incorporarem a un nou podcast dedicat al ciclisme, que potser us sona, en col·laboració amb la xarxa, Enganxat als pedals.
4: En sona, sí. Alguna cosa.
7: Doncs, en definitiva, celebrem 25 anys i esperem mantenir sempre la mateixa essència i ganes de seguir informant.
0: Escolta, jo no us podem escoltar tot això.
6: Mira, doncs ens podeu escoltar 91.6 de l'FM.
7: I sobretot ens podeu seguir a les nostres xarxes socials @elprat.radio.
6: Això mateix.
0: I aquesta metodologia que teniu, aquesta manera de treballar tan ordenada i tan posada a lloc, que hem vist a l'Obert per Vacances, que la Maria i la Neus m'han ordenat tots els pensaments locos.
6: Jo estava de Marie Kondo de l'Obert per Vacances.
0: Sí, són les meves Marie Kondos, que guai! És genial, perquè jo els anava llançant idees i elles executaven, elles posaven ordre... I jo estava tranquil·la ja. Això és marca de la casa, també?
6: Bueno, sí, jo crec que sí.
7: Per personalitat una mica més caòtica, però la manera de treballar...
6: Exactament, sí, endreçadeta. Intentem ser tot el màxim endreçades possibles, perquè com l'actualitat és el màxim desendreçat, clar. Doncs intentem compensar per l'altre cantó.
0: Escolta, ha sigut un plaer, de veritat. Sé que sona tòpic, però de veritat que sense vosaltres no haguéssim pogut fer l'Obert per Vacances.
6: No, igualment ha sigut un plaer.
0: Neus, Maria, moltes gràcies. Des del Prat Ràdio, la Neus Bou i la Maria Jordà. Gràcies, companyes.
6: A tu. Adéu.
0: Vinga, i seguim avançant. Ja tanquem aquesta primera ronda de connexions amb la Plana Ràdio. Va, que tornem a saludar la Tere. Així sona la sintonia, la falca, no? La cortineta, no sé com li dieu vosaltres, Tere, que indica que estem escoltant la Plana Ràdio. Tere Giné, bon dia.
8: Bon dia. Abans que tot, saludar la Neus i la Maria, que han estat un amor durant aquests, durant aquests dies, ajudant-nos moltíssim. Els que ja tenim una edat i a través de, bueno, i a través de les xarxes moltes vegades no ens costa trobar documents i aquestes històries. Així han fet una coordinació fantàstica. És una cortineta breu de la Plana Ràdio, el que acabem d'escoltar, Núria.
0: Sí.
8: Sí, de fet, el veritable cor d'esta casa, podríem dir, sí, que és la gran colla de col·laboradors i col·laboradores que tenim aquí al nostre mitjà de comunicació. Més aviat gran que menut, suposo que com a moltes emissores de ràdio, tot s'ha de dir, que omplen, podríem dir, d'un valor incalculable la nostra graella. Al capdavant de l'emissora, com en moltes altres emissores de ràdio local, només tenim dues persones, el Víctor Montecino i jo mateixa, que fem mans i mànigues per a fer una miqueta de tot. Tu ja saps que a la ràdio mos toca, sí, fer de tot. I ara, a més, pues, encara vídeos, reels, gestionar la web, moure les xarxes socials, que cada vegada ens roben més hores de ràdio, no?
0: Clar, aquestes connexions també de presentació de les emissores les hem volgut fer perquè veieu la diversitat de casuístiques en què ens trobem les emissores locals. Per exemple, la Plana és això. Sou dues persones, no?, amb plantilla fent de tot i després una munió de col·laboradors que acaben de donar-li color. I així funcionen moltes emissores locals, per bé i per mal. No,
8: sí, imagina't estos dies, per exemple, sí, que encara hi ha període vacacional, he tingut un noi que ha estat de pràctiques, però veritablement ens quedem, com aquell que diu, sols, no? I tot això ha d'anar sortint, i a més, si passen circumstàncies com les que hem viscut aquests dies aquí al nostre poble, pues encara la feina es va acumulant. I com en totes les emissores de ràdio local, podem dir que a nosaltres el que ens agrada la constància, però no la monotonia, per això, tot i tenir una graella estable, ens encanta sumar-nos, per exemple, a aquestes iniciatives de la xarxa amb programes especials, amb l'Obert per Vacances, embolicar-nos, podríem dir, la manta al coll amb qualsevol cita que també es porta a terme aquí al nostre municipi i que converteix un dia normal en una jornada especial, no?
0: En aquest sentit, Tere, digues així ràpidament quins són els programes estrella que podem escoltar a la Plana Ràdio.
8: Va, d'una manera molt ràpida, sí, que sé que tenim molta feina avui. La tertúlia dels dilluns és un espai de referència on xerrem, on analitzem les coses que passen al poble i on cada setmana venen tertulians diferents. Enguany incorporem La Bona Vida, un espai de psicologia positiva que hi hauran, en el que hi hauran preguntes i reflexions i preguntes per part de l'audiència també. Tenim programes dels més petits amb aprenents de ràdio, de divulgació amb ciència, l'actualitat del cinema amb pantalles, també temes esportius, el personal trainer, astrologia, espais de reflexió profunda, entrements i cultura. És un espai en el que analitzem la situació actual, la vida actual, des del punt de vista antropològic. A més, també t'he de dir que a nosaltres no ens agrada quedar-nos a l'estudi, som una emissora de carrer, i quan hi ha esdeveniments importants, com per exemple, enguany, tots els anys ja, enguany arribem a la trentena edició, la Fira de l'Oli i la Mediterrània, que es porta a terme al mes de novembre, pues sortim, ens desplacem, podríem dir, desplacem els nostres equips, imagina't tu amb dues persones, desplacem els nostres equips al recinte firal per viure-ho en directe. Queda molt bé això de desplacem els nostres equips, sí, no?
4: Realment és en primera persona, no?, del plural. Nosaltres desplacem a nosaltres. Sí, és així tal qual. És també el que passa, no sou un exemple aïllat, és el que passa moltes vegades, en moltes casos de ràdios locals. Tere Giné i Víctor Montecino, des de la Plana Ràdio, gràcies per donar-nos aquest color de Terres de l'Ebre que hem trobat imprescindible la temporada aquesta de l'Obert per Vacances.
8: Núria, te vindré a veure a Tarragona,
4: sisplau.
8: Que tinc a mitja família per aquí. Vindrem a fer un cafè de renta amb tu.
4: Llarg. Gràcies, Tere, bon dia. I seguim endavant des de Terres de l'Ebre. Marxem ara cap a Terres Barcelonines.
9: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
4: Darrerament, la veu de Ràdio Rubí a la ronda d'actualitat ha estat la de la Mariona Jerez, però l'Albert Soler també, sonaven els primers Oberts per Vacances, sembla que fa una eternitat i tot just fa 8 setmanes. Albert Soler, bon dia.
10: Molt bon dia, tinc la Mariona també aquí al meu costat.
4: Ja m'ho penso, ja m'ho penso. Escolta, què teniu Ràdio Rubí amb la Cobla i la Sardana?
10: Doncs mira, aquesta sintonia que estàveu escoltant és la sintonia de l'Ara i Sempre, que és el programa més veterà de Ràdio Rubí, i m'atreviria a dir que és el més veterà de les ràdios municipals catalanes. Va començar l'any 1981, i s'ha mantingut en antena ininterrompudament fins a l'actualitat.
4: Però espera, el 81, i encara es fa el programa avui dia?
10: Sí, sí. I no ha canviat de presentador.
4: Ah, no?
10: No. En Josep Puigventós fa des de l'any 81 aquest programa ininterrompudament. I quan dic ininterrompudament, ho dic literal. És a dir, no para l'estiu,
4: no
10: para per Nadal, fins ara no s'ha posat malalt. Evidentment, tens sempre l'opció de la gravació, només faltaria, no? Però que sempre nosaltres, cada a mitja setmana, no sé si és els dimecres o els dijous, ens envia el programa... i que el grava ell des de casa, arran de la pandèmia va aprendre a fer-ho des de casa i ja ha trobat gust a fer-ho així i ho fa des de casa, abans venia als estudis evidentment, i ara ho fa des de casa i ens ho envia i cada diumenge tenim plogui, nevi, sigui 15 d'agost sempre hi ha programa.
4: Fa honor al seu nom, Ara i Sempre,
10: Correcte, totalment.
4: Però no és l'únic programa, aquest és el més veterà i el que us enorgulleix a Ràdio Rubí i us marca de la casa, no és l'únic però, no?
10: No, exacte. A veure, tenim, com totes les ràdios, tenim el nostre magazín, el Rubí al Dia, que aquest 14 de setembre torna en antena, més amb uns canvis de presentadors i d'horaris, que és el pal de paller com de qualsevol ràdio, igual que ho són els serveis informatius, igual que ho són els esports que fem, diguem, a banda d'un informatiu diari, de la informació esportiva de Rubí, que és molt àmplia, en el nostre cap d'esports, el Siscolara. A més, fem les retransmissions dels partits de futbol de la Unió Esportiva Rubí, i aquest any el Cisco fa 20 anys que els fa ell. Però és que fa molts més anys hem tingut altres presentadors, altres periodistes que ho han fet, és a dir, fa dècades, més de 30, que fem els partits cada cap de setmana de la Unió Esportiva Rubí. I després tenim dos programes que a mi em semblen molt, molt emblemàtics, que són una miqueta doncs, el que han de ser una ràdio local, que és, per un costat tenim el primer, segon i vostres, que és un programa setmanal per visibilitzar els restaurants i bars de Rubí. Cada setmana dèiem, la presentadora, la Mariona Álvarez, porta aquí als estudis, i a vegades va ella i fa algun reportatge en restaurants, a explicar doncs, les novetats i restaurants de tota la vida de la ciutat. I després també tenim el Ruby Sound, que és el programa de música setmanal que parla dels artistes locals, amb entrevistes, agenda, etc.
4: Molt bé, hem fet una bona repassada. Estic veient per aquí que celebreu 50 anys.
10: bueno, d'aquí 3 anys.
4: D'aquí 3 anys, el 29,
10: exacte,
4: no?
10: Sí. El 29, però serem, diríem, junt amb Ràdio Areny, som les primeres emissores. Aquí tenim una mica de pique, no entrarem en aquest tema. Qui és la primera de les dues?
4: Deixa.
10: Ja arribarà, però en tot cas, les dues som de l'any 1979. Després de la recuperació dels ajuntaments democràtics, vam ser els primers en tirar endavant una emissora i continuem en antena i estem molt contents.
4: Molt bé. Doncs, escolta, ha estat un plaer també col·laborar amb vosaltres, Albert, que haguéssiu acceptat la proposta, de formar part d'aquest nucli que dèiem d'emissores que ens heu portat l'actualitat i moltíssimes coses més. Ha sigut un plaer, de veritat.
10: Gràcies moltíssimes, a vosaltres. Ens ho hem passat molt bé. Tant la Paula Iglesias, que m'agradaria
4: recordar-la,
10: i tant, que és que va començar, la Mariona Jerez, que la tinc aquí al costat. Saluda.
11: Hola,
4: Mariona.
10: I jo, que he donat una mica de lligar la salsa, que es diu una miqueta.
4: Molt bé. Un bon trio feu, com a mínim. Companys de Ràdio Rubí, moltes, moltes gràcies també per col·laborar. Una abraçada forta. No és que col·laborin, és que de fet formen part del programa, són part del programa, jo dic així, gràcies per col·laborar, però és que són, cadascú és una peça d'aquest gran trencaclosques que ha sigut l'Obert per Vacances. Abans us presentàvem a Emun com a emissora de Terres de Lleida, que ha sigut una dels puntals d'aquest programa. L'altre puntal en Terres de Ponent ha estat UAU.

0: Bon dia, Lleida. És dimecres 19 d'agost del 2026 i això és l'un dia més a UAU Lleida Ràdio, el 104.5.
1: És la veu de la Judit Castellà, que l'hem anat trobant al llarg d'aquest camí, d'aquestes 8 setmanes, però darrerament se'ns ha incorporat el Quim Gasó. Quim, UAU Lleida, bon dia.
2: Hola de nou. Sí, bon sí, li hem donat uns dies de descans a la Judit.
1: Molt bé, ben merescuts. Escolta, què ens expliqueu normalment, des de UAU Lleida? Qui sou? Què feu?
2: Doncs mira, som una ràdio local, però que ens ampliem, ens estenem en tots els límits de la demarcació, ja que el territori de Ponent, com bé sabeu, és extens en superfície, però també en les moltes històries que expliquen doncs, la quotidianitat i la trajectòria de tots aquells que en formen part. Per tant, UAU Lleida Ràdio una mica busca ser una finestra a l'oest de Catalunya per relatar tot allò que passa a les comarques lleidatanes.
1: Programes que feu?
2: Doncs mira, nosaltres comptem amb 14 hores de programació pròpia, que sí. Diguem, comentem aquí a molts llocs també el nombre de treballadors que som, a cada ràdio.
1: Té mèrit, 14 hores de programació pròpia, perquè el més fàcil és com a desconnectar, no? Però 14 sí. Hores són moltes, eh?
2: Correcte. Això, sí. Evidentment, doncs, és un esforç, però doncs, nosaltres també és una cosa que ens agrada remarcar, amb acompanyament, amb entreteniment, amb informació també per la gent del territori. El programa estrella de la nostra emissora és l'Un Dia Més, amb tota l'actualitat informativa, política i social, un programa matinal que acompanya doncs, els nostres oients des de les 6 del matí fins a les 12 del migdia amb la Judit Castellà i també amb espai per entrevistes sobre altres temes que sovint passen per sota del radar perquè, com et deia a l'inici, doncs, passen tantes coses a les Terres de Lleida que les hem d'encabir una mica a forma de calaix de sastre per poder-les explicar totes plegades.
1: Em sembla que els informatius són un pal de pell important, no?
2: Sí, intentem doncs, ser referents en aquest sentit per explicar tot el que passa especialment a les comarques més a prop de casa nostra, amb els informatius matinal, migdia i vespre, i UAU Lleida Ràdio també comptem amb una oferta esportiva com un altre dels pals de paller, amb una àmplia varietat de programes, com el Temps Afegit, que fa cada dimarts, dimecres i dijous, una hora al dia al Sergi Guiu, al Zona Bàsquet i la tertúlia esportiva de l'Antoni Lassols dilluns durant la setmana, també amb les retransmissions de bàsquet i de futbol dels equips de la ciutat amb els caps de setmana.
1: I també, digues.
2: Sí, evidentment, un imprescindible territori de Ponent, no podria ser d'altra forma, al sector agrari, que també troba el seu espai dins de la nostra emissora, amb un espai d'informació i debat, com és l'Arrela, un programa agrari que ja portem molts anys fent en antena, amb tots aquells temes que importen, no tan sols a pagesos, també a tot el sector primari de casa nostra.
1: On us sintonitzem, Quim?
2: Doncs mira, si esteu a la demarcació de Lleida, al 104.5 de l'FM, si ens voleu escoltar via web, al www.uau.cat.
1: Quim Gasó, com sempre, també, com dic a tothom, ha estat un plaer poder treballar amb vosaltres aquest estiu a UAU Lleida. Moltes, moltes gràcies per tot el que ens heu aportat.
2: Igualment de part meva i també de part de la Judit. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies i que acabeu de passar molt bona temporada, vaja. I vinga, ràpidament, 2 minuts per parlar amb DeltaCat. Entre arròs, riu i mar, marxem cap al Delta. Diana Mar, DeltaCat, bon dia.
3: Hola, Núria, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Més terres lleidatanes. Diana, ràpidament, però molt ràpidament, explica'ns què feu dia a dia a les Terres de l'Ebre, DeltaCat.
3: Doncs mira, nosaltres dia a dia el que fem a Delta.cat és el mateix que molts de companys. He de dir que este rondo ha resultat terapèutic, perquè no sé vosaltres, però també passa una cosa, que és el fet que les ràdios locals treballem amb molt poca gent, molt poques persones, molt pocs companys i moltes vegades molt tancades a nivell territorial. Llavors, clar, este tipus de programes ajuda a veure que no estem sols i és una gran alegria, Núria. I d'altra banda, també una mica trista, perquè s'acaba l'Obert per Vacances i jo l'associo molt al final de l'estiu.
1: Clar. Quins programes escoltarem, però, a Delta.cat, si us podem sintonitzar durant l'hivern?
3: Doncs mira, mos podeu sintonitzar... M'escolteu
1: bé? Sí, perfectament.
3: Ah, perfecte.
1: Haurem d'anar ràpid, però...
3: Doncs, sí. Mira, a la 107.6 i a la 91.1 de la FM mos podeu sintonitzar i també, a veure, la sintonia que estàvem escoltant era Voltant i Girant, que és el magazín territorial que marca doncs, la nostra actualitat. I després també el dia Terres de l'Ebre, que és el format informatiu i que uneix 8 emissores del territori ebrenc.
1: Molt bé. Doncs ha estat un plaer també comptar amb vosaltres, tenir aquesta connexió això entre rossos, rius i mars, que ens agrada molt, que és el que representeu Delta.cat. Diana Mar, una abraçada a tot l'equip. Gràcies.
3: Una abraçada a vosaltres i a tots els companys de tota Catalunya.
1: I tant que sí. Doncs vinga, sense temps de més, ara sí, fent una petita parada en aquesta ronda per conèixer les emissores. Falten 3 minuts i mig per arribar a les 10. Tanquem la primera hora de l'Obert a la tornada. Encara es queden algunes emissores que els volem posar nom i cognoms, no? Cara i ulls, i que us volem presentar, entre altres continguts.
4: Badalona 94.4.
5: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
6: Connectats amb Carme Reverte.

0: Doncs a aquesta hora de la tarda ens posem al dia de l'actualitat d'allò més destacat en els diferents municipis del Connectats i començarem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Raval de Montserrat va acollir ahir el col·lecte institucional de commemoració de les riuades de 1962, un fet que van passar fa 64 anys i encara es recorden aquí a Terrassa. Per primera vegada es va presentar el cens de víctimes mortals que s'han pogut documentar. Són 189 persones al cens com a víctimes i 69 desapareguts. Amb tot, tant l'Ajuntament com les entitats i institucions implicades demanen a les famílies de les víctimes que verifiquin les dades per resoldre qualsevol possible inexactitud. L'acte va comptar amb la declaració institucional per part de l'alcalde Jordi Ballar i un parlament de l'associació Niños Desaparecidos de la Riada de 1962 a càrrec de la seva secretària, Susana Escalera. Noel Duque, el regidor de l'Ajuntament, i la presidenta de l'entitat, Anna Martínez, van llegir tots els noms de les víctimes que han quedat plasmats en uns llençols penjant de l'atri de l'Ajuntament. L'homenatge a les víctimes continuarà avui a les 7 de la tarda amb un acte organitzat per la Comissió de Riades a la plaça de la Immaculada, al barri d'Àgara. Allà es farà una ofrena floral en record dels infants desapareguts i el proper 8 d'octubre l'Arxiu Comarcal acollirà una jornada per explicar tota la feina feta, els mecanismes emprats i la informació recollida en l'elaboració del cens.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: El director sabadellenc Fèlix Colomer ha estat nominat als Premis Emmy Internacional pel documental Temps Mort, una producció de 3CAT que reconstrueix la vida del jugador de bàsquet Charles Thomas. Colomer ha explicat que la nominació l'ha agafat per sorpresa, però que la rep amb molta il·lusió. També ha valorat que el documental, que explica una història de caiguda i superació, hagi aconseguit arribar al públic nord-americà.
3: És una història de fracàs, de caiguda, de superació, èxit posterior, com una americanada. Llavors està bé que arribi als americans. Jo ho volia que passés i finalment ha passat. Així que molt, molt content. Si no guanyem no passa res. Serà una experiència increïble anar a Nova York el 23 de novembre. Tinc moltes ganes de viure aquesta experiència i molt content pel que significa i pel treball de l'equip.
2: El documental competirà amb Baila Vini, The Fieldstone Weird Car Grand Prix i Tom Daley, 1,6 segons.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent. Uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell, entre els carrers de Santa Bàrbara i Vila Vall d'Abrera. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i també d'una de polivalent adreçada als estudiants de la ciutat amb una capacitat d'una norantena de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre. I és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta les 24 hores del dia.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat, ara ens informa Rocío Santaeufemia. Bona tarda.
5: Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat als espais que concentren aglomeracions. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. El sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local del Prat, detalla les zones on s'hi posaran.
6: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent, és a dir, Fondo del Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
5: A més, la policia local realitzarà controls d'alcoholèmia aleatoris a les colles de foc pretenques per garantir la seguretat dels seus membres i la ciutadania.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Després de dues temporades aconseguint la classificació per la promoció d'ascens, aquest curs 2026-2027, l'Hoquei Club Castellà vol aconseguir la fita d'ascendir a Hoquei Plata. En la tercera temporada del tècnic Joan Antoni Pérez en la banqueta grana, les mateixes que l'equip estat nacional catalana, els granes s'han reforçat amb el porter Eloi Gasset i amb Ramon Carné, procedents del Sant Feliu, i han perdut a 3 jugadors. La pretemporada ha estat força irregular per l'equip, però després de mantenir el bloc principal, els de Fiti parteixen com uns dels favorits per aconseguir classificar-se entre els quatre primers equips i disputar novament la promoció d'ascens. Aquest dissabte l'equip debutarà contra el Club Hoquei Cadí al pavelló Dani Pedrosa de Castellà, un rival que la campanya passada va acabar en setena posició amb 21 punts menys que els castellarencs, que van acabar en tercera posició. L'equip de la Seu d'Urgell s'ha reforçat amb dos jugadors nous.
0: Gràcies, Albert. Seguim al Vallès. Ara ens n'anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Avui, a Rubí, fa 64 anys que la nostra ciutat va patir un dels seus episodis més tràgics de la seva història. Ens referim a la riarada del 25 de setembre de l'any 1962. Aquella fatídica nit van perdre la vida més de 600 rubinencs. Per aquest motiu, aquesta tarda, a partir de les 6 de la tarda, a la placeta del 25 de setembre, es farà l'acte commemoratiu institucional. Com cada any, la commemoració serà una ofrena floral feta per l'Ajuntament de Rubí, els partits polítics i la ciutadania que volen que no s'oblidi mai el que va passar ara fa 64 anys. Coincidint amb la data històrica, aquest cap de setmana el grup de teatre Esbarjo i la Càmera Teatre Rubí representaran l'espectacle Metamorfosis, al casino de la plaça Catalunya del nostre poble. Hi haurà dues funcions, una a les 8 avui i l'altra demà també a les 8 del vespre. La idea és fer un homenatge a les víctimes de la Riarada i també d'altres poblacions de la comarca, a més dels afectats de la Dana del País Valencià fa gairebé 2 anys.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat. Serà vella.
9: Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un vehicle municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou 130.000 euros aproximadament per comprar una grua per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. La compra del vehicle es finançarà amb reduccions de diferents partides del pressupost. La nova grua permetrà recuperar un servei que en els darrers anys ha funcionat de manera irregular i que s'ha cobert amb solucions provisionals i encàrrecs puntuals. El servei de grua de Sant Cugat concretament arrossega problemes des de fa anys. Entre el 2022 i el 2023 només es disposava de grua per atendre emergències, mentre que el 2024 el municipi es va quedar sense servei regular. El 2025 l'Ajuntament va intentar recuperar un servei estable mitjançant una contractació externa, però el concurs provisional va quedar desert. Des d'aleshores, les retirades s'han anat resolent mitjançant encàrrecs extraordinaris.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: каждый.
1: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: És divendres, ja sabeu que els divendres és moment per repassar les estrenes de la cartellera cinematogràfica, arribant una mica abans d'hora, però el Sergi Estapé i el Jordi Guillem doncs estan ja a punt i preparats per explicar-nos què podem trobar com a novetats en les cartelleres dels cinemes dels nostres municipis. Nois, Sergi, bona tarda.
1: Bona tarda. Torna al cinema aquí a la Connectats i, com sempre, ho fem repassant algunes de les estrenes i ho fem de la mà del periodista de Diari de Terrassa i el nostre cinèfil, no contractat, però sí que col·laborador.

0: Val, doncs, com deies tu, hi ha una pel·lícula que representarà Espanya als Oscars que es diu La bola negra. Què em pots explicar d'aquesta pel·lícula de Los Javis?
1: Doncs és una introducció en el món d'oníric i poètic de Federico García Lorca. És una història d'històries connectades, valgui la redundància. Ens parla de les vides de tres homes homosexuals en tres èpoques diferents. Ens parla de desig, de dolor, d'herència i també d'una obra inacabada de Federico García Lorca. La pel·lícula va aconseguir el premi a millor direcció al darrer Festival de Canes i, com dèiem, competirà pels Oscars el mes de març, d'aquí mig any, la millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula internacional, que es diu ara, després de superar Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, i també de superar la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido. Aquesta va ser finalment la guanyadora, La bola negra, que està protagonitzada per Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardó i Carlos González, amb aparicions puntuals i molt estimables de les actrius Penélope Cruz i Glenn Close.
0: Molt bé, doncs escoltarem una mica d'aquest La bola negra i al final recuperarem una mica, doncs, una cosa relacionada amb aquesta pel·lícula.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: Porque no le conocías.
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya. El sueño más
0: joven. Doncs aquesta, La bola negra, aquesta pel·lícula, doncs, que, com recordava el Jordi, representarà els Oscars al cinema espanyol, però que, doncs, ara ja s'estrena i la podeu veure en els cinemes.
1: Una pel·lícula llarga, 2 hores 35 minuts.
0: Molt bé. Doncs ens anem als Estats Units per saber d'una pel·lícula d'animació que es diu La isla olvidada. És per oblidar o no?
1: Home, més o menys. És una pel·lícula dirigida per Joel Crawford i Januel Mercado. Explica la història de dues amigues que es queden atrapades en el místic món de Nakali, un món imaginari, i l'única manera d'escapar que tenen els hi costaria la seva vida compartida de records. És una pel·lícula amb veus de Liz de Soberano, Dave Franco, Jane Slate, i és una producció de DreamWorks distribuïda per Universal. Si teniu nens i als nens els agraden aquestes coses d'animació, doncs endavant, La isla olvidada.
0: Bé, nens i no tant nens, hi ha pel·lícules, doncs, que...
1: Sí, però aquesta és més dirigida al públic infantil,
0: Molt bé, escolta'm una cosa, digue'm cosetes de la següent, que es diu En el corazón de la bestia, una pel·lícula d'aventures feta als Estats Units amb un gos com a també
1: protagonista. Sí, sí. És una de les pel·lícules que competeix al Festival de Sant Sebastià, que es clausurarà demà al vespre. Veurem quins són els guanyadors finalment al palmarès. Aquest Heart of the Beast és una pel·lícula dirigida per David Ayer, que el seu principal ganxo és que està protagonitzada pel actor nord-americà Brad Pitt.
0: Home.
1: Juntament amb el també guanyador d'un Oscar, J.K. Simons. I Anna Lamb.
0: El gos no sabem
1: el nom. No sabem el nom i no... Sempre estan menys tinguts els animals. Com deia Hitchcock, Hitchcock sempre recomanava que no rodessin mai els directors amb gossos ni amb nens.
0: Però ell va fer un ocell.
1: Ell va fer un ocell, sí, sí. Però gossos i nens quasi no en sortien.
0: No en volien.
1: Llavors, és la història...
0: L'home que sabia demasiado, precisament, és un nen el que és el...
1: Sí, home, però ho feia el menys possible, només quan era imprescindible.
0: Ell les rosses li agradaven.
1: Exacte. És la història del Brad Pitt, diguéssim, que sobreviu a un brutal accident aeri, que ja ens l'ensenya en el tràiler, per si teníem algun dubte. Ell interpreta el paper de James Belmont, que és un oficial de les forces especials, i té l'accident amb el seu gos de combat, que es diu Odin, a conseqüència de l'accident queden atrapats al cor d'Alaska, en una zona deshabitada i feréstega, i hauran de fer front, doncs, a una naturalesa impecable, i hauran de lluitar portant la seva vida al límit per intentar sobreviure. És una pel·lícula menor, diguéssim, de Brad Pitt, que suposo que en fi, deu necessitar diners, això... Molts actors els hi passa, que no tots els seus projectes són perfectament escollits i desitjats, sinó que aquest és, mira, en fi, paguem això, doncs endavant. Veurem si ha anat al Festival de Sant Sebastià, alguna altra història deu tenir, però vamos, no estarà al palmarès ni de lluny.
0: Molt bé, doncs.

0: el que farem és escoltar un trosset de En el corazón de la bestia.
1: Tranquilo, ven aquí. Solo era una pesadilla. Ya no estamos allí.
2: Eres la primera persona que veo tan al norte. Dime, ¿en qué trabajas, James?
3: Fuerzas especiales, retirado.
2: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
3: Joaquín era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
2: ¿Y también le jodió la pata?
3: Sí.
2: Espero que le dijeses cuatro cosas.
3: Le pegué un tiro.
2: Joder.
0: Doncs aquesta pel·lícula En el corazón de la bestia, aquesta d'aventures dels Estats Units, i marxem a Argentina per saber quatre cosetes de La noche está marchándose ya, un drama fet, com dèiem, aquest país sud-americà.
4: Sí, és una pel·li que arriba de l'any passat, de l'any 2025, dura 105 minuts, una pel·li argentina dirigida per Ezequiel Salinas i Ramiro Soncini, que signen també el guió, protagonitzada per Octavio Bertone, Juana Oviedo, Rodrigo Fierro. Els actors no us diran gran cosa, són coneguts a l'Argentina, però no aquí. És una història sobre, és un drama, de fet, sobre la precarietat laboral, també sobre el cinema dins el cinema, perquè, de fet, ens explica la història d'un jove d'uns 30 anys que treballa de projeccionista en un cineclub municipal a l'Argentina, perd la seva feina, però el deixen quedar-se vigilant el local com a sereno, i acaba vivint...
0: Si no perd tant la seva feina, no?
4: Sí, la perd perquè, home, ell era el projeccionista, es dedicava això, i ara el releguen, diguéssim, a fer només de sereno, no? I es dedica això, a passar pel cinema, aprofita la nit que no molesta ningú per revisar les seves pel·lícules, les que més li agraden, i a mesura que es va sentint més còmode en aquesta llar, perquè ell pràcticament viu allà, comença a formar-hi una petita comunitat. Hi ha un grup de nois, també hi ha una excompanya seva que grava vídeos pel canal d'OnlyFans, allà mateix a la sala de projecció. En fi, és com un microcosmos, un món tancat, que aprofita en Salinas i Soncini per explicar la precarietat de la crisi, que la crisi és un estat d'ànim gairebé en la societat argentina i el cinema argentí, que amenaça de tancar aquest cinema i que posa en risc tota aquesta comunitat. La pel·li es va veure al Festival de Valladolid, a la Seminci, i, en fi, interessant, projecte argentí interessant.
0: Acabem amb un thriller fet als Estats Units que es diu Fall 2, 2 de número, el Dead Point, un thriller fet als Estats Units.
4: Sí,
0: pots contar.
4: És un remake d'una pel·lícula bastant interessant que es deia Fall, que és la història de dues noies que pugen a una torre de comunicacions a centenars de metres i, en fi, tenen un accident, una pel·li molt angoixant. Una pel·li d'aquelles que basen l'adrenalina tot el seu curs. Està dirigida per Michael Spearing i Peter Spearing, que són dos germans, que igual que els Harris els diuen els germans Spearing, en aquest cas, dirigida a quatre mans. I això, la història no té massa més. És la supervivent de... Ara he fet un spoiler de la primera. La supervivent de la primera part està molt enfadada perquè ha perdut a la seva amiga, diguéssim, i torna, en aquest cas, a les muntanyes de Tailàndia per afrontar un nou repte, una nova ascensió. En aquest cas, pujarà a una muntanya de 1.500 metres i allà passarà una cosa, hi haurà un petit accident i es veuran atrapades, no? Dirigida per interpretada per Harriet Slater, Arsema Thomas i Tom Brittany. És una mica això, la història de què passa amb aquests
0: pares. Escoltem un trosset de Fall 2.
5: Hola. ¿Me recibís? ¿Hay alguien ahí? Por favor, avísame si me oyes. Hola. Si me oís, responded.
0: Doncs aquesta angoixa també es veu una mica aquí, el que deia el Jordi, es veu una mica també en aquest tràiler de Fall 2 Dead Point. També s'estrena La família Dina, una pel·lícula d'animació feta a Rússia, Rise Up, una pel·lícula Levántate, un drama fet a Espanya, i es estrenen dues pel·lícules, Vengadores Endgame, de ciència-ficció dels Estats Units del 2019, i ja em diràs tu, l'estrena una pel·lícula del 2019, i aquesta potser té més sentit, Chicho o Mientras el cuerpo aguante, un documental fet a Espanya el 1982. Doncs, com dèiem, recuperem una mica, parlàvem de La bola negra, aquesta pel·lícula espelada, pel·lícula que serà la que representarà el cinema espanyol als Oscars, i volies parlar una mica de qui són els Javis, no? Igual que parlaves ara d'aquests dos, no sé, tenim els germans Coen, tenim els Javis, no? Qui són?
4: Són dos cineastes, un és madrileny, Javier Ambrosi, nascut el 84, i l'altre és murcià, nascut el 91, per tant, 7 anys més jove, que és Javier Calvo. Se'ls coneix no com a Javier Calvo i Javier Ambrosi, sinó com los Javis.
0: Ells eren parella, eh?
4: Eren parella des de...
0: Tot i que continuen amb una bona relació
4: Van,
0: i fent cosetes.
4: Van deixar-ho l'any passat, precisament, eren parella des del 2010, i l'any passat van anunciar la seva separació, tot i que mantenen una estreta amistat i, evidentment, una col·laboració professional que els ha dut a dirigir, per exemple, aquesta pel·lícula de La Bola Negra.
0: Tot i que no són molt... poca producció cinematogràfica, sí, més aviat sèries.
4: Sí,
0: no?
4: El que han fet bàsicament són sèries. De fet, Javier Calvo ja va començar com a actor, en aquest cas, com a actor quan era un nen, pràcticament, a la sèrie Física i Química.
0: Sí, és una sèrie que va impactar bastant, i en un moment que encara les sèries no acabaven de... I era una sèrie que feien una a la setmana, ara.
4: Sí, no l'havia vista, jo, sí. Però... I, en fi, i també Javier Ambrosi també va fer fet d'actor, banda de, i ara tots dos són fonamentalment directors i guionistes. De fet, com tu deies, no és habitual que uns cineastes guanyin el premi a millor direcció a Cannes després d'haver fet dues pel·lícules, és a dir, la seva segona pel·lícula, perquè la primera va ser La Llamada, que és un fenomen que va començar com una obra de teatre underground a les sales de Madrid i finalment es va convertir en un fenomen musical i cinematogràfic bastant important. Recordo que es va estrenar un estiu ja fa més d'una dècada i va ser...
0: Sí, va tenir,
4: una pel·li...
0: Va tenir molt impacte.
4: Sí,
0: jo crec que no l'he vist.
4: Jo l'he vist, però no és de les coses que més m'interessin d'ells. La Bola Negra crec que sí que m'agradarà, per tot el que estic sentint. Té pinta que és una gran producció. I com deies, doncs s'han centrat en fer sèries de televisió, com Paquita Salas.
0: Aquesta va ser la primera.
4: Sí.
0: Bona, si no l'heu vist, és una...
4: Sí, està bé.
0: Una sèrie una mica... una comèdia, però com si fos un fals documental i està força... Jo crec que, bueno...
4: Sí, està explicada així en aquest format. I després van fer també, més recentment, ja Veneno, que és la sèrie biogràfica sobre la Veneno.
0: No sé si tu l'has vist.
4: Sí, la Cristina Ortiz, que és la popular Veneno dels programes aquests de matinada de televisió. La van fer el 2020.
0: Un juguet trencat, no?
4: Sí, exacte. Una dona amb problemes, no? El moviment trans, també.
0: Una història molt...
4: Intenta visibilitzar-lo.
0: Sí.
4: És una sèrie que, en fi, està bé. I per mi la seva millor sèrie fins a la data és La Messias, que es va estrenar a Movistar Plus.
0: És més minissèrie.
4: 2023.
0: Més aviat,
4: no? Sí, és minissèrie. Crec que són, ara no sé, però són 7 o 8 capítols.
0: I de què va? Què tal?
4: És la història...
0: No facis spoiler, eh?
4: No, està inspirada en fets reals, perquè, de fet, ells, els Javis, s'inspiren en la història d'una família religiosa que es dedica a predicar l'Evangeli, diguéssim, a través de vídeos musicals. Jo coneixia la notícia, m'havia fet gràcia, fan uns vídeos, no?, com si fossin vídeos de YouTube, però en què canten totes les germanes, una família amb moltes filles i totes canten, en fi. Doncs és una mica això, la història d'aquesta família, adaptada, diguéssim, i, en fi, ja no puc explicar més, però ja faria
0: espanyols.
4: Està rodada al Bruc, en gran part a Catalunya, surt l'Albert Pla fent de pare, que fa un paper extraordinari, i jo us la recomano, si no l'heu vist, la tenim a Movistar Plus, La Messias, ara tindrà més volada, segurament, amb l'estrena de La Bola Negra, no? També havíem fet, el 2020 van estrenar Paca la Piranya, digue-me, 2021 Cardo...
0: I han fet una sèrie de petits curtmetratges,
4: sí,
0: com una sèrie que es deia Terroriferia. Escolta una cosa, però no marxarem amb res relacionat amb els Javis, sinó que marxarem recordant una pel·lícula que fa ara, al setembre, fa 20 anys, a la seva estrena. Jo crec que és una pel·lícula que t'agradarà a tu bastant. Es diu Viento que agita la cebada, de Wynne That Shakes the Barley. Va guanyar la Palma d'Or de Cannes el 2006. És Ken Loach i Cillian Murphy, el de Peaky Blinders, el principal actor. I escoltem la cançó que diríem, no és que sigui de la banda sonora, però és una cançó que porta el mateix títol, de Wynne That Shakes the Barley, és a dir, el vent que agita que sacseja la cebada. És una balada típica irlandesa, en aquest cas us la deixem interpretada per Dolores Kane. Gran pel·lícula, eh?
4: Gran pel·lícula, si no l'heu vist. Tot Ken Loach és molt
0: gran. Ja esteu, exacte, Ken Loach és molt gran, però aquesta en concret és molt, molt bona. Per tant, si no l'heu vista, ràpidament busqueu-la i gaudiu-la. Jordi, ens veiem la setmana vinent.
4: Ens veiem divendres. Que vagi bé, bon cinema.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

Cossos. Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: fly.
1: Són les 6.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Ladies and gentlemen,
1: welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
5: Comencem Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui d'una manera una mica dramàtica, perquè comencem amb un episodi de la història d'una petita traïció. Una traïció musical, clar. I els nostres primers protagonistes són el saxofonista el Johnny Hodges i l'organista Wild Bill Davis, que es van associar en una aventura que va estar a punt de deixar Duke Ellington sense un dels seus solistes més estimats, que era Johnny Hodges. Ara escoltarem una peça interpretada per aquesta parella. La peça es titula Bell of the Belmont i és una composició precisament del fill de Duke Ellington, que es deia Mercer Ellington.

Wild Bill Davis i Johnny Hodges ens han interpretat Belle of the Belmont. Johnny Hodges és un dels grans saxofonistes alts de la història del jazz i un membre molt destacat de l'orquestra de Duke Ellington, però era un home que també tenia inquietuds més enllà d'aquesta formació. Després d'altres aventures anteriors, a mitjans dels anys 60, entre 1963 i 1966 aproximadament, Hodges, com hem dit, es va aliar amb l'organista Wild Bill Davis en un grup petit que va tenir èxit de manera immediata. Era una activitat inicialment paral·lela a la feina de l'orquestra, però els anava tan bé que Hodges es va plantejar deixar a Ellington. La història, el problema, es va acabar quan el director, abans de quedar-se sense Hodges, va decidir fer la maniobra contrària, és a dir, va fitxar a l'organista perquè formés part també de la seva big band. De tota manera, a la gravació que acabem d'escoltar, ens volem fixar en el bateria, que és Bobby Durham, un home que als anys 60 va entrar en l'òrbita del productor Norman Granz i gràcies a aquesta relació el trobem en gravacions de maduresa de grans estrelles del jazz com Ella Fitzgerald, Harry Edison, Tommy Flanagan i, sobretot, Oscar Peterson. Ara l'escoltarem en una jam session en directe del cantant i guitarrista de blues T-Bone Walker amb Clark Terry a la trompeta i el propi Johnny Hodges en el saxo alt, entre altres músics. El trio del pianista serveix de secció rítmica en aquesta sessió i tots plegats ens porten un blues lent i molt sentit. Stormy Monday.

I tot i aquesta orientació brasilera que diem, el disc es tanca amb una versió de Fly Me to the Moon, que és aquella cançó que Frank Sinatra va popularitzar a nivell planetari. Aquí la teniu, Fly Me to the Moon.

Jazzit, BTV, xarxa de comunicació local, Ràdio Nacional d'Andorra. Aquest inici de programa en el que hem parlat del bateria Bobby Durham ve donat per un fet que no té res a veure ni amb Oscar Peterson, ni amb Johnny Hodges, ni amb Duke Ellington, sinó que ens toca molt de prop. Perquè el pianista barceloní Ignasi Terrassa va gravar amb Bobby Durham el març de 2003 i ara s'edita el resultat d'aquella sessió. Aquí teniu una mostra, Grooving for Jaume.

Grooving for Jaume, la composició d'Ignasi Terrassa que acabem d'escoltar i que va formar part del repertori que ell, l'Ignasi, el bateria Bobby Durham i el baixista Pierre Bosseguer van interpretar en una sessió de gravació de març de 2003. El projecte sencer l'havien de formar dues sessions de gravació, però la segona es va anar endarrerint per problemes d'agenda i l'any 2008, quan Durham va morir, encara no s'havia realitzat. I per acabar-ho d'embolicar, pel camí, l'estudi on s'havia fet la primera sessió va tancar. Les cintes es van perdre i l'Ignasi ha recuperat recentment el que es coneix com les premescles i a partir d'aquí, i treballant a l'ordinador, el disc ha pogut veure la llum. Aquí en tenim una altra mostra del que van fer. Swinging with Bobby, que és la cançó que dona títol a l'àlbum.

0: Hi, this is Kenny Barron, and whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz Is.
1: Sí, estem a Jazz It, a BTV, a la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i avui estem amb el senyor Joan Mas, que és el propietari del Club de Jazz Jamboree de Barcelona i el director del festival Mas i Mas. I ara repassarem a grans trets les figures que han programat. Per començar, Joan, veiem que hi trobem a diversos representants de la generació que va arribar a la fama durant els anys 90 i que la crítica va anomenar els Young Lions. I a més, podem començar dient que en aquest grup hi ha un català, en Jordi Rossi.
2: Bueno, el Jordi Rossi és el que em va portar tots a la Boat, a l'època que teníem la Boat, Mas i Mas tenia la Boat i el Jamboree, i el Jordi Rossi va ser com el, no, va viure als Estats Units i va ser com el Blinken que ens va portar tots. Va portar a Kurt Rosenwinkel, a Joshua Redman, el Chris Cheek, a Brad Meldau, o sigui, ens van anar portant tots quan no érem coneguts, i ella deia, ui, aquests seran els grans músics. I deia, bueno, i tu també, no? I deia, no, jo no. I també ha sigut un dels grans bateries d'aquella generació, no?
1: Dins d'aquesta escuderia destaca un músic que està considerat una mica l'enfant terrible del jazz, un home que té fama d'excèntric, però que l'escenari és molt potent. En James Carter.
2: Home, em fa il·lusió que hagis tret... Bueno, jo soc molt fan del James Carter, és d'aquesta generació potent i és el més en directe, el que connecta més amb el públic i a més, domina. Jo, per mi, és el saxofonista que domina més l'instrument que conec, no? És brutal. I, bueno, nosaltres el havíem portat diverses vegades, el vam portar a la Cova del Drac i bueno, és una persona molt difícil. No acaba, bueno, ha triomfat com a gran músic de jazz, però toca menys del que hauria de tocar una persona del seu nivell, perquè és bastant animal amb el públic i amb el qui el contracta. O sigui, explico anècdotes. Estava emprenyat l'últim bolo que vam fer amb ell a la Cova del Drac, i llavors va tocar brutal, el públic s'enfilava per les parets, i al cap de com 10 minuts d'estar aplaudint que no sortia per fer un bis, surt i diu, escolta, vosaltres sou burros, no penso fer cap bis per un públic així. La gent va sortir cabrejadíssima, no? Però bueno, jo tot i així que som masoquista, el tornaré a portar.

0: I avui, ja has dit, estem amb el senyor Joan Mas repassant la programació del Festival Mas i Mas 2024. Tenim un apartat de jazz vocal amb tres veus excepcionals, una masculina i dues femenines. El noi és José James.
1: L'apartat del festival de grans cantants, estic emocionadíssim de que portem tres grans cantants, no? José James, quan el vaig descobrir ja fa anys, que va començar cantant amb el món del, jo diria, del funk, hip-hop, del moment actual, i es va posar a cantar jazz, i per mi ara és dels grans cantants com a veu masculina.
0: Com hem dit abans, tenim també dues veus femenines. La primera és Cecil McLaurin Salvant. Què ens has de dir de la Cecil McLaurin?
1: Ah, per mi, indiscutiblement, i parlant amb altres, fins i tot crítics de jazz de Barcelona, la considero, jo la considero que és la cantant viva actual, la millor cantant de jazz. Impressionant la veu que té, impressionant la posada en escena, i bueno, la quantitat de repertori, des del clàssic amb un repertori actual, i, bueno, i la força que té.
0: I finalment, la segona veu femenina és la de Cyril Aimé.
1: Primer, que ella té una presència delicada i una forma de vestir de tot increïble, emociona el públic en seguida més veure-la, i té una veu com d'aquestes més fines, no? menys potents, però en canvi que et posa la pell de gallina, no? Que actualment també és un estil de jazz molt actual, que abans els cantants se'ls exigia més potència, no? Però en canvi fa virgueries en la seva veu, i et posa la pell de gallina quan la sents.

0: Acabarem aquesta conversa amb el senyor Joan Mas, director del festival Mas i Mas, parlant de les figures emergents que hi intervindran. La seva presència, Joan, significa que estem veient el futur del jazz i que és un futur amb bona salut?
1: I tant. O sigui, només cal veure la quantitat de músics. Fins i tot Barcelona no havia generat molts músics de jazz. Teníem grans figures com el Tete, no? Però una gran massa de músics no hi era, i ara hi és, no? Tenim tres escoles superiors, i no aquí, sinó a tot el món, està sortint una quantitat de músics, evidentment molts que no són estrelles, que no ho seran, però amb tanta quantitat de música en surten, en tant, algun d'increïble. O sigui, jo veig un futur al jazz molt bo, no? Bueno, per mi el jazz ja ha passat a ser com la música clàssica, no?, del segle XX, que aquí s'ha creat una escola. S'ha de donar gràcies al Chamorro, que també ha generat molts músics, i les escoles, un màxim exponent, per exemple, és la Irene Reig, no?, que per mi és una de les grans que està triomfant al món. A més, està tocant als Estats Units, està tocant pel nord d'Europa, i ha viscut al nord d'Europa, ha viscut als Estats Units, i que, bueno, fa molta il·lusió poder-lo portar a aquest festival, i ha vingut a tocar diversos cops, i jo sóc un gran fan. També és una persona molt seguida per les xarxes i que està al dia, no?

0: Hola, sóc la Irene Reig, saxofonista i compositora, i us recomano que escolteu la bona música que posen al Jazzit.
1: Seguim a Jazzit, seguim passejant pel món del jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Els dissabtes del mes de juny tenim jazz a l'Ametlla del Vallès. El seu cicle arriba enguany a la 13a edició. I el seu director, el senyor Antonio del Moral, ens presenta ara el proper concert.
2: Dissabte, dia 8 de juny, a la Masia de Can Draper, arribarà el tornado del genial pianista Marco Mezquida, acompanyat de Massa Camagutxa al contrabaix i Ramon Prats a la bateria.

0: This is bassist Kaisa Mäensivu. Whenever I'm around Barcelona, I love to listen to the great radio station Jazz It.
1: Acabarem l'edició d'avui de Jazz It amb la música del saxofonista i clarinetista cubà Paquito de Rivera, que aquesta setmana fa 76 anys i els fa de gira i en plena forma. Us el portem en una gravació de juliol de 1993 dirigint la United Nations Orchestra, que va fundar uns anys abans junt amb Dizzy Gillespie. En aquell moment, juliol de 1993, feia 6 mesos que el trompetista, que Gillespie ens havia deixat, i Paquito li feia un homenatge molt sentit. Escoltarem I Remember This i, si tenim temps, Blues for Astor, una peça amb aroma de tango. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazz It. Jordi Bartomeus, que és el nostre tècnic, Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent. Bona setmana, bon jazz.

0: Són les 7.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
4: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
5: Molt bé, i tu, Lluís?
4: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
5: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat. Lectures, que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
4: no
5: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures de per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana passada.
4: Perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
5: No caduca. L'episodi. Per tant, el podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs ens queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
4: No.
5: Tenim feina en
4: tenim
5: el present,
4: feina,
5: també.
4: Tenim feina en el present, exacte. Molt bé. I en el futur.
5: I en el futur, esperem.
4: A veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
5: Molt bé, doncs.
4: Avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
5: D'acord.
4: Llavors, no et dic més.
5: Val.
4: El títol ho diu tot, però no et dic més
5: no,
4: jo.
5: No, si us més de moment.
4: De moment i comencem, va.
5: Molt bé, doncs va, vinga.
4: Doncs vinga, avui el Col·lectius en xarxa, Fènix.
3: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: En els últims anys, en el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere. Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar.
5: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
4: Quan es mira la realitat empírica, vale, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
5: D'acord.
4: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no? I sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem una mica lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal com la tenim plantejada, caduca.
5: Sí,
4: caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
5: El més important.
4: El més important, d'altra banda. Per què fem esport, si no,
5: exacte,
4: no?
5: Sí, sí.
4: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, el primer equip de futbol transfederat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
3: Col·lectius en xarxa. El programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
4: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort tenir a l'estudi algú, l'Alan Trillo, membre d'aquest grup impulsor del Club Fènix, Futbol Club, que, a més, ens ho hem apuntat abans de començar, va participar del programa 2 del Col·lectius en Xarxa, 14/1/2021. Estem al programa 203.
5: 203, sí, sí.
4: Doncs imagina't. Alan, benvingut. Què
0: tal? Moltes gràcies.
5: I, a més, molt agraït que participés en aquell segon programa, perquè no pensàvem nosaltres que arribaríem tampoc fins aquí.
4: No.
5: És a dir, que en els primers episodis tothom que hi va participar ja es mereix un reconeixement per part nostra.
4: Exactament, sí, exactament.
0: Sí. I, a més, jo recordo que vau dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
5: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, en el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
4: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'ns una mica què és, com neix el projecte, i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
0: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar doncs va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors, ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes cis, i doncs llavors va dir, doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
5: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
0: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc anar picant una mica de pedra de dir som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc començar a construir Fènix.
5: Molt bé.
4: I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
0: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat. Que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
4: A veure.
0: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era, s'està perdent 0 a 19.
5: Clar.
0: Llavors, això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no?, que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia, però d'altra vegada era com poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no?, de no ens han volgut, però aquí estem, no?
5: Uh-huh.
0: Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
5: Clar, yeah. Clar. Uh-huh. Home, amb això que ens deies, i la, segurament no, la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia, més enllà d'aquell moment, doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva, és a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
0: Jo crec que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats, perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí, i ara, per exemple, estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7, i sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual, però a la mateixa vegada estem jugant contra equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol, i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que, bueno, que sentim comentaris, que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
5: Sí, quan rasques una mica, surt una mica l'essència real, no?, de tot això, eh?
4: Sí, sí, però sí. Això amb la gent amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
0: Contra la que juguem.

0: Suposo que també us rearma, no?, per continuar doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa també el vostre club, no?, i de visibilitat.
1: Totalment. O sigui que al final sabem que és una cosa que no vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol. Però, per altra vegada, és com això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
0: Clar.
2: Clar. Mm. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
1: Doncs mira, jo personalment, jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors què passa? Que clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs, vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes, doncs, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois tis.
2: Ja. Yeah.
0: Mm-hmm. Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals. Com descriuries tu el moment en el que es troba ara doncs, justament les persones trans doncs, en aquesta representació esportiva i parlàvem d'olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
1: A veure, doncs jo ho visc com que és superinjust, perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors, és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
2: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues, digues.
1: Sí, o sigui, al final és això. No estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles a ningú, no? Però alhora és com que és algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
0: Total.
1: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació. Jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
0: Clar.
1: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2 metres 10 que una persona que fa doncs 1,59 m com jo. Però ningú parla de biologia.
0: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser en el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no?, el futbol. És a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que resten a veure amb la tècnica esportiva, no? I això, no sé si forma part també o ajudaria... segurament jo entenc que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no? I hi hagués en moments concrets doncs, que portessin visibilitat, no? Perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes a primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
1: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui.
0: Clar.
1: Però no ho fan.
0: No ho fan.
2: Clar, segons el que tu ens explicaves, no?, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan, amb els nanos, no?, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades

0: d'oci, perquè entenc, bueno, no ho entenc, però bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la compatibilitat, pel que fa a la restricció de gènere, bli, bli, bli. Però al final no hi ha, tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys. No, s'explora poc aquesta via, no? d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són de la mateixa escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
1: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport. És l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
0: Clar, clar, totalment.
2: Totalment. Sí, sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs que no es senti apartada.
1: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, o no sé, vull dir, aquí estic especulant una mica,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: però,
2: sí, sí.
1: Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
2: Clar, clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere, sí, sí, dels nens, sí, i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però que en tenim una de noves, que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres, jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
1: Em sap greu.
2: Vull dir,
1: I també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peque és tot vestits, tot rosa, i penso, bueno, potser en aquella edat doncs no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
2: Sí, sí, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
0: Un relat que no és propi de la persona que l'està construint, no?
2: Totalment, sí, sí.
0: Tu has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja... Sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no... Fa l'efecte que, tal i com estem, d'aquesta forma tan estàtica, no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
1: Sí, sí, sí.
0: Després et volia dir, més exemples com Fènix Futbol Club?
1: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI, sí. No són exclusivament de persones trans. Mm-hmm. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
0: Vale.
1: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? Mm-hmm. O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure que si hagués de venir, doncs que tampoc és no, com aquesta discriminació positiva no, vés d'anar a jugar amb un altre equip, no ets trans.
2: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs, que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que em creu que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs, en decisions esportives com aquestes?
1: Doncs jo crec que va pitjor. Uh-huh. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona...
2: que viu a la vida.
1: Obrera,
2: sí.
1: No? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser... A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco. Clar. El meu avi sí. I el meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco.
2: Mm-hmm.
1: I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que la ultradreta... Una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials i ha sabut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
2: total.
1: No?
2: Uh-huh.
1: I jo crec fermament de que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix Estats Units.
2: Uh-huh.
0: Yeah.
2: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però si no, la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs, és importantíssim. Sí.
0: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix? Ens estan escoltant.
1: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que, de fet, realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual.
0: Yeah.
1: La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir... Ai, doncs si algun dia faig futbol, serà aquí. I doncs està jugant i està supercontenta, no?
2: Mm-hmm. Bueno, això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se.
0: Un espai segur,
2: no?
0: Per fer comunitat,
2: sí,
0: no?
2: Sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que, per tant, dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs que ens serveixen. Que ara ens deies que no estàs jugant, però formes part activament del club, no? I que, per tant, ets una de les persones... que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu rebent, per acabar, suport també institucional de les administracions? És a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
1: Bueno, és
0: o vinga,
1: més...
0: seguiu endavant, teniu això...
2: Potser no tant, no?
1: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres.
2: Vosaltres,
1: és a dir, potser costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment. Mm-hmm. S'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo... sense, sin jo ser nada d'això, sí, no? Sí, però sí, que al final, doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino, però, per exemple, el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera no sé què, els estudis o no sé què, sinó que també sigui, evidentment, sensibilitzada amb el col·lectiu, no?
2: Clar, clar.
1: Llavors, estem en un moment de dir, hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol, hi ha persones que no han jugat absolutament mai, i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors està replantejant, doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps, o gent que potser sí que vol competir, o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
2: Clar,
1: ja està,
2: ja
1: volen competir.
2: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
1: A vosaltres. Sí.
2: Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
0: Música. Amb música. She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
2: Molt bé. Doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
0: Que vagi bé. Adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de fragilitat i per fer-ho que millor que amb el geriatre i director de l'àrea de dependència de la Fundació Sanitària Mollet, a l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, el doctor Joan Solà.
1: Esteu escoltant Fem Salut.
0: Doctor Joan Solà, benvingut al Fem Salut. No és la primera vegada que ens trobem en aquests micròfons.
2: No, som habituals amb aquestes tertúlies.
0: Sí, perquè això és el que anem a fer, parlar de fragilitat. De fet, pensar, dic, ara fent servir allò persones vulnerables, fragilitat, expliquem una miqueta allò, què vol dir això, no? Sí. Jo, quan som fràgils, de fet, des que naixem podríem dir que som fràgils, no?
2: Bueno, mira, a partir dels 30 i alguna cosa d'anys,
0: sí.
2: El nostre cos comença a envellir, entre cometes, Anem
0: sí.
2: molt lentament, el que passa que això no es manifesta fins a edats més avançades.
0: Després hi ha un tobogán.
2: Aleshores hi ha un tobogán, no? A partir d'aquí, doncs, bueno, la fragilitat és una mica inherent associada a l'envelliment. A partir dels 75 anys ja es considera que les persones tenim algun grau de fragilitat. Està clar, doncs, que hi ha persones que arriben amb edats avançades molt bé, sense cap alteració significativa, però és veritat que hi ha persones, doncs, que inclús amb menys anys, si tenen segons quin tipus de malalties cròniques o oncològiques, doncs ja adquireixen un grau de fragilitat.
0: I llavors quan parlem de fragilitat és perquè diem, ai, és més fàcil que se't trenqui un os, sí. És més fàcil que t'ofeguis, és més fàcil que... No?
2: Mira, la fragilitat és, podríem definir-la de moltes maneres, però jo diria, perquè per fer un tenedor, que és quan et vas fent gran, doncs el grau de reserva que et queda al cos per fer front a algun tipus de malaltia o algun tipus de, doncs, d'injúria, una caiguda, un accident, no? És la reserva que té el teu cos. Conforme et vas fent anys gran, doncs vas perdent aquesta reserva. Jo a vegades explico que és com una llibreta d'estalvis, no? Que vas traient, clar, doncs, si un dia et ve un pagament així sobtat, doncs, per exemple, una fractura de fèmur, doncs aleshores tens dificultats. I aleshores el teu cos té més dificultats, doncs, per reaccionar, doncs, enfront les malalties o qualsevol problema que puguis tenir. Seria el grau de reserva.
0: És a dir, que amb aquest exemple que ens ha posat es tractaria d'anar ficant allò calarons, no? Allò, anar ficant benzina,
2: sí.
0: No? Una mica de reserva al nostre cos per fer front a aquesta etapa, no?
2: Sí, això és un concepte que m'agradaria
0: desenvolupar,
2: amb el sentit de que entenem, doncs, que una persona gran, una persona amb malaltia crònica, doncs, és fràgil i es va fent fràgil, és més vulnerable a qualsevol cosa, no? Però també és veritat, de cara, hi ha dos conceptes, un que la fragilitat és prevenible, en part, i potencialment podem tractar-la. No dic revertir-la al 100%, però podem, fent determinades coses, doncs, millorar-la. De fet, la fragilitat va molt relacionada amb la força muscular.
0: Sí, ara es parla molt allò de través de força,
2: Sí, aleshores, doncs, fins i tot, doncs, ara ja tenim escales o proves executives, que diem, senzilles, com pot ser apretar un dinamòmetre, la força de la mà, la velocitat de la marxa. Tenim unes escales, l'SPBB, que ara estem posant en marxa el socio i que fem sistemàticament a les persones.
0: I què és això?
2: Això és una escala que mesura la força, la velocitat de la marxa i com t'aixeques d'una cadira.
0: Ah.
2: No és el mateix aixecar-se de la cadira doncs, recolzant els braços, que aixecar-te directament. Per això et diu doncs, la força que tens a la musculatura del tren inferior, de les cames. Totes aquestes coses les mesurem amb un cronòmetre i això tenim unes escales que ens donen un grau de fragilitat. En base a aquest grau de fragilitat, ara, doncs, especialment a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, això és un projecte que lidera la Marta Pascasio, que és la nostra referent, diguem-ne, responsable de rehabilitació, doncs hem fet un programa que, en funció d'aquestes proves, apliquem un tipus d'exercicis o uns altres, un tipus d'intervenció de rehabilitador o de fisioteràpia, doncs, o un altre, no? Amb la idea de que cada vegada això es té que individualitzar més i aconseguir, diguem-ne, la màxima millora, tornar a posar a la llibreta d'estalvis, tornar a posar una mica. Mm-hmm. I aleshores això és una de les coses, doncs, la fragilitat està clar, ho hem parlat amb altres intervencions.
0: De vegades jo penso, home, també hem d'assumir que fer-se gran, no?, que també és un valor, sí, no? I sembla que ningú es vol fer gran, però la primera cosa que hauríem de fer seria assumir-ho, de que ens fem grans. I també hi ha la dita allò de si ens fem grans potser malament, perquè comencen a haver-hi doncs, això, patologies associades a aquest envelliment, però si no et fas gran, malament.
2: Està clar, està clar, eh? Vull dir que hauríem d'assumir tots, cosa que pels mitjans de comunicació, els inputs que ens arriben a les redes socials, tothom prenent suplements i tothom fent-se coses, sembla que si prens omega-3 ja seràs invencible, no?
0: Sí, sí, són finits, eh? L'ésser humà ara per ara són finits.
2: I envellim. L'envelliment aquest ha condicionat. Clar, abans, l'edat mitja, com hem comentat altres vegades, ha augmentat molt. Hi ha una població que arriba fins a edats avançades. Això dona temps a que et facis més fràgil. Doncs hi ha un component, diguem-ne, hi ha diversos components. Primer, si tens o no una malaltia, si has tingut o no un accident, has tingut alguna cosa, això et condiciona la teva evolució, la teva fragilitat. També depèn de l'estil de vida que portis. Si tu ets una persona doncs, que et cuides, tens una alimentació sana, que no vol dir espartana, però sana, fas un exercici moderat de manera continuada i et cuides, doncs, evidentment, això ajuda a retrasar aquesta fragilitat. I després està clar que tots tenim un component genètic. Uh-huh. Veus gent relativament jove que cronològicament té una edat però biològicament en té una altra i veus gent molt envellida i en canvi al revés, veus gent molt gran que dius, bueno, aquesta persona té un grau de fragilitat perquè com dèiem des dels 75 anys ja el nostre cos de manera
0: natural
2: doncs va patint una sèrie de canvis però que en canvi té una fragilitat moderada, no? I té una edat biològica, doncs, que li permet fer front a gastos, a malalties, a una caiguda, a una sèrie de coses, no?
0: Estem parlant molt de la part física, no sé si també a nivell de la part psíquica, també això...
2: Sí,
0: doncs,
2: sí. Evidentment, tot l'organisme va patint uns canvis, no? Jo, una mica per experiència, el que diria és que hi ha dues maneres d'envellir. Ho veig molt, sobretot això ho veiem molt a l'àmbit de les residències, que he tingut la sort d'estar treballant durant... i estic treballant a les residències. Les residències són una escola de vida. I aleshores, perquè tu interacciones amb moltes persones, reculls en molts casos les seves experiències. I llavors jo diria que hi ha dos grans grups. El que envelleix d'una i ho accepta,
0: sí, el tema que deien de l'acceptació. Sí.
2: I cognitivament es manté actiu, s'adapta a el que pot fer i té interès doncs, per relacionar-se, per mantenir una certa activitat intel·lectual. Això seria un grup. Aquest envelleix millor. En canvi, la persona que no accepta això i que sempre està buscant una recuperació que no arribarà mai... entra moltes vegades també en una situació d'insatisfacció vital que fa que a vegades s'aïlli socialment, que participi menys a les activitats... I
0: de depressió,
2: menys,
0: fins i tot, no? I de depressió, no? Perquè sempre parlem de la depressió, sembla que ha de ser en una època activa I també hi ha molta gent gran que té depressions.
2: Hi ha un percentatge molt elevat de depressió entre la gent gran. Moltes vegades no diagnosticada. Clar, si tu tens una depressió, et mous menys. Què dèiem abans? Que la fragilitat va molt lligada a la musculatura. Si tu camines, fas, et relaciones, tot això et manté una activitat, una massa muscular acceptablement bona. Si tu et quedes tot el dia pensant en los tiempos pasados, en un silló, s'atrofia la musculatura molt més que el que et correspondria per l'edat. Vull dir que realment la part emocional, la part cognitiva, té molt de veure. Està clar que la persona som, doncs, la part física, la part emocional, la part espiritual, i per estar, diguem-ne, en harmonia i arribar a una edat avançada, doncs, amb unes bones condicions, té que haver-hi un equilibri entre tot. Mm-hmm. No? I això, doncs, moltes vegades és molt difícil.
0: Sí, clar, explicat sembla molt fàcil, però fer-ho no és tan fàcil.
2: No és tan fàcil, no? I estem influenciats per les redes socials, per moltes coses, però no és la realitat que veiem cada dia a l'Hospital d'Atenció Intermèdia o a l'Hospital d'Aguts, no? I, bueno, lamentablement hi ha situacions que afecten molt a les persones i molt complexes. Dèiem l'altre dia amb els companys, no?, que fem sessions, sí, doncs que cada vegada, a la part aquesta de l'envelliment, cada vegada ens trobem en situacions més complexes a nivell clínic, perquè tu abans, si vivies menys anys, acumulaves menys malalties. Ara les persones arribem a més anys però amb més malalties, més medicaments. Estem posant en marxa, amb la direcció assistencial i amb la cap de farmàcia i amb els companys d'atenció primària, doncs un programa també de... ja fa temps, però ara cada vegada és més necessari, doncs, tot el tema de la medicació. Uh-huh. Estem mirant d'identificar i reduir els fàrmacs a menys de 10.
0: Ah, això seria fantàstic, perquè hi ha persones que et diuen allò, és que em pren 20 pastilles al dia.
2: Per què? Perquè arriba un moment que tu has de valorar risc-benefici, perquè el teu organisme va canviant, el teu ronyó va canviant, el teu fetge va canviant, el que prenia a vegades pastilles per la hipertensió resulta que arriba a certa edat i li baixa amb excés, això augmenta el risc de caiguda, d'hipotensió ortostàtica. Per tant, fer una intervenció amb la medicació és fer una intervenció molt eficaç amb la fragilitat.
0: És a dir, si podem fer exercicis de relaxació i estalviar-nos també aquesta medicació per dormir, per exemple.
2: Per exemple. No? Vull dir que això és una de les coses que la gent gran demanda més, no? I ja et dic, hem de buscar l'equilibri, i sobretot per prevenir la fragilitat és fer exercicis de força.
0: De força. Anem a parlar. A veure, què entenem per aquests exercicis de força? Ha posat allò el tema, no?, de... Sí. No sé si podem agafar una ampolleta d'aigua, allò de mig litre a cada mà i aixecar-la...
2: Mira,
0: allò...
2: Caminar? És un bon exercici.
0: Però aquest és de força o és de cardio? Perquè, clar...
2: Bueno, però...
0: També
2: però,
0: s'ha de barrejar
2: però,
0: una mica de tot.
2: Almenys et manté la musculatura més
0: activa.
2: O menys activa. Això és important perquè també té efectes sobre la circulació. La bomba muscular millora la circulació, o sigui, té molts beneficis. En quant a exercicis de força, clar, no es recomana que la gent faci tampoc exercicis d'esforç excessiu. Però, per exemple, una cosa molt senzilla i que, a més, s'ha vist que hi ha eficàcia que es relaciona directament amb la prevenció de les caigudes és fer sentadilles.
0: Això és de...
2: Sentadilles.
0: Arran de la Covid es va posar molt de moda,
2: perquè,
0: per xarxa social.
2: Perquè, però és una tonteria, però, clar, amb les caigudes moltes vegades... estan associades, doncs, a que tu tens la musculatura de les cames i l'equilibri, ja...
0: més atrofiat.
2: Més atrofiat, i per tant tens més risc de caure, no? Mantenir la musculatura fent exercicis de força. Hi ha molts exercicis, de fet, el que explicava aquest pla de fragilitat que tenim, que lidera la Marta, doncs fa intervencions... molt individualitzades en funció de la situació basal per potenciar doncs, exercicis dels braços, per potenciar exercicis de les extremitats inferiors, de manteniment del tronc. Però sí que té que haver-hi un cert esforç, eh? Tens que fer... un pot aixecar un quilo i l'altre en pot aixecar dos, o l'altre mig, però... perquè a vegades veiem moltes atròfies musculars i molt importants, això en geriatria li diem sarcopènia, eh? Llavors tens que començar per objectius molt petits i molt realistes, però tot el que sigui estimular la força de la musculatura és un guany importantíssim.
0: És important també, m'imagino, fer-ho amb alguna mena de prescripció,
2: sí,
0: no? Perquè
2: sí.
0: De vegades allò ens posem tots a fer exercici.
2: No, clar, això ha d'estar monitorat. De fet, amb aquest programa de fragilitat que tenim a l'hospital, i al sociosanitari,
0: a l'intermèdia,
2: doncs moltes vegades quan... l'equip de fisioteràpia han fet una sèrie d'exercicis en funció de la patologia, del diagnòstic que té aquesta persona. I quan li donem l'alta, a part de revisar-li la medicació, doncs li donem... Això ho tenim penjat a YouTube. Eh?
0: Molt bé.
2: I aleshores el fisioterapeuta li fa un pack individual perquè ell a casa, ara tothom... té mòbil o té doncs, una tablet, doncs pugui seguir fent aquests exercicis individualitzats a casa. I ho fem per patologies, no és el mateix doncs, una persona que pateix d'un EPOC, una malaltia respiratòria crònica, que una fractura de fèmur, no? Llavors fem això i aquí hi ha un conjunt d'exercicis per una millor mobilització i una part específicament per la fragilitat i per millorar la força muscular.
0: Ha començat, doctor, dient... És que s'ha comprovat que això té uns beneficis. Mm. En quin sentit? És a dir...
2: A tots els nivells. Vull dir que...
0: Cognitius, de mobilitat...
2: Cognitius, de mobilitat, de força, disminució de la... De... L'immobilitat... L'immobilitat, ara diré una frase així una mica, però... La immobilitat mata les persones. Una persona gran, que tu el tens al llit o està tot el dia al sofà, és el caldo de cultiu per patir infeccions urinàries, infeccions respiratòries, tot tipus de problemes. Aleshores, si tu mantens aquest organisme actiu, doncs tot això disminueix moltíssim el risc. No? Però, per exemple, una persona que té una bronquitis... pensem molt en la musculatura dels braços, de les cames, però a les costelles, entre costella i costella tenim muscles, el muscle intercostal, que és el que ens fa expandir la caixa toràcica i respirar. Si tu tens aquesta musculatura, que estàs tot el dia assegut, el dia que tens una pneumonia, costa tossir, costa expectorar, costa ventilar bé, no? S'atrofia. També hi ha afectació del diafragma, de la musculatura diafragmàtica. Per tant, la mobilitat és essencial i té una relació directa doncs, amb patir complicacions i, per tant, una relació directa amb la mortalitat de les persones grans. Uh-huh. I el més important és que hem d'abandonar aquest concepte. No hi ha res a fer. A veure, no tirarem l'envelliment enrere, però sí que podem retrasar i millorar les condicions amb les que arribes.
0: Uh-huh.
2: I, per tant, doncs, fer ara doncs, prevenció de la fragilitat i tractament, fins i tot, per recuperar determinades zones musculars de l'organisme, doncs tenen un benefici incalculable.
0: De fet, és allò que hem dit, no? L'ésser humà és finit, però si pots arribar a la fi de vida amb la millor qualitat de, no? De benestar, sí. D'autonomia, sí. M'imagino, no?
2: Sí, de fet, parlem del concepte de viure més, però la qualitat amb anys de vida. O sigui, amb anys de vida amb qualitat, no? Clar. Aquest concepte és tan o més important que el que vius. Si vius 98 anys, però et passes 10 anys allitat...
0: No, clar, i el tema de la dependència, que és el que moltes persones, i parlo ara en primera persona, el que et fa més respecte, no? L'haver de dependre, no? El de perdre aquesta autonomia.
2: Això és un punt d'inflexió. Mira, jo recordo una senyora que em va... També parlant de les residències,
0: sí.
2: sempre explico batalletes, disculpeu-me.
0: No, però, no, això està bé, està
2: però
0: bé.
2: Però una senyora que em va fer reflexionar molt. Com deia abans, a les residències aprens molt, eh? Una senyora que portava ja diversos anys a la residència, que va ingressar bastant bé, a diferència ara que a les residències ingressa molta gent molt, molt delicada, i va ingressar bé, però clar, va patint coses, problemes i tal. Escolta, el dia que li vam haver de posar bolquers perquè ella es va donar compte que era incontinent, aquí va haver-hi un antes i un després. Uh-huh. Amb qualitat de vida, des del punt de vista emocional, no? I aquella dona, jo parlava amb ella i m'explicava, no?, que s'havia donat compte el dia que li van posar bolquers de que ja estava entrant en una fase de la seva vida, no? I a mi em va fer reflexionar molt, de dir, ostres, és que quan et vas fent gran i vas perdent sobretot autonomia i t'apens de tercers o segons quines ajudes tècniques, doncs la vida canvia al 100%, eh?
0: De fet, ara amb aquest exemple que n'ha comentat el doctor, jo penso que de vegades també hem de, no només les persones, sinó també els professionals, no accelerar també aquest procés d'envelliment, perquè de vegades allò, perquè no arribes a tot, doncs igual, no? Igual que abans comentàvem el tema de la medicació per dormir, doncs igual el tema dels bolquers també s'accelera.
2: Bueno, clar,
0: quan haurien de treballar per intentar...
2: A veure, moltes vegades als hospitals, a les residències, és a dir, a vegades la gent espera que li facin tot.
0: No.
2: I, bueno, als nostres equips d'infermeria o de gerocultores el que intenten és dir, fes-te això. O sigui,
0: sí, a vegades, el tema de l'autocura, que sempre...
2: Esclar,
0: no?
2: El personal cuidador a vegades va més ràpid si ho fa ell. Però aquí nosaltres el que procurem és, escolta, si et pots rentar la cara tu...
0: Renta-te-la.
2: Ja et rentarem el reste del cos, però renta-t'ho. Vull dir, tot el que sigui estimular no és treure's feina, és afavorir l'autocura, afavorir l'autonomia i que puguis, a lo millor, tornar a casa dutxant-te, uh-huh, amb una supervisió, però que et dutxis, no? Perquè varia molt...
0: Clar, no, si de vegades és allò que el propi cuidador, de vegades clar, també el que fa és perjudicar a la
2: sense
0: persona.
2: Voler,
0: sense voler, dir, perquè vols ajudar, clar, i és tot el contrari.
2: I moltes vegades has de posar-los... No, això fes-t'ho tu. Fes-t'ho tu. I això és important. Escolta, jo deia la immobilitat és... està associada a la mortalitat. Moure's és vida. Uh-huh. Amb la mesura que cadascú pugui. Però moure's, mantenir-se actiu, moure i moure el cos... i moure l'intel·lecte, tot això ens ajudarà a prevenir complicacions i a arribar i a retrasar probablement una miqueta aquests anys de dependència o aquesta situació sense gaire qualitat de vida.
0: Segurament allò, l'actitud personal també ajuda molt, no?, en aquest
2: l'actitud
0: procés.
2: L'actitud personal,
0: no?,
2: ajuda
0: allò
2: molt.
0: De dir, escolta'm... Sí.
2: De fet, una mica... A veure, nosaltres li donem moltíssima importància a la fragilitat. De fet, ara, ja em sembla que ho hem comentat alguna vegada, a la Fundació estem treballant el pla estratègic de fins al 2030.
0: Sí.
2: I en aquest context, un dels temes, doncs, que té, diguem-ne, un dels focus que posem és l'atenció a la fragilitat, perquè, bueno, per aquest envelliment, per aquesta, diguem-ne, necessitat de la població en aquests moments, no? I aleshores desenvolupant diverses coses, des d'activitats preventives fins a programes específics, com t'explicava el que estem fent a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, però la Fundació en aquests moments és un dels focus, des del punt de vista assistencial, a l'abordatge d'una manera global, perquè la fragilitat té moltes cares, de la fragilitat.
0: Doncs, doctor, nosaltres farem d'altaveu de tots aquests avenços que facin en l'àmbit de la fragilitat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
2: A vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-vos el que estem fent.
0: Fins una altra. Adéu.
2: Adéu-siau.

0: Són les 8.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Benvinguts i benvingudes de nou a l'Inspira't de Ràdio Rubí a la 99.7 de la FM. Cada inici porta una oportunitat i avui en comencem una, la cinquena temporada de l'Inspira't.
1: Venim de dies de pausa, de soroll, de silenci, de vida i tornem amb aquella sensació que encara queda molt per explicar, molt per descobrir i molt per compartir. Hi ha temporades que simplement continuen i n'hi ha d'altres que comencen de veritat. Comencem. Comença l'Inspira't.

0: Avui ens visita Sílvia Rubies, responsable de Gliden Espanya, una plataforma de cites no monògames que, a més de funcionar com a app, analitza el comportament real de les relacions. Volem aprofitar la tornada a la rutina després de l'estiu, aquest moment en què les parelles es retroben o es tensionen, com vulguem mirar-ho. Sílvia, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
0: Benvinguda a l'Inspal, primer Inspira't a la temporada, eh?
1: Oh, quin honor, moltes gràcies.
0: Això, encara estem en rodatge, ja has vist que estem així com una mica a ralentir, perquè venim amb molta energia renovada, però encara allò del micro se'ns ha oblidat una mica des del juliol. Sílvia, primer de tot, què és exactament Gliden? Hem parlat de que és una plataforma, però identifica'ns, què passa a Gliden?
1: Bueno, Gliden és una app de cites no monògames, és a dir, es va crear fa com 15 anys, més de 15 anys, el 2009 a França, com a resposta una mica a una ansietat que es va veure entre la gent que s'aplicava, que s'anotava, diguéssim, aplicacions de cites i amagaven el seu estat verdader civil, no? Deien que estaven solters o solteres quan en realitat no ho estaven. Llavors aquí es va detectar que hi havia un nicho de consum i un nicho i una necessitat, i es va decidir, doncs, crear aquesta plataforma per a que tothom que vulgui aventures o que vulgui trobar només amants, doncs, vagi a Gliden, que s'escriu G-L-E-E-D-E-N, Gleeden, que ve de Gli, que és alegria, i Eden, és a dir, el paradís, la fruita prohibida, que és el nostre logo, que és la poma, el pecat, no? I tothom que estigui allí, doncs, com dic, ja sap una mica el que juga i el que es trobarà, doncs, amb gent que simplement el que volen és tenir aventures i buscar amants. No hi ha llocs a mals entesos, no hi ha llocs a reclams, ni ningú té per què amagar quin és el seu estat civil. També cada cop hem anat veient dins la societat, doncs, que el que és la monogàmia en si, doncs, es va ampliant o va desapareixent, segons ho vulguis dir, tot i que encara quedarà molt perquè desaparegui, perquè està molt arrelada dins la nostra societat i creences. I sí que és veritat, però, que cada cop més les noves generacions sembla que creuen més en relacions obertes, no monogàmia, parelles lliures, i llavors tota aquesta gent també té cabuda, doncs, dins de Gliden.
2: Quin percentatge podem dir de gent que és infidel? No sé si hi ha un percentatge per països o com ho podríem calcular, això? Tenim
1: votada? Sí, sí, no, nosaltres cada X temps anem fent estudis, tenim estudis de tota Europa, de Llatinoamèrica, i per exemple a Espanya sí que podem dir que fins a un 50% de la població, és a dir, la meitat de la gent, així amb grans nombres, després homes segurament serà més cap al 60%, les dones seria més cap al 55%, el 45%, llavors quedaria una mitja del 50% de la població espanyola, doncs, en algun moment ha admitit que ha sigut infidel a la seva parella. De totes maneres, com dic, i també apuntant Gliden, no?, que nosaltres anem molt dirigides a les dones, perquè creiem, doncs, que les dones tenen la mateixa llibertat sexual que podrien tenir els homes, i de fet fem moltes accions per a que així sigui, no promovent o parlant d'infidelitat o no monogàmia, sinó parlant de tots els tabús que tenen a veure amb la sexualitat femenina i que avui existeixen. I doncs tot això ho dic perquè, tot i ser nosaltres dirigits a les dones, encara el percentatge dels nostres usuaris és com un 65-70 davant d'un 35-40 de dones, és a dir, que encara és l'home el que continua sent molt més infidel que la dona.
2: Pot ser que les dones també siguin, no sé si això també, doncs, és una creença, no?, com més discretes que els homes.
1: Sí, clar,
2: i els hi faci por ficar-se en una app perquè no les descobreixin. No sé si va per aquí.
1: Bueno, amb una app o a la vida real, vull dir, avui en dia encara la infidelitat femenina continua sent un gran tabú, de fet està més castigada, no tant, cada cop no tant, com anem modernitzant-nos, en el sentit de que, bueno, qui vulgui, tothom és lliure, no?, una mica, de fer el que vulgui amb la seva vida, i no a un home se l'ha de condemnar menys o se l'ha d'aplaudir, i a una dona se l'ha d'estigmatitzar. De fet, vam fer un estudi farà uns 4-5 anys, crec que va ser al voltant de la pandèmia, i on deien que les dones no ho expliquen, en el cas de que tinguessin una aventura, una mà, un afer, no ho expliquen ni tan sols a les seves millors amigues ni a qui tingui més confiança. És a dir, encara sentim molt la pressió social sobre nosaltres en que, bueno, això està molt mal fet i molt pitjor fet que si fos un home. I per aquesta raó, si ho fan, si ho cometen, no ho expliquen i d'entrada ja també es frenen bastant perquè saben que hi haurà aquesta bueno, condemna més forta, diguéssim, no sobre elles.
2: I si parlem de mares, perquè m'ha vingut a mi ara això al cap, més estigmatitzades encara, m'imagino, oi?
1: Sí, clar, bueno, a veure, el que passa és que normalment dins de la nostra aplicació, per exemple, que sobre les que tenim les dades perquè fem enquestes als nostres usuaris i demés, moltes de les nostres usuàries ja són mares, perquè normalment una infidelitat quan tu t'apuntes o quan vols tenir una aventura, dona igual, no parlem, aquesta paraula és molt lletja, és així, no? Tampoc volem amagar res, però quan una dona sent la necessitat de tenir una aventura, molts cops és una dona que és mare ja, perquè ha tingut ja uns certs anys de relació amb el seu marit. De fet, és a partir dels 10 anys que estàs en una relació o en matrimoni que es sol caure en aquest tipus de tentacions, per així dir-ho. Llavors, el més segur és que aquesta gent, aquestes dones, ja tinguin fills. Inclús no fills no tan petits, això sí que és veritat. Moltes vegades són les mares que ja s'han quedat amb el nido vacío, que en diuen, no? Que a lo millor han superat els 45, 50 anys, o encara que en tinguin el nido vacío, però que els fills ja volen, ja no les necessiten, i elles es queden una mica que ja no són ni parella, perquè el seu marit les veu com una roommate, no? Algú que està per casa i que s'organitza i s'encarrega de la intendència, ja tampoc és una mare, perquè els seus fills no la necessiten, i ella s'ha perdut totalment com a dona, perquè durant tots aquests anys doncs, ha estat... per als altres, i de repente diu, bueno, jo ara amb què m'he quedat? A sobre ja tinc una certa edat que, bueno, malauradament ja comencem a ser bastant invisibles, diguéssim, dins de la societat, i llavors doncs tenen aquesta necessitat de tornar-se a reconnectar amb la seva feminitat, amb la seva sexualitat, a tornar-se a reconèixer com a dones, i molts cops i això ho sabem per dades i per enquestes que han fet els nostres usuaris, fan el pas de buscar una mà o una aventura doncs per això, per tornar-se a sentir com a dones i desitjades, que algú els digui, ostres, que maca que estàs, que guapa, avui tenia unes ganes tremendes de veure't. Nosaltres així fem broma, Gliden, sempre diem que Gliden és el millor botox que te puguis posar per una dona, perquè és que et rejuveneix com a 10 o 15 anys i tornes a sentir en molts casos aquestes papallones a l'estómac i aquestes ganes una altra vegada de voler viure, enamorar-te i de tornar a viure doncs així amb alegria i amb entusiasme, no? I tornar a sentir-te viva i dona també, desitjada.
0: És molt interessant obrir aquest debat. Les dones comencem a parlar de temes que també ens interessen, perquè parlar de la nostra intimitat moltes vegades ens ha fet com una mica de... Pues això, parlem de tabús, pues ens fa com una mica de que no podem parlar d'aquestes coses. Comencem a parlar. Això significa que Gliden és algo més que una paper o una aplicació.
1: Sí, exactament. Com deia, el fet de que estiguem molt, molt enfocades a la dona i a derribar els tabús al voltant de la dona i de la sexualitat femenina fa que nosaltres emprenguem moltes accions per parlar del tema. Per exemple, ara aquest divendres estrenarem la segona temporada d'un podcast, un videopodcast, que es diu Gliden Confidencial, con Marta Riesco, que la host és la periodista Marta Riesco, i al igual que la temporada passada, doncs tenim 6 entrevistes a 6 dones de la societat espanyola, totes elles molt interessants des d'un punt de vista o de l'altre, i amb totes parlem de sexe, de sexualitat. La idea és fer xerrades així com si estigués al sofà de casa teva prenent un vi amb la teva millor amiga i començar a confessar-te sense cap tipus de filtre ni de vergonya. No? Altres accions vam fer, per exemple, al Museu Eròtic de Barcelona, l'exposició Más Coñazo del Mundo, que com el seu nom indica, era tota una exposició de quadres i de fotografies i de diferents arts plàstiques que el que intentaven era mostrar i normalitzar la vulva femenina, començant pel fet que deia, ostres, quantes vegades entres en un bany quan érem joves, no? Inclús, no? Et diu lavabo d'una discoteca i és normal veure una polla dibuixada i mai veies una vulva dibuixada, no? És a dir, fins aquí arriba el tabú i que moltes dones fins i tot arriben a l'edat adulta i han tingut fins i tot fills i no es coneixen la vulva, no? Llavors, ja et dic, anem fent diferents cosetes i accions perquè aquest tema doncs entri dins de la nostra societat i se'n pugui parlar normalment sense que sigui un tabú, sense que tinguem vergonya i totes al final aprenguem arran de la pandèmia, no? I dels últims temps es va posar de moda el famoso succionador de clítoris, el Satisfyers, i bueno, per fi ja la masturbació femenina ha salido de l'armari, no? Com qui diria, perquè, ostres, abans era com que no es podia parlar, ara ja veus que es poden regalar aquest aparell i altres joguines eròtiques, per exemple, amb un sopar mentre s'està fent el cumpleaños d'algú i ja s'ha normalitzat, no? Bueno, sí que levantes alguna ceja i algun somriure, però bueno, que ja no és allò en plan, ui, mare meva, aquestes marranes que estan fent aquí al mig, vull dir, a veure, és una cosa natural, al final no deixem parlar de salut.
0: Exacte.
2: Salut sexual.
0: I ara que parles de salut podem també parlar de futur, vols dir que les relacions seran perennes, duraderes, com les teníem enteses com fins ara? Perquè tot això està canviant, no? Tot això està fent que la gent es remogui, no?
1: Estan canviant molt les maneres estan canviant molt les maneres de relacionar-nos tots i a més està canviant d'una manera molt ràpida i sí que, per exemple, fa uns anys hi havia un gran boom de les aplicacions de cites i tothom estava apuntat i era normalitzat i bueno, allò va començar una mica a sortir-se de mare i de més. Ara les aplicacions de cites a l'ús, diguéssim, Gliden, som bastant nicho perquè espero

0: ara era monogàmia, me caso para sempre, i bueno, menys mal que vino el divorcio i almenys te pots separar. Ara, bueno, la gent es casa menys i sí que cada cop sembla que el parlar de relacions obertes tampoc no fa tan mal, en plan, bueno, igual tu o qui sigui no s'ho planteja ara mateix, però sí que sents parlar de cada cop més gent que diu, bueno, sí, jo a tu tinc amb la meva parella un projecte de vida, tinc uns fills, un projecte, una casa, una hipoteca i tota la meva vida està enfocada a fer-la amb aquesta persona, però a l'hora de tenir relacions sexoafectives, doncs hem arribat al pacte, a l'acord, de que cadascú amb les seves normes, perquè aquí sí que això és una cosa de dos i cada parella és un món, doncs que si volem tenir relacions sexuals amb una altra persona, doncs es pot tenir. O gent que diu, bueno, jo estic amb aquesta persona i soc monògama, però sé que durarà el que durarà, perquè jo no me puc imaginar tota la vida amb aquesta persona. És a dir, que sí que és veritat que cada cop més estan entrant altres models de relacions sexoafectives dins de la societat i s'estan no normalitzant, perquè com he dit, encara tenim molta, bueno, molta força i molta pozo pues, de catolicisme, de societat, del patriarcado, de les dones, el que diem, però sí que les noves generacions, inclús a l'hora d'ells mateixos, com a reconeixes quina orientació sexual, molts ja són bisexuals directament, un any tenen nòvio, l'any següent tenen nòvia, i tot això està canviant molt, ja com a que els marges i una mica el corset de com havia de ser una relació afectiva s'estan ampliant moltíssim.
1: I si parlem de digitalització, podem considerar que el sexe per internet també és sexe?
0: Sí, bueno, clar, aquí sempre, nosaltres quan parlem de Gliden, a Gliden de la infidelitat, diem que hi ha fins a tres tipus d'infidelitat, que és la infidelitat per se, que és la que tothom coneix, que és quan realment pues, doncs, tu tens un contacte, diguéssim, personal i físic amb una altra persona, no? Dones un petó per alguns... Això pot ser una infidelitat o no, per altres, vamos, el només tenir el telèfon mòbil boca baix amb una taula ja és una infidelitat, perquè estàs amagant alguna cosa. El donar un like amb una foto d'una noia que no és la teva parella o un noi també ja és una infidelitat. Clar, aquí hi ha infidelitats segons cadascú tingui muntat al seu cap. El tenir uns missatges o enviar-te fotos pujades de to a través de les xarxes socials o dels canals de comunicació, doncs també es pot considerar per una gran majoria de la societat com una infidelitat. I ara aquí ja viene hasta la guinda del pastel, que és quan és possible tenir infidelitat o no amb ChatGPT. Que aquesta és, diguéssim, el nou pas que ja estem fent estudi. Sí, sí, sí, no, sí, és que aquí això va molt ràpid, noies. Fins a quin punt la gent pot arribar a considerar que si tu tens una relació que va més enllà de, bueno, de la que pots tenir al bio de feina o de consultar-li, mira, avui tinc un dia de bajón, m'ha passat això, i el ChatGPT te diu, no passa res, noia, tot és culpa dels altres, doncs el mateix pot passar a l'hora de crear-te la teva pròpia parella. De fet, això ja es va inventar fa 10 anys amb la pel·lícula Her, la famosa pel·lícula.
1: Sí, anava a dir justament aquesta pel·lícula que m'ha vingut al cap.
0: Doncs cada cop estem més a prop d'això, de bueno, també d'una societat que està més digitalitzada, les noves generacions també tenen una mica, tenen el perill de tancar-se i estar tot el dia connectats, de ja fins i tot una trucada els fa pal, ja tot ha de ser per WhatsApp, ja no es volen comunicar, queden poquíssim, doncs mira, a la llarga tenir i crear-te tu una parella que te diu a tot que sí, que mai te rebutjarà, que et donarà la raó i que a més satisfarà de la manera que sigui, perquè es podrà convertir hasta en un androide, si vols, en una persona que et colmarà tots els plaers, doncs imagina't on podem arribar a això, bueno, ja és ciència ficció, quasi tal, però que és present, vull dir que és passat demà, tampoc
2: això, ens n'anem molt. Això, Sílvia, ja és un amor virtual de veritat, eh? O sigui, amb tota regla.
0: Escolta'm una cosa. I amb tots els perills que comporta.
2: Exacte, perquè tampoc no és real, evidentment.
0: No és real i tampoc no és una manera d'enfrontar-se a la vida, perquè al final tu, estant en parella o no, relacionant-te amb qui sigui, també estàs creixent, no? Perquè te trobes amb uns límits que són els de l'altra persona, on es creixen, que són els de l'altra persona, que també ens fan a tots doncs, anar creixent i anar moldejant-nos. Clar, si estàs amb algú que a tot t'educament, pues yo soy el más guapo de todos y yo soy aquí, o sigui, no és real tampoc que tu siguis com ets i com t'enfrentes amb aquesta situació.
2: I com a anècdota, així per anar acabant, noteu que

0: les parelles quan tornen de vacances comencen a entrar més a Gliden, per exemple, a la vostra aplicació?
1: Sí, sí, totalment. O sea, és a dir, per notar setembre i gener, que són els mesos posteriors a les vacances, quan hi ha hagut més, diguéssim, convivència dins d'una parella i més estrès, perquè doncs, ja ara l'estiu, per exemple, imagina't, vacances d'estiu amb aquesta calorada que ens ha fet a l'apartament de la platja, suant com a polls, nervis, que jo no vull menjar, que a mi no em ve de gust això, que els crios, la tovallola, bueno, la suegra que se me aparece dos dies, a veure, això crea una sèrie de ficcions que clar, i després la tornada a la rutina, aquesta és la meva vida, torna a començar així 9, 10, 11 mesos més cada dia a tal hora, porta els nens, fes els bocadillos, els entrepans, fes és en plan, ostres, és aquesta la vida que vull tenir, no? És molta gent la que es replanteja si realment està vivint la vida que vol tenir o no, i busquen i creen i entren dins aquestes crisis existencials o crisis de parelles, en plan, escolta, ens hem adonat que tu i jo ja no ens portem bé, i sí, sí, de fet ja ho estem notant, que està pujant el percentatge d'inscripcions, ara el setembre és brutal, al gener també, perquè a més és l'època de comença un any nou, una vida nova, no? Una mica són aquests moments d'impàs dins de l'any, no? Que fan com una mica de clac-clac, o sigui, a veure on estic i cap a on vaig, i molta gent es replanteja totalment la seva existència. El més fàcil de canviar per començar és la parella, no? O la feina, però bueno, molta gent la parella. I durant l'època de la pandèmia també vam tenir un superaugment, ha estat un 200% de connexions i de noves altes, perquè allò va ser, vamos, una olla a pressió.
0: I a nivell, perquè vosaltres esteu i sou internacionals, esteu a tot arreu del món, noteu alguna diferència o és més o menys tenim tots les mateixes costums? En aquest sentit, eh?
1: En el sentit que sigui
0: l'època aquesta... Del sexe, d'entrar a les cites, de...
1: Bueno, clar, no, aquí hi ha certes diferències. Jo, per exemple, o sigui, porto el que és la comunicació i el màrqueting d'Espanya i Llatinoamèrica, i, per exemple, aquí ja pots trobar diferències, no? Tot i que som cosins germans, Llatinoamèrica, països com Colòmbia, Mèxic, són molt més conservadors, molt més masclistes, encara està molt més condemnat la infidelitat femenina, encara es parla molt menys de la sexualitat femenina. De fet, estem fent allà molts tallers amb les nostres sexòlogues locals de cada país per tenir xerrades i sopars amb influencers i periodistes i parlar més de la sexualitat i normalitzar dades i bueno, i per exemple a Mèxic hi ha el gran problema del feminicidi, no? Que aquí ja és entrar en un tema molt complicat que també hem de tractar amb molta cura. Després, per contra, tenim països com per exemple França, que és el nostre país número 1, on diàriament s'apunten a Gliden més de 1.000 persones, és a dir, més de 1.000 persones cada dia tenim noves apuntant-se a la plataforma. És un país que no és tan catòlic com el nostre, on tot aquest tema de la llibertat sexual històricament també ha sigut més lliure, el ménage à trois, el tenir a mans és una cosa com a més acceptada inclús dins de la societat. De vegades van a sopar doncs, el marit amb la dona i l'amant i els tres són amics, són molt més oberts en aquest sentit. Després tenim, per exemple, la Índia, on també és un gran mercat per nosaltres i s'entén a Gliden d'una altra manera completament diferent, i és que com que a la Índia encara hi ha molts matrimonis per conveniència, doncs el que fan a l'entrar a Gliden és intentar trobar l'amor de veritat, que és el seu amant, però és la persona de la que s'han enamorat de veritat. És a dir, que sí que podem trobar, tot i que al final parlar d'aventura o parlar d'infidelitat o parlar d'un amant pot tenir el mateix significat arreu del món, no té les mateixes connotacions o no es veu de la mateixa manera tot arreu.
0: Això demostra que Gliden és més que una app, més que una aplicació, ho hem comprovat. Continuarem, Sílvia, no?, parlant, ens queden molts temes, tenim tota la temporada per davant, o sigui que esteu convidadíssims, si organitzeu aquest podcast o aquestes exposicions o el que feu, sempre estem obertes
1: a
0: escoltar-vos, eh? O sigui que ja ho saps.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda.
2: Moltes gràcies.
0: I ens retrobem.
3: Continguts en xarxa.
4: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La

0: comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oleda Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Estem a l'espera que arribi el Sergi Yu també per començar aquesta secció. De moment tenim algun tema d'actualitat de sèries?
1: Sí, perquè s'ha estrenat ja el primer teaser de Dexter Resurrection temporada 2. Ja saps que jo tinc una relació tòxica amb aquesta sèrie en la que no puc deixar de mirar-la, tot i que el producte no sigui potser el de màxima qualitat. Dit això, recordo que la temporada passada jo estic molt content. És una mena de redempció per les anteriors, pels anteriors xuscos que hem tingut, sincerament. Temporada 8, New Blood, en fi. I amb aquest nou teaser el que es desvella és que han passat uns anys des de la primera temporada de Resurrection i Dexter està afrontant, sorpresa, mai s'havia fet això amb un revival, la crisi de la mitjana edat. Es fa gran i li han de posar ulleres per la presbícia. Aquest és el tràiler, vale? Potser realment també, ja que en puro Dexter fashion, està, jo què sé, és un assassí en sèrie el que porta l'òptica i potser només va allí a investigar-lo, no? Però això és el que s'ha vist al tràiler.
0: Molt bé.
1: Se saben moltes més coses, però com que jo segueixo, entre cometes, el rodatge de prop, perquè me fico a foros i van sortint fotos per aquí i per allà, sé moltes coses de les que passen a la temporada, o sigui, personatges que retornen, però no sé si dir-ho perquè potser són spoilers importants. Per tant,
0: no facis.
1: Per tant, no ho diem. I una altra cosa bastant interessant també, i és que la setmana que ve, bueno, el proper capítol de Futurama que s'estrene és un crossover que jo crec que fa una mica d'història, perquè a banda de juntar dues sèries de Matt Groening, junta dues sèries de dues plataformes molt llunyanes l'una a l'altra, que és Hulu, que és Disney Plus, que és Futurama, i Desencanto, que és Netflix.
0: Vale.
1: O sigui, no sé com han aconseguit tirar això endavant a nivell burocràtic. Segur que ha hagut d'estar una bogeria, però bueno, això és el que passarà la setmana que ve al Futurama, al penúltim episodi de la temporada.
0: Perfecte. Sergi, bon dia.
2: Hola.
0: Que tu tens actualitat?
2: Jo tinc una molt bona notícia per l'audiovisual català.
0: Ai.
2: 3Cat incorpora a partir de la setmana vinent els 28 primers capítols d'Oliver i Benji en català.
1: Molt bé.
0: Sí, hosti, molt
2: per
0: bé.
2: Primera vegada en la seva història.
1: Es diuen supercampions o alguna cosa
2: no,
1: així?
2: No, mantindrà el nom original, que és Capità Tsubasa, en català. Evidentment, originalment no es diu Capità Tsubasa, només faltaria. I una cosa que m'agrada molt és que no tindrem a Benji Price, Oliver Atom,
1: tindrem
2: els noms
1: reals,
2: Tindrem els noms en japonès dels protagonistes. I és una molt bona notícia. Oliver i Benji mai s'ha emès en català. De moment, d'inici, els 28 primers capítols. El 23 de setembre em sembla que és quan ja es podran veure a la plataforma 3Cat. Per tant, sempre que aquí audiovisual en català és una bona notícia. I, a més, Oliver i Benji, que és fantàstica.
1: Pues fans de Capità Tsubasa. Ja es pot dir així oficialment, perquè ja es diu així a Catalunya, ja podeu adoctrinar les vostres criatures.
2: No faré autobola d'un programa que dirigeixo, presento, edito, produeixo i coordino, però en parlarem amb l'Eduard Piera en properes edicions.
1: Bé.
0: A veure, podeu explicar vosaltres, perquè saps què ha passat? Que jo em pensava que estava a la graella i no ho està, llavors...
2: Home, t'ho explico jo, perquè bàsicament...
0: L'has editat,
2: no l'he feta ni presentada,
1: però ets el responsable.
2: Va ser una altra persona. Bàsicament, tocava per calendari estrenes, però vam considerar oportú, ja que fa pocs dies es van celebrar els 78ens Premis Emmy, ho van fer la meitat la setmana passada en qüestions molt més tècniques i el que realment té una autobola de comercial, que són millors sèries, actors, actrius, etc. Doncs es va celebrar la matinada aquest diumenge a dilluns a nivell català. La 78a edició, com dèiem, de pit arribava els Emmy com la més nominada, amb 25 nominacions, però els experts diuen que Widow's Bay va ser la guanyadora de la nit. 6 en va aconseguir aquesta setmana, 8 pel que fa a les categories tècniques, per tant estem parlant de 14 premis Widow's Bay, i ja en parlarem, però just el protagonista de Widow's Bay també ha fet història, perquè ha guanyat dos premis en els mateixos Emmys, d'una banda de repartiment i d'altra banda protagonista, i en parlarem.
0: Perfecte, doncs com ho fem per
2: com
0: categories,
2: tu vulguis,
0: no?
2: Sí.
0: Vale. Doncs la millor sèrie dramàtica ha estat per The Pitt.
3: Nightcrawlers, Let's clear up this board and show Day Shift how it's done.
4: Robbie's name's on the schedule. Is he finally back?
5: I'll believe it when I see it.
6: Try not to kill anyone today.
4: Yeah, you too.

0: Thought you'd run away and join the circus.
1: They haven't fired you yet.
2: I knew my first day back was gonna be hard.
3: I need a little help in here.
2: Dealing with what we go through here. And
4: a veure, valoració de... Clar, sí. Jo no opinaré, vale, perquè...
5: Per començar, el tràiler que hem escoltat ja és el de la tercera temporada,
6: sí,
5: eh?
6: Sí.
5: Ja he trobat el
6: darrer, teaser trailer,
5: que és el ja de la tercera temporada d'una sèrie que de moment en porta una, perquè és igual la segona que la primera, per tant porta una temporada de 30 capítols,
6: bueno,
5: s'entengui,
6: no, això...
5: s'entengui la ironia.
6: Jo segueixo dient que encara així això és una cosa a celebrar. Que tinguem 30 capítols en dos anys d'una sèrie... És una cosa meravellosa, que a dia d'avui veurem bastant poc.
5: Depèn, perquè si els 30 són punts repetitius, no és tan meravellós.
6: Bueno, és una sèrie procedimental. I una
5: procedimental,
6: sèrie...
5: eh? És...
6: Això és un drama, això existeix.
5: Sí,
6: eh?
5: Que és un drama, sí. I a veure aquesta tercera temporada si acabarà sent el drama definitiu.
6: Si estàs veient una sèrie, un drama procedimental, lo normal seria que més o menys passés lo mateix en un capítol, que els capítols tinguessin estructures similars. Dexter, de fet, ho és. Però, per exemple, sèries detectivesques de tipus TCI o House són sèries procedimentals. Per qui no ho sàpiga, que és que cada capítol té la mateixa estructura. Hi ha un pacient, arriba, descobreixen el que és, s'equivoquen, quasi el maten, al final el salven... i tots feliços, i el següent capítol.
5: A mi em sap greu perquè The Pitt tenia un tret diferencial, bueno, ho hem dit més d'un cop, eh? I ara jo com, ja m'agrada, com que a més veig que li van estar a l'altre costat de la balança,
6: claro,
5: encara m'agrada més a calentar-lo. Però crec que el tret diferencial de The Pitt, en el moment en què es converteix en idèntic la segona temporada, desapareix, i per tant és una sèrie menys bona en la seva segona temporada, perquè
6: no
5: el seu tret diferencial... crec que ja no és diferencial perquè ja ho ha fet 15 capítols o 16 a la primera temporada.
6: Però és que si te poses així tampoc ho era, perquè 24, la sèrie, ja ho va fer durant 6 o 7 temporades.
5: Però no en el món de l'audiovisual de medicina.
6: Ah, vale.
5: Crec que és difícil tractar coses diferents a medicina quan s'han fet tantíssimes sèries al voltant de metges i hospitals. Dit això i centrant-nos en els Emmys, perquè si no tindrem temps, jo de les que estaven nominades he vist The Diplomat, que és la diplomàtica, que em sembla que també l'has vista,
4: sí.
5: I Paradise, que jo no he parlat molt bé de Paradise sempre, sí, m'encanta. A mi Paradise és una sèrie impressionant, que també estan preparant ja la tercera temporada a Disney+. Les altres no les he vistes i poc n'han parlat, més enllà de Pluribus, que l'Ivan sí que n'ha parlat. Uf, perquè
4: i Slow
5: que...
4: Horses?
5: Slow Horses n'han parlat algun cop.
6: Sí.
5: Un dels protagonistes no em sortirà el nom, però és el que... Clar, potser la referència no us serveix tampoc. És el que fa de policia Batman a les
6: Mira,
5: pel·lícules de Christian Bale. És un actor molt, molt conegut.
6: Aquestos a nivell de producció també van a tota pastilla, eh? Quan acaba la temporada...
5: Porten 6, crec que aquesta setmana o fa poc van estrenar la 6a temporada de Slow Horses.
6: I te diré més, l'últim capítol de la temporada, quan acaba el capítol, hi ha un trailer de la següent.
5: Vaja, ja. Doncs van amb la feina feta. The Gilded Age,
6: Fast Horses.
5: El Caballero de los Seven Kingdoms, ben jugat. El Caballero de los Siete Reinos, que és de l'univers Juego de Tronos.
6: Sí.
5: Paradise, com hem dit, The Pit, que és la guanyadora, Pluribus, Slow Horses i Your Friends and Neighbors. Aquests eren les nominades, la guanyadora The Pit.
4: Molt bé, perfecte. En comèdia, la millor sèrie de comèdia ha estat per Widow's Bay.
7: Soy Tom Loftus.
8: Encantado, Tom. Arthur.
7: ¿Te apetece tomar un café?
8: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
7: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
8: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
7: ¿El qué?
8: Que aquí pasan cosas malas.
7: Arthur, estos... pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
8: ¿Hubo canibalismo?
7: No.
4: A veure, això era...
5: És clar, aquest és el que no s'entén o jo no he entès mai dels Emmys. Tampoc no m'he ficat a buscar exactament quin és el criteri per introduir sèries en aquest apartat que és millor sèries de comèdia. Hem fet ironia i broma més d'una vegada amb The Bear, per exemple.
6: Perquè no és una comèdia pas.
5: Perquè no
4: bueno,
5: ho interpretaria
4: com... I no ho diu ens dir tampoc.
5: Clar, no s'entén gaire aquesta categoria. Dit això, en principi, però el poc que he vist... És una sèrie que miraré, perquè sóc així de comercial. Si guanyes un Emmy, te miro. Però vale. Que no, així funciona.
6: Ja ho fas amb els Oscars.
5: Així funciona jo, exacte. En principi és una sèrie de misteri i no sé fins a quin punt de fantasia fosca. És a dir, no sé si és Stephen King, per exemple, o una miqueta així més misteri fosc i amb aquest punt de fantasia, però vaja, estava dins d'aquesta categoria que et diria que doncs, Hack sí que és de comèdia perfectament, Abbott Elementary perfectament, Solo Asesinatos en el Edificio, però, per exemple, no conec Margot's Got Money Travels, Nobody Wants This, és la de... també és de Netflix, em sembla, sí. Aquesta, si no recordo malament, i és Shrinking, que no l'he vista.
4: Una mica de comèdia... Sí, però no l'hagués ubicat directament a comèdia.
6: És que
4: no?
6: Aquest és el problema que tenen normalment aquesta categoria dels Emmys, que les comèdies de situació com a tal, o les comèdies més pures, potser no les nominen o les menystenen una mica en pro d'aquestes sèries, que potser no són drames, full drames, yeah. No? Però...
4: Sí que és veritat que fa riure, hi ha moments còmics, però home, també hi ha moments de plorera.
6: Jo també te diria que, per exemple, Solo Asesinatos tampoc és...
5: Sí, si la
6: ubicaria potser és la més comèdia d'aquesta llista, però...
5: Jo sí la ubicaria com a comèdia, però vaja, Widow's Bay, una de les guanyadores de la nit...
6: Felicitats, és la sèrie de l'any.
5: Dels Premis Emmy, que ara en parlarem més d'una i dues vegades.
4: Perfecte, doncs entrem en la categoria de minissèrie o sèrie antològica. La guanyadora ha estat DTF St. Louis. The autopsy is going to say heart attack. Excuse me. What can I do for you? Special crimes. I'm uncertain it was natural causes.
9: Come on in. Hello there. Hey, Clark. Carol. I saw this thing, an app. DTF St. Louis. You meet these people so you can spice it. Spice up your life, you know. Spice it up.
10: What's DTF?
9: Down to fuck.
10: Whoa. You work together here?
9: Yeah. Floyd was a colleague and a friend. How did you get into signing?
10: I have Peyronie's disease. I have a curve in my penis greater than 30 degrees. Profile name. Rock solid. Because I feel like I'm a pretty dependable person.
4: A veure...
5: All Her Foul, The Beast in Me, Beef, la guanyadora de TF St. Louis i una nova temporada de Love Story que n'ha fet diverses, en aquest cas la darrera que va protagonitzar que té enamorament entre John Fitzgerald Kennedy Jr. i Caroline Bessette. DTF és d'HBO, aquesta sèrie, entre els protagonistes, el que fa de... pare, entre cometes, de Eleven a Stranger Things, el policia de Hawkins, no em surt el nom, que també es va parlar de que tenien mal rotllo amb la prota amb Eleven, però que després van treure tots aquests
6: van
5: rumors.
6: Van sortir que estan molt bé.
5: També és una altra de les guanyadores, ja veureu que sortirà diverses vegades aquesta sèrie, que com minissèrie, que és com haurien de ser totes les sèries a partir d'ara, minis curtes d'una temporada i que s'acabin, sí. Segurament també la miraré.
6: Tenint en compte el que costa que treguin temporada
5: Biff l'he vista. I
4: jo em sembla que The Beast in Me, és que em sona molt, però no l'ho visc.
5: Clar, ara me n'he donat compte que els noms, culpa meva, els he ficat amb la versió original.
4: No, però està bé, jo els miro amb versió original, però és que no la recordo.
5: Però potser el nom, és a dir, pot ser que els miris amb versió original, però clar, el Netflix
4: el tinguis en castellà. Sí, el nom, i a més t'ho tradueixen, que...
5: Llavors...
4: Libre albedrío total.
6: Adaptació.
5: A partir d'aquí, les altres, ja et dic, Biff sí que les he vist, són dues temporades diferents, és la segona temporada de la que estava nominada, dues temporades amb personatges i protagonistes absolutament diferents. I just de vist in me, si no ho recordo malament, que una de les protagonistes és la de Outlander, l'altre protagonista, ja ho veureu després, és el de Widow's Bay.
4: Ah, molt bé. Doncs vinga, ara ja passem a actors i actrius. La millor actriu protagonista en una sèrie dramàtica ha estat per Rhea Seehorn per Pluribus.
11: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?

0: Solo queremos que seas feliz. Una pregunta. Claro, ¿qué quieres saber? ¿Cómo revierto todo esto?
1: Pero tranquila, Carol. Descubriremos qué te hace diferente.
0: ¿Descubrirlo por qué?
1: Para que te unas a nosotros.
0: ¿Qué?
2: ¿Merescut?
3: Molt merescut, jo penso que sí.
2: Oh,
3: jo penso que
2: molt
3: sí.
2: Bé que s'acabés amb... Què?
3: Sí.
4: Bueno, depèn, de, no sabem les altres.
3: A mi, pels jo pels meus gustos...
4: Potser s'ho mereixia Zendaya, Ivan, no, per Eufòria.
3: Ja t'ho dic jo que no. Sí, ho sento molt per Zendaya, perquè la tia és boníssima, però la última temporada de... Sí, si, no, si has vist Eufòria...
4: No, he vist,
3: que...
4: he vist Odissea i Spiderman en fa molt poc, bueno, i clar. No, és la millor Zendaya en
3: el ja t'asseguro que el paper que feia Eufòria... És brutal, a les dues primeres temporades, però és que aquesta tercera temporada, que és la que s'ha estrenat aquest any, és perquè no guanyi ningú, ni perquè es nomini enlloc, ni perquè pugui brillar ningú. És que de veritat...
4: No, no sé a l'apartat tècnic, a la part d'emis tècnics, si Eufòria va tenir massa de ressò, però em sembla que...
3: No, és no que no hi havia res destacat,
4: no
3: tècnicament.
4: No em sona haver vist res més. De fet, Zendaya hi era a la gala dels emis, i Zendaya... que una cosa no vol dir l'altra, em cau bé, crec que és una persona
3: no, i tant.
4: Que em cau bastant bé.
3: Personatge públic, acceptem.
4: Sobretot quan està al costat de Tom Holland, que crec que potencien el seu encant en un com l'altre quan
3: estan, sí senyor,
4: quan estan junts. Era una de les nominades, amb Carrie Coon, de The Gilded Age, amb Chase Infinity, de The Testaments, la protagonista de Diplomat, Kerry Russell, que és nominada cada temporada, però de moment doncs, encara no l'ha guanyat cap. De Diplomat, que ja en parlarem segurament la setmana vinent o en properes, ja té data d'estrena de nova temporada. I Zendaya, com dèiem, entre les nominades.
3: Pues jo ja t'he dit, estic molt d'acord. La Rishi Horn ja feia un paper brutal a Better Call Saul, per qual va estar nominada unes quantes vegades i no va guanyar absolutament res. Per mi això me sembla un moment de redenció, tant amb ella com amb Vince Gilligan, que és el creador, i que també li ha tocat, ha rascat alguna cosa.
2: Perfecte. A millor actor protagonista torna a sortir de pit en aquest cas per Noah Wyle.
4: Que estava nominat amb Sterling K. Brown de Paradise, que jo em reafirmo amb que és un dels meus tres actors preferits. Gary Oldman és el que no em sortia de Slow Horses. Mark Ruffalo per Tas, que em sembla que interpreta un policia, si no recordo malament, en aquesta sèrie. I per mi és millor que la diplomàtica a la sèrie Rufus Sewell, que és l'home de la diplomàtica, que em sembla que fa un paper fantàstic. A la sèrie de Netflix, Noah Wyle, que ja en deu portar un parell.
3: El de l'any passat i aquest. Correcte. Com a actor protagonista, sí. Jo l'he dit al Sergi fora de micros. Aquesta temporada de Pitt es va escriure perquè Noah Wyle guanyés un altre Emmy. Perquè era putejar el personatge i posar-lo, o sigui, esfonsar-lo a lo més absolut per veure la seva desintegració de la seva personalitat.
4: És a dir, a mi m'importa ben poc, però crec que s'hauria d'intentar que no es pogués repetir. És a dir, com per exemple...
3: Home, però...
4: Clar, jo però... És a dir, jo entenc, per exemple, que tu puguis guanyar dos Oscars perquè has fet dos papers diferents. Però guanyar dos Emmys fent el mateix personatge, crec que també portes a que d'altres actors o actrius no guanyin més Emmys i hi hagi més varietat de guanyadors. És a dir, si tu has fet un paper diferent, tu pots guanyar els Emmys que vulguis o els Oscars que vulguis. Però si tu has fet el mateix personatge, no sé si s'hauria de poder guanyar dos Emmys seguits pel mateix personatge.
3: Jo és que tu me diràs que no, però jo considero que entre la primera i la segona temporada hi ha hagut una evolució molt gran d'aquest personatge.
4: Però, sí, entenc el que dius, però crec que el meu no, vull dir, també es pot entendre.
3: Clar, sí,
2: sí,
3: dir,
2: no. Sí, sí, sí, sí.
4: Perquè, per exemple,
2: com a actor et podries guanyar, però no pel mateix personatge.
4: Crec que per un punt d'encant, fins i tot
2: als
4: Emmys.
2: Sí, clar, ja li has reconegut la feina.
3: Però és que quan una sèrie és... No sé, quan una sèrie tothom en parla i tothom té els seus actors com a grans intèrprets i l'Acadèmia dels Emmy s'hi troba amb que revisa tot això i diu, ostres, és que jo entre tots aquests me torno a quedar amb Noah Wyle. Pues, tampoc ho trobo malament, al final les sèries van millorant, no empitjorant. Potser la tercera temporada,
4: mira,
3: és un trunyo i no guanyen res.
4: Crec que la Judit ha dit la frase perfecta i amb aquesta me'n vaig. Crec que ja li has reconegut que aquest personatge el fa fantàstic.
2: Sí.
4: És a dir, ja li has donat el reconeixement, perquè a la primera temporada pots estar nominat, fins i tot, però a la primera temporada tu ja l'has guanyat, Per tant, ja s'ha reconegut que el paper del Rakitomic el fas molt bé. Per tant, ja està, però que està molt bé. De segona vegada, doncs, endavant. Però, sí, sí. No ho sé, crec que se li podria donar un tom.
2: Estic d'acord, estic d'acord. Adéu. Adéu, Sergi. Vinga, doncs continuem. Ara passem a millor actriu.
3: Digues, digues, digues. No, és que anava a fer una altra pregunta, però és igual. No vull fer el nus més gran, t'anava a dir. I de la mateixa sèrie pot guanyar un altre actor?
2: Sí.
3: En dos anys diferents, això sí que està...
2: O sigui, perquè jo crec que reconeixes l'actor, o sigui, el paper de l'actor, saps? Clar, és que està amb el mateix personatge, que pot evolucionar, però les tècniques interpretatives acaben sent les mateixes. Llavors, clar, jo sí que estic d'acord amb dos o tres, per exemple, pel mateix actor amb diferents papers, perquè li reconeixes la seva versatilitat, però clar, amb el mateix personatge...
3: És que no sé.
2: Hòstia, no sé.
3: Jo, és que, per exemple, me poso amb un Emmy com a millor actor protagonista per la primera temporada de Breaking Bad. Emmy a millor actor protagonista per l'última temporada de Breaking Bad. Ostres, hi ha una diferència del personatge com és, com comença, com acaba la sèrie. Espectacular, o sigui, saps? Fins i tot que mute com amb un altre personatge. Bueno, en fi, és igual.
2: Sí, no, és un debat, no, que és un debat.
3: No me vull ficar més, o sigui, ho trobo just amb aquest cas.
2: Ja. No, és, sens dubte és un debat.
3: Sé perquè m'agrada molt la sèrie, podria ser també.
2: També.
3: Potser estic condicionat per això.
2: Bueno, quan t'agrada molt un actor, què voldries que guanyis tot?
3: Home, clar, l'he de reconèixer.
2: És així. Doncs vinga, millor actriu de repartiment en una sèrie dramàtica, en aquest cas ha estat per Alison Janney i per The Diplomat. I'm not trying to get out of the marriage. I'm trying to get back in. We do high highs and really low lows. The fights are gonna be spicy. You can't keep doing this to me. I, Catherine Wyler, take you. En aquest cas sí que l'he vist, eh? No la recordo com a ufa espectacular, però bueno, era una bona sèrie. I els altres, la veritat és que no sé qui són, però bueno, de pit a rase.
3: Per mi, Catherine Lanasa, Fiona Durif aquesta temporada, que és veritat que va estar més fluixa que els altres perquè no va tenir gaire protagonisme, però Taylor Dearden interpreta amb un personatge... jo t'ho diré ara, que està a l'espectre, l'espectre autista.
2: Ah.
3: I és super, super interessant com l'interprete de bé. I ja t'he dit, Catherine Lanasa ja va guanyar l'any passat com a millor actriu de repartiment, si no m'equivoco, també per The Pitt.
2: Ah, perfecte.
3: És la enfermera jefa, per així dir-ho, a l'hospital.
2: Molt bé. Millor actor de repartiment en sèrie dramàtica, en aquest cas ha estat per Tom Pelfrey, per Task, no tenim el tràiler. No sé si aquí hi ha alguna sorpresa per tu, perquè jo la veritat és que...
3: Insisteixo, Patrick Ball per The Pitt, jo també li hagués a... també no, li hagués a... És que no som objectiu, ja t'ho
2: dic. No. Bueno, millor direcció, en aquest cas, per una sèrie dramàtica, per a Slow Horses, Sol Metzstein.
5: Sabéis que no me van mucho los sermones, pero este es un momento importante. Sé que no es fácil que te transfieran del MI5 a mi departamento. Pero la culpa es vuestra. A la casa de la Ciénaga solo invitan a los que la cagan. Y os voy a ser sincero. Trabajar con vosotros ha sido como para cortarse las venas. Pues eso.
6: ¿Qué estás buscando?
5: Los restos perdidos de tu prometedora carrera.
7: Como en la cárcel, que no se debe preguntar por qué estás dentro.
8: Quiero hacer algo útil. No podría aburrirme más ni haciendo un esfuerzo.
9: Seguramente sabrás cuánta gente ha vuelto desde la casa de la Ciénaga a Regent's Park.
5: Pretender que me sigáis es como intentar enseñar...
3: A veure.
2: Algún comentario, fes-lo en antena. Digui el que has dit a l'antena. Ai, el que has dit fora d'antena.
3: És que, sincerament, no me'n recordo.
2: No, has dit que...
3: No, el que te dic, sí. Que ostres,
2: només
3: que,
2: va dirigir un.
3: Ara sí, exacte. Pot ser molta obsessió amb Noah Wiley, no? Vull dir, va, hi ha més gent que ha dirigit capítols de The Pitt i aquest és l'actor protagonista de la sèrie que va dirigir un capítol. Ostres, donem-li una mica d'aire també a la resta de l'equip.
2: Exacte, too much. Vinga, millor guió per una sèrie dramàtica, torna a guanyar Pluribus.
3: Molt bé.
2: En aquest cas, Vince Gilligan.
3: Correcte, és el creador de la franquícia Breaking Bad de totes aquestes històries, a més també de Pluribus. És que és molt bona, Pluribus. Jo, el primer capítol és d'un terror psicològic impressionant, o sigui, brutal.
2: Perfecte. A veure, millor actriu protagonista d'una sèrie de comèdia, John Smart per Hacks.
6: Oh, God, look at this.
10: She has risen!
6: Oh, no! I was never dead.
10: Hallelujah!

0: that I cannot so much as perform.
1: A veure, aquí... Ah, mira, Lisa Kudrow, aquesta és la de Friends.
2: Sí, senyora.
1: Vamos, per una que conec.
2: Una sèrie que et vaig comentar fa, molts, fa uns capítols, que és The Comeback, que és aquesta sèrie que per fi ha acabat, que va fer com una temporada, quan va acabar Friends, als 10 anys va fer la segona temporada, i ara que potser en fa 12 de la segona, n'han fet la tercera, que és la que acaba la sèrie.
1: Carai.
2: Sí, i és un dels personatges que, segons Lisa Kudrow, més estime, ella.
1: Ah, sí?
2: Que més li agrada haver interpretat. Sí, és una sèrie molt curiosa.
1: Carai.
2: Sí.
1: Molt bé. Millor actor protagonista d'una sèrie de comèdia, Matthew Rhys per Widow's Bay. Millor actriu de repartiment en una sèrie de comèdia, Kate O'Flynn, per Widow's Bay també. Millor actor de repartiment en una sèrie de comèdia, carai, Stephen Root també per Widow's
2: Bay. Ens hem passat aquí molts noms interessants.
1: A veure,
2: eh?
1: Digues.
2: Nick Offerman, per exemple. Harrison Ford per Shrinking.
1: On està?
2: Oh, a millor actriu...
1: Ah, sí.
2: Clar, és veritat que és un dels protagonistes des de Shrinking,
1: sí,
2: també.
1: Sí.
2: Stephen Root m'agrada molt que hagi guanyat, és un actor brutal, tremendament, ja t'ho diré, versàtil. O sigui, és actor de veu, per exemple, a King of the Hill, on interpreta un dels personatges més mítics, que és Bill, però a més també, per exemple, és aquella mena de jefe, ara no me recordo, però també surt a la sèrie Barry, la de l'assassí d'HBO, que és, sí, al principi crec que és el seu jefe i després el vol matar, no sé, ara no recordo gaire bé, però vamos, que Stephen Root, actorazo i super versàtil, molt bé, m'agrada.
1: Perfecte. Millor direcció de sèrie de comèdia, Widow's Bay per Hiro Murai. Molt bé. Millor guió, una sèrie de comèdia, hi ha molta comèdia, no? Welcome to Widow's Bay, Kathy DePolt.
2: Va, millor actriu protagonista... Entenc que és el primer capítol de Widow's Bay, no?
1: Millor actriu protagonista, minissèrie o pel·lícula per televisió, Sally Field per Remarkably Bright Creatures. Millor actor protagonista en minissèrie o pel·lícula per televisió, Matthew Rhys per The Beast in Me. Millor actriu de repartiment en minissèrie o pel·lícula per televisió, Linda Cardellini per DTF St. Louis.
2: Et fa un petit apunt, me sembla bastant... En fi, l'última temporada de Monster va ser horrorosa.
1: Ah, sí?
2: En tots els sentits possibles. O sigui, era dolenta a nivell de guió, era lenta, era molt desagradable de veure, extremadament desagradable de veure. No entenc què fa aquí aquesta sèrie, no l'haurien ni d'haver nominat, així t'ho dic.
1: Carai.
2: Sí, sí, no penso veure la següent.
1: Mare meva, doncs perquè li van dir això. I acabem amb el millor actor de repartiment en minissèrie o pel·lícula per televisió, David Harbour per DTF St. Louis.
2: Molt bé.
1: Així que donem per repassats tots els guanyadors dels Emmys i tornem doncs la setmana que ve amb més sèries. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
2: Adeu.
1: Fins aquí l'Això van Sèries, l'espai de sèries d'Ulli de Ràdio.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. I ja estàs viatjant per aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock per la màquina del temps en companyia de la millor música dels anys viscuts. Algú va dir... Recordar serveix per mantenir-se viu. N'estem convençuts i per això des del llunyà octubre del 93 això ho fem junts.
2: Soc el Joaquim de Barcelona. Us volia demanar a veure si podríeu posar-me una cançó una mica antiga de Polanca que es deia Veles Encarnades. Gràcies i continua així, nanos, que porteu bons records a la memòria.

I amb aquesta primera cançó, amb aquesta primera proposta, hem anat bastant lluny, perquè això es va publicar al 1959. Va ser un dels primers èxits del gran Polanka, Red Sails, que aquí es va dir Veles Encarnades.

Paul Anka, canadenc, concretament d'Ottawa, nascut el 1941. Va fer moltes coses importants, per exemple, escriure la lletra de l'èxit més important de Frankie Sinatra, My Way, a mi manera. I quan poso cançons a la meva manera, és a dir, quan les considero especials... En algunes ocasions he seleccionat aquesta. Every day my mind is all around you. De 1972 i del grup Badfinger. Looking out from my lonely room. Day after day. Day after day. Dia rere dia. Avui sona per al nostre espai de les versions. Una versió que m'acabo de assabentar i que té molts anys. Tants com la versió original, és a dir, és de 1972.

Aquest Day After Day va sonar al nostre país, però no va ser supervendes. Però per situar l'acció us diré que Badfinger, que va tenir una vida complicada com a banda, no? Perquè es discutien i les coses no els anaven gaire bé, però van ser els autors d'un gran clàssic, el We Fed You. Well,

I en aquest cas, segurament estareu d'acord amb mi que va ser molt millor la versió que l'original, perquè Harry Nilsson li va donar una intensitat emocional a la cançó que l'ha convertit en un dels lents preferits per ballar de dos en dos en les nostres sessions de DJ, però també en una de les cançons més demanades a la història d'aquest programa.

per cert, Coco, quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho, envia'm un correu electrònic que amb molt de gust la compartirem tots plegats. Potser aquesta? Can't live, I can't give anymore. We've had you.

envia amb el teu email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Jugant amb les versions, allò que us deia. Resulta que dels galesos Badfinger van fer una versió, un grup gairebé desconegut espanyol, que es deia Piloto. Bueno, van ser tan poc importants que els pobres només van gravar un disc single petit. I aquesta era la cara A.

Doncs la versió al castellà no estava gens malament, oi? Sí, només van publicar un disc. A l'altra cara hi havia una curiosa versió del tema central del musical El violinista en el tejado.

0: yo fuera rico.
1: Aquesta no m'agrada tant, eh? Es deien Piloto. I van tenir tant d'èxit amb aquest únic seu disc que es va publicar a Portugal. Això és el més remarcable de la seva breu carrera. Per cert, que el disc el va publicar la companyia de discos barcelonina Belter, que es deia així perquè les dones dels seus dos socis, una es deia Isabel i l'altra Teresa.

allà on vagis. Al metro, al bus, quan passeges, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Entre d'altres llocs trobaràs aquests podcasts a les plataformes iVox.com, també a YouTube i Spotify. La pròxima la decideix la Conxita Llopart, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Molt bé el piano. Ens diu: hola guapos, gràcies. Tinc un record inoblidable d'una de les temporades més felices de la meva vida. Els Beach Boys amb el tema The Warmth of the Sound. Vistes de la posta de sol inigualable des de la caseta on vivia aleshores. Albert, fantàstic programa. Aquest sí que ens fa falta. Bueno, de moment encara el teniu, eh? Gràcies, Conxita, aquí està la teva cançó.

no és de les més conegudes dels vells amics Beach Boys, però es va incloure a la banda sonora original de la mítica pel·lícula Good Morning Vietnam, protagonitzada per Robin Williams. La cançó que li recorda, clar, aquelles postes de sol, perquè la cançó vol dir la calidesa del sol, i és de 1964. Gràcies per el teu correu, per la teva proposta. Ha sonat per primera vegada aquesta cançó, Conchita Llopart.

Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que ara mateix estàs pensant o estàs desitjant? Envia'm un correu i m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hi ha dos oients que coincideixen amb la mateixa cançó, una de molt popular, i a més és bastant llarga, més llarga que la majoria, que això, quan finalment la persona que tu demanaves per ballar deia que sí, que estava d'acord, doncs estava bé que la cançó fos llarga,

discjòquei o l'orquestra, si és que estaven tocant en directe, no canviessin després a ràpids. I... ja m'entens. Per una banda, en Fèlix Beriaín ens diu: benvolgut Albert, m'agradaria compartir amb tots la meva cançó lenta de millor record. No la primera a ballar, però sí la que ens va permetre, com diria Sergio Dalma, bailar pegados es bailar, corazón con corazón, Nights in White Satin de Moody Blues. No crec que sigui molt original, però així va ser la història. Gràcies per ser-hi dia rere dia. Ah, mira, així es deia la cançó que escoltàvem fa uns instants, eh? Day after day. Fent la nostra vida més agradable. Una abraçada a tots i a totes. Fèlix Beriaín, doncs és molt maco això que em dius i ens ajuda a tirar endavant, malgrat els molts anys transcorreguts de micro i concretament d'aquest programa, oi? I en Quim Saura ens diu: hola Albert, l'enhorabona pel teu programa que ens ajuda a ser una mica més feliços. Per la secció dels lents per ballar, proposo Nights in White Satin dels Moody Blues. Recordo haver-la ballat amb una companya de la Uni una nit de Sant Joan. Ah, amb la màgia de Sant Joan, això deuria funcionar, no, Quim? Diu: aquest toc oriental hipnòtic de la melodia i la sensació d'abraçar un cos jove en una nit màgica com la de Sant Joan no se m'esborraran mai.

aquesta part final resultaria una miqueta més difícil de ballar de dos en dos, eh? El gran èxit per sempre dels Moody Blues, un nom que vol dir un estat melancòlic amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria. No,

0: Llorenç Santamaría, aleshores, era el cantant del grup Z66. Que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca. Això sí, l'any 66. Que así vayamos también. L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre paral·lelament s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Que te quiero. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys. Algú va dir... Quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro. I des de Sabadell, en Xavier escriu, ens diu: hola Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King, del seu àlbum en directe From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu. Doncs aquí la tenim.

you make me feel like. A natural woman. Em fas sentir com una dona natural. Carol King en directe en la seva gira mundial del 2005, que es va dir From Welcome to My Living Room, és a dir, benvinguts a la meva sala d'estar. El disc es va gravar entre els concerts de Chicago, Los Angeles i Massachusetts. Va ser una gira molt aclamada. Carol King, nascuda a Nova York el 1942, ha venut més de 75 milions de discos i segueix activa en la defensa ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carol King el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè i escoltàvem junts música a casa seva. I la Mercè tenia un noviet als Estats Units i quan venia a Barcelona a veure la família ens portava discos que aquí encara no havien sortit. I ella em va dir, escolta't això que és molt maco. A partir d'aquí, Carol es va convertir en la meva, en el meu segon amor musical. El primer ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Been to Canaan. Aquí es va dir Estando en Canaan.

0: des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Been to Canaan, a la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carole King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: stick because I'm stuck on you.
1: Coco, recordes el primer disc que et vas comprar? O digue'm el primer que recordis. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, perquè sens dubte en aquell temps era un fet important i difícil d'oblidar. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Ara t'explico la història. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina.

El conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que el vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci. Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més: recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one for the money.

0: Elvis Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori i sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ocellà, que, per cert, vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, soc lo Ferran d'Ocellà. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música. Em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical et pregaria que al teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ocellà es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès, o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ocellà, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ocellà escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: Un ocell lliure, un èxit menor dels Leading Skinner, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pasqual, d'Ussejar. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Leading Skinner, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Continguts en xarxa.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Amb ganes, com sempre. Això és el de quan comences una cosa, que l'agafes amb ganes. I quan l'acabes, doncs tens les ganes fetes. Així que ens hem de mirar sempre, sempre, sempre positiu. Quan comences, tens moltes ganes de fer-ho. Quan acabes, estàs content d'haver-ho fet. Això és el que ens passa a nosaltres amb cada programa, amb cada edició, amb cada podcast. Ara en diem podcast, d'això. Aprofito, ja que fem servir aquesta nomenclatura, que els 80 i els 90 no parlàvem de podcast ni molt menys, eh? Fem programes de ràdio. De ràdio amb U. Com ha de ser la ràdio. Doncs ara d'això se'n diu un podcast. I la gràcia dels podcasts és que els pots recuperar tots, absolutament tots. Hi ha gent que ens diu, escolta'm, t'estàs escoltant aquesta setmana, però és que, com que se'm va fer curt, només 55 minuts, vaig tirar i em vaig sentir un de fa un mes i mig. Doncs mira, perfecte. De la temporada passada, d'aquesta temporada, ja els he sentit tots. Molt bé. Que sàpigues que els pots recuperar tots a la web de la ràdio. Saps que estan allà penjadets, tot aquí, tot ben posadet, que són molt ordenats, una altra cosa no, però ordenats ho són molt. I això, doncs, tenim aquí els programes ben posadets perquè tu els puguis escoltar quan vulguis. D'això en diuen podcast. Ah, i com et poses en contacte amb nosaltres per dir-nos que els has escoltat, que t'ha agradat, o que posem una cançó que a tu t'agradava molt, o jo què sé, doncs a través d'Instagram, per exemple, amb l'arroba al davant, Generació Chic, és el lloc de trobada de tota aquesta colla que vam créixer al Chic i, per què no, altres discoteques del món, que ens les corríem totes, també. Doncs això, aquest és el nostre punt de trobada a Instagram. Va, comencem el programa d'avui. Ho farem, tot i que aquesta força que portem així de sake, ho farem amb una cançó, ostres, una cançó molt trista. Trista pel que ens explica, trista perquè sabem la història que hi ha darrere d'aquest Tears in Heaven del senyor Slowhand Clapton. Anem amb aquestes llàgrimes.

0: aquestes llàgrimes al cel no pot ser d'una altra manera, ja saps, t'ho he explicat cada vegada que posem aquesta cançó i bé, l'hem posat més d'una vegada. Aquesta Tears in Heaven és la cançó que va escriure l'Eric Clapton just uns mesos després de que el seu fill Connor caigués, es precipités des de la seva vida, des del seu apartament a Manhattan, des del pis 53. Ai, senyor.
1: Generació Chic.
0: Anem a donar-li una mica de flow, perquè aquestes històries a vegades ens deixen així com una mica tocadots, eh? És el Vanilla Ice, un raper americà que ens porta

un geladet de vainilla. No sé si anava ben bé per aquí la cosa. Ja saps que això del vainilla... A vegades també ens diu una altra cosa, però sí, Ice Ice Baby, vanilla, vanilla ice... Potser Sting ens explica que hi ha coses vainilla i coses que són com més així, més durilles. Tu que ets més vainilla o... Ah, no, que parlem de gelats. Vale, vale, no ens sortim de mare, que al final encara prendrem mal aquí. Ice, ice, baby. Yo, let's get out of here. Where sí, your mother. És a l'àlbum de debut, és la cançó que vam conèixer, el Vanilla Ice, doncs aquest Ice Ice Baby, et deia, això és de 1989. Ja que rapejàvem, anem a buscar una versió d'una cançó dels Radio Futura, però amb aquell final rapejat que ens agrada tant, amb aquesta història així com...

Això surt en l'àlbum que es deia Veneno la piel. Aquesta és una versió en la que incorporaven doncs, aquest rap així cantat pel Auseron, que mira, que té aquella gràcia. Què, ho provem o què? Que ens agrada, no podem fer més. Aquestes parietes ens agraden, ¿verdad? I llavors fem el burro una estoneta. Va, ens acompanyes o què? Va, vinga, fem-ho junts, va, sí. Fem-ho junts, va.

0: dels Auxerón, quan encara estaven en l'època de Ràdio Futura, des d'aquell, et deia, Veneno en la piel del 80... No, aquest és... Aquest és del 90, exacte, del 1990. I si te vuelvo a ver pintarte los labios. Aquestes versions estranyes, diferents... Ja saps que ens agrada sumar-nos aquí a cantar, a vegades se'ns en va una mica la pilota i fem coses estranyes aquí al Generació Xic. A vegades cantes, diuen que es depèn si no en sabem massa i et poses a cantar, doncs què passa? Que es fot a ploure, mira, com si no hi hagués un demà.
1: Generació Xic, amb Toni Ramoneda.
0: Però sempre tindrem el Donovan, en Jason Donovan, amb aquest Rhythm of the Rave.

i aquelles cançonetes dolces que ens agradava, que ens posava en... Aquest era un forracarpetes amb totes les de la llei, eh? Aquest sí que havíeu forrat més d'una i més de dues. Havíeu forrat carpetes amb les fotos del Jason Donovan. Aquesta, aquest... escoltant la pluja, aquest Rhythm of the Rain, aquest Listen to the Rhythm of the Rain. Una versió, doncs, un clàssic que ens portava aquest senyor Rosset amb aquell serrallet. Ja saps que havia sigut noviet de la Kylie? Sí, home, sí, que eren els que feien allò del Neighbors, dels veïns. Sempre ho diem, això, mira, no sé, ens caien bé, era una parella d'aquelles que queien simpàtiques i que feien música guapa, que ens agradava, perquè era així com dolceta, i nosaltres estàvem amb aquella edat tonda, no? L'edat del superpop, no? I què vols? Doncs sí, Kylie Minogue, Jason Donovan, eren els nostres ídols del superpop. Ai. De rossets amb serrell també, aquests se'n podrien explicar més d'una. Aquests també es podrien sumar a la colla dels rossos amb serrell. Alguns havíem sigut així també. Alguns també hem tingut el nostre passat. Mother Talking, Sherry, Sherry Later.

Aquest Share, Share, Lady, que segurament un dels himnes de grans d'aquest parell d'alemanys que es deien o que es van fer dir Mother Talking, és una cançó que ens arriba des de 1985, un àlbum que es deia Let's Talk About Love. I quan sentim coses d'aquestes, ja saps, en Dieter Bohlen és una... i el Thomas Andersen, la parelleta que feien, que eren aquests Mode Talking, nosaltres ens transporten, doncs, això, als 80, aquestes produccions alemanyes tan marcades d'aquest inici de l'Eurodance, no? Després de la música que venia més d'Itàlia, doncs amb gent com això, com els Mode Talking, com la Sissy Katz, on ja saps que la producció també la feia en Dieter Bohlen. I quan tenim aquesta gent, doncs, home, nosaltres ho hem de dedicar, ho hem d'enviar a la nostra maduixeta de referència. Tenim maduixetes, nosaltres també, saps? Oh, Sherry, Sherry, later! Van tenir moltíssims èxits, eh? You're my heart, you're my soul, if you want, brother Louis, l'Atlantic is calling. A uns grans dels 80 i els 90... aquest parell, aquests duet, aquests dos en Mode Talking. Mira, de dos en dos anem, també, ara. Sí, senyor. Va, què passa? Aquests dos tenen una altra història. Saps que són els Milli Vanilli. I ja saps la història dels Milli Vanilli, d'aquest Girl You Know Is True, del Grammy que van haver de tornar, de que no cantaven ells, i de totes aquestes històries. Però sí, senyor, nosaltres al final la cançó, vingui d'on vingui, doncs a nosaltres ens agrada perquè és de les nostres Milli Vanilli.

0: Girl, you know it's true és una història aquí que tenim que... aquí ens hi hem de posar amb tota la calma. Doncs sí, digues, ells diuen que, nena, que sí que és veritat, doncs no, resulta que no era veritat. Però, a veure, jo t'ho explico, però és una història que ja coneixeu, que hem explicat mil vegades aquí, i que ja segur que la coneixeu. Aviam, anem per parts, a veure qui són aquest parell. Primer, coneixem-los, Milli Vanilli. Ni es diuen Milli, ni es diuen Vanilli. Rob Pilatus i Fab Morvan. Aquest és el nom d'aquests dos personatges, que un era jugador de futbol, bé, eren ballarins... Els agafa un paio, un productor alemany, que es diu Frank Farian. Aquest sí que el coneixes, és el mateix dels Bonnie M, que després també vam saber que tampoc cantaven ells. Bé, Frank Farian, al final, és el que fa les cançons, fa les produccions, ho grava, ho fa tot, això, i busca dos xavalets guapos, d'aquests forracarpetes que dèiem abans, amb bon cos, que saben ballar, bons ballarins, i que fan els playbacks, molt bé. Però no ho expliquen, això. Treuen el disco, els... de fet la cançó tampoc no és ni d'ells, la cançó és una cançó americana que ve de com que hi havia bases americanes a Alemanya, doncs des d'allà doncs, escoltaven aquesta cançó i diuen, hosti, aquesta cançó tocada així una mica més amb rotllo més eurodance ha de funcionar molt bé, i això és el que va fer el Frank Farian, va agafar aquesta cançó d'un grup americà que la veritat és que sona com molt més suau la versió original, ells la van agafar, el Frank Farian la va agafar, la va retocar pels Milli Vanilli, va fer aquesta versió que van vendre una borrada, una autèntica borrada. Una autèntica borrada, parlo de milions de discos, eh? Per això fins i tot els hi van donar un premi Grammy. Mira, van vendre més de 7 milions de còpies. Li van donar el Grammy al millor artista revelació de 1990. Després els hi van haver de... És la primera vegada a la història que Grammy retira un premi. Això va ser pels Milli Vanilli.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda. Everybody, everybody, everybody, everybody, chic.

0: Generació Xic, amb Toni Ramoneda.
1: I com que anem de parelletes, doncs ara anem amb una altra parella, aquesta de noies, també. Models, guapes, elles, Sònia i Selena, que el 2001 ens van portar això del Yo Quiero Bailar.

0: bailar toda la noche. Aquest Yo Quiero Bailar, de fet, també era l'àlbum, eh? El gran èxit de Sonia i Selena, unes altres que també han passat de tot, de ser superamigues, de no tregar-se, tornar a juntar-se per fer més cançons. Amb això van intentar anar a Eurovisió, han tornat a anar al Benidorm Fest. Tota una història, allò de la Sonia i Selena, Sonia Madoc, que es feia dir la Sonia. Des d'aquí, de Barcelona, la Sonia, eh? Mare de Déu. Yo quiero bailar. Ai, toda la noche.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Anem amb aquesta banda, sí? Aquesta, això és una altra cosa, ja. Anem amb el Simply Red. Anem a aquest The Right Thing.

Aquesta és una d'aquelles cançons també que entra, home, jo no et diria suau, però que entra així com molt... com molt guai, eh? I que al final et va pujant... et va pujant la història... i t'envia dalt de tot... el Simply Red. La banda del Hagnell, de Mike Hagnell. Ja ho saps, ja els coneixes... les coses bones, les coses ben fetes, The Right Thing. You know I'm a des del Man and Woman, un àlbum de 1987. Anem a fer les coses ben fetes, com ens diuen al Simply, no? Anem a fer-ho bé... que si fem les coses bé, tots aquests que dieu que això ja no, aquest món està perdut, que ja ho tenim tot, ho hem destrossat tot, que no hi ha un pam de net. I jo crec que si tots mirem de fer les coses bé, com deien uns bons amics també, si fem les coses bé, això es pot salvar. I aquests bons amics no són altres que el Sau, el Pep i el Carles, amb aquest Això es pot salvar.

Doncs sí, noi. Jo crec que encara som uns quants que som dels que pensem que si les coses les fem ben fetes, com deien els Simpli, doncs això es pot salvar.

0: salvem una mica entre tots, no? Salvem-ho, com ens deien el Sau. Això és una cançó que sortia d'aquell també gran treball, un doble, un disc doble, que es deia disc. Abans feien discos que en feien, te'n donaven dos. Com aquell que diu pel preu d'un, eh? Jo diria que sí, que eren pel preu d'un. Però sí, sí, en més d'un vinil anaven dos, o ja a l'època dels CDs, fins i tot dos CDs. Aquell, el més gran dels pecadors, una de les grans produccions del Sau, quan encara Sau amb el Pep i encara amb el Carles, el 1991, que va desembocar en aquell concert de... aquell concert de la Monumental, que li van dir el concert de mitjanit, un àlbum brutal, també doble aquest, de, aquest en directe. Però, a veure, tornant a recapitular una mica el que deien, que ens estem liant. Si fem les coses bé, podem fer com... recordes quan el John Travolta, la pel·lícula Gris, agafava un cotxe, i un cotxe totalment destrossat, però fent les coses bé, acabava traient un cotxe absolutament espectacular?
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

rock and roll, del guapo rock and roll d'aquest que ens agrada per posar al final de la generació, al final del programa d'avui, al final de tots els programes, perquè una mica de canya al final, ja sigui en música disco o ara en música d'aquesta rockera dels High Schools, que ens agradava a nosaltres aquella pel·lícula, ens va fer créixer aquesta pel·lícula amb nosaltres, vam créixer els de la generació xic, sí senyors, som dels que vam créixer en pel·lícules com Grease, per exemple.

Breeze Lyren, una de les grans cançons d'aquesta pel·lícula que ens aportava aquell rock and roll més dels anys 50, potser, però que a nosaltres també ens agradava. I ja per tancar el programa... Vinga, tothom a cantar aquelles cançons. Això sí que ara ens transportem a una versió dels Jay Bunny and the Master Mixers, uns DJs que van fer així una versió del Swing the Mood aquest, però això són cançons dels 80... Perdó, aquí sí que parlem de cançons dels 50, fins i tot dels 40, versionades amb aquest toc així com més festiu que li van donar al Jay Bunny... No, Bad Bunny. Jay Bunny and the Master Mixers.

0: Amb això arribem, doncs, al final de la generació d'avui. Amb aquesta dels Jeff Bunny and the Master Mix, els dic, són uns DJs anglesos que van agafar tot de cançons de, doncs, per exemple, aquest Swing the Mood del Glenn Miller, Chubby Checker, Bill Haley. Grans cançons del rock and roll portades una mica al rotllo nostre del, diguem, dels anys 80, que ens van fer ballar. Això ens ho posem a qualsevol festa i... Bé, perquè volem això, volem que la generació xic sigui això, una autèntica festa. Per cert, si vols venir a la festa de la setmana que ve, estàs convidadíssim, convidadíssima. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Voyage, voyage. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Continguts en xarxa.

0: Són les 11.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs sí, una setmana més amb vosaltres. Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Per tal de viure, compartir i escoltar, sobretot, com sempre fem cada setmana, algunes interessants novetats musicals de la setmana. Per tant, sense més, anem a començar aquest Estrenes d'avui amb el més nou de Marc Andorell. Marc Andorell és un cantautor, cantant i també actor català nascut a Barcelona, però que té una estreta relació amb la població de Riudaura, a la Garrotxa. Ha guanyat en reconeixement en l'escena musical gràcies a llançaments com Un estiu com els d'abans, el seu pas per al concurs OPFest 2025, el qual va guanyar. La seva nova cançó es diu Desorbitant. I gira al voltant de la idea d'alliberar-se, de desconnectar o trobar consol i pau en el fet de sortir de la rutina o de la pressió quotidiana. Aquí tenim, per començar avui aquestes estrenes, el més nou de Marc Andorell, Desorbitant.

Iniciant el nostre camí a través d'aquestes estrenes amb el més nou de Marc Andorell, la seva nova cançó es diu Desorbitant. Seguim endavant en aquests primers minuts del programa i ara mateix anem fins a Anglaterra per escoltar el quintet anglès anomenat Blossoms i amb la seva nova cançó Husbands, el quart avançament del seu sisè àlbum d'estudi titulat de manera molt temàtica Songs from the Wedding Cake. I la cançó aprofundeix en les dinàmiques de parella, el matrimoni, les expectatives de vida adulta i el romanticisme quotidià. Husbands, el més nou de Blossoms.

La banda britànica Blossoms i la seva nova cançó, així d'haver sonat el seu host band, que ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Aterrem de nou a Catalunya, anem fins a Lleida per escoltar a Xènia Páez, que és una cantant i compositora nascuda a Golmés, un municipi de la comarca del Pla d'Urgell, a Lleida. L'artista va començar a compondre amb només 12 anys i va guanyar una gran notorietat a popular després de convertir-se en la guanyadora d'una de les edicions del concurs musical de televisió El Piano, a més per La Sexta. Ara ens presenta la seva nova cançó, Dis-me el que sents. És el títol de la cançó principal i del seu primer àlbum d'estudi. I ens parla de la incertesa, de la vulnerabilitat i el vertigen de l'amor.

Des de Lleida, així ens ha acompanyat Xènia Páez. La seva nova cançó es diu Dis-me el que sents, i així l'hem escoltada en aquestes trenes que t'acompanya, siguis on siguis. Anem a fer de nou un viatge cap a Anglaterra amb Freya Skye, que és una cantant, compositora i actriu britànica. Va guanyar reconeixement internacional en representar el Regne Unit al Festival d'Eurovisió Júnior l'any 2022, i ara ens presenta Bad Taste, que ens parla des de la ironia, el sarcasme i l'autoacceptació, el fet de tenir un mal gust crònic per a les relacions amoroses.

i que també ens ha volgut acompanyar en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Alex Circuns, és una cantant, compositora i productora musical nascuda a Barcelona. És coneguda en l'escena musical emergent catalana pel seu pop electrònic i sensible. Escoltarem la cançó Desembre, que és el títol també del seu segon EP, i ens parla, fidel al seu estil, un viatge conceptual i emocional pel fred intern, l'ansietat, les pors i el pas del temps a través de les estacions de l'any.

de sempre. Aquesta és la cançó més nova d'Àlex Círcuns, aquesta cantant i compositora i productora musical nascuda a Barcelona, una altra de les seves cançons que ens ha acompanyat avui a estrenes. Anem seguint el nostre camí, ara mateix amb Ice Divine, que és una cantant i compositora nord-americana. La seva formació musical va començar a les corals escolars i els himnes de l'Església i posteriorment va polir el seu estil treballant sota la tutela dels productors Stargate. Té un so, com comprovarem, molt potent, que sovint evoca influències clàssiques com les de Amy Winehouse o Lauryn Hill. La cançó es diu Wonder, que sentint-se amb l'apoderament personal, la identitat i el control de la teva pròpia història. Wonder, amb Ice Divine.

Així també ha sonat la veu, el so, la música de Ice Divine i aquesta cançó que es diu Wonder, una altra de les novetats de la setmana. Anem amb més històries que ens porten ara mateix fins a Joia, que és un grup de música de Catalunya que es mou entre el so independent, el rock i altres estils musicals, i és un projecte que ara mateix ens porta la cançó Cap Vent No Ens Mou. Tercer avançament del seu esperat primer disc d'estudi, anomenat Les Hores Mortes. I la lletra d'aquesta cançó explora la necessitat profunda de trobar la calma, d'aturar-se o escoltar-se i mantenir-se fidel a un mateix.

0: 107.4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Hola, hola, Badalona, bon dia des de Palamós.
3: La Lliga Femenina Ràdio Ciutat de Badalona.
4: A partir d'ara, viu tota l'emoció del futbol femení de primera divisió. El partit del Badalona Women's.
3: Connectem amb els nostres companys desplaçats en aquest partit.
2: Bon dia, us parla Pau Roche. Dissabte 26 de setembre, 12:15, 24 graus. Cel assolellat, però amb una mica de tramuntana per aquesta jornada 5 de la Lliga F, Badalona-Granada. Després d'un sòlid inici de temporada amb 7 punts de 12 possibles, l'Ona ocupa una còmoda cinquena posició en el millor dels escenaris i sent positius. Amb una victòria avui, les badalonines podrien dormir en zona Champions, però per això primer s'ha de guanyar avui a la gespa i esperar la resta de resultats de la jornada. A més, seria un premi més moral que no pas un premi tangible, ja que amb 5 jornades disputades només s'ha completat una sisena part de la competició. De totes maneres, amb el bon inici de temporada, el Badalona s'ha guanyat el dret de mirar més cap amunt que no pas cap avall. Avui juga el segon dels 3 partits que, si tot va bé, jugaran a Palamós. Cada cop queda més a prop l'estrena Badalona, prevista per principis de novembre. Més endavant, durant aquesta prèvia, us donarem més detalls dels terminis, però ara al futbol, perquè les de Marc Ballester buscaran la primera victòria com a local després de l'heroic empat contra la Real Societat amb una jugadora amb menys després d'una hora de partit. Avui, igual que la setmana passada, visita Palamós un rival amb dubtes, en aquest cas el Granada. En mitja hora mal comptada, rodarà la pilota Palamós. Som els de Badalona Comunicació i podreu seguir tota la temporada del Badalona Women amb nosaltres, tant a casa com a fora. Comença una nova jornada, comença, per tant, una nova transmissió de Ràdio Ciutat, aquí, a la 94.4.
3: La Lliga Femenina Ràdio Ciutat de Badalona.
4: El partit del Badalona Women's.
2: I per acompanyar-me avui, igual que sempre, tinc a la Mònica Martín als micròfons. Molt bon dia, Mònica.
5: Molt bon dia, Pau. Doncs aquí estem un dia més, una jornada més. Aviam amb què ens depara avui el Badalona.
2: I recordem que tot això no seria possible sense l'assistència a la realització sonora de Jordi Abril.

Avui visita Palamós al Granada, un equip, com hem dit ja, amb dubtes i amb problemes econòmics. El Granada ha hagut de fer un equip pràcticament nou, amb 13 baixes i 14 altes respecte a la plantilla de la temporada passada. Irene Ferreres, que era una entrenadora jove i prometedora, va deixar la banqueta de l'equip andalús al final de la temporada i al seu lloc l'ha ocupat el que era el seu segon, Adrián Martín. De moment són fora del descens amb 3 punts en 4 partits. Això sí, només han puntuat en un partit, amb una victòria a la jornada 2 contra una Reial Societat que encara no tenia entrenador. Ara mateix les Nassarites acumulen 5 temporades a la màxima categoria, 4 d'elles de manera consecutiva, amb dues grans temporades als últims dos cursos. La temporada passada van ser sisenes i van arribar als vuitens de la Copa i fa dues van acabar cinquenes i van arribar fins les semis de la Copa de la Reina.

0: dels dos equips, amb quina alineació surt Marc Ballester?
1: Doncs Marc Ballester, sota pals tenim a Txell Font. Recordem que Maria Valenzuela té aquella vermella del partit anterior. Amb la defensa tindrem a Itzi Pinillos, per la banda esquerra, per la banda dreta tindrem a Majarín. La parella central serà Berta Pujades i Cristina Cubedo. Per dalt tindrem a Maria Llompart, Vicky Losada, Lauri Requena i una miqueta més avançada tindrem Elena Julve, Irina Uribe i encara una mica més a dalt a Sheila Guijarro, que recordem que avui, Pau, què passa amb Sheila?
0: Avui Sheila està d'aniversari, fa 30 anys.
1: 30 anys, aviam si ens depara amb algun golet també, sí, perquè s'ha celebrat, no, els 30 anys.
0: Home, com a mínim, de moment, l'aniversari el celebra amb titularitat. Veurem si ho fa amb golet, amb punts o com ho acaba fent. Qui també està d'aniversari, tot i que no és avui el seu aniversari, és Itzi Pinillos, que va ser diumenge passat el seu aniversari, que no vam felicitar-la el dissabte amb la transmissió de la Reial Societat, perquè no sóc gaire fan de felicitar els aniversaris abans d'hora. És com dir... És com ser massa previsor de... No, és que potser se m'oblida... No, home, no. Si el felicites o al dia o passat. Abans és de poruc, és d'una mica de... No, és que per si se m'oblida et felicito ja.
1: És un mal presagi, Pau, felicitar abans.
0: Per mi no m'agrada... És...
1: Correctament.
0: Jo és que no m'agrada, no m'agrada. No, no, no, és una fòbia, és una fòbia que tinc que no m'hi acabo de sentir còmode. Bé... De moment, canvis respecte a la setmana passada, només dos, no, tres, perdó, la porteria, Txell Font, que no la comptava perquè com va acabar jugant el partit ja ho tenia assumit que jugaria avui, entra en l'11 titular Maria Llompart al doble pivot per acompanyar Vicky Losada i Sheila. Per tant, canvi al doble pivot i a la punta d'atac. Amb quin 11 surt el Granada?
1: Doncs el Granada sortirà amb Laura Sánchez. A la porteria tindrem a Jujuba, Geni Nayara, Paula Perea, seguit de Miku, Leles, Daniela Minyambres i per dalt a Raquel i Guridi.
0: Doncs fetes les presentacions... Quina jugadora hem de tenir controlada d'aquest Granada, Mònica?
1: Doncs mira, si t'hagués de dir una, jo crec que el Granada és un equip que anirà a defensar, no tant com vam veure ahir, perquè allò va ser una defensa de 5 fèrrea, que potser no volien tant la pilota, però al Granada sí que li agrada una miqueta més aquesta possessió. Però tenim a Geni López, que cal tenir controlada, perquè té un dels rècords, que diguéssim, en aquests rànquings que fa la Lliga, on té 10 intercepcions en 4 partits. Per tant, és una central que haurem de tenir en compte, que segurament tallarà moltes pilotes i anirà a buscar... Bueno, donar problemes en aquest Badalona perquè no pugui interceptar anar a la porteria, vaja.
0: Bé, és que és un Granada que intenta primer fer-se fortes al darrere, tot i que tampoc ho estan aconseguint massa bé aquest inici de temporada. De fet, l'únic partit que guanyen el guanyen encaixant 2 gols. O sigui que tampoc són una certesa al darrere. Però bé, ara ja després de saber amb quins 11 surten els dos equips, ara anirem a parlar de la situació del Granada.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
4: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
3: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Doncs, Mònica... el Granada és un equip que ve amb dubtes, ja no només per la situació esportiva, que és lògica, són a un punt només per sobre del descens, però clar, és que en la situació institucional i econòmica tampoc arriben massa bé, ja ho dèiem en el discurs inicial, que han tingut 13 baixes i 14 altes.
1: Clar, és una remoguda del plantejament bastant heavy. De fet, recordem, com has dit tu, Pau, abans, que Irene Ferreres era aquesta antiga entrenadora que prometia, que tenien un projecte d'equip bastant consolidat. Què va passar? Es va acordar la rescissió del seu contracte, de mutu acord, sembla ser. Irene Ferreres va al·legar que va ser una decisió que ja estava presa de feia mesos, que els camins se separaven, però i que buscava com altres inquietuds, objectius i necessitats vitals. Començant, per exemple, deia, per passar un temps amb els seus i recarregar energia pel que vingués. Què va passar? Que el Granada, extraoficialment, diguéssim, de manera la rumorologia, diu que va ser una decisió també presa per temes econòmics i també per totes aquestes baixes que es van produir. Recordem que són 13 baixes i 14 altes. Per tant, amb tota aquesta remoguda del que seria el conjunt de Granada, el projecte canvia. Qui va assolir aquest protagonisme? Doncs l'entrenador que tenim ara, el segon entrenador en el seu moment, que compartia amb Irene Ferreres, que era en... Ara no em sortia el nom.
0: Sí, Adrià Martín.
1: A l'Adrià Martín, perdoneu-me. I doncs, si vols, fem una miqueta de repàs de quin és el quadre que teníem i quin és el quadre que ens trobem ara amb el Granada.
0: Sí, però abans d'anar a fer el repàs, ara que comentàvem això a l'entrenador, a tu no et sortia el nom? Però bé, és que en moltes aplicacions d'aquestes de resultats en directe, encara surt que l'entrenadora és Irene Ferreres.
1: Doncs imagina't.
0: Sí, que els hi falta fer una miqueta de recarregar la pàgina de la Lliga F perquè...
1: En la seva defensa, si és que pot tenir alguna defensa, aquest error, et diré que tot això es va produir cap a finals d'estiu. Per tant, ja la pretemporada del Granada també ha sigut complexa, complicada, perquè no tenien l'equip pràcticament definit, tenien aquest ball d'entrenadors i clar, doncs veiem que és una situació complicada i ja està, i s'ho està notant en resultats.
0: Sí, però aquestes aplicacions de futbol que han tingut 4 jornades per actualitzar-se. Bé, com en els comptes d'altes i baixes i això, com va la cosa?
1: Doncs mira, una baixa destacada que va patir el Granada és una alta que gaudim nosaltres a Badalona, que és la Lauri Requena, una jugadora que al final representa molt bé el que seria el Granada, i és una jugadora que coneix molt bé el Granada després d'aproximadament unes 13 temporades, diria, si no vaig errada, amb 361 partits oficials i 198 gols, que es diu aviat...
0: Són molts,
1: són molts gols, són molts gols. De fet, Pau, crec que tenim una sort de tenir aquí també la Lauri, perquè potser és ella qui també coneix més el Granada i pot ajudar molt a l'equip a traspassar aquestes fronteres de la línia defensiva i poder guanyar el partit o sumar un punt, ni que sigui.
0: Bé, no ho sé, amb tot el que ha canviat l'equip, no sé si coneixerà gaire cosa. De tota manera, una Lauri amb qui vam poder parlar durant aquesta setmana va ser el nostre company Ferran Vinaixa, qui va parlar amb ella.
5: Lauri Requena, jugadora del Badalona Women, llega la jornada 5 y llega el día que te toca enfrentarte a Granada. ¿Cómo te sientes?
6: Bueno, para mí es un partido especial, es una semana diferente, es verdad que bueno, hemos salido muchas jugadoras de allí y ya quedan pocas de esa base que teníamos, pero siempre va a ser un club especial para mí y contenta también de enfrentarme a compañeras, a amigos y bueno, pues con muchas ganas.
5: Han sortit moltes jugadores d'allà, però són 13 temporades a Granada, amb xifres com 362 partits, 117 a la Lliga F, ascensos de Reto, primera RFF a primera, segona màxima golejadora a primera amb 12 gols, i va guanyar 2 Copes d'Andalusia. Un bon currículum, un bon currículum que tens. ¿Qué has encontrado estos meses ahora que estás en Badalona? Ya dejando atrás todos estos méritos que has conseguido en Granada, ¿qué has encontrado aquí que te ha dicho algo?
6: Bueno, pues para mí lo más importante que es felicidad. O sea, ha sido llegar aquí y sentirme feliz, y no porque allí no lo fuera, sino porque desde el primer día que llegué me he sentido muy cómoda, me he sentido en casa, las compañeras me lo han puesto muy fácil, el cuerpo técnico también, la ciudad de Badalona me encanta y me siento como en casa desde el primer día, y creo que para mí eso ha sido muy importante en el rendimiento del equipo, en el personal y en el colectivo, y ojalá y lo siga manteniendo en el tiempo.
5: Lauri, ¿qué tiene este Granada? ¿Qué fortalezas, tú que lo conoces bien, tiene este equipo?
6: Bueno, para mí el Granada, lo más fuerte que ha tenido siempre es pues ese sentimiento que de club que han tenido las jugadoras que siempre hemos formado parte de él. Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo, y bueno, que espero que vaya a ser un partido bonito y disputado.
5: A nivel técnico-táctico, ¿cómo se le tiene que jugar a este Granada?
6: Bueno, creo que lo bueno que tiene el Badalona es que creo que nos tenemos que fijar en nosotras mismas, que al final creo que es nuestro punto fuerte, el seguir con nuestra identidad, con nuestra personalidad, y evidentemente pues intentar contrarrestarlas a ellas. Como he dicho, es un equipo nuevo que quizá aún no tiene tantas bases asentadas, pero que va a ser un partido bastante disputado, especial para mí, y ojalá y se queden los tres puntos aquí en casa.
5: Y ahora un poco aparte del fútbol, ¿qué te está pareciendo Badalona? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué has podido ver? ¿Qué has podido hacer de la ciudad? ¿Qué has podido vivir de la ciudad que digas, mira, esto me está empezando a gustar?
6: Bueno, pues yo soy una chica de mucho sol, me importa mucho el clima, y creo que Badalona tiene un clima perfecto. Además he tenido la suerte de que vivo cerquita de la playa y doy muchos paseitos por allí, por la playa del Coco, y bueno, pues estoy muy a gusto. Creo que el centro de Badalona es precioso. No sé, el contraste que tiene de la vía del tren justo al lado de la playa me gusta mucho, es diferente. Y la verdad que, como he dicho antes, me siento como en casa, y bueno, espero pues seguir siendo feliz aquí en esta ciudad.
5: Supongo que lo que te queda por hacer y ganas debes tener es jugar en este estadio, jugar en el estadio municipal, ya con el césped instalado y por fin estar en casa, ¿no?, de alguna manera.
6: La verdad que sí, que todas tenemos muchísimas ganas. No hay día que no entre ahora estos últimos días y me asome a ver cómo de verde está el césped, porque está siendo una pasada y tenemos muchas ganas de poder estrenarlo, de que pues que la gente se sienta también identificada con el equipo cuando estemos aquí en nuestra casa, y ojalá y tengamos esa fusión del equipo con la ciudad.
5: Ya para acabar, la típica de periodistas, que hacemos siempre esas cosas de ¿nos puedes prometer un número de goles esta temporada?
6: ¡Buah! Me encantaría. Nunca he sido una persona que se haya fijado en los goles, por suerte he metido muchos, pero bueno, si paso la cifra del 7-8 me conformaría, que eso sería ayudar al equipo y bueno, y sería pues estar guay en lo personal.
5: Si supera el 7-8 ya será cojonudo. Gracias, Lauri, muchas gracias, y que vaya bien, sobre todo emocionalmente, este partido.
6: A vosotros, y un placer, como siempre.

0: junts.
1: La Lliga Femenina a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: De Berlín i navegant amb els vikings, empunyant l'antorxa com si fóssim...
2: Bé, doncs el Badalona que ha començat amb bon peu l'inici de temporada i això ha permès que una de les seves jugadores hagi estat nominada a jugadora del mes de la Lliga F, Mònica.
3: Doncs sí, Irina Uribe, que és aquesta principal referència ofensiva en aquest inici de temporada. Recordem un inici de temporada pràcticament molt positiu pel Badalona. Tenim Irina Uribe, que s'ha refermat en aquesta posició i que ara mateix porta 2 gols en aquestes 4 primeres jornades.
2: Sí, és la màxima golejadora.
3: Correcte. Recordem que un va ser contra l'Atlètic al minut 13 i l'altre a Eibar al minut 48.
2: La resta de nominades... Irina Uribe ho té complicat, s'ha de dir. No és la màxima favorita a guanyar el premi perquè davant seu té una jugadora com Clàudia Pina amb 5 gols i 3 assistències del Barça. També està Sin Jensen de l'Atlètic de Madrid amb 4 gols. Felicia Schroeder del Madrid amb 3 gols. També hi ha una portera, que és Anna Bellman, de l'Eibar, que, clar, si tu revises els números, són grans números, són 3 porteries a 0, 18 parades i només 4 gols encaixats, però, clar, és que els 4 gols encaixats són tots del Badalona, al partit a Eibar.
3: És que recordem que aquell partit va ser una sentència ferma del que és el Badalona i de l'estil de joc que vol demostrar Marc Ballester amb aquest equip.
2: La resta de jugadores que estan nominades són Milen Cabral del Depor, amb 2 gols igual que Irina, i Paula Gutiérrez de l'Espanyol, amb 2 gols i una assistència. Per tant, Irina, que ha rebut aquest reconeixement d'haver estat nominada, però no és la principal favorita.
3: Per desgràcia no, però bueno, esperem que aquests números se segueixin sumant i que pugui mantenir-se en aquestes preferides dels mesos.
2: Bé, la temporada és molt llarga i el que és segur que si el Badalona segueix amb aquest ritme de puntuació i sobretot de sensacions de joc, alguna altra jugadora o inclús la mateixa Irina segur que tornaran a estar nominades en algun d'aquests moments. És moment ara per parlar del municipal de Badalona, perquè ja sentíem abans a l'entrevista a l'Auri dir que cada dia quan surten d'entrenar van a mirar a veure com està la gespa, el color verd, que ja està quedant bé, un color bastant més verd que aquest que estem veient avui a Palamós, que té algunes taques grogues. No és un terreny de joc que estigui en mal estat, però no estan les millors condicions. I els terminis del municipal de Badalona, Mònica, com estan?
3: Doncs sembla que progressa adequadament. Ahir mateix es va inaugurar el que seria el camp annex en aquest estadi, que és el camp de Montigalà, el que està a travessera de Montigalà, i es veia ja un camp amb cara i ulls. Teníem una graderia nova amb una visera, vull dir, ja ha passat a ser un camp on poder jugar, on poder gaudir. Cert és que és més per categories més inferiors de la que juga el Badalona Women, però també és molt positiu per la ciutat i per tots aquests equips que hi juguen. Pel que fa a l'estadi està previst que comenci a estar acabat cap a finals d'octubre, principis de novembre, segons la rumorologia que tenim entesa, i com a data possible situarem l'1 de novembre, que seria el partit contra el Barça. O sigui que seria una estrena absolutament estel·lar per aquest estadi.
2: Em mullaré ara i diria que encara no hi ha horari d'aquell partit del Barça, però sí que hauria de caure en aquell cap de setmana. O sigui, diria que cau en dissabte, el dia 1.
3: Crec que sí, Pau.
2: Que... Llavors, doncs veurem. Ara, de moment, el que és 100% oficial és que encara falten 2 partits més a Palamós, el d'avui i el del Tenerife d'aquí 3 setmanes, perquè després de Sevilla hi ha una petita aturada de seleccions. El partit del Tenerife, que és el 17 d'octubre, ja s'ha jugat el de la Real Societat, que va ser la setmana passada, per tant, seran aquests 3 partits que s'han estat dient durant aquest inici de temporada, que serien aquests 3 partits a Palamós, però clar, al final, amb la tonteria, com s'han jugat tants partits fora de casa, s'estan fent llars, 3 partits a Palamós, som ja gairebé al mes d'octubre i encara no hem tocat el municipal de Badalona, però bé, amb calma, que millor que estigui tot tot en ordre, eh? Que no vulguem precipitar-nos i per això no sortir bé la cosa.
3: No, cal sobretot que el camp estigui bé i que estigui en condicions de poder començar aquest estadi municipal. Tot i així, també és una mica un hàndicap per elles també haver d'estar viatjant fins a Palamós i que aquest Palamós sigui casa seva, que evidentment és un camp on s'hi pot jugar, però li falta sentir el calor de l'afició, perquè al final aquí també hi ha un punt de fredor perquè falta aquesta afició habitual que se situa majoritàriament a Badalona, a l'estadi, a casa seva.
2: I que això ara mateix no deixa de ser un camp de setena divisió. El Palamós, que és l'equip que juga aquí regularment, és un equip de primera catalana, o sigui que és la setena categoria del futbol masculí. Per tant, bé, doncs, clar, tampoc és... Tampoc són les mateixes condicions. Les jugadores, clar... Diu, sí, partit a casa, molt bé. Clar, però és que elles avui no han fet nit a casa. O sigui, no és obligatori que facin nit a Palamós, però el club els hi facilita l'opció, perquè és que si no han de sortir de casa gairebé a les 8 del matí. Per elles han de ser al camp a les 10, a dos quarts d'11, però entre que fan la xerrada i tal i tot, doncs estan convocades a l'hotel a les 9. Per tant...
3: I també hem de dir que aquí corre un aire, corre una tramuntana que deies abans, sí, que no és la que corre a Badalona, evidentment. Sí. I això es nota jugant.
2: Però avui et diria que inclús s'agraeix.
3: Això sempre.
2: El mes de gener no crec, però avui jo et diria que mira, que toqui una mica, que corri una miqueta a l'aire, ja ens va bé.
3: Sort, Pau, és que el gener esperem...
2: No, el gener no tocaria venir aquí, sí, exacte. El gener, en teoria, no tocaria venir aquí. Per cert, avui hi ha una novetat a la convocatòria, no a l'11, però sí a la convocatòria, que és la de la Caitlin Hendricks, que és aquesta jugadora que va arribar l'altre dia, l'últim dia de mercat, divendres passat, no aquest, sinó l'anterior, que ja ho vam comentar l'altre dia, però que com no era la convocatòria, tampoc vam aprofundir gaire més. És aquesta extrem neerlandesa de 23 anys, que ve cedida pel Twente fins final de temporada... I és una jugadora bastant precoç, perquè va debutar a primera holandesa a l'Eredivisie amb 17 anys, quan jugava a l'ADO Den Haag, que és un equip que té un ocell a l'escut. Jo el conec de quan jugava al FIFA, i la samarreta groga i verda. És una combinació de colors una mica estranya, però bé. Va debutar això a primera divisió amb només 17 anys i és internacional amb les inferiors d'Holanda. Ha arribat a anar amb la sub-17 i ara aquest any, aquest 2026, ha anat amb la sub-23. Per tant, una jugadora que és internacional i que és un extrem que, de moment, li dona més profunditat de plantilla perquè només tenia tres extrems la plantilla del Badalona, en cas de que alguna estigués lesionada, en cas de que alguna estigués sancionada pel motiu que fos, no podia tenir cap revulsiu per les bandes, així que aquesta extrem neerlandesa que ve a aplicar profunditat de plantilla.

0: l'any.
1: Doncs 5 minuts per arribar a les 12 del migdia perquè comenci aquest partit entre Badalona i Granada, per si algú estava despistat o per aquells que acabeu d'encendre la ràdio. Mònica, amb qui no ens surt Marc Ballester?
2: Doncs tenim a porteria Txell Font, amb una defensa de 4, Majarín, Cristina Cubedo, Berta Pujades i Itzi. Després, una miqueta més avançades, en aquest mig camp tenim a Maria Llompart, Lauri Requena i Vicky Losada. I per amunt tenim a Irina Uribe, Sheila Jarro i Elena Julve.
1: Aquest és l'11 del Badalona Women. Quin és l'11 del Granada?
2: Doncs sota pals de Laura Sánchez tenim una defensa de 5, amb Raquel Gil, amb Jujuba, Erea San Martín i Paula Perea, i també amb Belà. Després, una miqueta més a dalt, amb Miku, Nyambres i Leles. I finalment, a dalt de tot, amb Corroda i Guridi.
1: Doncs aquests són les 22 protagonistes que estan ja ara mateix saltant al terreny de joc. Ho podeu sentir pels aplaudiments. I aquesta jornada, avui dissabte, dia 26, comença la jornada 5 de la Lliga F. Avui a les 12 amb aquest Badalona Women Granada. A la mateixa hora tenim un altre partit, Mònica.
2: Doncs sí, tenim el Real Societat, Real Madrid.
1: A 2:45.
2: Logroño United, Futbol Club Barcelona.
1: A 6:45.
2: Madrid Club de Futbol i Deportivo Alavés.
1: I demà diumenge a les 12.
2: Atlètic Club contra Atlètic de Madrid.
1: A les 12 també el mateix horari.
2: El València contra el Tenerife.
1: A les 4.
2: Sevilla Eibar.
1: I a les 6.
2: Deportivo Banca Espanyol.

0: Algun partit, Mònica, que et cridi especialment l'atenció d'aquests que acabem de comentar?
1: Doncs potser et diria el Real Societat Real Madrid. Crec que ens pot sorprendre, fixa't tu.
0: Sí?
1: Sí.
0: Carai, doncs mira,
1: mira.
0: Doncs per si...
1: I el Madrid Club de Futbol també crec que és un partit que s'hauria de mirar, perquè el Madrid Club de Futbol està donant
0: sí.
1: el salt aquesta temporada i podria saltar. I podria ser un d'aquests partits que també haguem de controlar, però quan vinguin aquí a Badalona.
0: El problema d'aquest partit que comentaves tu de Real Societat Real Madrid és que no el podrem seguir per les pantalles, perquè just coincideix en el mateix horari que aquest, però sí que anirem actualitzant marcadors perquè és a la mateixa, perquè és ara a les 12. Doncs ja estan les jugadores fent el sorteig de camp, el sorteig de capitanes. S'estan fent una rotllana les jugadores del Badalona Women al mig del camp, esperant a que Sònia Majarín s'acabi de fer la protocolària foto amb les àrbitres. I en canvi és curiós el contrast dels dos equips, perquè el Badalona fa la rotllana al mig del camp amb les titulars, en canvi el Granada ho fa just davant de la seva banqueta amb cos tècnic i suplents incloses. Està a punt de començar el partit, perquè segons el meu rellotge són 59 tocats, o sigui que falta un minutet per les 12. Les jugadores del Badalona, que ja estan posicionades sobre el camp, ja ubicades, avui tampoc tenim cap dubte sobre com es posicionaran, perquè a priori no canvia gaire l'estructura que ens ve mostrant Marc Ballester. El que sí que tenim més dubtes és com s'ubicarà el Granada, a priori amb la defensa de 5 que has comentat, no, Mònica?
1: A priori sí, al final el Granada és un equip que, tot i que li agrada tenir la seva posició i anar creant, sap que el Badalona és un equip molt creatiu, que busca la seva associació, la mobilitat i la verticalitat, i això és el que voldran contrarrestar al Granada, segur.
0: Doncs... mira, just quan coincidim amb els senyals horaris de les 12, es posarà en joc la pilota al municipal de Palamós, perquè autoritza ja la delegada de partit. Es posa la pilota en joc, pilota pel Granada, que és qui té la primera possessió del partit.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Ara hi ha una falta, per tant, pilota aturada pel Granada, camp propi encara, la posarà en joc el conjunt andalús. Puntada llarga, buscant a la banda esquerra, acaba recuperant el Badalona, se la queda Sònia Majarín, jugant per dins amb Maria Llompart, que endarreix per Cristina Cubedo. Cubedo per dins amb Vicky Lozada, tot això passant a camp propi encara, salta a la pressió López. Bàrbara López, qui era qui intentava pressionar, ara Vicky Lozada, que va jugant al Badalona de nou cap a l'eix de la defensa. Sònia Majarín a l'esquerra cap a Maria Llompart. Ara enganxet a la línia de banda. Bona pareta amb Lauri Requena. La canvia tota Maria Llompart perquè aparegui a la banda dreta Itzi, que la baixa amb el pit. Itzi endarrere per Berta Pujades. S'estableix a camp contrari ja el Badalona Women. Berta Pujades. Bé, de moment, Mònica, primer minut de partit i el guió claríssim, eh? Ja ens demostren... les idees dels dos equips.
1: És el que dèiem, el Granada el que busca és defensar i el Badalona el que buscarà és atacar i poder, bueno, doncs fer aquest primer gol l'abans possible. Abans parlàvem d'Adrián Martín, aquest entrenador del Granada, i a la prèvia que va fer ell als diaris i als mitjans de Granada, va dir que ell creu que el Badalona és un rival de lo millor que hi ha ara mateix a la categoria. Creu que és un rival prou difícil i a nivell de defensar, sobretot, que és avui el pla de partit que té l'Adrián Martín. Quina era per ell la clau del partit? Doncs solventar això defensivament, que siguin el seu millor nivell, i tenim una Jujuba allà molt potent, que comentàvem abans, també la capitana d'aquest equip, i que al final el que hem de fer és interceptar totes aquestes pilotes i tots aquests moviments que el Badalona proposarà.
0: Doncs pilota ara a la banda esquerra, la posa en joc des de la banda Sònia Majarín. A camp propi, Sònia, endarrerint ara per Cristina Cubedo. Cubedo, obrint cap a la dreta per Itzi. En posició de lateral. És, tot i que ella és lateral, és estrany a vegades veure-la en posicions tan endarrerides, perquè ja sabem que és una jugadora amb molta projecció ofensiva. Bona passada en llarg per la descàrrega de cap de Maria Llompart. La combinació amb Mirina segueix Maria Llompart a camp contrari. En zona 3 quarts, endarrerint cap a Cristina Cubedo. Per dins rep Lauri, bon retall. Segueix Lauri, torna a retallar. Juga per Vicky Lozada, que descarrega d'esquenes. Acaba trobant de cara Maria Llompart. Aquesta per Lauri, a la frontal de l'àrea, no aconsegueix controlar. Se la queda el Granada. I ara intenta sortir al contracop. Compta a la puntada llarga, perquè la corri Bàrbara López. S'anticipa Cristina Cubedo, que endarrereix per Txell Font. Surt jugant al Badalona. En curt.
1: I Pau, dèiem que el pla de partit és aquesta possessió que anirà cap al Badalona, però que el Granada també serà aquí a propòsit. Vaig a donar unes dades que em van semblar prou interessants, perquè el Granada mateix, a nivell de possessió contra el Madrid Club de Futbol, que va ser el seu primer enfrontament, va tenir un 45,4 de possessió. El Real Ciutat una miqueta menys, al voltant d'un 33%. Contra l'Alavés va ser un 52,6% i contra el Depor un 52%. Per tant, tot i que ara estem veient un pla de partit on el Badalona toca i proposa, el Granada jo crec que correran els minuts i també veurem que va tenint la pilota, si és que el Badalona evidentment li permet, però Adrián Martín ja és conscient i sap que el que es trobarà, un Badalona que proposa i un Badalona que esperem i suposem que no els hi deixarà tenir gaire la pilota.
0: Jugant des de la banda dreta, ara el Granada, una puntada llarga per part de Raquel Gil. Ara s'ha fet mal, sembla, Sònia Bajarín en un duel, però de moment sembla que es pot refer. Bé, es va agenollant, va aixecant, ara que ho va una mica coixa encara, però sembla que pot recuperar-se. Bé, clar, és que ara recordem que si rep assistència mèdica de sortir del terreny de joc, per tant, no li convé ara a Sònia Majarín si té algun problema físic.
1: No, veiem que segueix amb algunes molèsties i que va bastant coixa.
0: Mira la passada d'Irina buscant a Sheila dins l'àrea. Era una passada bombejada. No hi ha arribat la davantera, que fa anys en el dia d'avui, 30 en fa. Minut 5 de partit, segueix l'empat a 0 al Municipal de Palamós. La combinació d'Irina amb Maria Llompart a la banda esquerra, lateral de l'àrea, va a terra Lauri, reclama una falta, diu l'àrbitre que no hi ha hagut res, serà servei de banda favorable al Granada. La posarà en joc des de la banda dreta. Serà Jenny López qui busca aquesta passada, que talla amb el cap Maria Llompart. Ara la lluita a Lauri, acaba assenyalant una falta. L'àrbitre d'Helena Julve sobre Miku.
1: I Pau, deixa'm dir-te, perquè aquest Granada normalment utilitza aquest sistema de referència al 5-3-2, que és el mateix que veiem avui, però sí que va haver una excepció contra la Real Societat, que va ser el partit on van aconseguir l'única victòria, aquests únics 3 punts que sumen dels 12. En aquest, a més, van tenir bastant poc la pilota, amb un 33% de
0: possessió. Mira, espera, perquè ve per la banda dreta el Badalona, Zizi, qui avança a metres, lateral de l'àrea, troba la combinació per Elena Jove, que arriba a filar línia, fos prova la centrada, no hi arriba Lauri, acaba tallant la defensa, refús ara el Granada, serà servei de banda en zona 3 quarts pel Badalona, deies, Mònica.
1: Doncs això dels sistemes de joc que tenen cadascú, el Granada presenta algo molt similar al que ha presentat durant tots aquests últims partits.
0: Elena Julve combina en part dins amb Vicky Lozada, que prova el xut llunyà, directament fora, desviat sense problemes per la porteria de Laura Sánchez, la portera del Granada. Serà porteria pel conjunt granadí.
1: Molt interessant ja que comencin a fer aquests remats, que comencin a provar i que vagin més enllà del que seria el mig camp i que provin, perquè és important que el Badalona ja comenci a espantar aquest Granada, que al final estaran ben tancades, tot i que segur que ens proposen un partit de molta, molta creativitat.
0: Doncs mira, acaba de forçar un servei de banda ara al Badalona després d'una pressió alta en aquest servei de porteria. La posa en joc Itzi, endarrerint per Maria Llompart. Aquesta cap a més endarrere pel cercle central, per Sònia Majarín. Sònia Majarín amb Cristina Cubedo, sortint de 3 ara al Badalona. Espera oberta a la banda esquerra, Vicky Lozano, en posició de lateral esquerra. Lateralitzant la seva posició per donar-li una opció de sortida més a les seves companyes. Vicky, endarrere cap a Sònia Majarín. Sònia obrint a l'esquerra cap a Vicky. De nou torna a jugar Sònia. Ara, amb calma, intenta filtrar una passada per Sheila, que descarrega d'esquenes, va a terra, reclama una falta, diu l'àrbitre que no hi ha hagut res. Ara acaba perdent el Badalona, però la pressió rere pèrdua és bona i acaba forçant de nou un servei de banda. Torna a tenir la pilota al Badalona. La posarà en joc des de la banda Sònia Majarín, buscant la referència ofensiva de Sheila, que la lluita d'esquenes. Ara torna a perdre la Sheila, però recupera Maria Llompart. A la zona mitja punta se la queda l'Auri, que condueix. Avança en conducció, acaba frenant i juga amb Vicky. Vicky, de nou amb l'Auri. Avui sí que es fa notar la tramuntana, eh? Es mouen les samarretes, es mouen les cues.
1: Es mouen els fulls, els nostres papers.
0: Sí, sí, això és el que més em fa patir, que
1: sí,
0: es mouen els papers.
1: I Pau, deixa'm destacar-te, abans parlàvem de Jenny López, d'aquesta central del Granada.
0: Ara m'ho comentes, perquè quina passada filtrada d'Irina, buscar a Maria Llompart. No arriba Maria Llompart, perquè ha protegit bé Jujuba. Serà servei de porteria pel Granada, deies.
1: Jenny López, una central que hem de tenir en compte, igual que Jujuba, com ara ha interceptat aquesta pilota, però tenen la directriu d'interceptar, i ella és una d'aquestes top 3 centrals que més ha interceptat.
0: Serveix de porteria en llarg al Granada, però torna a recuperar el Badalona, se la queda pel carril central, Maria Llompart, filtra una passada per l'Auri, que descarrega d'esquenes, ara Repits i bastant centrada, que a buscar una passada fantasia perquè hi arribés Elena Julve, no hi ha acabat arribant l'extrem del Badalona. Però mira en quines posicions ha aparegut Itzi, que semblava pràcticament la mitja punta de l'equip, i a priori és la lateral dret.
1: A priori, perquè és d'aquestes sí. Que també fa excursions, igual que Berta, que sempre les veiem una mica mogudes i sortides de les seves posicions, suposo que amb permís i amb la tranquil·litat de Marc Ballester, perquè són jugadores que et permeten poder fer aquesta...
0: Mira, que té ara una opció de contracop al Badalona Women, obrint cap a la dreta Elena Julve. Ara ha de frenar-se. Itzi, endarrerir cap a Vicky Lozada. Vicky Lozada, que intenta aixecar la pilota, buscar una passada filtrada per Berta, que ja es prodigava per la banda dreta. La pilota li cau a l'afrontar la Sheila, que no aconsegueix controlar-la. Se la queda el Granada, que intenta sortir ara per la banda esquerra. Se l'enduna Nayara Sant Martín, jugant amb Bàrbara López. Bàrbara López a la mitja volta, acaba veient com se li anticipa Cristina Cubedo, endarrereix Cubedo per Txellfont. Txellfont amb la passada en llarg, la baixa amb el pit Itzi.
1: I de moment, Pau, una Txellfont que pràcticament problemes no està tenint.
0: Torna a buscar una passada en profunditat ara al Badalona. Sheila, qui la rep a la punta dreta lateral de l'àrea, posició extrem. Intenta fer la jugada, no se n'en surt. Endarrerir per Elena Julve. Elena Julve intenta superar una contrària, acabant a terra, diu l'àrbitre que no hi ha hagut res. Sí. Ara acaba xiulant la falta. La falta sobre el vèrtex de l'àrea. Falta perillosa pel Badalona. Women, minut 11 de partit, segueix l'empat a 0 Palamós. Ara servirà aquesta falta perillosa el conjunt de Marc Ballester. Mira, hi va Vicky López amb la dreta, també hi és Irina Uribe. Per tant, veurem què acaba sent de les dues. Jo crec que aquí els galons estan clars i que serà per Vicky Lozada, eh?
1: Segurament veurem ara el xut de Vicky Lozada. Jo crec que és ella qui ho farà també, Pau.
0: Mira, ara l'àrbitre que les està avisant, que fins que ella xiuli, que està esperant que la portera acabi de situar la tanca defensiva i autoritzarà... Mira, sí, i sembla que serà de totes Vicky Lozada, eh? Estén la mà dreta per marcar algun tipus de jugada. La centra Vicky Losa, molt tocadeta, a punt de penal. Sheila! Per sobre del travesser, la rematada de cap de Sheila. Acaba sortint desviada.
1: Quina bona centrada de Vicky Losa. Recordem que és una de les jugadores amb més experiència d'aquesta estructura de Marc Ballester. I ha aparegut com a migcampista en els partits, però també com una peça molt clau per poder donar aquesta pausa i organitzar molt bé l'equip. Al final aquesta veterania és el que es busca també que hi hagi en aquest migcamp del Badalona.
0: Per cert, necessites renovar la teva llar? A Badagrés trobaràs mobles de cuina, sanitari, ceràmica i parquet amb les últimes tendències i dissenys exclusius. Qualitat, assessorament expert i tot el que necessites en un sol lloc. Entra a badagrés.com o truca al 933 95 03 11. Badagrés. Visita'ns a Badagrés. Juguen el Badalona Women, minut 13 de partit, empat a 0 a Palamós entre Badalona Women i Granada. Jugant des del darrere, el conjunt de Marc Ballester, cercle central, Sònia Bajarín obrint a l'esquerra per Maria Llompart. Llompart torna a endarrerir, ara per Sònia. Sònia fent aquesta sortida de 3 tan habitual. Ara el Badalona, que ens explica sempre que tenim per aquí el bo de Jordi Ferrón, que li agrada sortir a Marc Ballester amb aquesta defensa de 3 en pilota, que s'acaba convertint en defensa 4 en defensa, perquè és Sònia Bajarín qui fa de tercera central i en defensa és la lateral esquerra. Txell Font, jugant amb Berta Pujades. Avançant metres Berta, obrint a la dreta per Itzi Pinillos. Itzi, de nou amb Berta. Apareix per dins Vicky Losada, combinant a camp contrari el Badalona. Sheila baixa metres per combinar amb les seves companyes. Maria Llompart obrint cap a l'esquerra per Irina en posició extrema. Intenta filtrar una passada, no li surt, perquè bloqueja Raquel Gil. Raquel Gil amb Sònia Bajarín. Bona descàrrega de primeres de Maria Llompart. Era bona la idea, però s'ha anticipat Jenny López, que havia llegit molt bé l'acció. Compte ara la pèrdua, la recuperació d'Irina Uribe. Se la intentava quedar, s'ha refet molt bé Daniela Minyambres. La pilota però a la mitja punta és per Elena Julve. Se l'ha tirat massa llarga. S'anticipa l'Ele i se la queda de nou Itzi Pinillos, que recupera els bons minuts del Badalona Women. Aquest primer quart d'hora, el canvi d'orientació de Vicky Losada perquè aparegui a la dreta Elena Julve. Elena jugant per dins amb Berta Pujades. Berta Pujades, que s'intenten anar d'excursió, compta la pèrdua de Lauri. Ha xiulat falta, i sort que ha xiulat falta, perquè es plantaven un 2-2. La posa en joc ràpidament, en curt. El Badalona Women. Compte la passada Maria Llompart. Arriba una miqueta forçada Sònia Bajarín. La pèrdua, intenta penalitzar-la. Ara Bàrbara López, però s'equivoca en l'entrega. Torna a recuperar el Badalona. Ara una mica trencat el partit. Itzi, en carril interior, obrint cap a la dreta per Elena Julve, que intentarà fer la jugada extrem. Que bé, s'ha anat per fora Elena Julve, lateral de l'àrea. No ha aconseguit connectar amb la centrada. El refús, però li cau a Berta Pujades, que semblava pràcticament la carrilera dret d'aquest

0: Doncs hi tornarà a anar Vicky Losada. També hi és per allà Irina, però tornarà a ser Vicky Losada qui la penja un altre cop. Tocadeta al punt de penal, l'acaba traient l'Eles. La segona jugada l'acaba Irina, bastant desviada, sense problemes per la porteria de Laura Sánchez, que servirà de porteria. I ara el dubte és, veurem si hi tornarà a intentar amb curt, que no li ha sortit gaire bé, però és que tampoc li ha sortit bé intentar-ho en llarg. Veurem com intenta sortir ara. Doncs mira, ho farà en curt, la posa en joc, però és Jujuba qui l'acaba trencant tota. Directament als dominis dits i Pinillos, que endarrer per Txellfont i arribarà una mica forçada a la portera, però evitarà que la pilota es perdi per línia de fons. Txellfont en llarg, de cap, la pentina Vicky Losada, se la intenta quedar Elena Julve, se'n va de l'escomesa, segueix Elena Julve obrint la pilota cap a la banda esquerra per Irina Uribe, que en contrari ja. Irina que frena i juga endarrere, en curt, cap a Maria Llompart, més en curt aquesta per Vicky Losada, sobre el cercle central, quilòmetre zero d'aquest estadi municipal de Palamós Costa Brava. Obrint l'Auri cap a l'esquerra per Irina. Apareix per dins Vicky Losada, bona descàrrega d'Esperó, ara Maria Llompart perquè aparegui Irina, que arribarà fins a la línia de fons. No ha pogut provar la centrada perquè ha anat a terra Jenny López i ha enviat la pilota a servei de banda. El servei de banda l'ha posat en joc, el Badalona en curt no ha sigut del tot bo, intenta fer la guerra ara pel seu compte Bàrbara López, que l'entanquen entre 3 i s'ha acabat perdent la pilota per línia de banda. Bona defensa ara del Badalona, que han tancat entre 3 a Bàrbara. Ràpida activació de les defensores del Badalona Women.
1: Veiem dos entrenadors, tant Marc Ballester com Adrián Martín, que els dos estan donant prou instruccions. Al principi, just abans de començar el partit, s'han saludat entre ells i s'ha vist un bon rotllo, et diria, Pau.
0: Sí, sí, sí, han estat parlant uns minuts mentre nosaltres fèiem la prèvia i les jugadores s'escalfaven. Han estat uns minuts aquí dialogant pràcticament on està la pantalla de l'FBS. Estaven a més així mig abraçats, depenent de l'estona. Sí que...
1: Deuen tenir algun...
0: No sabem quin lligam tenen, de què es coneixen, si poden haver coincidit en un passat. O potser simplement han anat coincidint en els terrenys de jocs i d'aquí es coneixen. Minut gairebé 20 de partit, 19 i 5 segons, es manté l'empat a 0 a Palamós, tot com ha començat, Badalona 0, Granada 0.
2: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
3: Menú de migdia de dilluns a divendres.
0: Pilota a la banda dreta per Elena Julve, jugant amb Maria Llompart. Veiem molta mobilitat entre les jugadores del Badalona Women. En moments, Berta Pujades apareix d'extrem dret. És Itzi, a vegades, que apareix de mitja punta. Maria Llompart, que es mou per tot l'ample del camp. Sí, molta mobilitat. Mira ara l'Auri, combinant amb Sonia Majarín a la frontal de l'àrea. Es tira l'autopassada massa llarga. Arriba la cobertura, la correcció Jenny López. Se la treu de sobre, serà servei de banda pel Badalona.
1: Altra vegada veiem aquesta Jenny López, que fa una altra d'aquestes intercepcions. Recordem que aquest Granada, sobretot, el que buscarà és tancar-se i no permetre que el Badalona pugui arribar a marcar. De fet, el que li convé més al Badalona, Pau, ara mateix, seria evitar els duels individuals i anar una mica més a mobilitat, que és el que estem veient que estan fent, moure la pilota, molta verticalitat i poder treure aquestes passes de creativitat i aquestes jugades a les que ens estan acostumant en aquests darrers partits.
0: Torna a servir de porteria el Badalona al Granada i ho torna a fer la central Jujuba, buscant una puntada en llarg. Ara ha aconseguit baixar Raquel Gil a la banda dreta. Torna a jugar des del darrere al Granada, que li costa moltíssim progressar. Puntada llarga de Jenny López, directament fora del terreny de joc. Servirà de banda a l'altura de la banqueta local. El Badalona serà Sonia Majarín.
1: I veiem que la jugadora del Granada, Bàrbara, va amb una màscara que segurament deu tenir o el tabic o alguna lesió que li fa portar aquesta màscara. Després ho averiguarem i us informarem i us donarem més detalls de per què du aquesta màscara.
0: Doncs, pilot.

0: Tota aturada ara pel Badalona. La posarà en joc el Granada. Geni López buscant per dins a Miku. Miku endarrere per Leles. Leles desplaçant al llarg per la pentinada de Bàrbara López i arriba abans Sònia Majarín. La segona jugada la guanya el Granada. És Guridi qui busca a la punta dreta Raquel Gil, lateral de l'àrea. Prova la centrada, primer pal i arriba Guridi, però ha tallat Bebert a Pujades. A la correcció a la frontal de la petita. Torna a anar-hi Raquel Gil, torna a provar la centrada, la torna a treure Berta Pujada, se la queda ara al carril esquerre Irina Uribe, intenta sortir al contracop al Badalona, és Irina qui intentava una passada en llarg, que ha quedat tallada per Miku, la lluita Lauri, posa al cap una jugadora del Granada, l'envia fora del terreny de joc, Daniela Minyambre, serà servei de banda pel Badalona.
1: Molt important destacar també la peça en atac de Lauri Requena, perquè al final és una jugadora que coneix molt bé el Granada, si més no el Granada la temporada passada, però són 13 temporades, vull dir, l'estil de joc mitjanament el mantenen. I recordem que Lauri va marcar també contra l'Eibar al minut 63. Una Lauri que a l'entrevista que ens feia el Ferran Pau ens deia que marcaria uns 6-7 gols. Com ho veus tu això?
0: Bé, de moment li falta un menys, perquè ja en porta un, o sigui que per arribar als 7 gols n'hauria de marcar 6, que veient les xifres, veient la producció ofensiva del Badalona, podria apropar-s'hi. Sònia Majarín filtra una passada per Maria Llompart, se li escapa el primer control, recupera el Badalona, el Granada, que se la treu de sobre. Recupera Txell Font, obrint cap a la dreta per Berta Pujades a camp propi, jugant amb Cristina Cubedo amb Sònia Majarín obrint a la banda esquerra per Lauri en posició d'extrem, combina per dins amb Vicky Losada, camp contrari, ja aixeca la pilota, picadeta perquè hi arribi a l'interior de l'àrea Sheila, lateral de l'àrea acaba sortint, segueix Sheila jugant a la frontal per Lauri, d'esquenes endarrereix per Sònia Majarín obrint a l'esquerra per Irina en posició extrem. Irina s'intenta anar per fora, canvia de ritme, segueix Irina, la tanca Raquel Gil, ha de frenar Irina, combina amb Sònia Majarín que prova una centrada al segon pal, no hi ha arribat Elena Julve. Aquí s'ha notat la falta de centímetres. Hi ha una jugadora estesa de terra del Granada. Aquí ha atropellat Elena Julve. Diria que no ha acabat assenyalant la falta la col·legiada. Però ha hagut d'anar... No ha assenyalat la falta. Per tant, servirà de banda. El Badalona la posa en joc Itzi Pinillos. Atacant de nou en zona 3 quarts al Badalona. Lauri baixant a rebre entre les mig centres. Intentava filtrar una passada per Itzi Pinillos, que ha tallat Miku amb el cap. De nou servei de banda.
1: I Elena Julve, Pau, que és 1,54 m.
0: Clar,
1: vull
0: clar.
1: Dir, és aquesta falta d'alçada potser pel ramat que hauria sigut. En canvi tens la Cristina Cubedo, que té aquest 1,77 m, que ens hagués vingut molt bé en aquest moment.
0: Servirà de banda ara. S'estan acabant de posar d'acord. Diria que, mira, finalment serà el Granada. Ho farà Paula Perea, a camp propi. Paula Perea buscant una referència ofensiva, l'ha baixat amb la cara Bàrbara López i s'ha fet mal, perquè recordem que porta aquesta màscara, eh? S'ha pogut fer molt mal, ha quedat estès a terra i era una pilota que no anava forta, però ja només, si deu tenir algun problema al rostre, es pot haver fet mal. De moment, l'àrbitre que no atura el joc, Vicky Losa, intenta filtrar una passada per la ruptura de Sònia Majarín. Ara atura el joc l'àrbitre per anar-se a interessar per l'estat físic de Bàrbara López, que està jugant amb aquesta màscara. I mira, ara Irina, que se la sentia clarament, que li deia a Marc Ballester. Irina a Marc Ballester li deia: no, és que clar, si para ha de sortir.
1: De fet, Pau, abans parlàvem d'aquesta màscara, i és que té un traumatisme en fractura al nas petit a principis de setembre d'aquest mateix any. Per tant, és algo bastant recent.
0: No, és que a més la pilota l'ha baixat amb el nas. Sí, no, l'ha controlat amb la cara. I
1: veiem com està tocant aquesta zona del nas i la dolència sembla ser bastant elevada. Tot i així, sembla que tornarà a entrar. i altra vegada es col·loca aquesta màscara i quan li donguin l'opció als àrbitres, les àrbitres d'entrar, doncs bé, la tornarem a veure.
0: Ha de passar un minut, de temps real de joc. Ara som al 26 i mig, aquí al municipal de Palamós. Segueix encara tot tal com ha començat amb aquest empat a 0.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
0: Ara ja fora de joc, no, hi ha una mà, crec que... Sí, l'àrbitre es toca el braç, ha assenyalat una mà de Lauri Requena en una acció ofensiva, i ara ja està preparada Bàrbara López per tornar a entrar al terreny de joc, així que suposo que a la que l'àrbitre consideri que ha passat el minut, la tornarà a deixar entrar. Està jugant amb superioritat numèrica momentàniament el Badalona Women, que ho vol aprofitar. És Maria Llompart, que avança metres en conducció, que va trobant per dins a Sheila, mitja puntejant. Endarreix per Vicky Lozada, que la canvia tota, buscant a la banda esquerra. Irina Uribe ja torna a haver igualtat numèrica sobre el terreny de joc. És Lauri ara qui busca la zona del pivot a Vicky Lozada, que filtra una passada picadeta per Itzi. Itzi a l'interior de l'àrea de descarregar per Berta Pujades sobre el vèrtex. I Berta Pujades amb dificultats, ha d'anar endarrerint a poc la seva posició fins a aparèixer a la zona de mitjos. Berta Pujades jugant cap a Sònia Majarín, filtra una passada per Maria Llompart d'esquenes, intentava filtrar-la per Irina Uribe, la idea era boníssima, amb aquest toc amb la punta, però ha tallat Jenny López, una nova intercepció de la lateral dret del Granada Club de Futbol. Jugant Vicky Lozada, obrint cap a la banda esquerra, cap a Sònia Majarín. Sònia amb Irina. Irina cap a Maria Llompart, combinant el Badalona en zona de tres quarts. Des de nou Irina, que endarrereix cap a Vicky Lozada. I aquesta ho farà més endarrere cap a Cristina Cubedo.
1: I Maria Llompart és una d'aquestes peces claus que té aquest equip, el Badalona, i també a nivell ofensiu. Però la seva importància jo diria que tampoc és únicament marcar, sí que va fer aquell gol contra l'Espanyol, però hem vist aquesta creació d'aquestes passes filtrades, que sí que són prou importants i són pel que ella destacaria.
0: Obertura de Vicky Lozada cap a Irina, que li torna a la paret, arriba Vicky fins a la línia de fons, és dins l'àrea, però la passada enrere, acaba tallant la defensa, el refús, però li torna a caure Vicky Lozada, lateral de l'àrea, a punt d'entrar-hi, juga cap a Irina, que es troba ja a la zona de perill, acaba refusant la defensa del Granada, talla ara Sònia Majarín, serà servei de banda pel conjunt granadí.
1: I Pau, entre aquestes altes i baixes que parlàvem del Granada, tenim una Paula Perea que ve de l'Espanyol i que també és una peça prou clau en aquest sistema que ha creat Adrià Martí, que ve precedit per Laura Ferreres, i diguéssim que ella en aquests quatre partits que portem...
0: Mira, quin canvi de ritme ara d'Helena Julve a la mitja punta. Deixa l'avantatge a l'àrbitre perquè entén que conserva la possessió el Badalona. Sònia Majarín jugant amb Vicky Lozada. Ha perdut la pilota el Badalona Women. Compta en la passada a l'espai, buscant a Bàrbara López. S'anticipa Cristina Cubedo, que l'envia directament fora del camp.
1: I això, i s'ha de vigilar amb Paula Perea per aquests canvis d'orientació, per les situacions aquestes de 1 contra 1, que són les que ha d'evitar el Badalona, sobretot. Aquesta situació de 1 contra 1 i anar creant el seu propi joc i anar sent molt creatives per poder avançar-se en aquesta primera mitja hora que portem de partit.
0: Bé, de moment, en aquesta mitja hora de partit, poca cosa del Granada ofensivament. A Txell Font l'hem hagut de mencionar dos cops, però en sortides de pilota. No han arribat pràcticament les d'Adrián Martín. Sí que ha tingut una mica més de perill al Badalona Women, però tampoc sense cap aturada important de Laura Sánchez. Sònia Bajarín.
1: Mira quina dada més interessant, perquè parlàvem abans de la possessió, que és clarament molt superior la del Badalona, amb un 76% enfront d'un 24% que té el Granada. Però és que a nivell de passes portem 203 del Badalona i 62 del Granada. Per tant, estem veient clarament el domini que en aquest cas sí que ve per part de les dades també i que és clarament del Badalona.
0: Doncs ara hi ha hagut una falta sobre Sheila, que se l'ha sentit el crit des d'aquí, en una descàrrega d'esquenes sobre la zona de la divisòria. S'ha endut un regalet i la banqueta del Granada s'ha aixecat tota de cop, reclamant que no era falta, però l'àrbitre l'ha vista clara. De fet, Sheila reclamava que no fos... per què no era targeta. El canvi d'orientació d'Irina Uribe, buscant a la banda dreta Elena Julve, i arriba abans Paula Perea. L'acció se la intenta lluitar ara Berta Pujada, se la queda el Granada sobre el cercle central, compta la passada llarg perquè la corri Bàrbara López de la banda esquerra, posició extrem, la tanga Cristina Cubedo, lateral de l'àrea, segueix Bàrbara López, la conducció de la davantera al Granada, que entra dins l'àrea, se la col·loca a la dreta, prova el xut, bona aturada Txell Font. S'ha estirat bé Txell Font, perquè Bàrbara López ho havia fet molt bé, buscant el primer pal, quan tothom pensava que ho intentaria pel pal llarg, i Txell Font, que l'envia a córner, de moment el primer xut amb intervenció de les porteres.
1: Molt bé, aquí ha estat Txell Font, anticipant-se molt bé aquesta aturada, i és una portera que ja ho diem, que és de total confiança. I s'ha de depositar amb ella tota la confiança del món, i ja ho veiem que també en sortir a pilota està molt, molt, molt bé.
0: La penjarà des de la banda esquerra, la centrada tancadeta, buscant a Jujuba. S'ha anticipat Sònia Majarín. Serà de nou servei de cantonada, que en aquest minut 33 de partit, encara amb empat a 0, el marcador entre badalonines i granadines. I anirà de nou Leles, que és la jugadora encarregada, la pilota aturada. És estrany, no?, una de les centrals sigui qui sigui l'encarregada de posar la pilota en joc. No, doncs finalment sembla que en aquest córner no hi anirà ella, sinó que serà, diria que és Paula Perea, qui juga en curt. Ara sí, cap a Leles. Leles al lateral de l'àrea, torna endarrere i cap a Paula Perea, prova la centrada amb l'esquerra. El primer pal la refusa Sheila. Ara la lluitava Guridi, la pilota morta a la frontal de l'àrea, l'acaba trencant Berta Pujades, la lluita amb el cap Sheila, veurem qui s'acaba fent amb el domini de la possessió, posa el cap també Irina, la pilota però se la queda Raquel Gil, que prova el xut contra les cames de la defensa, torna a atacar de nou el Granada, és Jenny López que intenta trencar per fora, intenta canviar de ritme, ha arribat Lauri a Requena en l'ajuda, acaba forçant la falta en aquesta zona de creació del Badalona.
1: I Raquel Gil, qui intentava ara fer aquest xut, és una de les atacants que la defensa del Badalona ha de tenir molt controlada, perquè ja va ser protagonista contra aquest partit que van guanyar contra la Real Societat, que va fer un dels gols, i també va fent canvis de rol segons el partit. Ara mateix pot jugar des de dalt, pot aparèixer també a diferents alçades i pot tenir la capacitat per arribar a zones de finalització, com hem vist fa uns moments. I al final el que s'ha de tenir molt en compte d'aquesta jugadora és que quan no té la pilota també està apareixent, i és com ara que...
0: Mira quina passada en profunditat de Sònia, buscant la desmarcada de Sheila, i ha arribat abans Jujua, i a més hi havia posició antirreglamentària de la davantera del Badalona. Per cert, si vols mantenir-te en forma, ja saps el que has de fer. Honesta a l'experiència de Club Pilates Badalona. Fem classes de Pilates Reformer juntament amb altres aparells, tots de la marca Balanced Body. Oferim diferents tipus de classe i treballem per nivells, opcions de classes privades i instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. Posant en joc el Badalona, s'haurà de la línia divisòria pràcticament. Serà Sònia Bajarín. En curt té l'opció de Maria Llompart i d'Irina. Finalment és Irina, aquí la posa en joc. Endarrerint cap a Sònia Bajarín. Sònia cap endarrere, cap a Cristina Cubedo. Sònia desplaçant perquè jugui Berta Pujades a la banda dreta. avançant mentre Berta Pujades, anant-se'n d'excursió pràcticament. La combinació a la banda dreta entre Itzi i Elena Julbe. Elena cap a Berta Pujades, intentava un canvi d'orientació que no li ha sortit bé, a tallar Raquel Gil. Tot l'avantatge ara serà per Txell Font, que es quedarà un refús de Raquel Gil, que intentava amb el refús habilitar alguna companya, però li ha sortit massa forta. Vicky Losada, jugant de primeres amb el teva meva amb Berta Pujades. La passada en profunditat, buscava a Sheila. Ha acabat tallant Paula Perea, la posarà en joc des de la banda. Itzi Pinillos, buscant el carril central. A Vicky Losada, Vicky amb Sònia. Oberta a l'esquerra, l'espera Irina, l'acaba trobant en posició extrem. Intentarà fer la jugada, finalment prova la centrada, no hi arriba al punt de penal. Sheila acaba refusant la defensa. La pilota és per Guridi. Guridi, que endarrereix per Mico. Mico intentava buscar una passada en profunditat a l'esquerra per Nayara Sant Martín, però ha arribat amb la seva habitual velocitat. Itzi Pinillos, amb la moto, per recuperar la pilota.
1: Estem veient una Sònia Majarín, una Berta Pujades molt participatives, també amb sortida de pilota i també interceptant pilotes, igual que Itzi, que ara acabem de veure amb aquesta moto que deies, que sempre arriba, i amb aquesta contundència. Al final és el que et dona una tranquil·litat absoluta, i és pel que Txell Font jo crec que està així de tranquil·la, i pràcticament la veiem no a mig camp, però en zona totalment defensiva del Badalona.
0: Sònia jugant amb Vicky Losada, passada a filtrar per Sheila, que descarrega, la buscava Elena Julbe, que reclama alguna falta. Diu l'àrbitre que no ha passat res, segueix queixant-se d'un cop al turmell Elena Julbe, que ja torna a aixecar-se. Vicky Losada jugant cap a Lauri. Lauri la canvia tota a l'esquerra per Sònia Bajarín, més oberta a l'espera. Ara Irina. Irina se la col·loca a la dreta, provarà la centrada, segon pal, i arriba Itzi, la torna a posar per Sheila! Sobre, per sobre del travesser, la rematada de Sheila s'ha marxat desviada, era bona la intenció, la jugada d'Irina des de la banda esquerra, provant la centrada per la incorporació a l'atac d'Itzi Pinillos.
1: Molt bona acció conjunta del Badalona, que acabem de veure, i especialment una Sheila que ja veiem que està intentant que aquests 30 anys acabin amb la celebració d'un gol, Pau.
0: Sí, ja va estrenar-se a Eibar. De moment, una la que semblava a principi de temporada que anava a ser la davantera titular, va perdre la titularitat en els compromisos d'Eibar i l'altre dia contra la Reial Societat. Avui torna a l'11 inicial. Berta Pujada jugant per dins amb Vicky Losada, cercle central, retalla Vicky Losada, que l'amaga perfectament, se recolza amb Maria Llompart, que juga cap a la banda esquerra, no s'han entès ara entre Lauri i Sònia Majarín. Ara Raquel Gil, que tenia opció de controlar la pilota, no entenc per què, l'ha acabat enviant als dominis de Txell Font.
1: Sí, una acció que no acabem massa d'entendre, perquè podria haver intentat fer crear, potser volia espantar Txell Font, però crec que no li ha sortit tampoc ella com esperava.
0: Sònia Bajarín jugant amb Vicky Losada. Vicky obrint a la dreta per Berta Pujades, creu allà la divisòria en conducció, frena, trepitja la pilota, endarrereix cap a Cristina Cubedo, jugant amb Vicky Losada. Vicky Losada endarrereix de nou cap a Sònia Majarín, avança a metre Sònia, s'incorpora a l'atac, intenta filtrar-la per Maria Llompart, ha tallat la defensa, se la queda a la banda dreta Jenny López. La pressió d'Irina després de la pèrdua és bona. Jenny jugant amb la referència de Bàrbara López, que rep la falta de Cristina Cubedo. I ara ha d'anar l'àrbitre a posar pau entre Bàrbara i Irina, perquè amb la caiguda de Bàrbara ha rebut un cop Irina i s'han mig enganxat les dues. Minut 40 i mig de partit. Encara no s'ha estrenat el marcador de Palamós. Badalona 0, Granada 0.
3: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus. 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
4: Imprimeix a Gràfiques Venus.
1: I veiem com Marc Ballester segueix donant instruccions a les seves jugadores, en concret a Lauri Requena, i ell demanava que es col·loqués amb el doble pivot. I veurem aviam com continua aquest partit, perquè de moment el Badalona és rei solitari de la possessió, perquè el Granada pràcticament l'únic que fa és interceptar pilotes.
0: Irina Uribe jugar amb Lauria, camp contrari. Lauria ara vinguda a la banda esquerra, intentava superar Raquel Gil, ha tocat l'extrem dret del Granada i envia la pilota fora del camp. La posa en joc des de la banda directament la pròpia Lauri. Per no perdre més temps, jugant amb Sonia Manjarín, aquesta amb Vicky Losada. Vicky Losada pràcticament en posició extrem. Vicky endarreria ara cap a Cristina Cubedo sobre el cercle central, jugant amb Berta Pujades. Berta pujant a l'atac. Berta Pujades amb les seves habituals conduccions. La combinació entre Itzi i Maria Llompart la acaba perdent. Compta ara el contracop del Granada, que és un 2-2. Ivan Bárbara López i Guridi defensen Cristina Cubedo. I mira, l'ha aprovat el xut directament. Bárbara López directament a les mans de Txell Font. Sembla que l'ha vist una mica avançada i no s'ha acabat de creure la seva punta de velocitat i ha acabat provant a Txell Font, que ha atrapat sense més problemes. Jugant sobre el cercle central, Maria Llompart recolzant-se en Berta Pujades, per dins amb Vicky, la descàrrega d'esquenes. Vicky, de nou amb Berta Pujades, juga per dins amb Elena Julve. Elena, la combinació ara a la banda dreta, se'n va bé Elena, segueix Elena a la mitja volta, troba el carril central a Lauri. Lauri ha d'obrir per Sonia Manjarín, més oberta a l'espera. Encara Irina prova la centrada, compta el control, és bo. De Vicky Losada dins l'àrea. Vicky a la mitja volta, prova el xut. Li ha sortit molt mossegat, se la queda, però Irina Uribe. Irina segueix en conducció, defensa bé ara Jenny López. Però quina acció, quin control de Vicky Losada al punt de penal, girant pràcticament com si fos un pivot de futbol sala, eh?
1: Molt bona acció de Vicky Losada, i és el que ha de donar aquesta jugadora, el que ha d'aconseguir d'ordenar, de mobilitat i de creació també. Veiem aquestes accions que són de veterania absoluta i que deies de futbol sala, Pau.
0: Sí, sí, és que s'ha incorporat a l'atac, ha rebut una centrada a la frontal de l'àrea i ha girat, després de baixar la pilota amb el pit, ha girat d'una manera, amb una agilitat impressionant. Llàstima que després ha perdut la verticalitat i el xut li ha sortit una miqueta mossegat. La protegeix ara Bárbara López, que se'n va de Cristina Cubedo. Ha tallat bé ara la defensa del Badalona, era Berta Pujades. Irina Uribe jugant amb Lauri, intenta superar Bárbara López. Lauri, però Bárbara López, que ja veiem, que tant està en les accions ofensives com en les defensives, està tot arreu. La davantera de la màscara.
1: I veiem que el Granada al final també està aplicant el seu joc de defensar i seguir defensant, interceptar totes aquestes pilotes que el Badalona està intentant filtrar, i la mobilitat que té el Badalona, la veritat és que està sent molt notòria també. Però ara mateix, justament, veiem que el Granada potser està un punt més ficat al partit que fins ara, i estan intentant potser arribar més cap a
0: aquesta porteria. Bona recuperació en camp contrari ara del Badalona. És Elena Julve qui la condueix, a punt d'entrar dins l'àrea, ja hi és, frena, canvia de ritme, s'intenta anar per fora, arriba a fer la línia de fons, prova la centrada! Talla la defensa, serà servei de cantonada, el primer pel Badalona. Que servirà des de la banda dreta.
1: Sembla, Pau, que el camp s'ha omplert ara que l'estava mirant i... Escolta...
0: Sí, un centenar de persones, jo crec, ben bé. Avui sí que hi podem tenir, eh?
1: Això està molt bé, que s'ompli el camp, que sentin una mica de caliu, perquè està fora de casa i és dur, i està fora de casa sense la teva gent encara ho és més.
0: La centrada de Vicky Losada, molt tocadeta, i arriba Cristina Cubedo! Quina aturada! Segona jugada, Itzi! Ha tornat a aturar Laura Sánchez! No sé si estava en posició... Sí, estava fora de joc, Itzi. Per cert, final de la primera meitat, eh? Sense afegir ni res. Jugadores a bastidors, amb empat a 0 entre Badalona i Granada.
5: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
5: Carrer Francesc Macià, 6.
6: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Doncs jugadores a bastidors amb aquest últim avís del... Ostres, m'acaba de sorprendre ara la megafonia, perquè la tenim aquí al costat i l'han posat a tot drap, eh? M'han fotut un ensurt aquí que quasi se m'atura el cor. Bé, el que comentàvem, les jugadores a vestidors després d'aquest últim avís del Badalona, segurament l'acció més clara del partit, a la sortida d'un córner, la centrada des de la dreta de Vicky Losada, que acaba rematant en primera instància Cristina Cubedo. Ha aturat molt bé la portera Laura Sánchez, i a la segona acció Dizzy Pinillos, que ha tornat a aturar Laura Sánchez. Està en fora de joc la lateral dret del conjunt badaloní. Per cert, estarà, no sé si Cristina Cubedo pot tenir algun problema al cap, pot haver-se fet mal en aquesta última rematada, perquè estava parlant amb els serveis metges del Badalona. Per cert, Mònica, què t'ha semblat aquesta primera part?
1: Una primera part molt controlada pel Badalona. Llàstima que no ha entrat aquesta última ocasió de Cristina Cubedo, perquè abans parlàvem d'aquest 1,77 m que fa que va molt bé en aquest tipus d'ocasions. Primera part, una mica el guió que esperàvem, potser amb molta més possessió, potser de l'esperada per part del Badalona, i un Granada que no està proposant masses coses. Sí que és cert que ha tingut alguna arribada, però totes molt ben aturades i controlades per Txell Font o per la mateixa defensa badalonina. Per tant, jo crec que esperarem un pla de partit aquest segon temps bastant, bastant equiparat i bastant igual al que hem vist ara, però bueno, potser ens depararan.
0: Moment ara, com sempre, a la mitja part, per repassar les estadístiques, els números més destacats, les matemàtiques que ens hagin deixat aquests primers 45 minuts. Com ho tenim això, Mònica?
1: Doncs tenim un 77% pel que fa de possessió de pilota del Badalona contra un 23% d'aquest Granada. A vegades els números no diuen el que s'està veient en el partit, però
0: en aquest cas sí.
1: Crec que és bastant, bastant notori que el Badalona té la pilota, el Badalona controla el partit, i aquestes petites arribades que ha tingut el Granada, que han sigut una mica perilloses, però tampoc han sigut definitòries.
0: Doncs moment ara per connectar amb l'actualitat de Badalona. Us deixem amb tota la informació per part del nostre company Martí Villegas.
7: La Lliga Femenina a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
7: La Lliga Femenina a Ràdio Ciutat de Badalona.
8: El partit del Badalona Women's.
7: Notícies Badalona.
9: Bon cap de setmana. Aprofitem la mitja part d'aquest partit per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent, uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 d'euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i també d'una de polivalent adreçada als estudiants de la ciutat, amb una capacitat d'una 90 de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre, i és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput i connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta a les 24 hores del dia. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
10: És una sala d'estudi que, com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara, tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris. Per norma general estarà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores, i que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
9: El Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord veu amb bons ulls el nou pla Actualitza Clima, anunciat per la Generalitat per tal de millorar la climatització d'escoles públiques i residències. Amb tot, però, els professionals reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. També posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals. Més de 2.500 centres educatius públics, a Badalona l'Eugeni d'Ors com a centre prioritari, i 51 residències públiques per gent gran, a Badalona, Parc Serrat Sarantell i Sant Roc s'hauran de climatitzar d'aquí al 2031, segons el Pla Clima. El sector de la climatització, la MIFESA, considera que cal analitzar les característiques de cada edifici abans de decidir quins sistemes s'hi han d'instal·lar. En aquest sentit, defensen que no seria adequat aplicar la mateixa solució a totes les escoles. Consideren que actuacions com la instal·lació de ventiladors poden ser una mesura provisional, però no garanteixen el confort tèrmic quan les temperatures són molt elevades. Ens ho explica Ricard Nogués, director general de MIFESA.
11: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja. Perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat a més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
9: Entre les solucions que plantegen hi ha l'aerotèrmia, els sistemes de climatització de cabal variable i la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Segons els professionals del gremi, l'aerotèrmia permet aprofitar l'energia de manera més eficient i també pot subministrar aigua calenta per les dutxes dels centres. Pel que fa a la fotovoltaica, defensen que pot reduir la despesa elèctrica perquè l'horari de funcionament de les escoles coincideix, en bona part, amb les hores de més producció solar.
11: Doncs podria, bueno, en aquest cas, donaria menys despesa elèctrica perquè te l'estalvies a través de la fotovoltaica. Perquè, bueno, és l'hora solar i, per tant, l'hora d'acció i, per tant, l'hora que la fotovoltaica reduiria el consum energètic, no? Vull dir-te, el que sí s'ha de plantejar...
9: Precisament l'escola Baldomer Solà, ubicada a Sant Roc, denuncia que no ha rebut cap informació sobre el nou pla de climatització aprovat per la Generalitat. Segons ha explicat el Badalona 360 Josep Vilaró, director de l'escola, durant aquest estiu han arribat a més de 30 graus a les aules.
12: Nosaltres no hem rebut cap notícia oficialment al centre. Sí que ens han alegrat molt per l'Institut dels Genidors. De fet, nosaltres som veïns, perquè és un institut sí. Que està molt a prop de la nostra zona, i ens en alegrem, però sincerament és una mesura que va una mica tard, perquè ja fa uns quants anys que estem patint aquesta calor i crec que és important que aquestes mesures es facin amb més temps, perquè ara mateix estem patint molt a les aules.
9: El mateix director ha explicat que amb una bona climatització de les aules es podria replantejar el calendari escolar, que va directament lligat a la climatologia. Aquest divendres s'ha inaugurat el nou camp de futbol de Montigalà. Entre les millores s'hi ha renovat la gespa i també s'hi ha construït una nova grada coberta. També s'han millorat les torres d'il·luminació amb enllumenat LED d'alta eficiència i s'ha renovat la tanca perimetral de tota la instal·lació. L'espai el compartiran tres clubs, el Badalona, el Sígol i els Dracs. Durant l'acte, els seus representants s'han mostrat agraïts de poder comptar ara amb un espai de qualitat. Escoltem a Miguel Ángel Sánchez, president del Badalona, David Medrano, president dels Dracs, i a Soraya Shawi, presidenta del Sígol.
13: Ha sigut una trajectòria molt difícil, on en diferents moments o etapes anteriors hem tingut molts problemes, i justament no culpa per nosaltres, sinó perquè finalment les administracions no ens estaven donant la cara o no s'estaven ajudant i no estaven atenent pues, allò que demanaven. Demanaven camps, i no per nosaltres, sinó sobretot per als xavals, per tenir esport de qualitat a la ciutat i sobretot per tenir Badalona el més amunt possible. Per tant, avui estic molt content.
14: Siempre decimos que somos como una familia, somos un deporte minoritario, aunque realmente cada vez somos menos minoritario, y es gracias a vosotros. Y lo que nos gusta es cuidar a la familia, y lo que no queríamos es tener la familia, como siempre, subiendo sillas a la montañita, bajando sillas de la montañita. Pues ahora la verdad que hay que agradecer que podamos tener una grada como Dios manda.
15: Crec que les tres entitats han fet una feina molt gran i molt bonica. Crec que això vol dir que aquesta convivència i aquest color que veiem ara al camp és possible i és molt maco. Crec que és una cosa que reflecteix també la convivència a la ciutat.
9: Cabaret, l'Os Polar i la Rambla de les Floristes són algunes de les obres de la nova programació del Teatre al Círcul, una nova temporada teatral que s'ha donat a conèixer aquest divendres damunt de l'escenari, un teatre que comença el curs també amb novetats de millora de l'espai. El nou president de l'entitat, Adrià Soler, que precisament és el més jove de la història de l'entitat, assegura que és una reforma que permet tenir un teatre més inclusiu.
16: El vestíbul és completament nou, està adaptat a la mobilitat reduïda, l'hem intentat adaptar també a les mesures legals en la mesura que fos possible... Després també hi ha el Carmelet de les Butaques, que són noves, i a més hi ha un projecte d'apadrinament a darrere molt, molt bonic.
9: Amb aquest Círcul 2.0, l'entitat vol fer del teatre un espai cultural de ciutat. En aquesta temporada també aproximaran les estrenes del teatre lliure a uns preus més populars. Aquesta és només una de les apostes d'aquesta temporada. El director artístic del Círcul, Xavi Carreras, en detalla més.
17: Hem creat una plaça nova i això vol dir nou talent, nova gent, noves propostes, companyies joves, companyies veteranes que potser la gent les ha oblidat i que cal que es puguin recuperar. Serà bonic poder obrir les portes del Círcul a la cultura.
9: I aquesta tarda, recordem, la plaça de President Tarradellas tornarà a vibrar amb una nova edició dels Tardeos. La proposta musical, organitzada per l'Ajuntament de Badalona, començarà a les 7 de la tarda. En aquesta edició, la música dels 80 serà la protagonista. També s'hi preveu animació en directe. L'activitat totalment gratuïta arriba després de les dues sessions programades durant les festes de maig d'enguany. Això és tot. Us deixem amb la segona meitat d'aquest partit, que acaba de passar un molt bon cap de setmana.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Temperatura a Badalona...
18: 26 graus.
3: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
18: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
3: Més clar, més ràpid, més Badalona.
18: bdn.com.cat.
3: Badalona passa aquí.
19: Què vol dir ser gran avui a Badalona?
20: Doncs tu, tia, aquest dijous 1 d'octubre al Badalona matí celebrarem el Dia Internacional de la Gent Gran. Parlarem de cuina, amor, lleure i participació.
21: I sobretot de vosaltres.
20: El Badalona matí obre els micròfons i ho fem per escoltar les veus de la gent gran de Badalona.
19: Taules rodones, entrevistes, connexions i telèfons oberts.
21: Tens alguna cosa a dir? Una experiència per compartir?
3: Truca'ns al 93 395 4004.
19: Volem escoltar-te.
20: Badalona matí, gent gran, l'1 d'octubre a Ràdio Ciutat de Badalona. Perquè la gent gran té molt a dir. I nosaltres volem escoltar.
22: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
23: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
22: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
23: I a Ràdio Ciutat de Badalona, els dimecres a 8:15.
24: Badalona 94.4.
25: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
26: Et caduca el carnet de conduir?
27: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
26: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
27: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
26: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
27: Al costat de Pompeu Fabra.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
3: La Lliga Femenina Ràdio Ciutat de Badalona.
8: El partit del Badalona Women's.

0: Doncs vinga, va, en un minutet i escaig que hauria de començar aquesta segona part del partit. Les jugadores del Granada que ja estan sortint de nou al terreny de joc fent aquesta petita activació que ara està tan de moda aquí amb quatre cons i unes quantes sortides. També hi apareixen les primeres jugadores del Badalona Women que treuen el cap a la sortida dels vestidors. De moment tot sembla ser que ho farà sense canvis. Surten ja les àrbitres també, surt tothom. Per tant, en res, haurà de començar aquesta segona meitat en la que assecarà el Badalona, canviaran els dos equips de camp i ja està, com just ara, quan sonen els senyals horaris de la una. Per tant, tot va bastant puntual, perquè clar, com no hi ha hagut temps d'afegit a la primera meitat, Mònica, doncs tot va bastant puntual.
1: Tot molt puntual. Últimes indicacions de Marc Ballester a Berta Pujades, que sembla que acaben de parlar i trencant aquestes últimes escletxes que els hi deuen quedar. I veurem aviam què ets de parar al Badalona. De moment, Pau, jo no he vist cap canvi per part de cap dels dos equips.
0: No, del Badalona no hi ha cap, i del Granada tampoc.
1: Tampoc. Per tant, mantenim equips i veurem què passa en aquesta segona meitat.
0: Doncs ja estan les 22 jugadores preparades perquè comenci el segon acte d'aquest partit, perquè... Bé, però clar, estan les 22 jugadores preparades, però és que falta la màxima protagonista, que és la pilota, que ara l'estan enviant cap al mig del camp. La posarà en joc el Badalona, serà Sheila l'encarregada de donar aquest tret inicial a aquest segon temps. Just autoritza l'àrbitre del partit i la posa en joc el Badalona. Comença ara mateix aquesta segona meitat.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
0: La juga al Badalona és Sònia Mahanin, a la banda esquerra, que juga amb Cristina Cubedo. Aquí estan pujades. Tot el Granada per darrere de la línia de la pilota. Ara és Vicky Lozada qui gira molt bé. I l'orientació del joc que va cap a la banda contrària. La rep Irina, enganxadeta a la línia de banda. Busca una puntada llarga. No hi ha arribat Sheila. Bon retall ara de Maria Llompart en la segona acció. L'acaba perdent. L'intentó una passada massa complicada. Se la queda Raquel Gil a la banda dreta. Endarrerint cap a l'Eles a la frontal de l'àrea. Se la queda Sònia Mahanin. Intenta sortir amb la pilota controlada al Badalona. Cristina Cubedo endarrerint cap a Txell Font. Txell Font té en cordeta Berta Pujades, oberta a la dreta, l'espera Itzi. Acaba rebent-la. La lateral del Badalona, Itzi, endarrerint cap a Pujades. Berta amb Cristina Cubedo. Ara, de moment, amb parsimònia, amb calma, jugant aquí, movent el joc, la pilota de banda a banda. El Badalona Women filtra una passada a Irina, que no li arriba a l'Auri. Recupera el Granada. Intenta sortir al contracop Bàrbara López, però la defensa molt bé Cristina Cubedo, però compta ara amb el canvi d'orientació perquè aparegui la banda esquerra Nayara Sant Martín, que entra allà dins l'àrea, la posa al segon pal! Mare de Déu, la que acaba de fallar Guridi! No m'ho crec, la que acaba de fallar Guridi! No hi havia fora de joc, que és el que reclama Cristina Cubedo. Ara ho parlava amb l'àrbitre. Diu l'àrbitre que no hi ha hagut res. No m'acabo de creure la que acaba de fallar Guridi. Una passada que l'ha deixat sola al segon pal perquè rematés només amb un 1 contra 1 contra Txell Font. No, s'acaba de salvar el Badalona. No em puc creure la que acaba de fallar Guridi.
1: Això és el que ha de tenir molt de compte el Badalona, d'anar amb compte, perquè aquestes accions no se les poden permetre. Vull dir, arriben dos jugadores, dos atacants del Granada i has tingut la sort de que han fallat, però si no arribes així, es posen per davant en aquest inici de la segona part. I ara veiem, Pau, que el marcador de moment no està corrent els minuts.
0: Doncs no s'ha activat el marcador.
1: No sé si...
0: Portem un minutet de segona meitat. Ara haurem de... L'activem-nos... Jo m'he oblidat d'activar-lo també, eh? El meu... el bueno, meu
1: estem
0: particular.
1: Al, estem al minut 47.
0: Sí, i... anem amb un minutet i mig, més o menys, de... un minutet i mig aquí de calatge. Ara suposo que es posarà... suposo que es posarà en marxa el cronòmetre. Compta ara no una passada en profunditat a l'esquena de la defensa perquè la corri Barbara López a punt d'entrar dins l'àrea, ja hi és. Prova el xut creuat, la jugada del segon pal no ha arribat a Nayara Sant Martín perquè gairebé era més una centrada que un xut. Doncs a punt, tot i que s'ha tirat en planxa gairebé, Nayara Sant Martín a punt ha estat d'arribar i no hi ha arribat per sort per Txell Font. Doncs ha començat millor la segona meitat, aquests 3 minuts de segona meitat els ha començat millor el Granada que no pas el Badalona, que està patint a l'esquena de la defensa.
1: Semblava que anàvem a viure un pla de partit molt igual al de la primera, al de la primera part, però de moment, ara mateix, qui està còmode, qui està fent el joc que vol, és el Granada.
0: Que bé, que bé, que bé s'ha girat ara Elena Julve. Arrenca la moto, segueix Elena Julve en conducció, a punt d'arribar a la frontal de l'àrea, segueix Elena, la deixa per Sheila, dins l'àrea, la posa al segon pal, l'Auri, el pal! El pal, la rematada de l'Auri! L'acaba de tenir el Badalona! El minut 48 de partit, el minut 3 de la segona meitat, acaba de perdonar el Badalona després de que fes uns instants perdonés el Granada a començar completament boig aquest segon acte de partit. La penjarà des de la cantonada Vicky Losada. Aixeca la mà dreta per marcar algun tipus d'acció. La centrada de Vicky al primer pal no hi arriba Sheila, refusa la defensa. Ho fa ara Paula Pere amb el peu, buscant la referència de Raquel Gil, que era l'única jugadora que es quedava tancant. Se la queda Elena Julve. Jugant al Badalona, que ara ja es va reconstruint. A punt de perdre la Sonia Majarina a la banda esquerra, de recuperar Elena Julve en posició de lateral, pràcticament canviada de banda, perquè ja sabem que després dels corners hi ha uns minuts de caos. Bé, doncs de moment el cronòmetre que segueix sense funcionar, eh? Aquí a Palamós ara s'ha...
1: ara marca el 0-0.
0: Sí, s'ha reiniciat marca... el 0. Sí. Però...
1: I el Badalona ara necessita tornar a ordenar-se, tornar a crear ocasions i tornar a tenir aquesta creativitat que veiem més de, en aquesta primera part, perquè ara crec que les ha descol·locat una mica aquest Granada més ofensiu i aquests contraatacs que les han deixat una mica més estabornides. I el Granada molt més còmode ara mateix i veurem com es segueix desenvolupant.
0: La posarà en joc ara una falta molt llunyana de l'àrea, de fet no puja cap de les centrals del Badalona. Però és una falta sobre el cercle central, pràcticament, un parell de metres més endavant del cercle central.
1: Pau, de moment, per part del Granada, veiem que hi ha 4-5 jugadores que estan escalfant i per part del Badalona, de moment, no hi ha ningú que estigui escalfant.
0: Desplaçament de Vicky Lozada a la banda dreta, la baixa amb el Pitits i se recolza amb Elena Julve, que arriba fins la línia de fons, la posa enrere... L'acaba traient la defensa del Granada, no hi havia ningú que vestís de blanc buscant la rematada. Se la queda ara Maria Llompart, vèrtex de l'àrea, banda dreta. Segueix Maria Llompart, filtrant una passada per l'Auri. L'Auri intentava tornar-li la paret a Maria Llompart. La segona acció segueix viva! L'acaba traient ara Paula Perea. Ara sembla que després d'aquests dos ensurts s'ha refet el Badalona. I mira, ja torna a córrer el cronòmetre. Minut 6 i mig de la segona meitat.
1: Ja sembla que han reparat aquesta incidència.
0: Itzi filtra una passada per l'Auri dins l'àrea, és bona, amb poc angle, segueix l'Auri, dona mitja volta, la deixa a la frontal per Maria Llompart, el xut! Fora! El xut de Maria Llompart buscant la rosca, la jugada però està invalidada per fora de joc de l'Auri en l'inici de l'acció. Fora de joc. Però l'ha tingut ara de nou el Badalona, que segueix apropant-s'hi.
1: I ara mateix, Pau, a nivell estadístic, les passades tenim 402 per part del Badalona i 122 per part del Granada. I podríem dir que aquesta última dada, dels 122, s'ha incrementat gràcies a aquest inici en aquesta segona part. També, escolteu, no sé si us estarà arribant de fons aquestes bubuceles, aquests sons de trompeta o... No et sabria dir el nom.
0: Sí, com de claxon, no?
1: Sí, d'alguns aficionats, la botzina d'alguns dels aficionats que animen al seu equip.
0: A mi aquí ara no sé si serà una opinió no gaire popular, però és un soroll, és un so, anava a dir un so, però és que és un soroll que no suporto. Em sembla insuportable.
1: És insuportable, però imagina't jugar amb aquest soroll. No sé si t'ha passat mai que algun cop jugant algun partit d'amics o el que sigui...
0: Sembla un partit de bàsquet. No fot... A mi personalment no m'agrada. No m'agrada. Prefereixo el so del timbal d'un bombo o d'ànims que no pas el d'una... Però bé, per gustos colors, eh? Per gustos els colors.
1: Aviam si a l'estadi aconseguim escoltar algun càntic cap a aquest Badalona.
0: Hi haurà una falta lateral ara que penjarà Vicky Lozada des de la banda dreta, molt llunyana, però pugen totes les torres per provar la rematada. La centrada de Vicky a l'interior de l'àrea, no hi arriba Cristina Cubedo. La segona jugada se la queda Berta Pujades a la frontal. Berta en posició extrem pràcticament, segueix en conducció Berta, Berta que està a l'àrea. S'endarrereix per Maria Llompar, que prova el xut, el travesser! El xut llunyà de Maria Llompar. El travesser, doncs mira, dos pals en 9 minuts de segona meitat que portem.
1: Maria Llompara, que segueixi fent aquest tipus d'accions perquè és com ho ha de fer el Badalona, provar i aconseguirà poder fer el primer gol i sumar 3 punts, perquè el Granada ara mateix jo crec que amb un punt ja li serveix una mica per no seguir amb aquest mal presagi de no guanyar, pràcticament.
0: De no li cau una pilota morta a Maria Llompart, que torna a provar el xut. Maria Llompart, de la que veu una pilota a la frontal de l'àrea, no s'ho pensa.
1: No la deixa, eh?
0: Carrega la cama ràpidament i acaba jugada. Aquesta sí que ha anat una mica més desviada, però ho ha tornat a intentar.
1: I Pau, deixa'm fer repàs de marcadors, perquè ara mateix el Reial Societat estan també al minut 50, com aquí a Palamós, i estan a 2-1 guanyant la Reial Societat.
0: Carai, donant la sorpresa, la Reial Societat, que no havia guanyat cap partit.
1: Imagina't, ja t'he dit que era interessant el partit, que nosaltres els aniríem informant, sí, de com avançava.
0: Aquí anem una mica més avançats, però, que allà a Donosti, juguen a Donosti, oi?
1: Correcte.
0: Doncs aquí anem una mica més avançats, anem 5 minutets per davant aproximadament. Maria Llompart sobre el cercle central, conduint, obrint la pilota cap a la banda esquerra per Irina Uribe. Irina que frena, endarrereix cap a Sònia. Sònia, no a Maria Llompart. Llompart, endarrere. Per Cristina Cubedo, torna a obrir cap a la banda esquerra. Buscant l'amplitud, ara Irina, lateral de l'àrea, però a la centrada amb l'esquerra, es passeja, acaba aturant Laura, la pilota morta, Itzi, reclama en penal les jugadores del Badalona Women, però acaba assenyalant una falta l'àrbitre del partit, Itzi, que reclama un cop a la cara, Itzi, i de fet li està dient a Marc Ballester que doni la targeta a l'FBS. Marc Ballester ara li està explicant al quart àrbitre, li dona la targeta i l'acció, doncs, suposem que revisarà. Mira, ara Adrián Martín, que està esbroncant a les seves jugadores perquè els deia que segueixin ràpid perquè no poguessin revisar l'acció, perquè clar, l'àrbitre ha assenyalat falta a favor del Granada, i si l'acció es revisa i si saquen ràpid i la pilota ja està en joc, no es pot revisar. Clar, nosaltres des d'aquí no veiem res, eh? Anem a cegues. Normalment, si tinguéssim algú a l'estudi, ara podríem tenir algú que ens orientés per on van els trets, però avui som els dos aquí a l'estadi, per tant...
1: Potser ho aconseguirem, Pau.
0: Potser ho aconseguirem.
1: Aviam si...
0: A veure, de moment... I el quart àrbitre i àrbitre principal revisant l'acció. Itzi es queixa que en el moment que refusa una jugadora del Granada li deixen anar una estomacada a la cara amb el braç. Això és del que es queixa Itzi. Mira, l'hem sentit perfectament, eh? Que Itzi li ha dit a l'assistent ara. Yo no la toco, me da un manotazo en la cara sin yo tocarla.
1: De fet, just aquí al costat nostre estan les jugadores que no entren en convocatòria i quan ha passat l'acció, Maria Valenzuela ha sigut la que s'ha aixecat amb un dels braços, ha assenyalat molt indignada que no es pités l'acció com a penal.
0: Doncs de moment segueix revisant-se l'acció, eh? Gaire clara no deu ser. Gaire clara no deu ser perquè clar, si no ja haurien acabat de revisar-la. Potser és que la imatge tampoc és la més nítida, eh? Mira, de moment, membres del cos tècnic sí que fan el gest ara aquí de que treu el colze. I bé, està intentant posar pau l'àrbitre assistent perquè no s'apropin a la pantalla de l'FBS. Ara no aconsegueixo escoltar què és el que estan parlant l'àrbitre i la quarta àrbitre, perquè seria força interessant. Mira, doncs ja ha pres una decisió de l'àrbitre, eh? Fa la senyal del VAR i diu que no hi ha res punible, que serà, que es manté la decisió presa, que és falta fora del Granada a l'interior de la petita. Per cert, si necessites un canvi d'aire, necessites reforma, necessites renovar la teva llar, a Badagrés trobaràs mobles de cuina, sanitari, ceràmica i parquet amb les últimes tendències i dissenys exclusius. Qualitat, assessorament expert i tot el que necessites en un sol lloc. Entra a badagrés.com o truca al 933 95 03 11. Badagrés. Visita'ns a Badagrés. Torna a jugar el Badalona, pilota per la banda dreta. Silena Julbe que intenta fer la jugada individual. Canvia tota, però una centrada a la banda esquerra. La baixa bé dins l'àrea Irina. Irina buscant filtrar-la per Maria Llompart. No se l'ha acabat de creure. Sembla Irina, que tenia inclús opció de xut. Ara Sonia Majarín que hi prova una centrada.

0: complet i veurem aviam, perquè ara mateix sembla que s'estava discutint la mateixa Berta amb alguna de les jugadores.
1: Sí, hi havia ball de bastons dins l'àrea i va, hi ha anat l'àrbitre a aplicar-hi una mica de pau.
0: Sí, abans dèiem que les jugadores no convocades estaven enfadades respecte a la decisió. Quan s'ha pres ja i han decidit que no, encara s'han enfadat una mica més.
1: La penjarà des de la cantonada dreta Vicky Lozada, la pilota molt tancada, massa tancada inclús, tan tancada que no ha entrat ni al terreny de joc. Serà servei de porteria pel Granada al 16 de la segona meitat, al minut 61 de partit. Segueix l'empat a 0, Igualada. Màxim al marcador. De moment no s'ha mogut. Està tal com ha començat. Serveix en curt des de la porteria Laura Sánchez. Punta llarga de Jenny López. Se la queda Maria Llompart, obrint a l'esquerra per Irina Uribe. Li torna Maria Llompart. Arrenca en conducció, la canvia tota, buscant a la banda dreta la incorporació d'Itzi per dins. Acaba trobant a Elena Julve, frontal de l'àrea, retalla, entra dins l'àrea, segueix Elena, pot provar el xut d'Elena! Quina aturada de Laura Sánchez per enviar-la a córner! Quina acció individual de Elena Julve, que jo crec que té ganes de reivindicar-se després de que l'altre dia fos el canvi al minut 35 de partit. Tot és cert que va ser un canvi de circumstàncies, però jo crec que vam ganes avui de reivindicar-se. L'hem vist ja provar un parell d'accions individuals. La penjarà, no, des de la banda dreta, Vicky Lozada. La posa en joc en curt, jugant per Irina. Irina no s'anima amb la centrada, lateral de l'àrea, busca una passada filtrada per Maria Llompart des de la línia de fons, prova la centrada, talla la defensa, la refusa l'Eles.
0: I veiem una Elena Julve que, com sempre, ha fet la seva feina del regat, de marxar i d'aconseguir forçar aquests xuts que, mira, en aquesta ocasió no ha entrat, però és això que dius, reivindicar-se i aconseguir poder marcar aquest gol, perquè ja crec que Elena Julve ja es mereix ser una d'aquestes golejadores del Badalona.
1: Vicky Lozada sobre el cercle central, tot el Granada per darrere de la línia de la pilota, jugant Sonia Majarín, intenta filtrar una pilota que rebota en Raquel Gil, la trenca Jenny López, directament fora del camp, la posarà en joc el Badalona des de la banda. És Sonia Majarín que endarrereix cap a Lauri. Lauri ha de repetir el servei de banda perquè no havia autoritzat l'àrbitre que la posés en joc. Cristina Cubedo, endarrerint cap a Txellfont. Txellfont amb Berta Pujades. L'espera ja a la banda dreta, Itzi, agafant alçada. Itzi, frena, retalla cap endins, amb l'esquerra juga bé cap a Vicky Lozada, lateral de l'àrea. Vicky Lozada, l'autopassada és bona, no hi arribarà. Arriba abans Daniela Minyambres. Tot i així agafa, forçant el servei de cantonada. Un altre ja ha perdut el compte de quants en porta aquesta segona meitat al Badalona. Recordem que una de les accions més clares del Badalona, la primera meitat, ha arribat al minut 45 a la sortida d'un córner, també servit des de la banda dreta i també per Vicky Lozada. Aixeca les dues mans per marcar algun tipus de jugada, una jugada preparada. El servei molt planet, buscant el punt de penal, surt Laura Sánchez, pilota morta, Berta Pujades, fora.
0: Està tot arreu Berta Pujades, li demanis o li demanis, allà estarà ella per fer d'atac, per fer de central, vull dir, és una bogeria, és molt completa. I Pau, ara mateix veiem que començaven a escalfar, si no m'arriba malament la vista, tenim a Lucía, Lorena i Mirari escalfant-se.
1: Jo veig una jugadora més, crec, no? Crec que hi ha un 4.
0: Hi ha una que és la preparadora física, que és la que està de color
1: vale, doncs
0: negre.
1: Sí. Va, sí, clar, és que no li veig la samarreta des d'aquí. Llavors... No,
0: mira,
1: sí, però
0: sí
1: hi ha 4.
0: N'hi ha 4.
1: Juga al Badalona, pilota per la banda esquerra, camp contrari. És Irina, que endarrereix cap a Sonia Majarín. Bona passada per dins, ara per Maria Llompart. No s'ha acabat d'entendre amb Lauri. Acaba refusant Jenny López. Serà servei de banda pel conjunt Granada Andalús. La posarà En joc des de la

0: banda. Ara ens falta identificar una de les jugadores que s'escalfa. Una és Lorena Segú, Mirari és una altra. Ah, mira,
1: Hendrix, possiblement,
0: i Hendrix.
1: No?
0: Sí, sí, sí, sí, és Hendrix.
1: Serà el seu debut aquí a...
0: Sí, encara de jugar, sí.
1: Sí.
0: La pilota a l'interior de l'àrea del Granada, la refusa l'Eles, intenta lluitar-la ara Vicky Losada, posa el peu Maria Llompar, amb complicacions Cristina Cubedo per controlar-la, acaba controlant i endarrereix cap a Berta Pujades. Tret els 5 minuts inicials de la segona meitat del Granada, que han sigut a fer fulgurants, ha patit un efecte efervescent, com les pastilles aquestes que es dissolen en aigua. S'ha anat desfent ara el Granada, que només defensa, fa temps que no passa del mig del camp. Bona acció d'Helena Julve a la mitja volta, entrant en posicions interiors, la passada interior no ha acabat de trobar cap companya. Se la queda... però el Badalona. És Vicky, ara que no s'ha acabat d'entendre amb l'Auri, tot l'avantatge és per Paula Perea amb complicacions per treure-la, l'Eles compta la pèrdua, cau a terra dins l'àrea, l'Auri en la pressió, diu l'àrbitre que no hi ha hagut res. Veurem si s'arrisca Marc Ballester a gastar l'últim challenge o no ho veu del tot clar.
1: Sembla que de moment no, perquè està molt
0: sí,
1: tranquil.
0: Sí, si no té pinta,
1: i...
0: Bé, Marc Ballester tampoc és l'entrenador més... No és el Cholo Simeone, per així dir-ho. És un...
1: No, és bastant tranquil,
0: sí,
1: és més reposat.
0: És més reposat.
1: En canvi, veiem un Adrián Martín que sí que està
0: més
1: actiu. Participatiu, més actiu amb les jugadores i amb moltes, moltes instruccions constantment. Abans a Bàrbara li demanava que baixés, que baixés a ajudar en defensa, perquè al final el que estem veient és un Granada que està basant-se en defensar i aconseguir que el Badalona no traspassi les línies per poder fer el primer gol.
0: Per cert, mira, ara la quarta àrbitra que li ha dit alguna cosa a Alda, la delegada del Badalona Women, referent al marcador, que jo no sé si és que no va del tot bé. El marcador segur que va bé perquè és 0-0, el que no sé si va tan bé és el cronòmetre, perquè l'han activat a la meitat de la primera part, de la segona part gairebé. Els primers 5 minuts no s'han recordat d'activar-lo. Lauri, jugant amb Sonia Majarín, la passada cap a la banda esquerra perquè la corri Irina, lateral de l'àrea, a peu parat, ha d'endarrerir de nou cap a Sonia. Sonia no s'anima amb la centrada, torna a jugar de nou amb Irina. Irina ara sí la penjarà amb cama dreta, pilota al punt de penal, salta Helena Julve. L'acaba refusant la defensa del Granada. Se la queda Mico. Avança, intenta sortir en conducció. Segueix Mico, obrir la pilota cap a la banda esquerra per Bàrbara López. Posició extrem. Tancada ara per Berta Pujades. Itzi ha posat el peu finalment la lateral del Badalona. Serà servei de banda pel Granada.
1: Com ha corregut Itzi en aquesta acció, que ha baixat directament per pressionar Mico i de Mico s'ha anat cap a Bàrbara per prendre-li aquesta pilota i bueno, enviar-la fora i protegir el que és l'àrea.
0: Doncs superada ja l'hora de partit, es manté l'empat a 0 a Palamós entre Badalona Women i Granada.
2: El Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower, a l'Avinguda de Navarra 6, amb 2 hores gratis al nostre pàrquing.
0: La posarà en joc el conjunt andalús des de la banda. Serà Paula Perea. Compte que ara s'ha estès a terra Vicky Losada i ha sigut ella sola, eh? Ha sigut ella sola. Recordem que ja va tenir problemes musculars al primer partit de Lliga, la primera jornada a l'Esama, i doncs...
1: I sembla que es prepararà a Mirari per sortir al terreny de joc, o sigui, possiblement sigui el primer canvi que es produeixi, no sabem si serà per Vicky Losada, però
0: home, doncs,
1: podria ser.
0: No, perquè també veig a Lucía. Jo crec que seria Lucía, no per Vicky, perquè és molt arriscat treure un mig per posar una davantera. Està Mirari preparant-se, també s'està preparant Lucía Martínez. Per tant, veurem finalment els canvis. Que ara les jugadores estan aprofitant per fer una mini pausa d'hidratació així improvisada, que ara és el que l'àrbitre els hi reclama. Vicky Losada és una alguna cosa muscular, perquè va fent que no amb el cap, pot sortir caminant. jo crec que si cop no és, ha de ser algun problema muscular. Ja es preparen els canvis, mira, es fan ara mateix. Un dels canvis és la del dia de l'aniversari, Sheila, que no podrà celebrar-lo amb el gol, però esperem que sí que ho pugui fer amb una victòria. I entrarà Mirari en el seu lloc. L'altre canvi és de Lucía Martínez per Vicky Losada.
1: Bueno, són els canvis que portem veient en aquest primer tram de temporada, que surt.
0: Ara intentava sortir al contracop Maria Llompart, hi ha hagut falta i serà groga, serà a més targeta groga, la primera del partit.
1: Molt protestada per part
0: Daniela,
1: de Granada.
0: I Daniela Miñambres.
1: Veiem un Adrián Martín que està demanant cap. S'assenyala amb els dits, s'assenyala el cap, i tant ell com la segona entrenadora demanen calma a les seves jugadores i que tinguin cap, que no s'envalentonin i que estiguin a dins del partit. I altra vegada veiem com Adrià Martín torna a demanar que baixin les seves línies i especialment a Bàrbara, que és la que veiem que és la davantera central, que està una miqueta més avançada, i ell li demana sempre que baixi cap a baix a ajudar a defensar, que és el pla de partit que té el Granada.
0: Jugant al Badalona sobre el cercle central, és Cristina Cubedo obrint la pilota per l'esquerra per Sònia Majarín, la passada en profunditat. Ara hi arribarà Maria Llompart en posició extrem pràcticament. Que bé, s'ha anat d'ajuda dues futbolistes al mateix moment i acaba forçant una falta perillosíssima. Una falta per provar directament el xut a porteria, de la frontal de l'àrea. La falta és perillosíssima i a més serà targeta groga per l'Eles.
1: Molt bé aquí Maria Llompart forçant aquestes faltes per poder donar a l'equip altres tipus de propostes, com és en aquest cas amb aquesta falta, que sembla ser que picarà o bé Irina o bé la mateixa Maria Llompart. Veiem que estan xerrant entre elles. Maria Llompart és qui està col·locant la pilota.
0: Sí, però jo crec que aquesta és per Maria Llompart.
1: Sí,
0: eh?
1: Correcte.
0: Jo crec que aquesta...
1: Que Irina simplement està despistant o tapant...
0: Bé, Irina sempre hi és. En totes les jugades d'estratègia sempre hi és, però mai acaba...
1: Ara li ha mogut la pilota, Irina, i Maria Llompart la torna a col·locar, que deu ser aquestes coses de superstició, que sí. Cadascú es col·loca la pilota com...
0: Sí, en això els futbolistes
1: són
0: molt especials. Doncs minut 29 de partit, tindrà aquesta falta perillosíssima al Badalona i anirà Maria Llompart, ara agafant embranzida. En quant autoritzi l'àrbitre, provarà el colpeig a porteria i veient com d'inspirada està avui Maria Llompart amb el xut llunyans, pot ser perillosa, hi va! Maria Llompart! L'envia a córner Laura Sánchez, ha palmejat amb el guà dret el xut de Maria Llompart. Serà servei de cantonada des de la banda esquerra sobre la mitja hora d'aquesta segona meitat.
3: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
0: I anirà Sònia Majarín, aixeca les dues mans per marcar algun tipus de jugada d'estratègia. El servei de Sònia Majarín al punt de penal. Mirari no aconsegueix rematar, pilota morta. La frontal acaba refusant finalment la defensa del Granada. És Raquel Gil qui la deixa cap a la banda dreta per Mico, que la canvia tota buscant la incorporació de Nayara Martín a la banda esquerra. No, de Bàrbara López a la banda esquerra. L'acció de contracop del Granada s'acaba perdent després de que la passada de Bàrbara López no fos bona i acabés d'arribar als dominis de Cristina Cubedo. Sònia Majarín obrint cap a Irina Uribe. De nou la juga Sònia Majarín. Per dins l'espera ja Lucía Martínez. Torna a jugar el conjunt badaloní, el conjunt de Marc Ballester, Berta Pujades avançant metres en conducció, ubicant-se pràcticament de mitja punta, que obrint a la dreta per Elena Julve. Elena Julve, lateral de l'àrea, a punt d'arribar a la línia a fons, amb l'esquerra, juga per dins amb Lauri, vèrtex de l'àrea, la passada en profunditat ara de Lucía Martínez per Berta Pujada, que arriba fins a la línia de fons, però la centrada, enverinada, a punt estat d'entrar dins la porteria, l'ha acabat traient la defensa del Granada, el que semblava una centrada de Berta Pujades, a punt estat de convertir-se en una acció de gol.
1: Quin partidàs de Berta està fent avui, Pau, perquè la veiem a tot arreu proposant a dalt, a baix, i és ben bé una jugadora aquestes de qualitat que et deixen amb la boca oberta amb aquest tipus de rematades i és espectacular. De fet, ara entrenant s'han afegit a aquest escalfament, s'ha afegit Nerea Carmona i Calu.
0: Doncs, de moment, pràcticament una jugadora per posició, eh? Jugadores defensives, jugadores ofensives, jugadores de mig del camp, jugadores de tots els perfils. Per cert, prepara canvis al Granada, perquè ja veig aquí el delegat parlant amb la quarta àrbitra. Irina Uribe, a la banda esquerra, a peu parat, intenta canviar de ritme, intenta una autopassada a la banda Raquel Gil, ha defensat bé ara l'extrem del Granada, serà servei de porteria. Arribem al minut 77 de partit, minut 32 de la segona meitat. Encara cap dels dos equips ha sigut capaç de perforar la porteria contrària.
1: I sembla, Pau, que entrarà Vera Molina i deduïm que el canvi anirà cap a Guridi o Bàrbara.
0: Bé, Bàrbara, després del cop aquest que s'ha endut a la cara, no l'hem acabat de veure còmode en cap moment, eh?
1: Això sí, estava tot arreu, eh?
0: Sí,
1: vull
0: sí.
1: Dir, és una d'aquestes jugadores que també la veiem arreu.
0: Mira, he vist el 8 preparat, eh? Així que serà Guridi qui marxarà. Ja t'ho puc avançar.
1: I mantindrem a Bàrbara, que està tot arreu.
0: Sí. La posarà en joc Paula Perea des de la banda esquerra. Buscant a Guridi, que pot ser una de les últimes pilotes que hagi tocat. Se la queda Maria Llompart, arrenca la moto Maria Llompart, la conducció Maria Llompart fent la diagonal, obrint la pilota cap a la banda esquerra, a camp contrari cap a Irina Uribe, rep per a Lucía Martínez, al carril central, Berta Pujades de primera, intenta jugar amb Elena Julve, no li aconsegueix arribar la pilota, però la segona acció la torna a guanyar el Badalona, que està en totes les segones jugades. Itzi, a la banda dreta, jugant cap a Berta Pujades, de nou amb Itzi, torna a endarrerir Itzi cap a Cristina Cubedo. Cubedo es recolza ara en Sònia Majarín, buscant per dins a Lucía. Lucía la canvia tota perquè aparegui a la banda dreta Itzi. Itzi la passa en profunditat per Maria Llompart, lateral de l'àrea. Maria Llompart tancada ara, s'acaba tancant ella mateixa sobre el córner i acaba forçant el servei de cantonada.
1: Veiem un Badalona que segueix proposant i intentant sumar el seu primer gol en aquest partit. El Badalona necessita... vol aquests 3 punts, més que necessitat, crec que és una decisió de voler aquests 3 punts, perquè ara mateix estan en 5a posició i crec que han de mantenir
0: la centrada d'Irina. Segon pal, Cristina Cubedo, que va retrair la defensa sota pals pràcticament. La segona jugada se la torna a quedar Lauri. Lauri amb Maria Llompart obrint cap a l'esquerra. Torna a jugar-la Lauri. Lauri endarrerint cap a Elena Julve, que era la jugadora que es quedava tancant. I Elena Julve obrint cap a Lucía Martínez. Aquesta amb la seva companya, el doble pivot. Maria Llompart, que supera la primera jugadora, intenta tirar una pareta amb Cristina Cubedo, que va anant a terra. Diu l'àrbitre que no hi ha hagut res i compta el contracop de la Granada. La passada en profunditat cap a Bàrbara López. Està en 1 contra 1 davant d'Elena Julve. Segueix Bàrbara López i ha guanyat molt bé la partida. Elena Julve, que ve a protegir la pilota. Pràcticament com si fos una lateral, i ara té problemes Bàrbara López, problemes físics, ha quedat estès a terra, però segueix Elena Julve, que vol muntar el contracop, ara atura l'acció l'àrbitre.
1: Escolten els crits,
0: sí,
1: Pau,
0: sí.
1: Des d'aquí mateix, per tant...
0: Sí, això ha hagut de ser un trencament de pinta d'isquios. Sí. La van estirar, però que no l'estirin. Que si s'ha trencat, que no l'estirin.
1: Ai, ai, ai.
0: Clar, clar, clar, no. O sigui, els crits de dolor són de trencament, perquè
1: no,
0: no et posa... No, si et puja un bessó o un isquio fa mal, però no aquests crits, no? De moment... Bé, jo tampoc soc fisio ni metge ni res aquí, eh?
1: De fet, però... el canvi que havia de sortir Vera, ja en comptes d'Helena Guridi, sí que serà Bàrbara qui deixarà el terreny de joc.
0: Sí, sí, clar, aquest canvi és cantat, ja.
1: Pau, t'actualitzo mentrestant marcadors del Real Societat, sí. Real Madrid, perquè contra tot pronòstic o contra tot pronòstic del que veníem, el Madrid va guanyant i tenim 2-3.
0: Ha remuntat al final,
1: en aquests últims minuts i ells estan ara mateix en el minut 70.
0: Doncs el canvi ja s'ha fet, marxa Bàrbara López, entra Vera. Jo havia tatxat ja que marxava Guridi, en el meu 11, i ho he hagut de tornar a canviar.
1: Mira, per la nostra tranquil·litat, Bàrbara sembla que està marxant pel seu propi peu, sense ajuda de ningú, per tant potser no ha sigut més el dolor del moment que no pas cap cosa més greu.
0: Berta Pujades cap a Itzi, benvinguda per dins, Helena Julve de nou jugant amb Berta Pujades, que és dins l'àrea. Berta Pujades, pràcticament, jugant de davantera. Berta Pujades la protegeix, d'esquena la portaria, la torna a treure cap a Helena Julve. Helena Julve retalla cap enfora, no pot provar la centrada, serà de nou servei de cantonada, un altre pel Badalona, un altre des de la banda dreta, minut 82 de partit, empat a 0 entre els dos equips, encara cap dels dos ha aconseguit desfer la igualada. La penjarà des de la banda dreta Irina. La centrada buscant el segon pal, Cristina Cubedo, la pilota refusada, la intenta baixar fent tocs ara dins l'àrea, Berta Pujades, però una centrada amb l'esquerra, ha bloquejat la defensa, la torna a treure el Granada i ahir, a més, hi ha hagut falta. Per cert, si vols mantenir-te en forma, si vols estar en un estat físic perfecte, t'has d'unir a l'experiència Club Pilates Badalona, perquè fem classes de Pilates Reformers juntament amb altres aparells, tots de la marca Balanced Body. Oferim diferents tipus de classes i treballem per nivells, opcions de classes privades i instructors certificats. Tot això a Club Pilates Badalona, on t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona.
1: Doncs acabem de veure un canvi. Lauri Requena ha marxat i ha entrat Hendrix, que debuta amb el Badalona.
0: Doncs veurem. De moment, Hendrix és la que ocupa la posició interior, sembla. No, és Irina, aquí està per dins. I Hendrix a la banda esquerra. Pilota ara pel Granada, que intenta atacar. Ja fora de joc. Ja fora de joc de Paula Perea. A la banda esquerra, ja fora de joc, que ara s'endú l'esbroncada, la quarta àrbitre, l'entrenador Adrián Martín.
1: Veiem que està molt indignat com conversa amb la quarta àrbitre respecte a aquest fora de joc.
0: Berta Pujades, oberta a la banda dreta, té a Itzi Pinillos. Busca una passada de primeres amb la cama esquerra. La segona jugada la torna a guanyar el Badalona. Se l'intenta quedar a mirar i ara serà servei de banda fora pla del Granada. La posarà en joc Paula Perea. Comptant segons l'àrbitre. Doncs mira, com s'ha consumit el compte enrere dels segons, serà servei de banda pel Badalona. S'ha adormit aquí Paula Perea i li ha regalat un servei de banda en zona ofensiva al Badalona. És Helena Julve. La combinació Maria Llompart és bona, se la queda Helena Julve a la mitja punta, obrint cap a la banda esquerra per Hendrix. Hendrix a lateral de l'àrea, intenta fer la jugada individual, entra dins l'àrea, l'ha de deixar endarrere per Sonia Majarín, no s'ha acabat d'entendre amb la capitana del Badalona, recupera el Granada, però li dura poquíssim perquè ha estat molt atenta Sonia Majarín per tornar a guanyar la possessió. Torna a obrir la pilota cap a l'esquerra per Hendrix, lateral de l'àrea, retalla Hendrix, ara ha relliscat i serà servei de porteria pel Va, pel Granada, minut 86 de partit, empat a 0 entre Badalona Women i Granada. La posarà en joc des de la porteria Laura Sánchez.
1: Ara mateix fa les files del Badalona, segueixen escalfant Lorena Navarro, Calu i Nerea Carmona. Una mica el poti-poti de tot, diguéssim, de totes, sí, de totes les posicions. Seguim.
0: A Granada, òbviament, que ja li va bé aquest punt, no? Un equip de la zona baixa contra un equip que ha començat bastant, bastant bé, podríem dir. I en aquest cas el Badalona que veuria frenada la seva inèrcia, no?
1: Perquè... Sí. Veuria frenar d'aquesta inèrcia i aquest bon inici, perquè jo crec que no es conforma.
0: Mira, mira, mira, que ve Maria Llumpart, intentant filtrar una passada per mirar i tallar la defensa, però se la queda Lucía Martínez. Jugant Sonia Majarín, oberta a l'esquerra, l'espera Hendrix. Segueix Sonia Majarín, l'acaba perdent, la recupera el Granada, que intenta sortir al contracop. És Guridi qui se l'endú per la banda dreta, no té ningú que l'acompanyi. La intenta enviar en llarg, però clar, com no hi havia ningú, directament als dominis de Txell Font. Txell Font jugant cap a Berta Pujades, obrint per Itzi. Itzi amb Maria Llumpart. Maria Llumpart busca una passada en profunditat a la banda dreta. No s'han entès entre Mirari i Elena Julve, no l'ha acabat lluitant ningú. Ara sí que la lluita a Mirari. Però davant de l'Eles s'ha imposat la central del conjunt granadí.
1: I Berta Pujades, que no vol perdre ni un segon en fer aquesta sortida de pilota, que demanava la pilota corrents.
0: Mira, mira, Elena Julve, la passada en profunditat per Irina, lateral de l'àrea, la torna a posar. Hi havia fora de joc de la jugadora del Badalona. Falta 2 minuts i mig per arribar al 90. De moment, igualtat màxima al marcador a Palamós.
2: Gràfiques Venus creix en Badalona. 50 anys donant el millor servei d'impressió. Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: La posa en joc el Granada, és Laura Sánchez, qui busca una passada en llarg, ha posat el cap Lucía. Ara la lluita Irina Uribe, la pilota li ha tocat a la mà. Entén l'àrbitre que no era una mà punible, però ha acabat xiulant una falta de més tard sobre l'Eles. Ara sí que fa ben, ara sí,
1: sí
0: que...
1: La tramuntana va augmentant, però no es pot dir que el Badalona no ho està intentant, Pau. Vull dir, el Badalona està intentant per totes bandes, amb tot el seu esforç, però Granada, bé, doncs està trencant aquest pla de partit també de Marc Ballester.
0: Desplaçament al llarg de l'Eles, la talla Itzi, que torna a buscar una passada al llarg per Irina Uribe, la trenca Jujuba, que l'envia directament a la graderia. El servei de banda pel Badalona, la posa en joc Itzi. Però diu l'àrbitre que no estava la pilota en joc perquè no havia autoritzat ella el llançament. La posa en joc Itzi, buscant a Irina Uribe. Sobre el córner, pràcticament. Irina Uribe a peu aturat i intenta marxar-se de Paula Perea. Segueix Irina, que mira, fa rebotar la pilota en la defensora perquè veia que la tancava molt bé i acaba forçant un servei de banda. Jo crec que la intenció d'Irina era forçar un servei de cantonada, però la pilota ha rebotat en el banderí de cantonada i ha acabat sortint per banda. La posa en joc Itzi, pilota dins l'àrea, la intenta lluitar Mirari, no se l'acaba d'endur ningú. Finalment la segona jugada li torna a caure a Itzi, Itzi a la frontal, amb cama esquerra, acaba jugant amb Maria Llumpart. La pèrdua de Maria Llumpart pot ser perillosa pel contracop del Granada, però Bonra... Que bé ha replegat ara. Quin bon retorn defensiu d'Helena Julve per recuperar l'esfèrica i jugar cap a Lauri, cap a Lucía. Lauri ja fa estona que l'han canviat. Se la queda Helena Julve. Ara hi ha hagut falta de Lucía en el cos a cos amb Nayara Sant Martín. No, amb Mico.
1: Que bé Helena Julve en aquest...
0: Sí, sí, quin retorn.
1: Quin retorn, Pau. Ha sigut espectacular, Helena Julve, que ha... No ha entrat als gols que ens agradarien, però està fent una actuació també espectacular amb aquests regats, que sempre se'n va d'un, se'n va d'un altre, però no hem aconseguit que es tradueixi això en una oportunitat pel Badalona.
0: Som ja al minut 90, encara la quarta àrbitra no ha aixecat el cartellet. Ara Helena Julve avançant metres, acaba perdent-la. i se la quedarà finalment Cristina Cubedo després d'un refús llarg del Granada. Jugant el Badalona Women, Cristina Cubedo sobre el cercle central, tampoc sense gaire pressa. Berta Pujades, a camp contrari ja. Tot el Granada defensant per darrere la línia de la pilota en aquest 5-4-1. Ara Mirari que va perdre una pilota, que intenta lluitar Berta Pujades, compta el contracop, contundent. Ara Cristina Cubedo en la sortida de Vera. La pilota li cau a la banda dreta. Elena Julve jugant amb Berta Pujades. Berta Pujades la protegeix. Bé, mare meva, que bé s'ha anat. Ara Berta Pujades ha acabat caient a terra. Ha marxat amb una acció d'esperó de dues jugadores.
1: Que excel·lent Berta Pujades també avui, com sí, està sí. A tot arreu la versatilitat i la quantitat de propostes que està oferint per aquest partit. Vull dir, veiem una Berta que com a central és excel·lent, però puja, et fa d'extrem. És algo espectacular tenir una jugadora com ella pel Badalona que et doni aquesta versatilitat que està molt ben aprofitada realment, tant per Mar Ballester amb la proposta que li fa a l'estil de joc.
0: Doncs la penjarà Sònia Bajarín en camp esquerra. Totes les torres, anava a dir dins l'àrea, però no, perquè estan a la frontal, que és on tira la línia el Granada. La penja Sònia Bajarín, punt de penal, Cristina Cubedo, i arriba! Atura Laura Sánchez. Acaba aturant Laura Sánchez la rematada Cristina Cubedo, que ja sabem que és un avió per dalt, eh? Aerolínies Cubedo. La pilota per Hendricks a la banda esquerra, que va caient a terra, diu l'àrbitre que hi ha falta.
1: També el Granada té un punt de molta sort amb qui té a porteria, vull dir, les actuacions que està fent avui Laura Sánchez també és el que està salvant pràcticament el Granada, perquè em porta ja unes quantes aturades que...
0: Encara tot això seguim sense que ens hagin ensenyat el cartell. Jo crec que és que va malament el cronòmetre de dalt, eh? I potser encara no m'ha arribat al 40. Ai, el 45. O sí. Bé, potser sí que...
1: Sembla que són 5 minuts d'afegit,
0: 5 minuts d'afegit? Ah, doncs no ho hem vist, no?
1: No.
0: Compte la centrada ara de Lucía, la que ha refusat la defensa. Se la queda a la banda dreta Itzi. Itzi, en posició extrem, intenta anar-se'n de Nayara Sant Martín, acaba forçant un servei de banda. La posarà en joc Itzi. Pilota dins l'àrea, la intenta protegir Cristina Cubedo, pràcticament fent de pivot de futbol sala. No acaba de sortir l'acció. Se la queda l'Elena Julve, que era la jugadora que es quedava tancant, jugant amb Sònia Bajarín. Sònia cap a Lucía Martínez, obrint cap a l'esquerra per Irina. Irina, però la centrada no l'ha deixat passar Maria Llompart i no hi havia ningú per darrere. Comptarà el contracop del Granada. La puntada llarga perquè corri Raquel Gil i arribarà en Sònia Bajarín, que endarrereix cap a Txell Font. Hi ha hagut falta ara sobre Sònia Bajarín, de la pressió de Raquel Gil.
1: I el rellotge va corrent, però les oportunitats cada cop són més escasses.
0: Mira, hi ha canvis al Granada. Marxa Nayara Sant Martín, crec, i qui entra?
1: Mateos.
0: Doncs el canvi segurament per aprofitar els segons, que no pas per un canvi tàctic, perquè ara queda un minutet fins que arribem al 95, si no ens falla el cronòmetre, i si no ens falla del que ens estem fiant de l'afegit, perquè jo no he vist cap cartell que marqués 5 minuts d'afegit. Pilota a la banda dreta per Elena Julve, que intenta fer la jugada d'extrem, l'acaba perdent, comptarà el contracop del Granada, no hi acaba arribant ara Mateos, se la queda Berta Pujades. Berta la posa en joc des de la banda, buscant la referència a Mirari, torna a forçar un servei de banda. El Badalona ja està, ja dins l'àrea, Cristina Cubedo, jugant de davanter. La posa en joc Itzi, busca la referència a Cristina Cubedo, que la intenta baixar amb el pit, busca a Mirari. Mirari que reclama una falta, diu l'àrbitre que no hi ha hagut res i comptarà la passada a l'espai per Vera. Vera se'n va de Berta Pujada, segueix Vera en conducció. És un 1 contra 2, Vera de frenar-se, Vera d'aturar-se i acaba forçant una falta. Aquí potser ha estat ingènua Berta Pujada, que rep la targeta groga. I ja quan estava d'esquenes potser no hauria d'haver fet la falta Berta Pujades.
1: Probablement no, hauria pogut estalviar-s'ho perquè ja ha trencat aquest 1 contra 1 i... i era una falta que es podia haver estalviat perquè sobretot queden un minut pràcticament, si arriba, escassos segons, i això fa que el Badalona no pugui tenir aquesta última oportunitat de pilota per poder sumar un al marcador.
0: Doncs la penjarà l'Eles. És una falta molt llunyana, és una falta pràcticament al cercle central, però el Granada té intenció de penjar-la a l'àrea. La centrada de l'Eles, la refusa Cristina Cubedo, pilota morta i el gol! Pilota morta i el gol de Raquel Gil a l'última acció pràcticament del partit. El refús de Cristina Cubedo ha quedat mort a l'interior de la petita, a l'interior de l'àrea de penal, i ha acabat Raquel Gil enviant-la cap endins. Doncs segurament un càstig massa gran pel Badalona. Ara Cristina Cubedo s'apropa a la pantalla de l'FBS a reclamar que l'agafen, i suposo que és que reclamaran algun tipus de falta, no? Però Marc Ballester no el veig amb cap targeta a la mà ni res. De moment la quarta àrbitre està revisant l'acció.
1: Si se suma aquest gol serà una derrota de les que fan mal.
0: La primera casa.
1: I molt gris pel Badalona haver de no sumar avui a casa amb el partit que ha fet, perquè no ha deixat de proposar, no ho ha deixat d'intentar, i el Granada ha fet la seva feina, defensar, i en un contraatac aconseguir marcar el gol.
0: Se segueix revisant l'acció, però de moment la quarta àrbitre encara no crida a l'àrbitre principal, així que suposo que el validarà, que ho ha vist tot bé i que el validarà. Doncs sí, gol validat, perd el Badalona 0-1 al minut 8-90 de partit, i mira, justament l'àrbitre acaba d'assenyalar, al final no ha deixat ni un segon més. O sigui, l'acció del gol ha estat l'última acció del partit. Derrota la primera a casa de la temporada pel Badalona. Badalona 0, Granada 1.
3: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
5: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
4: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
6: La Lliga Femenina a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Doncs arriba la primera derrota a casa de la temporada, el segon partit a Palamós del curs. És la segona derrota també d'aquesta 26-27. La primera va arribar en la primera jornada de Lliga, a l'Esama. Avui, aquella derrota sí que va ser merescuda. Avui diríem que el resultat és dolorós perquè el Badalona ha tingut més ocasions. El Granada ha arribat amb dues ocasions molt perilloses a l'inici de la segona meitat, i ja no ha tornat a arribar fins l'última acció del partit, amb aquesta falta tan llunyana que dèiem que estava pràcticament sobre el cercle central i que ha acabat penjant, i un refús poc contundent de Cristina Cubedo s'ha acabat embolicant perquè Raquel Gil l'envia cap endins. El Badalona les ha tingut de tots colors, ha tingut dos pals, ha tingut unes quantes aturades importants de la portera Laura Sánchez, i tot i així se'n va avui sense... torna a casa sense puntuar. És el penúltim partit a Palamós, podem mirar-ho per aquest costat positiu. Només queda un partit a 100 quilòmetres de Badalona, ja ens queda només el partit de Tenerife, i ja la resta de partits hauríem de ser el Municipal de Badalona. Ara mateix dèiem que la part positiva és que el Badalona no entra en urgències, perquè el bon tram inicial de temporada l'ha fet tenir un coixí de punts prou notable, que per tant no les fes patir. Ara mateix el Badalona es mantindria en la mateixa posició que ha començat el partit, en aquesta cinquena cinquena plaça, però clar, falta de que juguin tota la resta de perseguidors i anar... I perquè, clar, com la Real Societat ha perdut, el Granada, tot i la victòria, no el supera. El partit que durant la primera meitat ha estat molt igualat i ha tingut poques ocasions, a la segona meitat ha sigut tot el contrari, ha tingut ocasions de tots els colors i potser podríem dir que la balança està una mica més inclinada. Si això fos un combat de boxa i ens haguessin de decidir els punts, potser hauria fet més mèrits al Badalona, però ja sabem que el futbol no és un esport de mèrits, sinó que és un esport de gols, i l'únic gol del partit l'ha marcat a l'última acció Raquel Gil per part del Granada, que li ha fet sumar la segona victòria del curs i col·locar-se amb només un punt menys que el Badalona. Però és que ara mateix la classificació està tan igualada que del quart, que té 7 punts, que és l'Athletic Club, a l'onzè, que és el Deportivo Alavés, i en té 6, només en va un punt. O sigui que del quart a l'onzè només hi ha un punt de diferència. El Badalona avui no ha acabat d'estar del tot inspirat de cara a porteria, perquè sí que l'hem vist generar, l'hem vist crear perill, l'hem vist tenir ocasions de totes les maneres, vingudes des de la banda dreta, vingudes des de la banda esquerra, xutant des de l'interior de l'àrea, des de la frontal, que impactin en el pal, que acabi aturant la portera, però cap d'elles ha tingut la sort de que acabés dins l'àrea. Mònica, tenim ja per aquí amb protagonistes...
1: Doncs encara estem esperant, aviam si podem agafar algun. Mira, just ara tindrem a Lucía Martínez, que ens explicarà com ha anat aquest partit i com ho hem viscut des de dins.
0: Perfecte, doncs quan la tinguis, m'interromps.
1: Si ens esperem un segonet.
0: Sí.
1: Mira, ja tenim a Lucía Martínez. Lucía, sí? Pues un poco de la valoración del partido.
7: Hola, buenas. Bueno, creo que en primer lugar el equipo ha estado bien, creo que hemos sido muy superiores al rival, pero es cierto que en esta categoría te compiten todos los equipos y bueno, tenemos que ganar en contundencia, sobre todo en área rival y generar más ocasiones y al final el gol llegará.
1: Ocasiones no han faltado en este partido, pero no se ha podido traducir. ¿Cómo se encaja una derrota justo en este último minuto, que esta última ocasión de ellas y de las pocas que han tenido haya entrado?
7: Bueno, creo que al final es la peor manera de perder porque, bueno, te puedes ir a casa con aunque sea un punto. Pero bueno, es lo que he dicho. Al final creo que tenemos que seguir afinándonos, seguir juntas y sobre todo pues intentar eliminar estos pequeños errores que pueden suceder en los últimos minutos.
1: Lucía, muchas gracias y mucha suerte para el próximo partido.
7: A ti.
1: Aquestes són les paraules de Lucía Martínez.
0: Perfecte, doncs, mira, les declaracions fent aquesta lectura. Saps si podrem parlar amb Marc Ballester avui?
1: Doncs segurament sí, però ara mateix estem acabant amb altres mitjans, Lucía Martínez, i esperem que ara sortirà.
0: Perfecte, doncs tu em comentes, vale? Em talles en qualsevol moment. Ara nosaltres, clar, ara ja revisar el passat té poc sentit. Ara l'important és sobretot saber l'estat físic de Vicky Losada. Mònica, si poguéssim preguntar-li a Marc Ballester què li ha passat, seria prou interessant, perquè la setmana que ve el Badalona visita el camp del Sevilla, que és un equip que ha començat amb dues victòries i dues derrotes, per tant una mica de tot ha començat aquí en aquesta mitja taula, i ja sabem que hi ha un Badalona amb Vicky Losada i un Badalona sense Vicky Losada, molt, molt diferent. Segurament el Badalona sense Vicky Losada és un Badalona una mica més enèrgic, una mica més d'anar cap endavant, però en Vicky Losada té un punt extra de control, un extra de tenir-ho tot supervisat i de que passin menys coses, que en certs moments de partit és molt interessant.
1: Doncs Pau, ara quan pugueu, nosaltres parlarem amb Marc Ballester i li preguntarem també per aquest estat de Vicky Losada. Veurem, esperem que no sigui res greu, també, i que sigui només unes molèsties.
0: Perfecte, doncs quan el tinguem, et dono pas, tu m'avises, perquè Marc Ballester normalment... hi ha entrenadors que són de donar xerrades després dels partits, hi ha d'altres que no. Marc Ballester acostuma a entrar al vestidor, però ho fa molt poc. Jo crec que deu donar dues, tres idees i deu marxar sense recrear-s'hi, perquè, i més després d'una derrota, les jugadores no acostumen a estar gaire receptives, acostumen a estar tancades en el seu món i tal, i llavors tampoc és perdre el temps, és donar informació per donar-la. Per cert, ara les jugadores aquí del Badalona acaben de fer, les que no han jugat els 90 minuts acaben de fer els últims exercicis d'escalfament, bueno, no, d'escalfament no, perdó, d'igualar càrregues, no?, fent aquests exercicis d'àrea, i estem veient a l'Auri amb la samarreta de... S'està fent unes fotos per xarxes socials, però no puc percebre de què és la samarreta, perquè just m'està donant l'esquena. Jo crec que deu ser alguna cosa amb el Granada, entenc, perquè si no tindria gaire sentit, no? Però des d'aquí tampoc ho veig. De moment, anem al final. El partit entre Real Madrid i Real Sociedad, que ha acabat amb victòria blanca, ha acabat amb victòria del Madrid, que ha remuntat. Ara mateix es col·locaria en líder momentani de la Lliga F, perquè el Barça encara ha de jugar. Per tant, ara mateix la classificació està el Madrid líder amb 13 punts, el Barça segon amb 12 i un partit menys, 9 en té el Madrid Club de Futbol Femenino, també amb un partit menys, 7 en té l'Atlètic Club i l'Eibar, que tenen un partit menys que el Badalona, que també en té 7. Amb 6 punts trobem una bateria d'equips que tots tenen 4 partits jugats, sí que han de jugar encara, que són el Logroño, l'Atlètic de Madrid, el Sevilla i el Granada. No, el Deportivo Alavés i el Granada, que també en té 5, que també ha jugat 5 partits. I després, amb 4 punts a prop de la zona de descens, trobem l'Espanyol i el Depor, que encara han de jugar. La Real Societat, amb 2, seria el primer equip que marcaria la permanència, amb 2 punts, però 5 partits jugats. I el Tenerife, que té un partit menys, seria el primer equip que baixaria, amb 2 punts. I el València, que encara no ha puntuat, amb 4 partits.
1: Pau, de moment seguim esperant, perquè ara mateix estan acabant d'analitzar el partit, de fer aquestes últimes xerrades entre el cos tècnic, mentre les jugadores per aquí van xerrant entre elles, les cares són bastant llargues, perquè és una derrota que és bastant dura. També hi ha alguna que ja s'està dutxant, i jo crec que avui serà, bueno, marxaran ràpid, i bé, és molt trist aquesta derrota, perquè jo crec que també n'aprendran, evidentment, però de moment això, seguim esperant aviam fins que el puguem tenir. Ens han avisat que potser trica una mica, perquè estan acabant de xerrar entre l'equip tècnic.
0: Bé, doncs estaran fent les últimes reflexions, suposo, així que en quant... Bé, i els entrenadors molts cops també ja els hi va bé que passin una estona des que acabi el partit fins que surten els mitjans, per baixar pulsacions, per no engegar-ho tot a pastar fang, que hi ha molts entrenadors que els hi passa, que després d'una derrota, d'un gol encaixat als últims minuts, van massa revolucionats i necessiten uns minuts de calmar-se. Marc Ballester no crec que sigui d'aquest perfil d'entrenadors, perquè se'l veu una persona serena, una persona que no... amb uns nivells de cortisol no gaire elevats. Se'l veu un tio que... com a mínim a simple vista, eh? I jo, pel que he pogut parlar amb ell, també se'l veu una persona calmada, no gaire espitosa, per així dir-ho. Bé, doncs... Mònica, com l'ambient per allà baix, com el perceps? Perquè l'altre dia, el dia de la Real Societat, l'ambient era de victòria, però avui suposo que deu ser bastant diferent, no?
7: Doncs sí, hi ha una remor bastant decaient, bastant trista. Sí que entre elles estan parlant algunes jugadors, algunes que no estaven convocades i d'altres que sí que han jugat al partit. I veiem que hi ha bastant moviment de la gent del Badalona, que també està recollint per endur-se les coses cap a casa. I mira, just ara surt Marc Ballester, que el tindrem ara en directe. També amb una cara llarga. Marc Ballester, bueno, en primer lloc, una mica de valoració de partit, de com ha anat això i, bueno, aquesta derrota que prou lletja per com ha sigut el partit.
8: Sí, crec que molt injusta pel que hem vist dins el camp. La primera part de molt més control, de tenir molt més la pilota doncs, a camp també propi, ens ha costat més arribar a camp rival, però sí que la segona part crec que les acabem de tancar i ens falten idees a zona 3, prop d'àrea rival, ens ha faltat doncs, determinació, ens ha faltat decidir millor, però sí que penso que l'empat era el mínim que mereixíem i bueno, doncs, el que és el futbol, et pengen una pilota des de mig del camp, poca concentració en aquella acció i bueno, ens va bé per adonar-nos de tot el que necessitem canviar també i que hi haurà equips que ens provocaran el mateix que ens ha provocat el Granada avui.
7: En aquest cas segur que us endueu un aprenentatge d'aquells que fan mal però que també valen victòries a vegades. Què en treus avui d'aquest partit?
8: Bueno, moltes conclusions. Jo crec que l'equip ha estat molt bé la primera part a nivell de pilota i el moment de recuperació, sobretot. No hem deixat que corri el Granada, no hem deixat que es trobin a camp en cap moment. Segur que no he vist dades, però segur que la possessió doncs, és molt, molt alta, però això s'ha de reflexar també a nivell d'ocasions de gol, a nivell de golpejos a porta, i això que crec que és el que avui ens ha faltat més, perquè al final és reproduir molta acció fins que la pilota acaba entrant a porteria rival. Llavors, bueno, com et dic, crec que hi haurà més rivals que ens trobarem en aquest mateix context, haurem de saber resoldre-ho millor.
7: Tenia una possessió del 73% quan ho he mirat l'última vegada, vull dir que era pràcticament totalment vostra. Per últim, què els has dit a les jugadores en acabar el partit? No sé si has pogut parlar amb elles de com estaven i una miqueta... Quina remor teniu ara mateix?
8: Sí, parlarem demà, no, en calent no, normalment no parlem. Crec que demà podrem treure conclusions, doncs, també havent vist el partit, no?, i amb una miqueta de temps, però sobretot ara en calent l'únic que penso és això, en què en molts moments hem tingut el control, en molts moments hem viscut el partit que volíem fer des d'un inici. L'únic que això, doncs, avui ens ha faltat determinació en última zona, el futbol són àrees, són gols, i avui, doncs, no hem estat bé.
7: Doncs moltes gràcies, Marc.
8: Merci.
7: Doncs aquestes són les paraules de Marc Ballester.
0: Perfecte, Mònica. Ens acomiadem ja. Ens escoltem la setmana vinent.

Derrota dura, derrota cruel a Palamós amb un gol a pilota aturada en l'última acció del partit. Un Badalona que ha merescut més, que de fet inclús podria haver merescut guanyar, i ha vist com marxa de la Costa Brava sense ni un punt. Però bé, així és el futbol. Hi ha dies que potser no mereixes tant i acabes puntuant més del que mereixes, i hi ha dies que puntues per sota del que has merescut. Ara queda tota una setmana per tornar a refer-se emocionalment i afrontar el proper compromís amb totes les garanties que ens oferirà segur aquest equip de que competiran al camp del Sevilla. Això serà ja la setmana que ve. Nosaltres ens trobarem de nou el dissabte vinent a les 12 del migdia, partit a Sevilla contra el Sevilla, que encara ha de jugar aquest cap de setmana, ha de jugar a casa demà diumenge a les 4 contra l'Eibar, per si voleu començar ja a observar el proper rival del Badalona. Nosaltres ja ens acomiadem, que tingueu un bon cap de setmana.

0: La Lliga Femenina a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
3: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
2: Confia en el Centre Mèdic La Vila. Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
4: Badalona 94.4.
5: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Sense pròrrogues. El futbol català sense temps afegit.
7: Obrim plana de successos i ho fem parlant de Renfe, que ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'ADIF. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
8: Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora, subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
7: Seguim amb successos. Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
8: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de seres humans amb finalitat de matrimoni forçat.
7: I una altra detenció en aquest cas a Badalona, la d'un presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
8: Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
7: Parlem avui també de salut perquè ja ha començat el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
8: Un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
7: Són encara a nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir-se de manera especial als grups de risc.
8: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
7: Obrim ara plana local i comencem a la Garrotxa, on es renovarà el servei de banca mòbil. Gairebé la meitat dels municipis d'aquesta comarca es beneficien d'aquest servei que la Generalitat va posar en marxa ara fa dos anys.
8: A Sant Jaume de Llierca, un dels municipis que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari, la darrera entitat que els quedava al poble va tancar l'any 2020. Des d'Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: Sant Jaume de Llierca és un dels municipis catalans que més va lluitar per no quedar-se sense servei bancari després que el 2020 marxés del poble a la darrera entitat bancària. Ara fa dos anys la Generalitat va posar en marxa el servei de banca mòbil i ara s'ha sabut que es renovarà. Jordi Cargol és l'alcalde de Sant Jaume de Llierca.
10: Pensem que és bona notícia perquè és necessari. Cada mes que vingui l'entitat bancària aquí a través del vehicle poder oferir aquest servei que tenim una mancança aquí al nostre municipi, evidentment és una excel·lent notícia i pensem que s'hauria d'anar renovant sempre el servei.
9: A Sant Jaume de Llierca valoren positivament l'ús que els veïns fan d'aquest servei, sobretot les persones grans.
10: Per part nostra es valora bé perquè tan sols hi hagi 4 o 5 famílies que d'una manera residual vagin sempre utilitzant aquest servei, ja és una excel·lent notícia. A nivell de l'entitat bancària suposo que és un servei que han de donar perquè van guanyar en el seu moment el concurs.
9: Gairebé la meitat de municipis de la Garrotxa es beneficien d'aquest servei.
7: I hem de parlar també de la Biennal del Metall de Campdevànol, que es reinventa per connectar la indústria amb les noves generacions.
8: La sisena edició es farà d'aquí a dues setmanes i vol posar en valor el teixit empresarial del municipi del Ripollès. Al mateix temps, vol mostrar als més joves les oportunitats laborals que ofereix un sector que avui dia continua sent clau per la comarca. Des de Ràdio Ripoll, Judit Espert.
11: Campdevànol prepara la sisena edició de la Biennal del Metall. La cita vol anar més enllà de la fira i convertir-se en un punt de trobada entre empreses, professionals i joves. L'objectiu, explica l'alcalde Oriol Lázaro, és posar en valor el pes de la indústria del metall al municipi i al conjunt del Ripollès.
12: Que tots els veïns i veïnes, ja no tan sols de Campdevànol, sinó fins i tot de la comarca, puguin veure quines empreses tenim, què s'arriba a fabricar.
11: Enguany, l'Ajuntament vol fer un pas més i orientar la Biennal cap al futur del sector.
12: Els petits, que entenguin i que aprenguin d'on venim, aquesta història del metall, l'altre enfoc, que coneguin el present, què s'està fent, quines peces surten de les indústries d'aquí de casa, que hi ha treballs que són espectaculars. I després,

0: 10 i 11 d'octubre.
1: Obrim ja el bloc cultural i ens anem fins a la capital, Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes majors de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
2: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants de vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
1: De Barcelona ens n'anem fins a Tarragona, on aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya hi actuarà per primera vegada.
2: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
3: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
4: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat i des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
3: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
1: Seguim parlant de cultura popular, en aquest cas uns 120 bastoners vinguts d'arreu de Catalunya en omplert, precisament com diem, de cultura popular i tradició, al centre de la ciutat de Lleida per commemorar els 325 anys del Ball de Bastons a la capital del Segrià.
2: La celebració s'emmarca en la trobada nacional infantil d'aquesta dansa popular i col·lectiva que enguany ha reunit 8 colles. Totes elles han desfilat amb ballades en una cercavila des de la plaça de la Catedral fins a la plaça Sant Joan, on han fet una ballada conjunta. L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte, la qual també preveu espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre moltes altres.
1: I fem una darrera aturada a l'Alt Penedès, on aquest cap de setmana se celebra la novena edició de l'Obrim Vilafranca. Aquesta activitat permet visitar fins a una vintena d'espais patrimonials de la ciutat. Des de Ràdio Vilafranca ens ho explica Enric Vidal.
5: Amb un 95% de les entrades venudes, enguany s'han incorporat tres novetats a la llista de visites. Els terrats inèdits de la Basílica de Santa Maria, la nova biblioteca que s'obrirà a finals d'aquest any, i el parquet, edifici ben peculiar edificat per un artista local a principis del segle passat. El guia d'aquest espai, Pere Cervera, explicava les sensacions després de les primeres visites d'aquest matí.
6: Bé, ens fa molta il·lusió. Vam entrar en el projecte, ens semblava que era coherent amb la casa i ens semblava que podia resultar d'interès per persones que segurament l'han vist moltes vegades a Vilafranca, però no hi hem pogut entrar, i visitem com dos espais, un espai que és el de la cúpula i aquest que és el taller i el terrat, i aviam com va, si la gent li agrada.
5: Altres espais visitables són la Casa de la Vila, el Fòrum Verge Balaguer o el Palau Baltà, que està considerat com a bé cultural d'interès nacional. Des de l'Ajuntament de Vilafranca, remarca que enguany més de la meitat dels visitants debuten a l'activitat.
1: Són les 2:21, anem a parlar d'esports.
7: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol i de la victòria del Girona a Montilivi ahir davant l'Albacete per 2-0. Gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek, els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
2: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
0: El centre d'esports Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3 de 3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats amb places fotudes com el Molinón i Castalia i una derrota

0: derrota en l'última sortida a Somoix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i a canvi el centre d'esport Sabadell, la infermeria, s'ha anat omplint en les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja Nico Joaquini, l'home gol de moment de l'inici de temporada, pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. S'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquinç de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, centre d'esport Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 a Arlequinada, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
1: Ens n'anem ara al futbol femení, perquè el Badalona Women ha disputat aquest matí el partit corresponent a la 5ª jornada de la Lliga F davant del Granada, en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona. Pau Roche, bon dia.
2: Molt bon dia, amb una derrota molt cruel a l'última jugada del partit. Ha perdut el Badalona per 0-1 davant del Granada. El Badalona, que ha sigut millor durant tota la segona meitat, ha tingut ocasions de tots els colors per avançar-se al marcador. De fet, dos s'han estavellat contra els pals, però la poca contundència en àrea rival i també la poca contundència en àrea pròpia han acabat fent que el Granada s'endugués els 3 punts en això, com dèiem, en l'última jugada del partit, amb una acció penjada des del cercle central que no ha refusat bé la defensa i ha acabat quedant-se morta dins l'àrea. Ara mateix el Badalona segueix sense patir, segueix en una còmoda 5ª plaça, a falta de que juguin encara 6 partits d'aquesta jornada número 5. El proper repte serà la setmana vinent a Sevilla, també dissabte a les 12.
1: Moltes gràcies, Pau, i una llàstima aquesta derrota del Badalona Women, i encara més si ha estat a la darrera jugada del partit.
3: D'altra banda, en la resta de la jornada, el Barça visita aquesta tarda el Logroño. El partit començarà a 4:45 a l'estadi de les Gaunes. Les blaugranes arriben a la cita amb l'objectiu de mantenir el pla de victòries i continuar al capdavant de la classificació. El conjunt de la Rioja, per la seva banda, ha guanyat 2 dels 4 partits disputats fins ara.
1: I recuperem el futbol masculí a la Primera Federació. Derbi aquesta tarda entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. La prèvia des de Tarragona Ràdio, com sempre, Jordi Blanc.
4: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la Primera Federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3-3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar a casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
5: No em preocupa, al final ho han demostrat els 3 primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senya d'identitat d'aquest equip. Llavors, un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
4: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
3: Pel que fa a l'altre representant català a la Primera Federació, l'Europa jugarà demà a la tarda a partir de 4:00 a casa davant el Rayo Majadahonda.
1: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Tella, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Continguts en xarxa.
5: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
6: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
5: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
7: T'han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: ¿Por qué te han echado la bola negra?
12: ¿Qué te han dicho?
13: Que soy homosexual.
14: Buen chico.
5: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges d'Alaska.
15: Soy Joe. Yo, Raisa. ¿Quieres que seamos mejores amigas?
16: Nunca había tenido una mejor amiga.
15: Yo tampoco. ¡Vamos!
5: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
0: La xarxa de comunicació local.
17: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
17: Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat.
18: Exigeixen al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
17: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
18: Bon dia, Eduard.
17: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit avui a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria.
18: En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, des de Vic.
17: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal.
18: S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
17: En plana de successos, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de dels servidors informàtics d'ADIF.
18: Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admeten que l'anàlisi continua en curs.
17: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
8: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb la presència abundant de molts núvols baixos a moltes viles costaneres de la Costa Daurada, com és el cas de Cambrils o també de les Terres de l'Ebre, Amposta i Tortosa. El cel era molt més ennuvolat, però a mesura que ha anat avançant el matí, aquests núvols s'han anat trencant, deixant un matí doncs molt més assolellat, tot i que teníem, això sí, la presència de més núvols alts i prims. Aquestes hores de la jornada, les temperatures no són tan elevades com ahir divendres, on, recordeu, hem arribat fins als 37 graus. Avui quedaran una miqueta més frenada, tot i que l'ambient és molt suau a aquestes hores de la jornada. De cara a la tarda tindrem el pas de més núvols alts i prims, alguna nuvolada sobretot al Pirineu, però això sí, sense precipitacions.
17: I en Cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat.
18: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars, i aquesta tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè.
17: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, victòria ahir del Girona Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Ivan de Bec. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
18: Aquesta tarda torn pel Sabadell, que visita el Celta Fortuna.
17: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts vinent el que han batejat ja com a decret Mari Carmen, arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid.
18: La principal mobilització és precisament a Madrid, amb una manifestació convocada aquesta tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. També hi ha concentracions en altres punts de l'Estat. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Alicia del Río i Carmen Carazo, portaveus dels sindicats de llogateres de Madrid i Catalunya, respectivament.
9: Ante esta oleada de indignación y rabia, ¿van a estar a la altura los actores políticos de este país? ¿Van a estar a la altura? Exigimos medidas estructurales inmediatas. Exigimos que se apruebe este mismo martes el decreto Mari Carmen en el Consejo de Ministros. Que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No aceptamos más vivir bajo estas leyes rentistas que destrozan la vida, ni las de Ayuso ni las de Sánchez. Y no aceptamos más que se utilice este dolor de forma arrojadiza, como un arma arrojadiza para las campañas partidistas de los diferentes partidos.
10: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
17: Per la seva banda, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya.
18: De fet, aquests dies el govern central i Junts estan negociant per intentar arribar a un consens sobre aquest decret d'habitatge. En els últims mesos, Junts ha tombat tres mesures que havien arribat al Congrés per fer un escut social per l'habitatge, alineant-se amb Partit Popular i Vox. Al febrer van votar contra el decret de l'escut social que implicava allargar la suspensió de determinats desnonaments. A l'abril també van votar contra el decret de pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer. I per últim van votar contra una proposició de llei del Partit Popular que reduïa els terminis de suspensió dels desnonaments per vulnerabilitat.
17: I precisament el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha assistit aquest matí a la manifestació convocada per Societat Civil Espanyola a Madrid en suport a Ceuta i ha exigit eleccions immediates arran d'aquesta crisi migratòria. D'aquesta manera, els populars continuen fent de la immigració l'eix del seu discurs per desacreditar el govern del PSOE.
18: Tellado ha dit que Espanya és molt millor que el govern irresponsable que avui té i per això assegura exigeixen que Sánchez dissolgui les càmeres, convoqui eleccions i se sotmeti al dictat de la societat espanyola. En canvi, ha evitat parlar de traïció i donar suport a l'activació de l'article 102 de la Constitució, com reclama Vox, que també ha estat present a la concentració a través del seu president Santiago Abascal.
17: I aquí a casa nostra, el Partit Popular Català, seguint la línia del PP espanyol, també ha posat la immigració al centre del seu discurs a Vic.
18: El president del partit de la ciutat i diputat al Parlament, Pau Ferran, ha defensat que cal acollir i integrar les persones que venen a treballar, però reclama més control sobre qui delinqueix.
11: I, evidentment, nosaltres donem la benvinguda a tots aquells que han vingut a la nostra ciutat i a la nostra comarca a treballar, a fer-la créixer i a integrar-se. Però tot aquell que vingui a delinquir, a aprofitar-se del sistema o a imposar una cultura incompatible amb els nostres valors democràtics, no el volem aquí. Ho diem molt clarament. No el volem aquí. Perquè integrar no és substituir.
17: Ferran ha criticat el que considera una política d'immigració massa permissiva i ha advertit que, segons ell, no es pot permetre que determinades situacions que es viuen en altres punts de l'Estat es reprodueixin també a Vic.
11: Correm el risc de que les imatges que estem veient últimament a Ceuta es repliquin a la nostra ciutat. No volem un Vic convertit en un califat islàmic on els vigatans ens sentim estrangers. No ho volem.
18: Un discurs que també ha defensat el president del Partit Popular Català, Alejandro Fernández, qui ha reclamat prioritzar l'arribada de persones procedents de països amb lligams culturals amb Catalunya i Espanya.
12: El tiempo nos da la razón y nos la volverá a dar. La solución a este problema está en la mesura. Recordar a nuestros compatriotas de Ceuta. Acordarnos de ellos porque Ceuta es tan española como Vic, como Toledo o como Madrid. Que cuando en Cataluña vivimos un procés en el que se intentó convertir en extranjeros a más de la mitad de población, nuestros compatriotas ceutíes estuvieron a la altura. Y ahora nos piden que no nos olvidemos de ellos.
18: Fernández també ha situat la immigració entre els problemes que assegura el Partit Popular ja fa temps que advertia que calia abordar.
17: I encara en plana política, Joan Tardà recupera en un llibre les anotacions dels 15 anys al Congrés i repassa alguns dels episodis clau de la política tant catalana com espanyola.
18: L'exdiputat d'Esquerra Republicana l'ha presentat aquest mateix matí a l'Alt Urgell, des de Ràdio Seu, Pep Graell.
13: La Seu d'Urgell ha acollit aquest dissabte la presentació d'una crònica republicana des de Madrid, el llibre de Joan Tardà, que recupera les anotacions del seu dietari durant els 15 anys que va ser diputat al Congrés entre el 2004 i el 2019. L'obra ofereix una mirada personal sobre la política catalana i espanyola des de dins de la Cambra Baixa i repassa moments especialment intensos d'aquest període.
19: Hem viscut uns anys tan vertiginosos que s'han viscut amb tanta velocitat que de vegades no solament ens vam veure obligats a improvisar, sinó que, a més, encara avui no hem metabolitzat, diguem, les conseqüències dels encerts i dels errors.
13: La presentació a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell ha comptat amb la presència de l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, i amb la conducció de Saúl Garreta, vinculat també a l'Alt Urgell pel projecte de recuperació del poble de Solanell. Tardà ha compartit amb el públic les idees principals de la seva obra i ha reflexionat sobre el moment actual en un col·loqui amb la participació dels assistents.
17: I avui també se celebra el Dia Internacional de les Llengües i justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU mentre Catalunya continua batallant perquè el català sigui oficial a la Unió Europea.
18: La proposta xoca des de fa 3 anys amb la reticència de molts països que no veuen necessària aquesta inversió en una llengua que, d'altra banda, té molts més parlants que altres llengües oficials però minoritàries. És una crònica de Norma Lebrero.
20: Aquesta setmana el català s'ha sentit a parlar a l'Assemblea General de l'ONU.
21: Senyor president, senyor secretari general, excel·lències. Hi ha una idea que acompanya Andorra des de fa més de 270 anys.
20: És Xavier Espot, cap de govern d'Andorra, l'únic país del món que té el català com a llengua oficial. Però com que Andorra no forma part de la Unió Europea, el català encara no és oficial a Europa. Fa 3 anys que el govern espanyol de Pedro Sánchez, complint un dels acords d'investidura amb Junts, va sol·licitar formalment que el català, el basc i el gallec s'incorporessin al règim lingüístic de la Unió Europea. El debat es va allargar diversos mesos i la Comissió Europea va analitzar fins i tot què costaria 44 milions d'euros anuals. Per modificar el règim lingüístic de la Unió Europea cal la unanimitat del Consell i aviat molts dels estats membres van mostrar-se reticents a la proposta. L'any passat el debat es va reprendre sense acord. Aquesta setmana encara s'han pronunciat alguns països com Alemanya, Suècia o Lituània que han criticat que el govern espanyol vegi impensable que reconeguin les llengües de països que han d'entrar a la Unió Europea, com Montenegro i Albània, sense abans haver reconegut el català.
17: Parlem ara de successos. Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs.
18: Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. Alhora subratllen que no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, mitjans de pagament, DNIs o altres informacions especialment sensibles. Això sí, segons Renfe, l'incident es produeix després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics.
17: I més successos, un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic.
18: La víctima va viatjar al Pakistan enganyada pel seu entorn familiar i un cop al país li van retirar el passaport, restringir els moviments i imposar un matrimoni amb un cosí. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes, de 41 i 45 anys, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat.
17: I encara una altra detenció per part dels Mossos d'Esquadra, la del presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet.
18: Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del mateix cos policial. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari.
17: I en l'àmbit de l'automoció, expliquem avui que 67.000 vehicles de la marca SEAT dels models Ateca i Tarraco produïts entre el 2016 i aquest mateix 2026 han estat cridats a revisió a Espanya per evitar un problema en el seu sistema de direcció.
18: El grup Volkswagen ha fet la mateixa crida a 224.000 unitats d'aquests models arreu del món, en una situació que, segons la premsa especialitzada alemanya, afecta també models de dues marques més del grup, Volkswagen, com dèiem, i Audi. Fonts de SEAT puntualitzen que no s'ha registrat cap incident i que el problema s'ha detectat en inspeccions internes de qualitat. Aquestes inspeccions han determinat que en circumstàncies concretes i després d'un temps d'ús, un cargol de la direcció pot generar corrosió i pot comprometre el sistema.
17: I d'altra banda, comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària.
18: Un fet que, durant aquesta tardor, sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants.
17: Aquests són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc.
18: Tot i que el període ideal per vacunar-se és durant la tardor, les injeccions també es podran rebre fins al mes de març. Per tal de prevenir una situació d'epidèmia, el personal sanitari recalca la importància de les vacunes. En cas de tenir algun símptoma, recomana mantenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
17: Obrim ja el bloc cultural i ho fem a Barcelona, que viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per als diferents espais de la ciutat.
18: La cultura popular serà una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I a la tarda arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb la Fira Terra i Gust, un espai dedicat al producte de proximitat, l'alimentació sostenible i la cuina catalana. I per als amants del vi, el Wine Festival oferirà l'oportunitat de descobrir i tastar diferents propostes vitivinícoles. La jornada es completarà amb espectacles de circ i arts de carrer, concerts gratuïts i activitats musicals en diversos escenaris. I quan arribi la nit, el foc tornarà a ser protagonista amb les propostes pirotècniques de la festa.
17: Seguim parlant de música, perquè aquest vespre l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya actuarà per primera vegada a Tarragona.
18: Ho farà amb la preestrena de Pau, un espectacle inspirat en el llegat de Pau Casals i que es presenta quan estan a punt de commemorar-se els 150 anys del naixement del músic del Vendrell. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
1: A través de música original, dramatúrgia contemporània i les músiques d'arrel dels territoris de parla catalana, l'espectacle proposa un viatge poètic que connecta el pensament de Pau Casals amb els grans reptes de present. Al capdavant de la direcció musical hi ha el tarragoní Magí Capdevila, que s'estrena en aquesta funció.
3: Realment, dur tot això a terme amb l'orquestra no és una feina fàcil, sobretot a l'hora de com fem arribar aquest missatge, però la música, que és de Dani López, el compositor, és una música excel·lent, és una música viva i plena de matisos i realment escrita des d'una profunditat i des d'un lloc d'amor molt, molt gran.
1: El concert tindrà lloc a les 8 del vespre al Teatre Tarragona.
17: Parlem ara de cinema, en aquest cas a Premià de Mar, que es converteix en punt de trobada del talent audiovisual jove durant aquest cap de setmana.
18: El Teatre Patronat d'aquest municipi del Maresme acull la tercera edició del Patrofest, amb una programació que combina curtmetratges de documental i ficció. Des de Premià Mèdia, Manel Ferrer.
22: Aquest cap de setmana el cinema jove té una cita a Premià de Mar amb la tercera edició del Patrofest. El Festival de Curtmetratges del Teatre Patronat dona veu a autors i autores de menys de 35 anys i aposta per descobrir nous talents del món audiovisual. La programació es divideix en dues jornades. Dissabte serà el torn del documental i diumenge el de la ficció amb la cloenda del festival. Les sessions començaran a les 11 del matí i permetran veure els treballs seleccionats i participar en col·loquis amb els seus creadors. El Patrofest també repartirà de premis en diferents categories amb prop de 900 euros en premis i convertirà durant tot el cap de setmana el Teatre Patronat en un punt de trobada per als amants del curtmetratge i especialment per als joves creadors audiovisuals.
17: I seguim amb un altre festival, en aquest cas a Rubí, al Vallès Occidental, que arrenca la quarta edició del Peacock d'art multidisciplinari emergent, transgressor i contemporani. Més detalls des de Ràdio Rubí, David Burillo.
23: Rubí viu en aquests moments l'equador del Peacock Festival, un espai de trobada d'art contemporani, emergent i alternatiu que recupera la seva quarta edició després d'una dècada sense celebrar-se. El festival és una gran trobada multidisciplinària on música, fotografia, performance i audiovisuals es barregen per mostrar la potència artística del Vallès Occidental. Ahir divendres van poder gaudir d'actuacions d'Alba Ludo, Giselle Cornejo i aquest matí la literatura, la dansa i el videoart contemporani han estat els protagonistes. Escoltem Laia Uller, organitzadora del festival.
24: Està en exposició col·lectiva, que ha quedat superbé, i després tenim tant concerts com performance, i audiovisuals també, dansa, els concerts que hi ha són de música i estils molt variats, o sigui, és com un poquito de todo.
23: Aquesta tarda i demà al matí encara hi haurà l'oportunitat de veure una quinzena d'expressions artístiques, a part de l'exposició col·lectiva d'una vintena d'artistes que es podrà visitar fins a l'11 d'octubre a la Sala de Tines del Celler de Rubí.
17: I encara un altre festival, l'Inspira de Ripoll, que ha obert aquest matí les portes amb una programació pensada per a tothom i amb l'accessibilitat i la inclusió com un dels seus eixos principals.
18: Una de les grans novetats d'enguany és la incorporació dels codis navilents, una eina que permet la mobilitat de les persones amb dificultat visual. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
25: Fa un parell d'hores ha començat la setena edició del Festival Inspira, un esdeveniment que des de la seva posada en marxa acull centenars de persones vingudes d'arreu. Així ho explica Laura Caballero i Pat Soler, membres de la comunicació de la Fundació MAP.
26: Des del bon matí la veritat és que s'omple molt de famílies, però també estem plens d'entitats, vull dir que cada racó respira valors i inspira, que és el que més ens agrada aquest festival.
27: Ambientar-s'ho, vamos, aquest any el que dèiem ahir, no?, que hem venut totes les entrades, estem en sold out,
4: hi ha gent que se'ns ha quedat fora i per altra banda també estem molt contentes d'haver fet aquest sold out, no?
25: Un dels objectius de l'Inspira és apropar la cultura a tothom i garantir que el festival sigui un espai accessible i inclusiu. Precisament per aquest motiu, enguany s'ha posat en marxa el Codi Navilens, una eina pensada per facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat visual. Escolteu a Marta Gómez, membres de l'organització.
4: El que permeten és que les persones amb dificultat visual puguin tenir accés a la informació del festival a través d'àudio. Amb una aplicació que es descarrega en el mòbil, quan s'acosten aquests codis, els hi salta automàticament la informació. N'hem repartit uns 30 als diferents estands i punts més importants del festival perquè també puguin gaudir del festival d'una forma més autònoma.
25: L'Inspira preveu acollir unes 5.000 persones, una xifra que es manté des de fa un parell d'edicions i que consolida el festival com una de les cites més destacades del Ripollès.
17: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
17: Comencem parlant de futbol, de la victòria del Girona ahir a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició.
18: Aquesta tarda torna el Sabadell que visita el Celta Fortuna. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
6: El Centre d'Esports Sabadell busca la seva primera victòria de la temporada fora de casa. De moment, a la nova Creu Alta, 3-3, 9 punts, però en canvi fora, malgrat el bon paper fet fins ara, un parell d'empats amb places fotudes com el Molinón i Castalia i una derrota en l'última sortida a Son Moix. El partit d'avui serà el partit de les baixes, perquè el filial del Celta de Vigo té a diferents jugadors convocats amb les seleccions inferiors, és finestra FIFA de seleccions, i en canvi el Centre d'Esports Sabadell, la infermeria, s'ha anat omplint les últimes setmanes, operat per tota la temporada ja, Nico Joaquini, l'home gol de moment de l'inici de temporada pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret, s'ha sumat també a aquesta llista d'absències Xavi Moreno, amb un fort esquinç de turmell aquesta setmana. Arbitrarà Gorka Etayo a partir de 6:45 del vespre a Banca Balaïdos, aquest Celta Fortuna, Centre d'Esports Sabadell, en l'únic precedent, ara fa 3 temporades, derrota 4-2 a Arlequinada, en aquell cas no a Balaïdos, sinó a Barreiro.
17: Passem ara a la primera federació, on avui hi ha derbi català, en aquest cas el primer de la temporada entre Nàstic de Tarragona i Sant Andreu. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
7: El Nàstic vol buscar aquesta tarda la tercera victòria de la Lliga a la primera federació i fer el ple de victòries com a local en aquest inici de temporada, sumar el 3-3. El partit davant la Unió Esportiva Sant Andreu és una nova oportunitat per guanyar a casa i de pas deixar la derrota del passat cap de setmana al Corcón en una anècdota. Una derrota contundent, la que van patir els jugadors de Xisco Campos, però a la que no se li vol posar dramatisme i amb naturalitat per intentar continuar treballant i ajustant conceptes per un equip nou i amb tot un període d'adaptació encara mig fer. El segon capità del Nàstic, Marc Montalvo, diu que la derrota no ha de preocupar més enllà de revisar on es pot millorar i aplicar-ho en el partit d'aquesta tarda.
14: No em preocupa, al final ho han demostrat els tres primers partits, crec que s'ha vist, crec que ha sigut una senya d'identitat d'aquest equip. Llavors, un mal dia es pot tindre, està clar que no és excusa, però crec que per aquí no ens hem de preocupar.
7: El partit es juga a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, que s'espera una bona entrada, ja que també venen més de 500 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu en el primer derbi català de la categoria.
18: I demà torn per l'Europa, que rebrà Can Dragó al Rayo Majadahonda a partir de 4:00 PM.
17: Parlem ara d'hoquei patins, i és que avui comença la Lliga Catalana i un dels duels serà el que enfrontarà el Noia amb el Vilafranca. La prèvia des de Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
18: Aquest dissabte, a 8:15 de la tarda, el Noia Freixenet inicia la Lliga Catalana a l'Ateneu amb un derbi comarcal contra el Patí Vilafranca. Els vilafranquins, recent ascendits a l'Hockey Lliga, arriben a Sant Sadurní després d'haver disputat la primera jornada ahir dijous, amb derrota per 4-1 davant el Pons Lleida. Pel que fa al Noia, el de demà serà el primer test competitiu de la temporada després d'una pretemporada en què l'equip ha anat perfilant el nou projecte amb l'excapità Leja Esteller com a nou entrenador després de retirar-se l'any passat. Escoltem-lo.
15: La veritat és que estic molt content amb el treball que està fent l'equip. Portem ja un mes entrenant, estem apretant molt i cada dia veig els jugadors més adaptats al que volem i sobretot més convençuts de la nostra manera de jugar. Evidentment, encara tenim molta feina per davant i coses per anar ajustant, però l'equip està fent passos endavant cada setmana. tenim molta confiança en el treball que estem fent i sobretot en aquest grup. Veig les ganes i la intensitat i sobretot el compromís dels jugadors en cada entrenament. I penso que arribem al cap de setmana amb moltes ganes de competir, de fer un bon partit i traslladar a la pista tot el que estem treballant durant la setmana.
18: L'excapità del Noia passa ara de la pista a la banqueta en la seva primera temporada com a tècnic del primer equip i ho fa a més en una competició que el Noia ja ha guanyat en dues ocasions, l'any 1989 i més recentment, el 2023, quan Esteller era el capità de l'equip i l'encarregat d'aixecar el trofeu.
17: I acabem parlant de bàsquet perquè avui també arrenca la Lliga Endesa.
18: El primer equip català que entra en competició és el bàsquet Manresa, que visita aquesta tarda a les 6 al Bilbao Bàsquet. A les 9 del vespre serà el torn del Barça, que rebrà l'Eima Corunya al Palau Blaugrana. La resta d'equips catalans debutaran demà. A les 12 del migdia, el Joventut visitarà el Breogán. A les 5 de la tarda, el bàsquet Girona rebrà el Múrcia. I a les 6, el Lleida jugarà a la pista del València.
17: I amb això acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
0: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3. Notícies Badalona.
1: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Aquest divendres s'ha inaugurat el nou camp de futbol de Montigalà. Entre les millores s'hi ha renovat la gespa i també s'hi ha construït una nova grada coberta. També s'han millorat les torres d'il·luminació amb enllumenat LED d'alta eficiència i s'ha renovat la tanca perimetral de tota la instal·lació. L'espai el compartiran tres clubs, el Badalona, el Sígol i els Dracs. Durant l'acte, els seus representants s'han mostrat agraïts de poder comptar ara amb un espai de qualitat. Escoltem a Miguel Ángel Sánchez, president del Badalona, David Medrano, president dels Dracs, i a Soraya Shawi, presidenta del Sígol.
2: Ha sigut una trajectòria molt difícil, on en diferents moments o etapes anteriors hem tingut molts problemes, i justament no culpa per nosaltres, sinó perquè finalment les administracions no ens estaven donant la cara o no s'estaven ajudant i no estaven atenent pues, allò que demanaven. Demanaven camps, i no per nosaltres, sinó sobretot per als xavals, per tenir esport de qualitat a la ciutat i sobretot per tenir Badalona el més amunt possible. Per tant, avui estic molt content.
3: Siempre decimos que somos como una familia, somos un deporte minoritario, aunque realmente cada vez somos menos minoritario, y es gracias a vosotros. Y lo que nos gusta es cuidar a la familia, y lo que no queríamos es tener la familia, como siempre, subiendo sillas a la montañita, bajando sillas de la montañita. Pues ahora la verdad que hay que agradecer que podamos tener una grada como Dios manda.
4: Crec que les tres entitats han fet una feina molt gran i molt bonica. Crec que això vol dir que aquesta convivència i aquest color que veiem ara al camp és possible i és molt maco. Crec que és una cosa que reflecteix també la convivència a la ciutat.
1: Cabaret, l'Os Polar i la Rambla de les Floristes són algunes de les obres de la nova programació del Teatre al Círcul, una nova temporada teatral que s'ha donat a conèixer aquest divendres damunt de l'escenari, un teatre que comença el curs també amb novetats de millora de l'espai. El nou president de l'entitat, Adrià Soler, que precisament és el més jove de la història de l'entitat, assegura que és una reforma que permet tenir un teatre més inclusiu.
5: El vestíbul és completament nou, està adaptat a la mobilitat reduïda, l'hem intentat adaptar també a les mesures legals en la mesura que fos possible. Després també hi ha el Carmelet de les Butaques, que són noves, i a més hi ha un projecte d'apadrinament a darrere molt, molt bonic.
1: Amb aquest Círcul 2.0, l'entitat vol fer del teatre un espai cultural de ciutat. En aquesta temporada també aproximaran les estrenes del Teatre Lliure a uns preus més populars. Aquesta és només una de les apostes d'aquesta temporada. El director artístic del Círcul, Xavi Carreras, en detalla més.
6: Hem creat una plaça nova i això vol dir nou talent, nova gent, noves propostes, companyies joves, companyies veteranes que potser la gent les ha oblidat i que cal que es puguin recuperar. Serà bonic poder obrir les portes del Círcul a la cultura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
7: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer, una malaltia que a Catalunya la pateix una de cada 10 persones majors de 65 anys. Una malaltia neurodegenerativa que va acompanyada d'un deteriorament progressiu de les habilitats cognitives i que quan aquest deteriorament és d'una certa intensitat ja parlem de demència. La Fundació Catalunya La Pedrera dona suport i atén 2.900 persones amb deteriorament cognitiu i les seves famílies als 23 espais propis que té arreu de Catalunya, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida i també el benestar emocional. Avui al Badalona Matí ens acompanya precisament la coordinadora de l'espai que la Fundació té aquí a Badalona, al barri del centre, Natàlia Reverte, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Et pregunto, a Badalona hi teniu dos espais on feu aquest programa de reforç de la memòria que ara comentàvem, al centre i també un altre al barri de Llefià, aquí a Badalona. Explica'm quantes persones participen a Badalona en aquests programes.
4: Pues mira, ara mateix a Badalona tenim més o menys unes 270 persones que participen entre els dos centres que tenim.
3: Per situar-nos, tot i que tots i que menys sabem del que estem parlant, no? Però què és l'Alzheimer i com es manifesta en un primer moment?
4: Doncs podríem definir l'Alzheimer com una malaltia neurodegenerativa, no? Que actualment no té cura. Aquesta malaltia, les persones tenen un procés en el qual, amb el pas del temps, la majoria de símptomes, desgraciadament, van empitjorant. I els primers símptomes que acostumen a tenir les persones amb aquest diagnòstic solen ser el que tothom coneix, que són les pèrdues de memòria, però també tenen alteracions en el llenguatge i també problemes d'orientació tant espacial com temporal.
3: I com arriba el diagnòstic? Costa molt de diagnosticar?
4: Això depèn ja no tant de nosaltres, sinó del procés de les proves mèdiques, no? Sí que a vegades costa de diagnosticar perquè ens trobem cada vegada més amb persones més joves, però sí que, bueno, normalment entre les proves, neuròlegs i tant, van afinant i arriba un diagnòstic que és complicat perquè, com et deia, és una malaltia que actualment no té cura i que no només afecta a la persona que la rep, sinó també a tot el seu entorn.
3: Dèiem que l'Alzheimer la pateix, aquesta malaltia, una de cada 10 persones majors de 65 anys, però sí que és cert, com ara comentaves, que cada vegada afecta a població més jove. Això, se saben els motius o no?
4: No et podria dir per què, però sí que és cert que, bueno, hi ha factors de risc, no? El tipus de vida que tu portis, també hi ha un component genètic. Bueno, sí que als espais em trobem, doncs, això, cada vegada amb gent més jove.
3: Com afecta el dia a dia d'una persona que comença a tenir aquests símptomes?
4: Pues normalment és el que et deia abans. Tenim dificultats per recordar fets, per recordar converses, i que quan la malaltia avança pot ser fins i tot per recordar persones, no? Però el fet de fer-te el dinar, pues no ens recordem de què porta, no sé, una sopa. O també presenten dificultats en la comunicació, llavors això també dificulta el seu dia a dia.
3: Afecta homes i dones per igual?
4: Podríem dir que és una malaltia també, tot i que cada vegada hi ha més gent jove, però associada a l'edat, i com les dones tenen una esperança de vida més alta, doncs podríem dir que hi ha més dones amb aquest tipus de diagnòstic.
3: Natàlia, podríem dir que és una malaltia l'Alzheimer que aïlla? Ho dic per la soledat, no? La falta d'autonomia que provoca moltes vegades amb aquestes persones, la incomunicació.
4: Sí, aïlla per això, perquè tenim dificultats per tenir una conversa, per recordar una història, per recordar, jo què sé, fins i tot persones. La comunicació, bueno, és un tema que és complicat, també per les famílies. A vegades també, pues, a l'estat d'ànim d'aquesta persona acostuma a ser baixet i sí, les interaccions socials acostumen a costar-los.
3: I de quina manera es pot ajudar, no?, al buit que senten aquestes persones que pateixen la malaltia, com ajudar-los a recuperar la il·lusió?
4: Pues mira, una de les maneres és rodejar-se de professionals, tant la persona que té la malaltia d'Alzheimer com els seus familiars, i a banda de tot el que fan a nivell de salut, pues un programa com el nostre, que més endavant us l'explicaré, seria molt profitós.
3: Hi ha alguna cosa que els participants us traslladen, us diuen que els hi fa especialment por d'aquesta malaltia, el fet de no recordar, imagino, de no reconèixer els fills, els familiars més propers?
4: Clar, el tema és que nosaltres atenem a les persones quan estan en un estat inicial i llavors la majoria de persones ja saben, coneixen el desenvolupament d'aquesta malaltia. Llavors, clar, a nivell emocional això és més complicat. Per això nosaltres també comptem amb un equip de professionals, de psicòlogues, que acompanyen a les persones i a les famílies en tot moment.
3: De fet, el suport familiar, com ara deies, és molt important, no? Les famílies com ho viuen?
4: Les famílies, doncs hi ha de tot. Hi ha persones que ho viuen d'una manera més positiva, acompanyant el seu familiar de la millor manera possible, i altres, doncs, bueno, és que no deixem de ser una malaltia que saps el diagnòstic, doncs et porta ja a saber com acabarà. Però, bueno, es poden fer moltes coses pel camí.
3: Explica'ns, Natàlia, el programa que poseu a disposició d'aquestes famílies, d'aquests pacients, no?, que estan en estadis inicials d'aquesta malaltia.
4: Doncs mira, nosaltres els diem participants. El programa de reforç de la memòria està dirigit a persones que estan en estats inicials de deteriorament cognitiu. Tenim persones que tenen malaltia d'Alzheimer, però no fa falta que sigui només aquest diagnòstic. Tenim persones, doncs, que han patit un ictus, que tenen malaltia de Parkinson, que també tenen problemes de memòries per al propi envelliment. Llavors, l'objectiu del programa és millorar la seva qualitat de vida i benestar emocional i, sobretot, mantenir les seves capacitats al màxim de temps possible i la seva autonomia. Llavors, tot això es fa a partir de diferents activitats d'estimulació.
3: I quants dies hi acostumen a anar? Se senten acompanyats, imagino?
4: Al programa poden participar mínim a partir de 2 dies. Això també ha de ser un pacte, no?, entre les famílies del participant, de 2 dies fins a 5 dies, el que ells vulguin.
3: És una malaltia on l'entorn és clau, no? Ara ho comentàvem, ensenyeu als familiars a conviure amb aquesta malaltia. És un aprenentatge constant també per a aquestes famílies?
4: Sí, és un aprenentatge constant perquè la pròpia malaltia va evolucionant, no? I llavors s'intenta allà a l'espai acompanyar, de la mateixa manera que acompanyem els nostres participants en el seu procés, pues també a les famílies.
3: De fet, en aquest sentit, també oferiu grups de suport a cuidadors i cuidadores.
4: Sí, nosaltres realitzem un suport amb la família de manera individual, però també fem el grup d'ajuda terapèutica, on treballem amb totes les famílies dels participants que venen a l'espai. Llavors, a nivell de grup, doncs això també és molt important, no?, perquè se senten acompanyades, ja no només per la psicòloga, que és la persona que porta aquests grups, sinó per persones que estan en una situació similar. Llavors, el fet de tenir un grup, de compartir treball en diferents aspectes segons les seves necessitats, doncs és molt important.
3: Ara ho deies, és una malaltia que requereix d'una atenció adaptada a les necessitats i condició de cada persona. Està integrada aquesta atenció per un equip multidisciplinar, ara ens comentaves, no?, psicòlegs, psicòlogues, però també hi ha d'altres perfils professionals, no?, com fisioterapeutes.
4: Sí, hi ha fisioterapeutes, psicòlogues, neuropsicòlogues, la figura del coordinador i els tècnics d'expressió creativa. És un grup de persones que per mi és de les coses més importants del programa, perquè són persones, doncs, especialitzades en aquest tipus de malalties.
3: El fet de treballar en grup, suposo que això també és molt beneficiós, no?, per a aquestes persones.
4: Sí, nosaltres fem al llarg del matí o la tarda, quan la persona vol venir, fem diferents activitats d'estimulació cognitiva, activitat d'estimulació física i activitat creativa, i totes es fan en grup, perquè és el que em dèiem abans. És una malaltia que aïlla. Llavors, és molt important, doncs, tenir la teva rutina, anar a l'espai, veure el teu grup, fer activitats, no?, que treballin la part també més emocional. I allà a l'espai no només fan les activitats, sinó que tenim gent que queda fora de l'espai, van a fer un cafè, o hi ha dies que queden per caminar. Llavors, això també és molt beneficiós per ells.
3: Socialitzen, no?
4: Sí, total.
3: I ens pots posar un exemple d'aquestes activitats d'estimulació, per exemple, que es fan?
4: Doncs sí, mira, t'explico una mica. Les activitats que fan amb la psicòloga són les activitats d'estimulació cognitiva, on treballen la part de la memòria. Però clar, pensa que tenim gent que ve 5 dies per setmana, llavors cada dia és una mica variat. treballa la reminiscència, es treballen els records, es treballen la música, es treballa càlcul, cada dia variat, i també una de les coses importants de les activitats que fem és que són significatives per ells, perquè estan creades segons les seves necessitats i els seus interessos. Les activitats físiques, pues, a nivell de salut sabem que la part física també és igual d'important, tot i que tinguem un diagnòstic d'Alzheimer. Llavors, amb la fisioterapeuta, que està especialitzada en aquest tipus de malalties, treballa en mobilitat, coordinació, equilibri, força...
3: I, de fet, amb motiu d'aquest dia de l'Alzheimer, heu programat tot un seguit d'activitats, no?, per mantenir el cos i la ment actives. De fet, avui, amb motiu d'aquest dia de l'Alzheimer, tenim una de 10 a 12 del matí a la plaça Pompeu Fabra, aquí a Badalona.
4: Exacte. Avui estarem fent una mostra d'activitats del que fem normalment a l'espai. Vindran uns quants participants, però, vamos, es pot afegir qui vulgui. I demà també farem una xerrada sobre envelliment i salut cognitiva a l'Espai Betúlia a les 5 de la tarda. Llavors, a totes les persones, tinguin diagnòstic o no, és igual, és indispensable, que vulguin aprendre a cuidar la seva ment, estan convidades.
3: Molt bé, doncs Natàlia Reverte, coordinadora de l'Espai de la Fundació Catalunya La Pedrera, que aquí a Badalona, recordem, teniu aquests espais, en concret al barri del Centre i a Llefià. Gràcies per passar avui pel Badalona Matí i que vagi molt bé.
4: Igualment, moltes gràcies per convidar-me.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Avui repassem tots els temes de l'actualitat local amb el grup municipal d'Esquerra Republicana i ho fem, com sempre, amb el seu president, l'Àlex Montornès. Bon dia.
2: Molt bon dia.
3: Àlex, com va aquesta ressaca de la Supercopa? Com ho vas viure?
2: Molt bé, no vaig poder anar al camp per temes personals, però molt content que la penya hagi guanyat després de 18 anys. I crec que com a ciutat ho hem de celebrar i espero que com a ajuntament, i estic convençudíssim, doncs prepararem algun tipus de rebuda institucional per fer-los l'homenatge que es mereixen.
3: De fet, aquesta tarda ens ha confirmat l'alcalde als micròfons de Ràdio Ciutat que ja ha previst a les 7 aquesta rebuda institucional al Saló de Plens, i després els jugadors amb els seus capitans i l'MVP Nicola Provítola sortiran al balcó que esperem, no?, que la plaça de la Vila s'ompli, avui que a més coincideix amb aquest endarreriment de les obres d'inici de la segona fase de Francesc Layret per poder fer aquesta celebració. Àlex, com ha anat l'estiu? Perquè arrenca aquest curs polític, com valora aquest inici de curs?
2: Bé, nosaltres el valorem bé, amb ganes de seguir treballant per la ciutat de Badalona, amb moltes ganes de poder explicar les propostes que tenim i amb moltes ganes de no parlar tant de l'Albiol, sinó més d'Esquerra Republicana i de Badalona. I això és el que farem per arribar a les eleccions municipals amb la màxima confiança possible dels veïns i les veïnes de Badalona que ens la vulguin donar.
3: Àlex, tenim molts temes damunt la taula. Comencem, si li sembla, per la dimissió del gerent de l'Ajuntament, Jofre Clofent, sobre un període d'incertesa ara.
2: Sí, nosaltres constatem un fracàs de les polítiques d'en Xavier García Albiol en quant a la modernització de l'Ajuntament de Badalona, perquè li ha fallat el gerent de l'Ajuntament, la interventora va marxar, han marxat directius de diverses empreses municipals com BCA, Engestur, l'Institut Municipal de Serveis de les Persones, Badalona Cultura, el museu, aquesta casa. Per tant, no aconsegueix mantenir un equip directiu que faci la feina, però a part s'havia de modernitzar l'administració amb unes conclusions que vam treure tots els grups municipals, sindicats i gent experta el mandat passat. Això ho té guardat en un calaix i l'única cosa que ha utilitzat d'aquest pla de modernització és el de crear càrrecs directius. Això sí, en té molts i els fa servir, a més, com a assessors del seu propi govern. Però, mentrestant, l'Ajuntament no funciona. Els treballadors diuen que la casa està pitjor que mai i jo crec que això es veu en els serveis que rep la ciutadania.
3: En quina situació deixa l'Ajuntament el fet de que hagi dimitit Clofent?
2: Doncs la deixa en una situació molt similar a la que ja teníem, perquè nosaltres sempre hem dit que tenir un gerent però no implementar les altres mesures per modernitzar l'Ajuntament, és a dir, millorar l'organització, contractar les 300 persones que falten, etcètera, professionalitzar més l'Ajuntament, doncs no feia res. És a dir, el gerent al final el que feia sí, devia dirigir i signar una mica, però no tenia la capacitat.

0: Des del Partit Popular, en canvi, diuen que esdeveniments com aquest els ha financiat el partit. Des d'Esquerra Republicana, quina valoració fan?
1: Nosaltres, des d'Esquerra Republicana, respectem les decisions i l'acció política que fan tots els altres espais polítics, i encara més amb aquells que compartim moltes coses, però en aquest cas no compartim l'estratègia que han seguit. Creiem que no podem anar antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids, i era obvi que un acte del Partit Popular el paga el Partit Popular, però Esquerra Republicana sí que estaven preocupats per altres coses, per exemple, si han pagat les taxes que s'està demanant a tothom, si se'ls ha demanat a tots els policlins, com estan demanat a tots els actes, inclús quan organitzen associacions de veïns, si no han fet servir escrupolosament res que sigui de l'Ajuntament, tot això. Com que nosaltres volíem saber-ho, què vam fer? Vam registrar una pregunta escrita perquè ens responguin, i en funció del que ens responguin, nosaltres prendrem les accions que considerem, però creiem que no podem anar antifrau sense tenir més substància, perquè després et surt l'Albiol i et diu no, això està pagat i tal, i estem tot el dia amb aquesta roda de hàmster d'aviam qui és més anti-Albiol i l'Albiol intentant humiliar l'oposició, i jo crec que aquestes dinàmiques no porten res a la ciutat de Badalona. Esquerra Republicana ho tenim molt clar, nosaltres no volem ser l'alternativa de l'Albiol, nosaltres volem ser l'alternativa que Badalona mereix i necessita, i amb això treballarem. I jo, la veritat, és que no vull parlar tant de l'Albiol, sinó parlar de la ciutat de Badalona. Dit això, es pot acusar el tipus de política que està fent, en aquest cas, en Xavier García Albiol, com a poc ètica, si ho volem, però això no és per anar antifrau.
0: Parlem, Àlex, si li sembla, del primer ple municipal del curs polític, que es va centrar principalment en l'estat dels comptes de l'Ajuntament, que ha tancat, recordem-ho, el segon trimestre de l'any amb 100 milions d'euros més a les arques municipals respecte a l'any anterior. D'aquesta manera, el fons de tresoreria s'enfila fins als 442 milions d'euros. L'oposició en bloc va criticar aquestes dades. Podem dir que és manca d'execució, de gestió, a què ho atribueixen?
1: Jo crec que és una manca de prioritats, és a dir, si ara jo surto aquí i dic el govern del Partit Popular, de l'Albiol, no està fent res, la gent em dirà que sóc un marciano, perquè sí que està fent coses, no? Està fent els tardeus, està fent l'arbre de Nadal, està asfaltant alguns carrers i ha pacificat fins a l'airet, però no està en el funcionament diari de l'Ajuntament, no està funcionant, és a dir, fa coses per guanyar vots. Jo sempre li dic, vostè és una màquina electoral, i jo no hi poso cap dubte, però quan després té el poder, per què vol 18 regidors si no està transformant realment la vida dels badalonins i les badalonines? Per exemple, quins projectes hi ha d'educació perquè els nostres nens i nenes, nois i noies, tinguin les mateixes oportunitats que altres nois i noies d'altres llocs? Què estem fent en matèria d'habitatge? Què estem fent en matèria de projectes esportius? No parlo de poliesportius, parlo de quins projectes fem perquè la gent de Badalona, els nens i nenes, accedeixin a l'esport, etc. Què estem fent per la promoció econòmica de la ciutat, etc. Com que no s'està fent res d'aquests temes que són importantíssims per la ciutat de Badalona, acabem tenint superàvits com el 2024 de 76 milions d'euros, com el 2025 de 80 milions d'euros, acabem tenint períodes de pagament a les empreses de 126 dies, i això el que acaba fent és que aquests diners es van acumulant. Per tant, la major demostració que el Xavier García Albiol no està gestionant bé són tots aquests diners, perquè normalment passa una cosa molt curiosa. La gent que diu tot el dia que són bons gestors i que necessiten dir tot el dia que són bons gestors, acostumen no sento.
0: L'alcalde, de fet, va assegurar que aquest any s'han posat en marxa contractes per valor de 600 milions d'euros. Vostès van dir que 500 milions corresponen a un sol contracte, no? El de la neteja urbana.
1: Clar, és que aquí a l'alcalde li agrada molt fer trampes, i com que fa 35 anys que és regidor, doncs en sap molt. Hi ha 500 milions d'euros que són del nou contracte de neteja, dels quals es distribueixen en 12 anys. Per tant, és fals, és rotund. Fundament fals que aquest any haguem pagat 500 milions d'euros, per començar, perquè l'Ajuntament no té el múscul per pagar aquests diners. Per tant, jo agrairia que entre tots deixéssim totes aquestes dinàmiques de mentir la gent, d'enganyar, d'on està la piloteta, d'aviam qui és el més anti i el que de tot, i comencéssim a parlar de la ciutat de Badalona, de quins projectes volem fer i de com podríem començar una nova etapa per sortir d'aquest forat que fa dècades que estem encallats.
0: El nou contracte de neteja, a parer d'Esquerra Republicana, fet millorar aquesta qüestió a la ciutat?
1: Ara mateix no. Jo crec que l'alcalde va dibuixar unes expectatives molt altes. Mirant el contracte, jo crec que amb el temps pot ser que s'acabi implementant i que es vegin resultats, però ara mateix doncs, és un contracte que per implementar-se necessitava, segons el contracte, a 18 mesos. Com que sempre mai surt res cronometrat, doncs posa que seran

0: dos anys i mig, l'alcalde va dir que en dos mesos això hauria canviat. Per tant, ens trobem en què ara mateix les expectatives, ell mateix les ha posat aquí, però el servei de neteja, jo veig bosses d'escombraries per tots els carrers, jo veig els carrers bruts, sí que es veuen els camions nous i gent treballant, però no hi ha un impacte real sobre la ciutat de Badalona. I per tant, quan tu poses unes expectatives molt altes, quan tu, a més, humilies quan l'oposició ha estat al govern, estàs tot el dia humiliant, dient que no en sabeu i tal, tens un repte molt gran, i crec que ara mateix el Partit Popular no està complint.
1: Vostès, de fet, han parlat també amb els veïns del barri del Manresà, que es queixen de les molèsties que genera aquest desplegament del contracte en un solar del barri. Creuen que es deu a una manca de planificació per part del govern? No es podia preveure que això generés molèsties?
0: A mi d'aquí hi ha una cosa que em preocupa encara més. Això ja hem denunciat molt, el tema del Manresà, però hi ha una qüestió que a mi em preocupa i que el govern no em respon. I per tant, al final anirem a Fiscalia, però jo no vull anar a Fiscalia perquè sí, igual que deia abans Antifrau, però en el ple vam preguntar, aquest terreny, que és un terreny municipal, l'està utilitzant una empresa privada que té una concessió, i que en el contracte deia que aquesta empresa privada s'havia de buscar ells els magatzems i tot. Per tant, quina forma jurídica s'està fent servir perquè una empresa privada utilitzi uns terrenys municipals per fer una activitat? Perquè entenc que s'haurà fet una concessió o que aquesta empresa estarà pagant un lloguer. Això ho vaig preguntar en el ple i el govern no em va respondre. La primera vegada ho vaig tornar a preguntar, la segona vegada no em va respondre, ho vaig preguntar al torn de preguntes i llavors l'alcalde va dir: no es preocupi, senyor Montornès, entre demà i demà passat el trucaran. Això havia de ser dimarts o dimecres, no em van trucar, vam entrar una pregunta escrita, no m'han respost. Per tant, a mi m'agrada pensar que tothom fa les coses bé, però començo a tenir sospites, doncs, que en el govern del Partit Popular ha deixat que una empresa privada utilitzi un terreny municipal sense cap fórmula jurídica que ho avali i sense que paguin cap lloguer. I això seria un fet molt greu, perquè seria un delicte urbanístic. Per tant, jo em començo a preocupar. I si tinc la intuïció que hi ha un delicte, hauré d'acabar anant a Fiscalia. Però preferiria, doncs, que el govern em respongui, perquè si al final és un malentès i ho tenen tot lligat, doncs no caldrà que fem tot aquest numeret ni que tots perdem el temps, i quan el que hem de fer tots és treballar pels veïns de Badalona per explicar-los què és el que volem fer pel 2027.
1: Quin marge li dona per respondre abans d'emprendre accions legals?
0: Aquesta setmana. Jo crec que no és tan difícil que em responguin de: no, Àlex, tranquil, que mira, aquí tens el conveni que hem signat, aquí hi ha el lloguer i tal. Si no m'envien, doncs jo entendré que no ho tenen, i que per tant després no s'hi valdrà que em surti: no t'ho vam enviar perquè no sé què. No, doncs, bueno, fill meu, has tingut 10 dies i no ho has volgut enviar. Per tant, mira, aprofito que estic aquí per demanar al govern de la ciutat de Badalona que resolguin aquesta situació, que ho expliquin públicament quina fórmula jurídica estan utilitzant perquè Fomento utilitzi, que és una empresa privada, utilitzi uns terrenys municipals per realitzar la seva activitat de desplegament del nou contracte de neteja.
1: Parlem de Sant Jeroni, de la Murtra, si li sembla, Àlex, perquè vostès ja van proposar que l'Ajuntament el comprés, no? Amb el que no estan d'acord és amb l'ús que se'l vol donar, no? Crear aquesta mena de museu, no?, de Cristòfol Colom. Quina proposta fan des d'Esquerra?
0: Esquerra Republicana, l'any 2023, i de fet abans, i aquí també poso un valor a la feina de l'Oriol Lladó, ja havíem anat parlant d'adquirir el complex de Sant Jeroni de Murta i les 70 hectàrees que hi ha al voltant. El 2023, doncs, va ser una de les propostes promeses que vam fer en campanya electoral, perquè nosaltres creiem que és un gran patrimoni de la ciutat de Badalona, que hauria de tenir un projecte holístic, un projecte transversal que inclou explorar la vinya, no? Ja hi ha una cooperativa, la Sargantana, que està treballant a la vall de Betlem. Doncs això, potenciar-ho molt més, però també portar-hi formació professional del sector primari per tot el món vinícola. Després també aprofitar tota la part de conreu sereny per també lligar-ho en aquesta part. Utilitzar també el monestir per fer, si em permet, salvant totes les distàncies, i amb tota la humilitat del món, però un Montsant Benet o un Sant Miquel del Fai, en el qual, doncs, sí que hi ha una part de museu, pot haver una part d'exposicions, més de congressos. També es manté la vida pastoral a dins del museu, que no és incompatible amb que sigui públic i estigui obert a la ciutadania. I també nosaltres contemplàvem poder explorar el turisme sostenible i rural, perquè sí que hi ha una part, la part de l'hospedatge antic, que segueix estant qualificat com a zona d'hotel, no? I allà podríem pensar algun tipus de projecte, sempre respectant molt l'entorn i no gentrificant la zona. Per tant, nosaltres teníem un projecte sòlid i treballat que el volíem fer. De moment, jo crec que el que ha fet el govern actual és una ocurrència de mi han tingut l'oportunitat o d'expropiar a Sant Joan de Murtra, i el primer que els ha vingut al cap és doncs farem un museu a Cristòfol Colom i a l'Hispanitat i tal. Jo espero doncs que aquest govern normalment fa molts anuncis i després treballa les coses o intenta treballar les coses o algun dia treballar les coses, per tant que quan es treballi les coses doncs que continuem amb Esquerra Republicana perquè nosaltres volem treballar per aquesta ciutat.
1: Àlex, si li sembla, parlem també de l'arrencada del curs polític, que no deu ser el mateix que el de l'alcalde perquè torna a estar sent investigat, en aquest cas per la Fiscalia de Delictes d'Odi, per titllar d'escòria humana un detingut i dir que el tornaria nedant al Marroc. Recordem-ho, a les xarxes socials, Albiol va compartir una fotografia de l'arrestat, també sobre el comentari de l'alcalde. Irídia, Associació en Defensa dels Drets Humans, considera que Albiol defensava l'ús d'una via de retorn que el conduiria a una mort assegurada i contraria a la llei i els drets humans. De fet, el govern local ha ratificat les seves paraules d'Albiol i, a més, ha dit literalment que s'ha de ser un canalla per robar una dona de 80 anys.
0: Jo insisteixo, no vull parlar de l'Albiol, jo vull parlar de Badalona, perquè no vull ser l'alternativa d'en Xavier García Albiol, sinó que vull ser l'alternativa que Badalona mereix i necessita i que per fi obrim una nova etapa. I dit això, doncs, en relació a això, no sé, un jutge determinarà. Jo crec que l'alcalde diu moltes animalades, ens té acostumat, és com el nostre Donald Trump, i la justícia determinarà si el que ha fet és legal o no. Jo crec que no és ètic i que està molt mal fet, i no m'agrada, però no sóc jo jutge per després dir, i a més ja sabem que la justícia en aquest país doncs sempre que pot ajuda el Partit Popular.
1: I una altra qüestió d'actualitat és la C31. De fet, Esquerra Republicana reclama que Badalona lideri la transformació de la C31. Des del seu partit consideren que la transformació de l'autopista només avançarà si l'Ajuntament assumeix el lideratge del projecte, construeix una posició de ciutat i l'acompanya d'una gran mobilització social. També reclamen al govern de Salvador Illa que reactivi la comissió de treball creada durant el govern de Pere Aragonès per estudiar el futur d'aquesta infraestructura, i lamenten que enguany la Generalitat no hagi autoritzat el tall reivindicatiu de la C31 durant la Setmana Europea de la Mobilitat. Recordem que en aquest programa també van tenir representants de la plataforma Transformem l'Autopista, que durant la manifestació que van fer coincidint amb el ple també van patir una denúncia.
0: Sí, van patir una denúncia d'ocupació de via pública, perquè ara doncs, a l'alcalde no li agrada que la gent es manifesti al carrer. Jo constato una cosa, diverses coses. La C31 divideix la ciutat de Badalona. La C31 fa augmentar la contaminació, sobretot en els habitatges que viuen a prop de la ciutat de Badalona. La C31 és un deute històric que té l'Estat amb Badalona, perquè es va construir durant el franquisme, perquè la burgesia barcelonina pogués anar a les seves cases a segones residències del Maresme. La C31 a dia d'avui és una infraestructura vital pel nostre territori, perquè hi ha molts desplaçaments de gent que ha d'anar a treballar a Barcelona. Dit tot això, també constatem que la C31 s'ha de transformar. La proposta d'Esquerra Republicana és soterrar-la, però sabem que això és car i que s'ha de parlar de com es fa. Per això Esquerra Republicana, quan estàvem al govern de la Generalitat, per primer cop, perquè aquí tothom parla de soterrar la C31 i excepte en Ferran Falcó, que va fer un primer estudi de costos i de solucions, ningú més ha fet res. Esquerra Republicana, en el govern aragonès, vam crear aquesta comissió al Parlament, formada per la Generalitat de Catalunya, per l'àrea metropolitana, per l'Ajuntament de Badalona i per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, perquè no per perdre el temps, sinó per discutir quins escenaris tenim, des de pacificar-la com si fos un carrer, soterrar-la parcialment, dibuixar tots aquests escenaris políticament i tècnicament i mirar quan ens costa i un cop ens costa veure d'on traiem els diners. Per exemple, hi havia costos des de 800 milions d'euros fins a 3.000 milions d'euros. Aquesta feina s'estava començant a fer, s'havia de reunir dos cops l'any amb entitats veïnals, etc. Quan es va canviar el govern de la Generalitat, doncs el nou govern no ha convocat més aquesta comissió. I jo crec que és importantíssima, si ens creiem, que la C31 s'ha de transformar. Per Esquerra Republicana és una prioritat, però també sabem que no es transformarà només des de les institucions, que la C31 es transformarà si hi ha grans mobilitzacions ciutadanes a la nostra ciutat, i per això quan Esquerra Republicana també governava amb la Conselleria d'Interior, donàvem permisos per tallar la C31. Ho vam fer l'any 2021, l'any 2022, l'any 2023. Des de que hi ha el govern Illa, la C31 no es talla perquè no es donen els permisos. Per tant, aquí també es veu el compromís d'uns i altres. I el que també reivindico, i jo almenys si fos alcalde és el que faria, liderar com a ajuntament aquestes mobilitzacions, on ha de la mà amb la societat civil mobilitzant a tots els veïns i les veïnes, perquè o hi ha grans manifestacions que facin veure a tot el país que la C31 és un problema i que Badalona no la volem, o no la transformarem. I jo estic fart de veure com altres municipis transformen les seves grans infraestructures i Badalona no. I estic tip de veure doncs, que sembla que Badalona no ens mereixem el que altres tenen. I jo, com que jo penso que Badalona ens ho mereixem tot i ho necessitem tot, nosaltres seguirem lluitant per transformar la C31.
1: Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana a Badalona, gràcies per passar avui pel Badalona Matí.
0: A vosaltres, ha sigut un plaer un altre cop estar aquí.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: Festa grossa a Badalona després que ahir la sisa joventut es proclamés vencedora de la Supercopa CB. Una victòria històrica de la penya que feia 18 anys que no jugava un títol estatal. Una de les persones que va gaudir en directe in situ el recital dels homes verdinegres és el president del club, Juan Morales, que de seguida el tindrem aquí. Però de moment saludem aquí a l'estudi de Radio Ciutat en Xavi Ballesteros. Xavi, què tal, com estàs?
3: Molt bé, estic molt bé. Vaig allargar la festa,
1: sí?
3: Ho he de reconèixer. No? Perquè va acabar la retransmissió, tot el programa especial de 6 hores que vam fer, i va acabar sobre 11:45, i després els jugadors van allargar una miqueta més, primer a la Rambla i després van anar a un bar que no podem dir el nom, que és l'Estrop, no? I allà es van trobar amb alguns aficionats.
1: Xavi, més de 20 anys portes seguint a la penya, podem dir. Ahir vas viure un d'aquelles nits, no?, que un periodista guarda per sempre. Crec que et vas emocionar, no?, pell de gallina. Quan va acabar el partit i veus que la penya és campiona, què et va passar pel cap?
3: Bueno, jo em vaig emocionar per dues coses. Una, perquè te'n dones compte que, tot i ser un club històric al Joventut, costa molt guanyar. Ho dius tu, no? La dada, 18 anys feia que no guanyava res al Joventut. Per tant, si fa 18 anys vol dir que han passat moltes coses, moltes no han estat positives, perquè la penya ha viscut també un moment de transició complicada, però són 18 anys, i després el que sí que crec que s'ha de posar en context, que és un títol a casa, amb 12.000 espectadors, amb dos mags que es diuen la Provítola de Ricky, i contra el Barça.
1: O sigui, ho té tot, eh?
3: Ho subratllo. I contra el Barça, no? Contra el Barça, renovat, amb 11 jugadors nous i tot. Contra el Barça, no? La Provítola aquest estiu no el va voler el Barça, no el va voler renovar, i la Provítola ahir es va prendre la revenja, clarament, no? 9 triples, és rècord, en una final, en una Supercopa, i per tant va tenir tots els ingredients, no?
1: Xavi, més enllà del resultat que va fer, també la penya, no? Un MVP com és la Provítola, espectacular, perquè no estem parlant d'una victòria ajustada, estem parlant de 101-87 i un equip que va controlar el partit durant els 40 minuts.
3: Sí, va dominar tot el partit, i això jo crec que va ser la clau, no? La sortida de la penya amb Ricky Rubio va ser, va marcar el partit. I després crec que hi ha una cosa molt important, que és que no hi havia Ante Tomic, que és el capità, i per tant vol dir que hi havia jugadors que havien de fer un pas més, no? És el cas sobretot de Sulejmanovic, aquest jugador que acaba d'arribar, i que va ser capaç de substituir a Tomic a un molt bon nivell. També estic molt content per un jugador com Isaac Nogués, que és de Badalona, que aquesta setmana en parlàvem, es va formar el planter de la penya, va fer totes les categories, se'n va anar als Estats Units, després va tornar a València i ha tornat a casa, no? I per ell també el fet de poder guanyar un títol a Badalona sent badaloní també és especial.
1: De fet, Xavi, tenim el telèfon en Jordi Villacampa. Bon dia, Jordi.
4: Què tal? Bon dia.
1: Què tal? Com va aquesta celebració, aquesta ressaca post-Supercopa?
4: Molt bé, molt content de tot el que va passar ahir. Va ser una nit màgica, que pogués ser l'escenari que va ser, que era l'Olímpic ple, com deia, ara escoltava el Xavi, i contra el Barça, i a més amb el Nico en plan estel·lar, doncs van donar les seves circumstàncies que van fer d'aquest partit, doncs, bueno, i també el temps que feia que no guanyàvem un títol, no? També tot això ho poses una coctelera i va sortir, doncs, moltes emocions, molta alegria, i a més vam veure un gran partit de bàsquet.
3: No es guanyaven títols des de l'època que Jordi Villacampa era president. Jordi, la importància de ser capaços d'aprofitar jugadors com Ricky i l'APRO, no? Jo crec que la penya té molta sort d'estar al costat de Barcelona, de ser un club amb ADN, vull dir, un club de bàsquet, i això permet que puguin venir jugadors com l'APRO o Ricky, que en condicions normals ara mateix no podrien venir, però en un món del bàsquet on està canviant cada vegada més, que tot és més físic, sembla que la penya tendeix a un joc més de talent, no?
4: Sí, em barreja moltes coses, però totes conflueixen. Tens raó amb el que em dius. Nosaltres no ens podem permetre a nivell pressupostari, a nivell de fitxa, fitxar jugadors estrelles. Hem de moltes vegades de tirar talent i apostar per talent i pensar que aquests jugadors que fitxem, bueno, que apostem per ells pel primer equip, doncs a la llarga, no present, a la llarga et poden donar, i quan arriba a la llarga, doncs molts, clar, perquè tenen projectes més importants, marxen. Llavors, la història de la penya és la que és, el pes que té és el que és, i el retorn d'aquests jugadors, doncs a vegades encaixa molt bé, com és el tema del Ricky per un cantó, l'Antetomic per un altre, l'Apro per un altre. Són jugadors experimentats que ja venen una mica de tornada, però amb molta il·lusió i molt de talent. I això ja conflueix una mica en dir que aquest talent, doncs, contrarresta a vegades el to físic per mi excessivament físic que busquen els clubs per poder afrontar temporades tan llargues a 70 i pico partits o de 80 partits.
3: Àlex, el Jordi Villacampa va ser el màxim anotador de l'última Supercopa que va guanyar la penya. L'última Supercopa la va guanyar fa 40 anys. Mira que jove el Jordi Villacampa, però va ser el millor. Jordi, aquella Supercopa de fa 40 anys no tenia res a veure amb el que és ara, no?
4: A nivell mediàtic, no, perquè era un torneig de pretemporada, bueno, pretemporada com és ara, les dates són les mateixes, crec que vam jugar pues, a l'octubre, potser, i en vam guanyar dos de seguides, els dos contra el Real Madrid, però per nosaltres, pel club, eren molt importants aquests títols, perquè nosaltres en aquella època començàvem a despuntar com un equip jove que ja fèiem afrontes i que ja competíem contra equips molt grans, que jugàvem Copes d'Europa, perquè abans de Copa Europa només es jugava l'equip campió de Lliga, una competició molt, molt elitista, molt selecta, i nosaltres ja començàvem a guanyar, o sigui, que com a club aquestes dues copes que vam guanyar van ser molt importants per nosaltres. Ara, em dius l'escenari diferent, sí, vam guanyar, penso que una a la Corunya, i mirat, i l'altra ja no me'n recordava, penso que a Valladolid, penso, si no m'equivoco, però vamos, que queden com a... El títol val igual, el que passa que l'escenari, clar, doncs ahir 12.000 persones a Badalona amb la gent entregada, puf, clar, doncs és un escenari totalment diferent.
1: Deixem que incorpori a la conversa el president del Club Joventut de Badalona, Juanan Morales. Bon dia, Juanan.
5: Hola, bon dia.
1: 40 anys, ara ho comentàvem, de l'última Supercopa, ja tocava, oi?
5: Home, sí, hauria estat maco que hagués tocat abans, però bueno, aquesta és la que tenim ara i gaudim-la. Estava pensant quan parlava en Jordi, no es deia la competició Copa Príncipe d'Astúries?
4: No, aquesta és una altra.
5: Aquesta és...
4: Que també vam guanyar. Sí.
5: Correcte.
3: Sí, sí, són dos diferents.
4: Es va fer poques edicions, crec, de la Príncipe d'Astúries, però també la vam guanyar i penso que va ser a Vigo, si no m'equivoco.
5: Sí, potser sí.
3: Juan, en tot cas, per la penya això és un impuls, perquè ja amb l'arribada de Ricky es van sumar 1.000 abonats més, i home, millor campanya d'abonats que pot ser guanyar un títol a casa amb 12.000 persones, amb l'Apro, amb Ricky, jo no sé si es pot demanar més per animar-te a fer-te soci.
5: Bueno, jo crec que... Sí, jo crec que amb tothom que vam parlar ahir, jo crec que tenim un equip i subscric que totalment el que deia Jordi ara fa un moment que l'he escoltat, de que potser no amb el físic és el que ara busquen els equips, no? Sinó potser buscant més talent, tenim un equip que mereix pagar la pena pagar una entrada, un abonament per veure'l jugar, perquè crec que és molt maco veure'l jugar.
1: De fet, vam veure que l'equip està ben cohesionat, durant els 40 minuts, control del rebot, poques pèrdues, control del ritme, també corrent quan tocava i jugant en estàtic quan tocava, també. Una qüestió tàctica o també mental, podríem dir, no? Que creieu que és això el que li va faltar al Barça?
5: Bueno, jo el que va faltar al Barça, crec que el que s'ha d'ocupar és el Barça, no? Jo crec que aquí a casa bastant tenim amb el nostre. Jo crec que hi ha diversos factors. Primer, coneixement del joc. Tenim jugadors que coneixen el joc molt bé i que són capaços d'analitzar, no?, cada situació, quan toca córrer i quan toca parar. I també, evidentment, hi ha un treball tàctic per part dels entrenadors i jo crec que l'ambició de guanyar aquest títol no em va sorprendre, em va agradar molt que després del primer partit la sensació era d'alegria però no era d'eufòria, no? Molt bé, ja demà tenim la final, no? Que serà la que volem guanyar, no? Jo crec que això es va veure ahir al partit.
3: Juan, i a més tenim molts records, moltes imatges, perquè fa 18 anys... El títol, podríem dir, que es va viure... Hi havia fotos analògiques, llavors, eh? Ara ja són en mòbil, són en vídeo, i per sort podem viure i reviure tot el que vam viure ahir a l'Olímpic, que va ser molt, i sobretot aquesta comunió amb l'afició.
5: Sí, no vam tindre que programar el vídeo beta VHS, no?, per gravar-lo, per veure-lo després per la tele. Sí, jo crec que n'hi ha dos imatges que simbolitzen molt bé el que va ser el partit d'ahir i el que esperem que sigui la temporada. Un és quan els canvien l'abraç de Nico i Ricky, no?, jo crec que aquesta imatge parla de tot, no? El fet de que ante, tot i que no hi ha estat, Ricky volgués que aixequés el títol amb ell, jo crec que tot això parla de com està l'equip de cohesionat. I l'altra imatge que jo crec que queda pel record és el de l'equip gaudint-lo a les graderies amb l'afició, amb la copa, sense cap problema, però amb màxima alegria, no? Jo crec que aquestes dues imatges, probablement, tu que parlaves d'ara, que tot és digital i tots tenim moltes imatges, són les dues que a mi més m'han agradat d'aquesta celebració.
3: Jordi, Juan, sobretot la importància d'un recolzament des de l'Ajuntament de Badalona per apostar per aquest tipus d'esdeveniment a casa, perquè no és el mateix guanyar aquest títol a on sigui, que té importància, però hi haurien hagut doncs 1.000 aficionats com a molt, a que n'hi hagin 12.000, no?
4: Sí, ahir en parlava, vaig coincidir amb... Bueno, vam coincidir amb el Juan també, i amb l'alcalde, i jo crec que està molt bé apostar per aquests esdeveniments. No només pot ser la punta de la piràmide, crec que Badalona és molt més important a nivell de col·legis, a nivell d'instal·lacions hauríem de tindre millor nivell, places públiques per jugar a bàsquet. És molt important que segueixi apostant per aquests esdeveniments, com deia. Li vaig dir, no es va sortir bé el tema de la BCR, perquè no ens va sortir bé, però sí que ha sortit bé aquest, molt bé, tremendament bé, jo crec que queda supercompensat. Però hem de seguir treballant més com a ciutat, i si volem ser bressol del bàsquet no només hem de tindre aquest aparador, sinó tot el que penja d'aquest aparador cap a baix, que no es veu tant, el foment del bàsquet dintre les escoles, ajudar els clubs grans, evidentment, que són els referents, tot això és una feinada, però que hem de seguir fent.
1: En els darrers anys...
5: Estic molt d'acord amb Jordi, perquè el bàsquet a Badalona és el que és, per suposat, per la penya, però per tots els altres clubs i col·legis que treballen, i el bo és que no és incompatible, no? Jo crec que està molt bé que la penya sigui aquesta locomotora, no?, que tiri de tots els vagons, que són tota la gent que l'agrada i que practica el bàsquet a Badalona. Jo crec que això és un tret diferencial de la ciutat que no solament no hem de prendre, sinó que hem de potenciar.
1: A més, recordem-ho, que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ho ha dit aquí als micròfons del Badalona Matí. Avui recepció a l'Ajuntament a les 7 de la tarda. Després els jugadors, l'MVP, també el capità, sortiran al balcó. L'alcalde ha dit com als anys 90 o 2000, vol que sigui aquest esdeveniment. Juanan, com estan els jugadors? Ha estat una nit llarga de celebració?
5: Bueno, això jo no ho sé.
3: Jo sí.
5: No ho sé. No
1: el Xavi ho sap.
5: I jo crec que s'ho van passar molt bé, que ho van gaudir. Estic segur que ara mateix no estan escoltant aquest programa, diguem-ne, no? Que estan descansant.
3: No, només diré una cosa. La Provítola a la nit no va ser l'MVP. N'hi van haver bastants, però ell no. O sigui que bueno, està repartit, això.
5: Això és un tema generacional, també.
1: I Xavi, això que dèiem, que tu que portes 20 anys fent seguiment de la penya, no?, que també tu has aportat el granet de sorra, aquest triomf també és una mica teu.
3: Bueno, més que meu, és molt difícil que una empresa com Badalona Comunicació, en aquest cas Ràdio Ciutat de Badalona, hagi apostat durant tants anys per estar allà on sigui la penya, no? I això té molt de mèrit, l'hem de posar molt en valor, perquè en un moment, en el 2026, on cada vegada les coses es poden fer amb teletreball, amb remot, a distància, el fet de ser allà Jo crec que això ens fa diferents, no? Fa diferent a Radio Ciutat de Badalona, que és el punt diferencial, no? I això ho vam poder veure ahir en el programa, no? Va passar tothom, no només les llegendes del joventut, com va ser el Jordi Villacampa, Rafa, el Pepe Margall, va passar tots els jugadors, i això també ens fa estar molt orgullosos de que també des del club es reconegui, no, això? Perquè la gent ja ens ho reconeix en quant a afició, però també el club se suma, no? I per tant crec que som un bon equip, no? Bona comunicació, la penya.
1: Doncs, sens dubte, un gran triomf de la penya, històric, nit màgica per recordar, i continuarà la celebració, com diem, avui a partir de les 7 de la tarda. Agraïm al Xavi Ballesteros, al Jordi Villacampa i al Juanan Morales a la seva presència avui al Badalona Matí, i res, a continuar amb la festa, eh?
3: Seguirem informant.
4: Molt bé, felicitats, Juanan. Vinga, ens veiem.
5: Felicitats per tu també, Jordi. Moltes gràcies.
4: Vale, abraçada.
1: Gràcies, bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: Estrenem nova secció i aquesta música ja indica del que anirà, eh? De misteris, i ho farem un cop al mes amb la Marta Envit, que és comunicadora i escriptora. Bon dia, Marta, què tal?
6: Bon dia, Àlex, un plaer.
1: Molt bé, encantat de retrobar-nos, eh? Aquí a Ràdio Ciutat de Badalona, perquè avui, a veure, fantasmes als hospitals, Marta.
6: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
1: Això, els hospitals, sobretot els abandonats, fan por, eh?
6: Sí, sí, comencem fort, eh? Comencem fort aquesta secció de misteri.
1: Vinga, comencem per l'Esperit Sant.
6: Sí.
1: La finalitat del sanatori, no?, antituberculós de l'Esperit Sant, era acollir, no?, sí, a totes aquelles persones malaltes de tuberculosi i que en cap altre hospital eren atesos.
6: Exactament. Hi havia una por generalitzada a la societat amb aquesta malaltia, perquè era una malaltia infecciosa que no tenia cura. Llavors, la gent literalment deixava el seu familiar allà i mai més a vegades tornava a veure'ls.
1: I tot va començar el 23 d'abril de 1917, oi?
6: Sí.
1: Quan el rector de la parròquia de Santa Adrià del Besòs, Josep Pont, junt amb el doctor Jordi Anguera, van crear el sanatori antituberculós de l'Esperit Sant, en l'anomenada masia Torre Roja, situada a Santa Coloma.
6: Sí, a més, imagina't que era una masia que al voltant no hi havia res, a sobre d'una muntanya, perquè deien que l'aire pur anava bé per les males de tuberculosi. Llavors, tothom que tenia que passar cap allà, és a dir, la gent de Badalona, de Sant Adrià, de Santa Coloma, anava una miqueta ràpid cada vegada que passava pel sanatori. Era una cosa que tenia moltíssima por, no només a l'enfermetat, sinó que ja sentien coses estranyes que ja passaven.
1: Corria la veu que un malalt tuberculós s'havia escapat del sanatori i la por s'escampava.
6: Sí, moltíssim. A més, si a les notícies, als mitjans de comunicació, sorgia una notícia que algú havia aparegut mort en estranyes circumstàncies, es pensava que havia sigut un tuberculós que havia escapat del sanatori per assassinar i beure la sang de la persona sana, que estava bé, perquè pensaven que d'aquesta manera es curava la tuberculosi. És a dir, algú que estava molt generalitzat i es pensava que era així, però evidentment no era.
1: Mm-hmm. La cultura popular, de fet, d'aquells temps rebutjaven tot allò que tingués a veure amb la tuberculosi, tot el que fa referència a ella. Des de gairebé el seu inici, les notícies parlaven de que es produeixin aquests fenòmens estranys, no? Aparicions fantasmals, passes inexplicables, sorolls de procedència desconeguda.
6: Sí, sí, és un caldo de cultiu generalitzat, i són molts els testimonis, sobretot la gent que treballa dintre dels hospitals, el personal sanitari, el personal de cuina, el personal de neteja, són els principals testimonis que asseveren que dintre de les seves parets passen coses estranyes.
1: Es parla que s'ha pogut veure el pare fundador de l'Esperit.
6: Sí, sí, en Josep Pons, que hem parlat abans a l'inici, doncs és una de les aparicions fantasmals que més sovint veuen dintre de l'hospital.
1: Hi ha un testimoni d'un pacient que es trobava descansant al seu llit quan a la matinada va observar com un senyor que anava vestit de mossèn entrava a l'habitació i es ficava dins del lavabo.
6: Sí, sí, amb una por horrible, i a més assegurava que estava completament despert, que no estava somiant. Va tocar el timbre, l'enfermera es va apropar i escolta, que va dir: hi ha un senyor dintre del lavabo, sisplau, que tinc por. Quan van obrir la porta del lavabo, Àlex, allà no hi havia ningú.
1: No hi havia ningú.
6: No hi havia ningú. Però no pensis que es van, no es van alterar perquè era algo habitual. És alguna cosa habitual que saben que hi ha passant coses.
1: Mm. L'últim dia que van tancar el sanatori vell es tanca la porta, no? Algú va veure per últim cop passar un ombra per dins, també.
6: Sí, perquè el 2007 el sanatori doncs es queda ja una miqueta, diguéssim, vell i es construeix a 150 metres el nou hospital. Però aquí què ocorreix? Doncs que d'una manera simbòlica volen tancar el vell hospital. I l'última persona que va fer així amb la porta va veure una ombra que va passar. Llavors va dir, segur que no queda ningú a dintre.
1: Ai, ai. Déu-n'hi-do. I si anem a l'Hospital Municipal de Badalona, Marta també amaga un secret.
6: Sí, sí, no podem fugir de que al nostre hospital també hi ha molts testimonis que reporten que poden veure, sobretot, a una dona de blanc. I aquesta sí que fa por, perquè el pare fundador de l'Esperit Sant, creguis o no, doncs ho veuen com una figura física, però la de l'hospital no. La de l'hospital és una miqueta una dona amb un camisó, diguéssim, alguna cosa blanca fins als peus, que obre la porta, que es fica als peus del llit del malalt i es queda mirant directament, eh?
1: Ui. Els treballadors l'han vist, no? Parlen d'aquesta figura, aquesta dama blanca que surt d'un dels armaris de l'habitació.
6: També, també, i he pogut entrevistar molts treballadors i parlen que la segona i la quarta planta és on més veuen aquesta dona, i inclús infermeres, metges i els malalts, sí. El que passa que aquesta no diu ni mu. No diu ni mu, però el seu aspecte fa molta por. I és el dia següent poder, quan el malalt diu, escolta, quina infermera ha estat aquesta nit als peus del meu llit? Llavors diuen, no, és que no ha entrat cap infermera.
1: No ha entrat cap infermera.
6: I una dona em va explicar que un dia doncs, va tindre un atac al cor, estava en observació, va veure com una senyora va obrir la seva porta, es va quedar a la porta durant uns minuts mirant-la directament i ella va pensar que era l'amor.
1: La dama de blanc que ve a recollir potser alguna ànima, no?, que ja està a punt de...
6: d'anar-se d'aquest món.
1: De partir cap a l'altre món.
6: Sí.
1: Això també, un altre hospital, no recordo quin era, és que veien gats, no?, que els gats es posaven als pacients, sí, a sobre el llit, i al poc de poca estona aquell pacient moria, també.
6: També tenen com una sensibilitat especial.
1: Sí, això sí, els
6: gats
1: tenen un sisè sentit per tot, eh?
6: Sí.
1: I si et sembla, Marta, hem passat, deixem l'Hospital Municipal de Badalona i anem a la Clínica del Carme, perquè es diu que quan es trobava la Clínica del Carme al centre de la ciutat, que és l'actual Centre Cultural del Carme,
6: sí,
1: perquè ens ubiquem, va ingressar un noi que anava acompanyat de la seva mare ja que es trobava malament. Aquí comença tot, no? Què va passar?
6: Sí, perquè sabem que la nostra Clínica del Carme és molt mítica i hi ha molta gent de Badalona que s'està escoltant que segur que ha nascut allà, però als hospitals neix gent, però també mor gent. Llavors, aquest noi va ingressar perquè no es trobava bé, van començar-li a fer unes proves i la sorpresa va vindre doncs, que tenia una malaltia molt complicada, com un tumor al cervell. Llavors, la cosa va ser que doncs, van rebre la visita a mitjanit, clar, això ja és estrany, d'una senyora infermera, però vestia diferent, no amb el pijama que estem acostumats, sinó amb una còfia, un vestidet, i els va apropar i els va dir que tot aniria bé, que no es preocupessin. Llavors, doncs moltes gràcies. Van fer proves, van fer tractament, i aquest noi es va recuperar miraculosament, perquè la cosa no pintava gaire bé. Es va curar, i el primer que volien fer era que quan sortissin, doncs donar-li les gràcies a aquesta infermera, que els hi va donar ànims i que estava tan convençuda de que això sortiria bé. Doncs quan van a preguntar a les companyes, els hi van dir, escolta, volem donar les gràcies a aquesta senyora tal, que anava així vestida. Clar, tothom es va quedar parat, perquè no només no coneixien pas a cap infermera, sinó ni a la manera de vestir, i no havia ningú allà amb aquesta descripció.
1: Marta Envit, comunicadora i escriptora, moltes gràcies, i ens retrobem d'aquí un mes.
6: Gràcies a tu.
1: Que vagi molt
6: vale,
1: bé.
6: Igualment.
2: El millor del Badalona Matí.
7: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments.

0: Són les 4.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent, uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i també d'una de polivalent adreçada als estudiants de la ciutat amb una capacitat d'una 90 de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre, i és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput i connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta a les 24 hores del dia. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
3: És una sala d'estudi que, com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara, obrirà, tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris. Per norma general estarà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores, i que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
2: El Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord veu amb bons ulls el nou pla Actualitza Clima anunciat per la Generalitat per tal de millorar la climatització d'escoles públiques i residències. Amb tot, però, els professionals reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. També posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals. Més de 2.500 centres educatius públics, a Badalona l'Eugeni d'Ors com a centre prioritari, i 51 residències públiques per gent gran, a Badalona, Parc Sarantill i Sant Roc, s'hauran de climatitzar d'aquí al 2031, segons el Pla Clima. El sector de la climatització, la EMIFESA, considera que cal analitzar les característiques de cada edifici abans de decidir quins sistemes s'hi han d'instal·lar. En aquest sentit, defensen que no seria adequat aplicar la mateixa solució a totes les escoles. Consideren que actuacions com la instal·lació de ventiladors poden ser una mesura provisional, però no garanteixen el confort tèrmic quan les temperatures són molt elevades. Ens ho explica Ricard Nogués, director general d'EMIFESA.
4: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja, perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat de més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs, i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
2: Entre les solucions que plantegen hi ha l'aerotèrmia, els sistemes de climatització de cabal variable i la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Segons els professionals del gremi, l'aerotèrmia permet aprofitar l'energia de manera més eficient i també pot subministrar aigua calenta per les dutxes dels centres. Pel que fa a la fotovoltaica, defensen que pot reduir la despesa elèctrica perquè l'horari de funcionament de les escoles coincideix, en bona part, amb les hores de més producció solar.
4: Doncs podria, bueno, en aquest cas donaria menys despesa elèctrica perquè te l'estalvies a través de la fotovoltaica, perquè, bueno, és l'hora solar i per tant l'hora d'acció i per tant l'hora que la fotovoltaica reduiria el consum energètic, no? Vull dir-te, el que sí s'ha de plantejar.
2: Precisament l'escola Baldomer Solà, ubicada a Sant Roc, denuncia que no ha rebut cap informació sobre el nou pla de climatització aprovat per la Generalitat. Segons ha explicat el Badalona 360 Josep Vilaró, director de l'escola, durant aquest estiu han arribat a més de 30 graus a les aules.
5: Nosaltres no hem rebut cap notícia oficialment al centre. Sí que ens han alegrat molt per l'Institut de Genidors. De fet, nosaltres som veïns, perquè és un institut, sí, que està molt a prop de la nostra zona, i ens en alegrem, però sincerament és una mesura que va una mica tard, perquè ja fa uns quants anys que estem patint aquesta calor, i crec que és important que aquestes mesures es facin amb més temps, perquè ara mateix estem patint molt a les aules.
2: El mateix director ha explicat que amb una bona climatització de les aules es podria replantejar el calendari escolar, que va directament lligat a la climatologia.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: La cobertura de vacunació infantil a Espanya ha començat a recular en diverses vacunes, entre elles les que protegeixen contra la tosferina, l'hepatitis B o la poliomielitis. Són dades d'un estudi de la Universitat Sagrat Cor de Roma, on s'analitza l'evolució de 7 vacunes infantils que s'administren durant el primer any de vida. Els experts alerten d'un canvi de tendència i nosaltres volem saber per què està passant i fins a quin punt una baixada de les cobertures pot fer que reapareguin malalties que teníem sota control. Per avui a això ens acompanya als estudis de Ràdio Ciutat en doctor Carlos Rodrigo, que és pediatra i vacunòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Doctor Rodrigo, què ens estan dient exactament aquestes dades sobre la vacunació infantil a Espanya? Quan parlem d'una reculada, de quina magnitud estem parlant?
4: Mínima, absolutament mínima, perquè és un estudi de molts anys i l'últim any de l'estudi, que és el 2024, no, es compara amb anys previs. I d'aquestes vacunes que han empitjorat, estem al 94% de cobertura, la qual cosa segueix sent, comparativament amb la resta de països, de la majoria dels països europeus, és molt bona, és una tasa molt bona. El que passa és que sí que convé que sempre s'estigui per sobre del 95%. Mm-hmm. El límit de seguretat, no, d'eficàcia vacunal, està en el 95%. Doncs el 94% no és una situació d'alt risc, però s'ha de tenir en compte. I sobretot el que significa, no? El que significa que és una tendència al món, no? I ara és perillosíssima amb les bogeries de Donald Trump, no? Que ha tret moltes vacunes i està posant molts pals a la roda de la vacunació als Estats Units, que ha estat sempre el nostre líder. O sigui, les vacunes infantils, el país on millor es portava, no? Perquè tenien entitats, el Center for Disease Control and Prevention i això, i era la llum que seguíem tots. Ara està clar que no, que és la no llum. I això, a poc a poc, anirà sent un costum. Per sort, d'aquestes vacunes que han empitjorat, que sí, però és molt poc, però altres que són importantíssimes, estem dels millors llocs del món, que és el 95%, que és la de del sarampió. Uh-huh. Aquesta sí que és... El sarampió és molt perillós perquè és una malaltia que s'està estenent en tot el món, perquè ha disminuït molt en molts llocs la vacunació i, en comptes, a Espanya, a Catalunya, estem molt bé.
3: Per tant, doctor, aquí a Espanya i a Catalunya no tenim motius per preocupar-nos.
4: No, tenim motius, però ja ho sabem de fa temps, d'anar amb cura, d'estar molt atents, de que no es perdi la bona imatge que té les vacunes. Hi ha alguns països que han millorat, no? Itàlia, França, perquè s'han fet obligatòries de tan mal que estaven. A Itàlia, en aquest moment, hi ha 11 vacunes que són obligatòries. La fortalesa d'Espanya o de Portugal, que és Portugal i Luxemburg, són els dos exemples, sempre estàvem Portugal, Luxemburg i Espanya. Espanya ha perdut una miqueta, però nosaltres la gràcia és que no obliguem a les vacunes, convencem. I aquesta és la clau, no? Ser capaços de convèncer, i en aquest sentit els pediatres, les infermeres pediàtriques, infermeres comunitàries, salut pública, hem d'anar tots en el mateix sentit, explicant bé, i contraposant-nos a aquesta reticència, aquests dubtes que es creuen a les xarxes socials, no? Tots sabem el perill que tenen les xarxes socials.
3: I és més efectiu obligar o convèncer?
4: No, convèncer.
3: Convèncer sempre, eh?
4: Quan tens un producte molt bo, jo he estat molt... He participat en molts debats sobre això, i he participat en tomes de preses de decisió, no?, del Col·legi de Metges i tal, i la meva hipòtesi, que de moment és la que mantenim, és quan tens un producte tan i tan bo, si no fossin capaços de convèncer, tindríem un problema nosaltres. És que és una meravella les vacunacions que tenim. Són meravelloses. És un dels productes, bueno, sense dubte, els productes farmacèutics amb més relació benefici-risc de tots. Estem donant moltíssims medicaments, moltíssims de tot tipus, i aquesta és boníssima. Doncs hem de saber explicar-ho. I això ho hem fet molt bé.
3: 97% de cobertura a les vacunes de xarampió, ara comentàvem, 94% aquestes que ara comentàvem, que tot i que han disminuït una mica, parlàvem d'aquestes 7 vacunes analitzades, amb tendència a la baixa, 5 d'elles, diftèria, tètanus, tosferina, hepatitis B i poliomielitis.
4: Van juntes,
3: Van juntes totes.
4: Sí, clar, això es parla de 5, però és una única.
3: Ah, d'acord.
4: No? De fet, ja en falta una altra, perquè són 6 les que es posen. No? Són vacunes hexavalents, si disminueix una, disminueixen totes.
3: I per què aquesta, creu que...
4: No, bueno, va fer mal la Covid, per dues raons. Una, va disminuir les cobertures vacunals i després ha costat agafar una altra vegada el ritme perquè no havia, bueno, perquè la gent no sortia, la gent tenia por, van disminuir, no?, les nostres capacitats, encara de que a Catalunya en concret es va protegir molt que la gent pogués anar a vacunar-se, però bueno, si no estaven funcionant perquè s'havia de prioritzar atenció a pacients amb la Covid, doncs què faríem, no? I per altra part, com es va parlar molt a la xarxa, sobretot, i alguns indocumentats, en realitat, indocumentats científicament en contra de les vacunes, no? Aprofitant que si la vacuna d'RNA, messager i tal, doncs, bueno, es va perdre una mica. I aquestes són totes vacunes que es posen el primer any de vida, no? Totes aquestes. Bé, doncs sí que hi ha gent, s'ha posat una mica de moda, que això sí que ho hem de vigilar, gent que decideix, que diu que jo decideixo quan. No, no, jo no vaig en contra de les vacunes, em diuen, no? Però és massa petit els 2 mesos. Ho posarem més tard, no? Llavors, aquestes vacunes, moltes, s'acaben posant, però no quan tocava, que és quan s'ha mirat el primer any de vida. I això no és val a dir, no és una tonteria. Les vacunes es posen en el moment que la relació beneficis, potencials, riscos, és mínima. No? I una vacuna que s'ha de posar començant als 2 mesos, als 4, tal, doncs és el millor moment. Retrasar-les, alguna, posar-la a partir de l'any, bé, està bé, menys és millor que res, però has perdut oportunitats de protegir el nadó els primers mesos.
3: I quines serien aquestes causes, doctor, principals que expliquen que alguns infants no rebin alguna d'aquestes dosis corresponents quan toca i completin la pauta? Els veuen molts petits, els pares, o per això prefereixen esperar?
4: La moda, una moda molt... per sort, és molt poca gent, molt poca, perquè en un 6%, no? en el 94 al 100%, sempre hi ha alguns casos que no s'han documentat adequadament. Altres que no han arribat, no? Els benvinguts, per exemple, nouvinguts, per exemple, és que no ha donat temps, no? I hi ha diverses situacions, o sigui que és mínim, però és gent que, bueno, que no... que cada vegada hi ha més, no? La nostra societat va en aquest sentit, que jo decideixo. A mi no l'Estat o l'administració o que científic, jo llegeixo i el meu nadó és massa petit, 2 mesos, no? Que millor ja es protegirà més endavant. Bueno, són decisions errònies, però que de vegades a les xarxes socials, repeteixo, dic moltes vegades a les xarxes socials, però fan molt mal en aquestes coses, perquè van en contra del concepte científic.
3: Potser confiem més, no?, en algun influencer d'aquests que dona
4: molt poca gent,
3: informació molt poc contrastada,
4: gent. Sí,
3: oi?
4: Sí, totalment.
3: És puntual, un 6%, podríem parlar,
4: Sí, sí.
3: Ara comentava que després de la pandèmia s'ha detectat aquesta reducció. Sí que es va parlar molt, aleshores, de l'anomenada fatiga vacunal, no? Creu que encara s'arrossega, això?
4: Va, ja, menys, clar, perquè és que va un moment que es queda continu, no? A més, quan es comença la vacunació enfront d'alguna malaltia, que va ser la Covid, doncs s'havien de posar diverses dosis de vacuna, no? Ara, quan ja portes moltes, només és un record. I pot haver una mica, però no té sentit. Hem de dir que un nadó, un nen petit, els primers anys de vida agafa moltíssimes infeccions, perquè és la manera d'aprendre ell a defensar-se, no? I, de fet, moltes d'aquestes infeccions que són banals, molt poc greus habitualment en el nen petit, i són més greus si s'agafa d'adult, no? Això és un clàssic, no? I això és l'explicació de les epidèmies que va haver, doncs, per exemple, al Nou Món, no? A Latinoamèrica, quan van anar els invasors, perquè portaven malalties que de nens no haguessin estat tan greus, i en adults ho són. Doncs, algunes vegades és aquest el problema, no? Hem de vigilar que es protegeixin al moment adequat, i els nens estan perfectament preparats per rebre moltes antígens, no? Molts invasors suposats, i és molt més controlat el d'una vacuna que el de fora.
3: I, doctor, quin és el risc de no posar la vacuna quan toca? Aquests nens tenen més risc d'infeccions?
4: Clar, les malalties, que les vacunes protegeixen de malalties, no? I algunes d'aquestes malalties doncs són molt greus. Totes són greus, no? Però algunes són especialment greus. En tots els casos, per una malaltia lleu no hi ha vacuna. Però tots són malalties que poden fer molt mal. Doncs si no es posen al moment adequat, deixes desprotegit el nen durant aquests mesos o aquests anys.
3: En el cas de la poliomielitis, és una malaltia que a Espanya pràcticament ja no veiem, no? Sí. El fet de no veure casos pot fer que oblidem per què és important continuar vacunant?
4: Això és importantíssim, és una pregunta transcendental. No veiem casos perquè estem vacunats. Allà on no hi ha una bona vacunació, doncs hi ha casos, encara hi ha casos. Molt pocs, però no ha hagut manera de que al Pakistan i a Afganistan les guerres fan molt mal, molt mal, que deixi d'haver. I en altres casos hi ha la vacuna que s'utilitza en Espanya, Europa, Occident, són absolutament segures, no poden transmetre la poli, impossible. Llavors, la clau és estar ben protegit, perquè si hi hagués contacte per viatges, perquè vingui alguna persona. De fet, aquí al Besòs, fa 3 o 4 anys, es va trobar virus de la polio. Mm-hmm. El que passa és que ningú va agafar la polio perquè la cobertura vacunal nostra és tan alta, no? Perquè la manera de transmetre's és a través de les aigües, d'aliments, no? Que s'han contaminat en algun moment. O sigui que la clau és que segueixi la vacunació. Si la perdéssim, no? Com ha passat en països on hi ha guerra, si no s'ha pogut fer, això Síria ha estat un problema, és obvi que a Palestina i tal, doncs torna.
3: Que podem arribar a veure aquests rebrots, no?, de malalties que consideràvem controlades.
4: El sarampió. És un espectacle que està succeint. Estava havent morts als Estats Units, que era el paradigma de les vacunacions, doncs com ara no es posen tants, doncs hi ha hagut morts, inclús.
3: Doctor, abans d'acabar, deixi'm també preguntar-li, també per un altre tema, perquè recentment s'anunciava a diferents mitjans de comunicació que Sanitat vol prohibir la publicitat de llet de fórmula per a nadons de fins a 6 mesos i l'ús de termes com llet humanitzada o maternitzada.
4: Sí.
3: Expliqui'ns, realment aquests anuncis enganyen o confonen a les famílies a la consulta?
4: Enganyar no, però confondre sí que podria confondre. O sigui, està claríssim que la millor, i tantes millors que puguem dir llet, no?, manera d'alimentar a un nadó durant els primers 6 mesos de vida, no?, almenys primers mesos de vida, no?, i els 6 mesos seria una xifra molt exemplar, és la llet materna. Qualsevol cosa que sigui anar en contra d'aquesta millor manera de fer, doncs s'ha de protegir que no agafi embrancida, no? En el nostre mitjà està ja molt clar, no? I de fet, les dones que no volen donar, estan les que no poden, per això també hem de tenir cura, no? Per no estigmatitzar a qui no pot donar. Mm-hmm. Hi ha algunes situacions en què no es pot donar, o que no hi ha, no? Però són poques, i la clau és que inicialment, sempre de començament, la idea és que es pugui donar la llet materna de mamar. I quan es diu, és una llet humanitzada o maternitzada, clar, és veritat, d'alguna manera, perquè si no seria la llet de vaca o d'ovella, no? Són llet...

0: publicitat, que és molt diferent a no donar-la o no recomanar-la quan fa falta, eh? O sigui que hi ha situacions on activament es recomana, no? Perquè per riscos de contagis, per exemple, això quan la infecció pel virus de la sida, no? De l'HIV i algunes situacions, hi ha algunes situacions concretes, alguna manera que per alguna raó no pot. Bueno, ja està. No fer publicitat no és culpabilitzar, no? O sigui, el que és el personal sanitari no ha de culpabilitzar, ha de convèncer una altra vegada. És un altre exemple que el bo és convèncer, perquè és boníssim. Tenim un producte, o sigui, és curiós, eh? Avui estem parlant de defendre productes que per si sols són un 10. Són brutals, no? Les vacunes, la gent materna, clar. I per això tenim l'obligació, tots els que sabem, no? I els que ens dediquem a això, a fer convèncer i no... que no hi hagi cap distracció. I la publicitat pot ser una distracció. Només és això, eh? Doncs no preocuparia més.
1: Carlos Rodrigo, pediatra i vacunòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, gràcies per passar avui pel Badalona Matí. Bon dia.
0: Molt bé, encantat. Gràcies a vosaltres per donar-me la possibilitat de parlar d'aquests temes tan i tan importants per la població.
1: I tant que sí. Moltes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Atenció, perquè aquest divendres el Círcul donarà el tret de sortida a una nova temporada. Un curs amb promès ple de teatre, cultura i moments per compartir amb una programació pensada per a tots els públics. Una estrena que, a més, esdevé especial perquè serà el primer acte oficial del reformat teatre del Círcul. Després d'uns mesos d'obres, restauració, renovació, que sempre va bé renovar-se. Ens acompanya el director artístic del Teatre del Círcul, en Xavi Carreras. Què tal, Xavi? Bon dia.
3: Molt bon dia. Bé, content, molt sí, content, amb ganes d'arrencar aquesta temporada.
1: Quants mesos heu estat tancats?
3: Doncs la veritat és que menys dels que necessitàvem. No, vam tancar, si no m'erro, el 18 de juliol vam començar amb tota la reforma. És una reforma important, sobretot, diguem-ne, des d'escenari, el que seria tota la platea. L'escenari encara el conservem igual, no vam tocar caixa negra. Però sí que és veritat que amb les noves butaques era necessari canviar, doncs, tot el que seria el terra, i a partir d'aquí també donar-li una neteja de cara important al círcul, habilitar-lo a la mobilitat reduïda, tenir un terra més fort, més resistent per aquestes butaques noves, que seran molt confortables i l'espectador les podrà gaudir. I res, hem estat així tancats fins ara, fins aquest divendres, dia 25, que arrenquem. Encara estem amb últims detallets.
1: Nervis per l'estrena o què?
3: Nervis, home, clar, perquè la gent... Hi ha gent que ja ha vist cosetes i aleshores ja comença a tenir una opinió predeterminada de... Oh, és que ara la platea ha canviat i hem vist files molt llargues. Bueno, és una platea mòbils, això per la gent que ja ho hagi vist, que sàpiga que és una platea que es podrà anar reconfigurant per poder crear diferents tipus d'espectacles, que això crec que a nivell cultural... Encara no tenim un espai així a Badalona que pugui jugar, fer teatre, dos, tres bandes, que la platea es pugui moure i hi hagi una facilitat per moure aquestes butaques. Crec que ens donarà un plus a l'espai.
1: De fet, al juliol vau fer la campanya de apadrinar butaques, no? Quantes se n'han apadrinat? Alguna que us faci especial il·lusió?
3: Totes ens fan molta il·lusió perquè ens vam posar la fita d'apadrinar les 184 localitats que teníem a platea, les quals s'han apadrinat totes, i ara ja es veu que hi ha gent que voldria apadrinar les del primer pis. Potser vam pensar que, ostres, costaria molt, però la veritat és que hi ha hagut com una reacció molt positiva, tant del soci del círcul de tota la vida, o socis nous que han entrat i que han vist com funciona l'entitat i que estaven motivats, empreses privades, gent de fora de Badalona, gent del món de l'art, que també ens han demanat fins i tot no posar el seu nom a les butaques, perquè vam dir, posarem una plaqueta, no?, amb la gent que ha padrinat. I hi ha hagut gent que ens ha fet donatius per canviar aquest espai. La veritat és que estem molt contents de la plataforma Padrina una butaca. Tenia unes altes desgravacions fiscals, que això és una cosa que la gent de Badalona potser encara no sap, que és que el Círcul és una entitat d'utilitat pública i és un discurs que realment ens hem cregut molt fortament des de la direcció i tot l'equip de cultura. I això, doncs, és important que la gent de Badalona ho sàpiga, perquè bàsicament tu estàs col·laborant amb una entitat que intenta arribar allà on no pugui arribar el consistori. Tota la política, diguem-ne, de l'entitat ara s'ha obert a la gent de la ciutat, a crear nous espectacles des d'aquí, reforçar el talent local. que això a vegades costa més per la manca d'espais o per les programacions que ja tenen tots els teatres. De fet, l'estem... El Círcul, jo sempre explico que ja no és un projecte d'entitat, sinó un projecte de ciutat. Volem esdevenir un centre d'arts escèniques i això també ens comporta

0: aporta una motivació addicional per seguir treballant bé. Crec que estem treballant molt bé, la veritat.
1: En aquesta renovació heu millorat la part tècnica, sobretot també millor so, il·luminació, també una platea mòbil?
0: Sí, sí, sí, és, això és el que comentàvem una miqueta abans. La platea, les butaques, hem arreglat, hem col·locat un elevador a la platea que fa que puguem moure aquestes butaques cap a dins de l'escenari. Són unes butaques molt versàtils, que ocupen molt poc espai, i això ens permet mantenir un escenari de 4 metres de fondària per 7 d'amplada, suficient per tenir-hi una banda, un grup de rock, un microteatre, o fins i tot de poder col·locar les butaques a dalt de l'escenari i poder jugar 2 i 3 bandes. Perquè aleshores el que hem fet ha sigut ja alimentar per sota del terra nou que hem fet, i ja hi passem dades, hi passem so, hi passem electricitat. Realment hem avançat més aquest terra que el material tècnic que tenim, però això ja forma part de tot aquest projecte que tenim redactat fins al 2030, hi ha un full de ruta bastant clar, per actualitzar i modernitzar aquesta sala, sense perdre el seu encant. Recordem que el Teatre del Círcul és el teatre més antic de Badalona, fundat el 1862, quan era el Teatre Badalonès, i no volem perdre aquest encant que té la sala, de Bombonera, de mantenir aquests matisos més clàssics.
1: Aquesta platea mòbil us donarà, les entenc, per encabir-hi formats diferents d'espectacle, no?
0: Sí, sí, evidentment, totalment. L'opció de... A nivell de concert de música, ostres, doncs ara tens un primer pis, que també l'hem arreglat, també hem canviat el paviment, hem canviat la distribució de les butaques, totes tenen bona visibilitat. Hem perdut pràcticament, crec que són unes 40 localitats de les que teníem per prioritzar la comoditat de l'espectador. Aleshores, tu pots anar a concert i tenir pista, que això és guai, per poder ballar, per tenir un altre rotllet, per exemple, i un primer pis per poder-te seure i gaudir del concert. Però també en teatre, insisteixo molt en això, l'escenari del Círcul té un pendent, i això, amb segons quins espectacles, et limita. La dansa, el que seria circ... En canvi, ara podem treballar amb aquesta platea, perquè tenim sostre de sobres per poder inhibir altres tipus d'espectacles i treballar en pla. Això serà meravellós pel Círcul.
1: I també voleu, Xavi, consolidar el programa de residències, no? Hi ha moltes companyies que necessiten espais de creació i el Círcul pot ser un referent, un punt de trobada per a elles.
0: Sí, sí, sí, sí, evidentment. Vam començar amb el projecte aquest de les residències. El Círcul sempre, en certa manera, l'ha tingut. És una entitat que ja fa molts anys que s'està obrint, no és una cosa nova de fa 2 dies. Però sí que és veritat que a mesura que hem anat adequant l'espai i hem millorat tècnicament, comencem a tenir residències de gent local d'aquí a Badalona, com podria ser la companyia Mon Animal, que ja van entrar la temporada passada amb nosaltres, però aquest any, per exemple, hi ha una cosa que em fa especialment bastanta il·lusió, que a més vaig a fer publicitat, que és L'Os Polar, que és una producció de Negroni i del Teatre Lliure. I això ve aquí a Badalona a crear-se, i tindrem l'estrena al novembre aquí a Badalona en primícia abans d'anar al Teatre Lliure a un preu molt més popular, ja us aviso ara. Però aquest concepte de residències, anar-lo a finançant, crec que també és important. Badalona és una ciutat molt gran on pràcticament no es produeixen espectacles, no s'hi produeix res. I a vegades produir no és només tenir-hi diners, sinó que és tenir un espai versàtil, polivalent, i una bona gestió d'aquests espais perquè tothom hi pugui cabre i pugui treballar-hi a gust per crear el seu espectacle, ja sigui de teatre, de música. Tenim una altra residència. Aquest any tenim uns quants espectacles que venen de residències de la temporada anterior. I això realment em fa especial il·lusió, perquè com a creador i actor que sóc, sempre ha costat bastant aquí a Badalona trobar aquests espais.
1: I, de fet, ara L'Os Polar, de Negroni Teatre Lliure, és una de les propostes estrenant primícia al Círcul, però aquesta programació també suposo que l'heu configurat pensant per a tots els públics i altres obres que ens puguis avançar.
0: Sí, home, i tant. Mira, em fa il·lusió, podria parlar-vos de moltes coses. Ara, d'aquí poc, així amb coproducció també, que donem un cable, que crec que és el primer acte que ens ve, vindrà Cabaret, que això ho hem fet amb l'escola Tercer Acte, que és una escola de teatre musical de Sant Adrià, hem unit una miqueta de forces. El Círcul té uns tallers de teatre perquè són més aviat tirats de text, no ens estem especialitzant en el musical, i crec que és una bona manera també d'obrir sinergies amb ciutats veïnes. Després també tindrem un espectacle amb llengua de signes de la Momo, que és una pallassa que ha viatjat per tota Europa i és una cosa que no s'ha fet mai aquí, que es diu Welcome, i és un clown que està pensat per totes les edats. És la història d'una pallassa que busca pis, una missió complicada avui en dia, però em fa molta il·lusió perquè realment tot el llenguatge que té aquesta clown, tu el pots veure i et riuràs, però una persona que no pot escoltar entendrà tot l'espectacle perquè tot el llenguatge que utilitza és de signes. Crec que aquest serà un dels bons espectacles. Després tenim la dramàtica, que sempre pensa també en diferents formats. Aquest any fem la Rambla de les Floristes, s'ha contemporanitzat, però no deixa de ser un clàssic català, que hi participarà molta gent, està pensat també per tots els públics. Evidentment, tirarem de Pastorets per nens, seguirem fent el cinema pels nostres socis de cinema familiar en català, com hem fet cada any, única i exclusivament per socis, això sí, aquesta temporada. També tindrem espectacles de teatre familiar, música... Realment hem fet una programació força variada, hi haurà dies d'humor, el Manel Piñero ens farà el Samatà o l'Homo, que és d'aquí a Badalona, excompany d'aquí de televisió, ens fa molta il·lusió també que pugui actuar a Badalona, que sembla ser que no... hi ha actuat poquet i serà guai, això... Sí, tenim una programació molt variada, diferents horaris i per diferents targets, perquè creiem que la cultura ha de ser per tot i tothom, i realment crec que qualsevol badaloní que vingui trobarà alguna opció o proposta aquesta temporada que li pugui interessar i que li pugui agradar.
1: I parlant dels Pastorets, ja superconsolidats a la ciutat, heu pensat fer més passis? Ho dic perquè sempre es queda com curt, no? Té tant èxit de públic.
0: Això no sé si ho hauria de dir, perquè potser algú s'enfadarà amb mi. Intentarem sempre arribar a tothom i fer els màxims passis possibles. Els Pastorets en breus viuran també una petita reforma, diguem-ne, de sobretot de decorats, d'espais escènics, de nova gent que anirà entrant a fer Pastorets. Això també ens permetrà poder fer aquest més funcions, no? Tot va lligat una miqueta amb aquest projecte cultural, amb la nostra formació, que anirà creant nous actors perquè puguin treballar en el círcul. Al final, el teatre amateur és gent que ve voluntàriament a fer teatre, són en festes de Nadal i costa a vegades trobar suficients dates i suficients actors per poder-ho fer. El creixement del grup de teatre és inevitable i això portarà a una remodelació dels Pastorets que, evidentment, seguiran sent folk i torre, seguiran sent clàssics amb els nostres segells, amb la nostra manera de fer-los, que són centenaris i crec que el públic sempre en surt satisfet i content.
1: Ara que parlaves del teatre amateur, i és que el Círcul és un punt de trobada i de partida d'aquest teatre, han crescut els tallers, no sé quins grups teniu, de quines edat, perquè aquest any, si no m'equivoco, heu batut el rècord absolut, hi ha 4 grups per dia, fent un total de 20 grups setmanals, cosa que us posa al volant de 200 participants. És una passada, no?
0: Sí, sí, la veritat és que és una passada, i nosaltres diem també que és una miqueta una animalada. Els tallers de teatre els vam reconfigurar la temporada anterior, que és quan vam entrar, vam creure que era important, precisament perquè Badalona és una ciutat de 250.000 habitants, perquè hi ha pocs llocs on te puguis aprendre teatre amb les opcions que et dona el Círcul, que tens un escenari on t'hi podràs mostrar, on hi haurà un treball amb el públic... I vam reconstruir-hi tot el que era el taller de teatre, el seu pla pedagògic, la Georgina Balart entra a formar part d'això i de coordinar tot l'equip de professors, perquè, clar, evidentment, 200 participants també són més professors i més gent. No som una escola de teatre oficial, però crec que a mesura que anem treballant, implementant aquest sistema pedagògic, tant d'aprenentatge teatral com de funcionament a dins del món del teatre, perquè també anirem a coses més específiques, volem fer escriptura, volem fer regidoria, volem fer escenografia, amb la formació d'adults, hi haurà com aquests monogràfics. Creiem que és una passada el que ens ha passat, hem crescut molt fortament, estem molt contents, molt orgullosos, i la veritat és que tenim molta demanda, gent que ve, que fa les classes de prova, i la feina és nostra per poder inquibir a tothom, perquè sí que hem posat límit en els grups per poder donar una bona formació i que aquesta gent, com a mínim, o continuï a dins del grup de teatre per continuar amb el teixit associatiu amateur de la ciutat, o bé tingui una formació suficient per poder-se presentar a una escola de teatre, ja sigui l'Institut del Teatre, una Nancy Tuñón, escoles privades, és igual, però amb una formació mínima, és a dir... No quedar-nos amb els conceptes d'abans del teatre amateur de surt, digueu bé i que... No, s'està treballant professionalment, diguem-ne.
1: Doncs, Xavi, la cita, recordem-ho, aquest divendres 25 de setembre a les 8 al Teatre del Círcul, entrada gratuïta.
0: Entrada gratuïta.
1: Doncs podrem redescobrir aquest círcol renovat amb aquestes obres tan espectaculars i aquesta programació que ens has destacat, totes aquestes cites que de ben segur no ens perdrem. Xavi Carreras, director artístic del Círcul, gràcies per venir avui al Badalona Matí, que vagi molt bé.
0: A vosaltres per convidar-nos.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: L'afició de la Penya porta uns dies volcada en el seu equip. Ahir a la tarda es van reunir a la plaça de la Vila per celebrar el títol de la Supercopa Endesa. Xavi Ballesteros, bon dia.
3: Bon dia.
1: Què destacaries de l'acte d'ahir?
3: Doncs sobretot la passió que hi ha ara mateix i la il·lusió que hi ha entorn de la Penya, no? No només és a Ricky Lapro, que sí, però vam veure també Ante Tomic, a Isaac Nogués, a Dani Miret, doncs molt il·lusionats, no? El públic va omplir la plaça, pràcticament 2.500 persones omplint no només la plaça, sinó també els carrers, perquè no s'hi cabia, i per tant, doncs, és molt important que aquestes coses les posem en valor, perquè a vegades ens dona la sensació de... Bueno, era una supercopa, sí, però és un títol, no? I un títol després de 18 anys costa molt d'aconseguir, per tant s'ha de valorar.
1: Un esdeveniment, Xavi, que es va poder seguir en directe a Televisió de Badalona en un programa L'Esport Supercampions especial que ahir vam oferir des de Televisió i Radio Ciutat. També va tenir un seguiment destacat, amb més de 26.000 espectadors a través de la televisió, els quals se sumen també prop de 2.500 espectadors via streaming. Unes xifres que volem agrair, especialment a tota l'audiència que va escollir seguir aquesta programació especial a través de la televisió i els canals digitals de Badalona Comunicació. Xavi, deixa'm també que presenti, perquè avui volem parlar amb alguns dels aficionats per saber com ho van viure. Parlem amb la Cris i en Marc. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Què tal? Com esteu?
4: Pues muy bien.
1: A ver, Cris, empezamos contigo. Comencem amb tu.
4: Perfecto.
1: Explica'm què ha significat per tu, perquè explica'm, la penya, en el teu cas, t'ha unit molt, perquè tu ets de Madrid i has acabat casada amb un badaloní i la culpable va ser la penya, oi?
4: Pues sí. Correcto, nos conocimos en una Copa del Rey y bueno, yo aficionada desde pequeñita a la penya, siendo de Madrid, y bueno, pues mira... Ahí estamos, siguiendo a la peña a todos los sitios que podemos, con dos hijos súper aficionados también y muy contentos.
3: És curiós les històries que hi ha en el món, no? Podem parlar en català i la Cristina parla en castellà perquè entén perfectament el català, perquè, Cristina, per què et vas aficionar a la penya, no? Perquè la gent diu, però et trobes aficionats a Madrid, a Vitoria, a Càceres, i dius, però què està passant amb aquest equip, no? Per què et vas aficionar a la penya, tu?
4: Pues mira, desde pequeña me empezó a gustar, también era la época de los Jofresa, Villacampa...
3: Los guapos,
4: yo me reconozco muy fan de Rafa Jofresa, y bueno, empecé a verles a ir a verles a Madrid cuando venían, y me enganché muchísimo, y desde entonces...
3: Es va convertir en un habitual de las Copas del Rey, ¿no?
4: Sí, hemos ido a muchísimas, ahora ya vamos con nuestros hijos, y bueno, es que... Las Copas del Rey son algo muy especial.
3: Tu imagina't, de generació en generació, mai més ben dit, no?
1: Ui,
3: perquè
1: tant.
3: És una cosa... I Cris, veu poder venir a Badalona o estar a Madrid és massa complicat?
4: El què, perdó?
3: Veu poder ser a la Supercopa o massa complicat des de Madrid?
4: Ir a la Supercopa,
3: sí.
4: Te
3: refieres? A la Supercopa, bueno, aquesta, no... com l'heu viscut, aquesta Supercopa ACB que ha guanyat la penya?
4: Bueno, pues lo hemos vivido con mucha emoción, además.
3: ¿Desde Madrid o
4: desde... No, hemos estado allí,
3: allí. ¿También habéis venido?
4: Sí, hombre, claro.
1: Ah, la cual sí, superéis.
4: Hombre, claro.
3: No me extrañaba.
4: Claro, sí, allí estuvimos, hombre. Además, fíjate que tuvimos la intuición, porque en principio nuestra idea era volver el domingo, y no sé por qué tuvimos la intuición de, no, nos tenemos que quedar hasta el lunes. Algo va a pasar. Y mira, no nos equivocamos. Y jolín, pues con muchísima ilusión, porque además nosotros habíamos podido disfrutar de la Copa, los dos últimos títulos, la Copa de Vitoria y la ULEP, estábamos allí, pero nuestros hijos no habían visto ganar nada y para ellos ha sido súper especial.
1: I parlem també amb el Marc. Marc, què en destacaries tu de tots aquests dies en què la penya ha estat notícia? Des de quan ets aficionat?
5: Des de... Bon dia, Des de que vaig néixer, pràcticament. Vull dir, uns pares ja... Quan jo vaig néixer ja em van fer soci, em van portar a l'escola de bàsquet i des d'aleshores fins aquí.
3: En Marti, la part positiva de que, saps quan a vegades els aficionats dels equips acostumen a ser bastant crítics, no?
1: Sí.
3: Saps allò que dius, ostres, anem a buscar la part positiva? Doncs està parlant amb Marc Castellví, perquè, Marc, tu valores aquestes coses, no? De dir, bueno, som un club petit, però anem a veure les coses positives que poden haver.
5: Home, la part important, potser, del títol d'ahir, penso, és, dius, sí, fa 18 anys que no celebràvem un títol, d'acord, però penso que entremig va haver-hi l'any 2008, el 2018, que potser és el títol més important que hem celebrat tots, que sé quan no vam baixar, i perquè tots pensàvem que si baixàvem l'equip desapareixia, i desapareixia la penya, i això s'acabava. I curiosament va ser l'arribada d'en Lapro, el que ens va donar, d'en Lapro i d'en Carles Duran, el que ens van donar certa salvació, i torna a venir Lapro i tornem a guanyar un títol. Això és meravellós, meravellós.
3: A més, el Marc Castellví forma part d'un grup que es diu Bojos Penya. Això és una cosa íntima, eh? Vull dir que tu, la gent no ho sap, on hi ha més de 100 penyeros, que, Marc, si la gent vol tenir vida de penya, en allà és intensa, eh?
5: En allà és molt intensa, sí, sí. Jo reconec que hi ha dies de partit, quan les coses no van bé, que no llegeixo el grup, perquè si no em posaria massa nerviós.
3: Una miqueta, Marc, l'ADN parlava tothom d'aquesta penya. Tu estàs d'acord que s'estan recuperant una miqueta aquestes arrels? De dir, bueno, doncs un jugador de la casa com és Isaac Nogués, un jugador com l'Apro que et dona un plus, i sobretot la figura de Ricky, que ho està aglutinant tot, no?
5: La tornada de Ricky canvia moltíssimes coses. Ja anàvem en bona direcció, penso, però és veritat que la il·lusió que ha despertat en Ricky a Badalona, i llavors li afegim aquests detalls que parles tu, sobretot a la tornada de l'Apro, i el vincle, la il·lusió que es va viure l'any passat durant tota la temporada amb la penya va ser molt especial, ja. Ha començat aquest any encara més, i clar, després d'aquesta Supercopa això es multiplicarà, però sobretot el que veig jo és molta gent jove, molts nens i nenes, molt, hi ha molt ambient infantil al camp i pels carrers. Ahir estava ple de nens i nenes d'una sonreta de la penya per Badalona, i això garanteix molt de futur, garanteix molt de futur i desprèn moltíssima il·lusió.
3: En Marc adoctrinant també les seves dues filles, la Sara, la seva parella, també una de la penya de tota la vida, a més, la sogra del Marc és penyera i exjugadora, per tant, vol dir que això està en un dinar de taula, Marc i Cris, és allò del tema de conversació, de conversa és el bàsquet, no?
5: Sí, és que si no surten de la penya tindríem problemes a casa.
3: Cris, quan es viu com a aficionat del joventut, vivint a Madrid o vivint fora, això ha de frustrar bastant, no? Seguir els partits, no? Com ho feu vosaltres, com seguiu els partits? I després, si també us planifiqueu la temporada una miqueta per fer algun viatge, encara que sigui, no per anar a Badalona, sinó també per anar potser a algun altre lloc d'Espanya o no?
4: Sí, sí, sí. Nosotros, cuando sale el calendario, miramos. Es verdad que ahora en Madrid ya tenemos menos equipos, pero, por ejemplo, Burgos es un clásico que solemos ir. Este año también tenemos intención de ir a Vitoria, que coincide también un puente, y así lo vamos llevando. Y bueno, pues a través de la tele, a vosotros también lo escuchamos, y bueno, sí que lo seguimos. Es verdad que ahora es un poquito más fácil con la tecnología, pero sí, y viajar sí que intentamos ir a las copas, el año pasado también estuvimos en playoff en Vitoria, luego fuimos a Valencia, o sea que sí que nos movemos.
3: Estan enganxats. A Madrid, una pregunta pels dos, no?, que és la mateixa, de dir, ostres, que xulo que ha de ser, no?, poder tenir fills que també us segueixin, no?, perquè podrien dir, escolta, no, és que volem jugar a futbol en tots els respectes, no?, no ens agrada el bàsquet i no volem viatjar i ens fa mandra anar a seguir la penya, no?, o cap de setmana haver d'anar al Palau. Marc, com ho viviu?
5: Doncs la veritat és que a casa mai els hi hem imposat ni venir al camp de la penya ni que els hi agradés ni res similar, perquè sí que vèiem que si de petites els obligàvem al camp amb tot el soroll que hi ha, amb tot això, se'ns podia girar contra. Llavors hem de respectar els seus ritmes, alguns partits que vam provar d'anar vam haver de marxar a la mitja part, va ser un procés com molt gradual, i ara jo crec la petita encara li falta una miqueta, però la gran ahir, el diumenge, va disfrutar, vamos, me la mirava jo i se m'omplien els ulls d'emoció, veient com disfrutava de la victòria.
3: Cris, vosaltres no sé si us han seguit molt, si els heu lligat amb una cadira davant dels partits de la penya, perquè acabin cantant l'himne, però això és xulo, no?, que també segueixin una miqueta la vostra il·lusió.
4: Sí, muchísimo. Y es verdad que desde pequeños les hemos metido en el baloncesto y en la peña, yo creo que no han tenido mucha opción, pero están muy enganchados. El domingo estaban como locos y bueno, y nosotros pues felices también.
1: De fet, ahir a la plaça de la Vila hi havia molts nens molt contents perquè han viscut el seu primer títol amb la penya, també els pares molt, molt emocionats, ja que els seus fills a poder haver compartit amb ells aquest esdeveniment tan, tan especial. I no sé, Cris, Marc, com veieu aquest futur, aquesta temporada a la penya després d'aquest inici amb la Supercopa? Marc, comencem per tu.
4: Ah, perdó.
5: doncs mira, la veritat és que això... és molt complicat, perquè realment la diferència de nivell entre els equips que tenen llicència Eurolliga i entre la resta d'equips és molt gran, econòmica. Però haver guanyat la Supercopa i veure l'ambició que té l'equip, les paraules d'en Lapro ahir, tot, dius, bueno, anem partit a partit, anem dia a dia, anem a fer-ho el millor possible i a intentar aprofitar les nostres oportunitats. BCL pot ser una bona competició per nosaltres, ja vam estar a prop l'any passat... I la resta, veiem que no és impossible. Veiem que no és impossible, que ja és molt venint d'on veníem.
1: Cris?
4: Sí, yo por mi parte, pues un poco lo que dice Marc, que va a ser complicado, lógicamente, porque hay equipos de mucho nivel, pero la ilusión la tenemos. Y ya la alegría que nos hemos llevado, pues eso ya lo tenemos también. Así que nada,
5: això no ens ho treu ningú, exacte.
4: No, eso es. Así que con mucha ilusión afrontamos la temporada.
1: I Xavi Ballesteros, diumenge la penya debuta a la Lliga CB en un partit contra el Breogán. Què ens pots dir d'aquest contrincant? Com veus el partit de cara a diumenge?
3: Mira, jo veig que juga diumenge contra el Breogán, que s'ha de canviar el xip ràpid. Avui hi ha hagut festa, per tant, els jugadors que deixin la festa enrere. El primer partit de la penya serà... Veurem si diumenge hi ha passadís o no, com a campions, no? Passadís seria un detall, no? El primer partit de la penya és contra l'Andorra, a Badalona. El segon partit és contra el Barça. Jo crec, Marc i Cris, no sé, que potser el dia contra l'Andorra hi haurà algun problema per penjar en el Palau Olímpic el cartell de campions de Supercopa i potser ho hem de fer el segon partit contra el Barça.
5: Potser
3: estem amb obres,
5: no?
3: No sé, ho comentarem, aviam si us sembla bé.
1: Veurem què acaba passant. Moltes gràcies, us agraïm a la Cris, al Marc, aficionats de la penya, la vostra presència avui al Badalona Matí, també al Xavi Ballesteros aquí a l'estudi 1. Gràcies i que vagi molt bé i força penya.
3: Força penya.
5: Força penya.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I ara és el moment de la nostra secció amb la Perifèrica. Ens acompanya aquí als estudis en Ricard Vilaregut, de la Perifèrica. Què tal, Ricard? Com estàs?
6: Bon dia, molt bé.
1: Bon dia. I també a l'altre costat del telèfon tenim la Sar, que és responsable del concurs de música de Badalona. Badalona, què tal, Sar? Bon dia a tu també.
7: Bon dia a tots. Gràcies.
1: Molt bé, doncs comencem amb Ricard. Tornem després de l'estiu, la Perifèrica, amb les piles ben carregades i també amb moltes ganes, I és que aquest últim trimestre de l'any ve carregat d'esdeveniments que ara ens explicaràs, a formacions, projectes nous i projectes que reprenen el fil. Explica'ns una mica, a veure, avui ens fas un primer tast del que s'acosta, perquè parlem de la Badacop.
6: La Badacop és la festa del cooperativisme de Badalona. Ja fa un temps que organitzem i és un cap a l'any, doncs trobem totes les cooperatives, tant de cultura com no de cultura. Ens trobem aquest cop a Pompeu Fabra, a la pista de bàsquet, i allà el que fem durant el matí expliquem tot el que fem. Hi ha concerts de la Tresca i Bardesca, llavors hi ha parades i és com mostrar tota la feina que fem durant l'any al món del cooperativisme. I per tant és la nostra festa major, diguéssim.
1: Dissabte 3 d'octubre?
6: 3 d'octubre pel matí.
1: De 10 a 2,
6: De 10 a 2, tothom convidat, música i una sèrie de qüestions que anem fent tot el dia. Que la gent es passi i que els ensenyem què és el cooperativisme.
1: A més, també, a la pista de bàsquet de la plaça Pompeu Fabra, al llarg del matí hi haurà aquests concerts organitzats amb Mosaic, el programa de música en viu que impulseu des de la Perifèrica. Per tant, una gran cita, el 3 d'octubre. I continuem perquè el dijous passat, 17 de setembre, es va presentar oficialment la nova etapa de la BDN Comunalitat, oi? Un programa de dinamització social i econòmica gastronòmica dels barris de Badalona Sud.
6: Efectivament, és un programa que fa temps que funciona, com que intentem és dinamitzar, en cas, no?, la zona de Sant Roc, Artigues i fins al Gorg que arribem, i és amb entitats socials del territori, que el que fan és això, dinamitzar, intentar, sobretot per la part empresarial, que hi hagi empreses, i fer... És un programa molt d'èxit, també, que funciona bastant bé, i que la Generalitat ens acaba de renovar, i per tant, doncs, tenim un parell d'anys més, i el vam presentar a l'octubre, a la setmana passada.
1: De fet, és un programa que treballa de la mà de l'Ateneu i també de la Perifèrica. Aquesta comunalitat treballarà aquesta cultura comunitària. Una de les línies d'aquest eix és repetir el projecte Si els carrers parlessin, oi?
6: Efectivament, que va ser un dels projectes estrella, que és una representació teatral, que l'any passat, aquest any, el juny va ser, no?, maig-juny, no?, i va ser molt xulo, va ser molt interessant, estar ple al carrer, i per tant és teatre comunitari de l'associació Calatea, que és una associació que, de teatre que està aquí a Badalona des de fa un temps, que és molt canyera, i el que fem és això, representacions teatrals amb els veïns i veïnes, no?, del barri. I amb un èxit notable, perquè la representació es va fer al carrer.
1: A la plaça del Gas?
6: A la plaça del Gas.
1: 400 persones? Moltíssim. Tot un èxit, això, de convocatòria.
6: Sí, sí. Sí, perquè el teatre comunitari té això, que com que és molt arrelat al poble, si a la gent, llavors, clar, tota la gent s'ho fa seu i vol dir que conviden els tiets, amics, pares, i clar, tothom estava allà, no?
1: Tothom.
6: Va ser una experiència molt maca que aquest any que tornem a repetir i que ens indica un camí maco del teatre comunitari i, del, no?, i de la cultura aquesta més de proximitat, no? Uh-huh. Que és el que ens agrada al món cooperatiu.
1: Molt bé, Ricard. I ara, si sembla, preguntem a la Sar, que és la responsable del concurs de música de Badalona, que, com hem dit, la tenim a l'altra banda del telèfon. Sar, el concurs de música ja porta 27 edicions descobrint i també donant visibilitat a artistes emergents de la ciutat. És una iniciativa de la Rutllana, que la Perifèrica acompanya des de fa 4 edicions formant part del jurat i que també ofereix assessorament i acompanyament professional als artistes que ho necessitin. Explica'ns una mica aquest concurs de música de Badalona que ja ha preparat, sobretot per diumenge 4 d'octubre, oi?
8: Doncs mira, aquest any hem fet un canvi total al format del concurs de música. Hem volgut fer més participatiu al públic i el que us podeu esperar per aquest 4 d'octubre és veure les 4 bandes guanyadores de cada categoria que les han escollit al públic de manera online, i si vens a veure el concurs de música podràs escollir la banda guanyadora amb el teu vot popular, que és una cosa que posem nova aquest any.
1: Molt bé, 4 bandes guanyadores, parlem de De Facto, no?, millor banda de Badalona.
8: Sí. Tenim a Coré com a millor banda de llengua catalana, a Sofia de Diego com a millor banda femenina, que aquesta és una categoria nova, i com a millor banda emergent tenim a Duendes del Parque.
1: I, Sar, 27 edicions és molt de recorregut, no? És una trajectòria que com la valores i què representa per la ciutat?
8: Doncs mira, la valorem d'una manera molt positiva i amb molt d'orgull. Aconseguir, és veritat que aconseguir que aquest projecte es sostingui 27 anys no és res fàcil, però sempre continuem amb ganes per lluitar i visibilitzar que a Badalona i a Catalunya hi ha un talent increïble de música emergent. I res, s'ha convertit en un concurs de referència de la nostra ciutat i sobretot un altaveu per les bandes que estan començant, no?, dins de la nostra ciutat. I bueno, nosaltres sempre volem visibilitzar que més enllà de la competició és un espai de trobada comunitària on la música funciona com a eina d'inclusió, ens ajuda a fer xarxa amb la comunitat i a donar oportunitats reals per joves i no tan joves artistes de tota Catalunya.
1: I més enllà del premi, què s'enduen els participants i guanyadors d'aquest concurs, Sar?
8: Doncs s'enduen moltes coses, s'enduen el reconeixement, s'enduen un ajut econòmic per l'inici de la seva carrera, també l'acompanyament i l'experiència, no?, de participar en aquest concurs. També tenen l'oportunitat de tocar una sala amb un equip tècnic professional, com és la Sala dos Rombos. Tenen visibilitat als mitjans gràcies a Radio Televisió de Badalona. També tenen el suport de la Perifèrica i la Cúpula amb assessorament per la seva carrera. I, bueno, el premi que es disputen aquest 4 d'octubre és la possibilitat d'entrar a la xarxa del Festival Badassona. Però, bueno, sobretot s'enduen comunitat, connexió amb altres bandes i la pinya que es fa entre la música emergent de la ciutat.
1: I la final es decideix per votació popular. Quin paper té el públic en tot això?
8: El públic és clau per aquesta votació popular, per aquestes finals, però és veritat que no hem volgut perdre diguem, la figura del jurat, professional, per tant el 50% de la votació serà de, del públic, de la gent que vingui i faci el seu vot, i després l'altre 50% el jurat professional que tenim cada any, on la perifèrica forma part, doncs també tindrà algú, algú a dir. I bueno, volem que la gent s'impliqui directament amb el futur de la nostra escena musical i que no només vingui a consumir o a veure un concert, sinó que pugui decidir, tenir veu sobre la seva banda preferida.
1: Isar, quin missatge li donaries a algú que no ha sentit a parlar mai del concurs de música de Badalona perquè vingui diumenge?
8: Doncs li diria que si vol descobrir música nova i la millor música que tenim ara mateix a Badalona i a Catalunya, que s'apropi al costat de casa seva, que és un pla de diumenge genial, que hi ha un cartell amb quatre bandes que han passat moltes finals, semifinals i filtres per arribar a aquest concert, i que, bueno, és un gran ambient, és totalment gratuït a l'entrada i és una oportunitat per decidir i opinar sobre la música de la teva ciutat. I, bueno, només cal que entrin a la web del concurs bdn.cat o a la de la sala dos rombos.club i, bueno, reserven la seva entrada, que vinguin diumenge i que res, tenim moltes ganes de veure tothom passar-s'ho bé i de fer Badalona sonar.
1: Ricard, des de la perifèrica, dèiem que acompanyeu des de ja fa quatre edicions a aquest concurs, com ho valoreu?
6: Aquesta és la nostra feina. La nostra feina és detectar grans projectes i aquest és un dels grans projectes de Badalona. No només de, no és de la perifèrica, nosaltres aquí donem suport amb el que podem, perquè són projectes estratègics i que, repeteixo, molts anys que porten, és un gran luxe tenir aquest projecte vinculat al que a nosaltres ens agrada, que és la cultura comunitària i la proximitat, no? Que és el que ens agrada. Per tant, tant de bo, no?, això continuï. Moltes felicitats.
8: Moltes gràcies i, bueno, gràcies al suport que feu des de Badalona Comunicació i des de la perifèrica.
1: Molt bé, i si et sembla, continuem, perquè el 17 d'octubre arriba la segona jornada literària Badalletres, organitzada per BDN Escriu a la Societat Coral La Badalonense.
6: Efectivament, també és una altra iniciativa que nosaltres com a perifèrica intentem donar suport a la mesura que puguem, fent difusió, assessorant, ajudant el que puguem, i per tant també és molt maca, perquè el món literari també és cultura i molt de proximitat, i estem aquí, és la segona jornada, que esperem que tingui continuïtat, la primera va anar molt bé, i per tant estem aquí, i tota la gent que estigui interessada, que s'acosti a la Badalonense, perquè el 17 d'octubre es farà aquesta jornada literària.
1: Enguany el lema és inclusió en cada lletra, centrat en la poesia escrita per dones i també el coneixement d'autores de quilòmetre zero.
6: Sí, badalonisme a quilòmetre zero.
1: Molt bé. I bé, doncs ja queda clar que tenim aquí Badacop el 3 d'octubre, la final del concurs de música el 4, Badalletres el 17, i si voleu saber més sobre la Badalona Comunalitat i tot el que s'acosta aquest trimestre, doncs podeu seguir-los a les xarxes, no?, i al web de la perifèrica.
6: I a Instagram.
1: A tot arreu.
6: Tot arreu.
1: Doncs moltes gràcies, us agraïm al Ricard Vilaregut de la perifèrica i també a la SAR, responsable del concurs de música de Badalona, la vostra presència avui aquí al Badalona Matí per explicar-nos tota aquesta programació ben interessant. Gràcies i molts èxits.
6: A disposar.
2: El millor del Badalona Matí.
9: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
10: Els millors moments.

0: Són les 5.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent, uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i també d'una de polivalent adreçada als estudiants de la ciutat amb una capacitat d'una norantena de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre, i és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput i connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta a les 24 hores del dia. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
3: És una sala d'estudi que, com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara, obrirà, tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris. Per norma general estarà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores, i que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
2: El Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord veu amb bons ulls el nou pla Actualitza Clima anunciat per la Generalitat per tal de millorar la climatització d'escoles públiques i residències. Amb tot, però, els professionals reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. També posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals. Més de 2.500 centres educatius públics, a Badalona l'Eugeni d'Ors com a centre prioritari, i 51 residències públiques per gent gran, a Badalona, Parc Sarantill i Sant Roc, s'hauran de climatitzar d'aquí al 2031, segons el Pla Clima. El sector de la climatització, la MIFESA, considera que cal analitzar les característiques de cada edifici abans de decidir quins sistemes s'hi han d'instal·lar. En aquest sentit, defensen que no seria adequat aplicar la mateixa solució a totes les escoles. Consideren que actuacions com la instal·lació de ventiladors poden ser una mesura provisional, però no garanteixen el confort tèrmic quan les temperatures són molt elevades. Ens ho explica Ricard Nogués, director general de MIFESA.
4: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja, perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat a més, no en remouràs 40 graus, no refredaràs, i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
2: Entre les solucions que plantegen hi ha l'aerotèrmia, els sistemes de climatització de cabal variable i la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Segons els professionals del gremi, l'aerotèrmia permet aprofitar l'energia de manera més eficient i també pot subministrar aigua calenta per les dutxes dels centres. Pel que fa a la fotovoltaica, defensen que pot reduir la despesa elèctrica perquè l'horari de funcionament de les escoles coincideix, en bona part, amb les hores de més producció solar.
4: Doncs podria, bueno, en aquest cas donaria menys despesa elèctrica perquè te l'estalvies a través de la fotovoltaica, perquè, bueno, és l'hora solar i per tant l'hora d'acció i per tant l'hora que la fotovoltaica reduiria el consum energètic, no? Vull dir-te, el que sí s'ha de plantejar.
2: Precisament l'escola Baldomer Solà, ubicada a Sant Roc, denuncia que no ha rebut cap informació sobre el nou pla de climatització aprovat per la Generalitat. Segons ha explicat el Badalona 360 Josep Vilaró, director de l'escola, durant aquest estiu han arribat a més de 30 graus a les aules.
5: Nosaltres no hem rebut cap notícia oficialment al centre. Sí que ens han alegrat molt per l'Institut Eugeni d'Ors. De fet, nosaltres som veïns, perquè és un institut sí, que està molt a prop de la nostra zona, i ens en alegrem, però sincerament és una mesura que va una mica tard, perquè ja fa uns quants anys que estem patint aquesta calor, i crec que és important que aquestes mesures es facin amb més temps, perquè ara mateix estem patint molt a les aules.
2: El mateix director ha explicat que amb una bona climatització de les aules es podria replantejar el calendari escolar, que va directament lligat a la climatologia.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Menarini celebra els seus 65 anys d'història. La seva planta de Badalona s'ha convertit en un dels principals centres industrials i científics del grup Europa. La farmacèutica dona feina actualment a 428 persones a la ciutat i produeix gairebé 70 milions d'unitats de medicaments cada any, bona part de les quals s'exporten. Ara, l'empresa mira també cap al futur amb noves línies de recerca i amb la possibilitat d'adquirir també petites companyies o actius farmacèutics per tal de reforçar la seva presència en l'àmbit de la atenció primària. Ens acompanya avui al Badalona Matí la Mònica Moro, que és responsable de comunicació i sostenibilitat de Menarini. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Mònica, què representa avui en dia, no?, la planta de Menarini a Badalona dins d'aquest conjunt del grup, no?, tan extens, tant des del punt de vista industrial com científic?
4: Mira, nosaltres estem a Badalona, podríem dir des de l'any 71, que és quan iniciem la construcció de la nostra seu, al barri de Sant Roc. Per tant, com dèiem, aquí són molts i molts i molts anys. Tenim una planta de fabricació, no?, tota la nostra àrea de manufacturing, com bé deies, 428 persones, la meitat de les quals, més o menys, estan vinculades a l'àrea de manufacturing. I encara mantenim aquest 40% de persones residents a Badalona. Per tant, som una empresa molt badalonina. Som una de les 18 plantes de fabricacions que té el grup internacional, perquè el nostre grup farmacèutic té la seva seu a Florència, és un grup italià, i per tant som una de les més importants. A nivell científic, d'una banda som els responsables i els encarregats de tota la farmacovigilància dels estudis clínics, dels assajos clínics que porten davant el grup, i també seguim fent recerca, i ens agrada molt dir recerca local, apostant per als centres de recerca que tenim a Catalunya.
3: Parlem de xifres, tot i que ja hem destacat algunes. Una plantilla de gairebé 800 professionals i una producció de 70 milions d'unitats farmacèutiques anuals. Com ha evolucionat aquesta activitat en els darrers anys?
4: A veure, a nivell de persones, que per nosaltres són l'actiu més important, no?, encara que evidentment el produir és part de la nostra activitat empresarial, a nivell de persones hem anat creixent, i creixem a nivell de tot Espanya, però sobretot mantenim aquesta estructura nacional des de Badalona, on està la seu, perquè gairebé la meitat estem a Badalona i l'altra meitat està repartida per totes les províncies d'Espanya. Creiem en les persones i seguim apostant per elles, però també evidentment creiem en la tecnologia, en la innovació, i la nostra planta de producció s'ha anat automatitzant, s'ha anat tornant cada vegada més específica, cada vegada els processos van més ràpids, evidentment amb tota la qualitat a la que estem obligats i la que nosaltres afegim. Per tant, sempre estem en processos de canvi, de millora i sobretot d'anar endavant.
3: Mònica, quin és el perfil professional que necessita una farmacèutica com Menarini? No sé si és fàcil de trobar-los, també.
4: A veure, és molt complicat perquè en tenim molts de perfils. Jo explico que a la nostra planta tenim mecànics, no?, que de vegades la gent es pensa que les farmacèutiques, hi ha molts enginyers, però evidentment també hi ha molta gent de l'àrea de l'àmbit de la salut. Hi ha farmacèutics, hi ha químics, hi ha bioquímics, hi ha biotecnòlegs, hi ha metges, hi ha gent fins i tot d'infermeria, i després doncs, també hi ha perfils, no?, hi ha de vinculats a àrees més transversals, no com podrien ser totes les parts financeres, totes les parts de recursos humans, però és veritat que necessitem, i un dels perfils més habituals és gent del món científic.
3: Mònica, un dels aspectes que crida més l'atenció és que un 65% de la producció s'exporta. On arriben, a quins països arriben tots aquests medicaments que es fabriquen a Badalona?
4: Mira, l'exportació va a les altres empreses del nostre grup internacional. Per tant, fonamentalment se'n van cap a Europa i se'n van sobretot cap a Itàlia. Com us deia, la nostra seu és la nostra empresa és italiana, i també se'n van cap a Alemanya, i des d'allà van a tots els països, no?, que abans eren els països de l'est.
3: Inevitablement hem de parlar de l'Enantyum, no? Que va néixer precisament aquí a la seu de Badalona. La patent ja ha expirat, però sí que és cert que les vendes d'aquestes unitats han crescut un 75%. Què explica, Mònica, que continuï tenint aquesta demanda malgrat l'arribada dels genèrics?
4: El primer de tot és que és un grandiós analgèsic. Mm-hmm. Per tant, jo crec que és el punt més important d'un medicament. Així, el nostre analgèsic estrella, no?, el dexketoprofetrometamol, segueix 30 anys després, perquè també està d'aniversari, no? Tenim com un doble aniversari. L'aniversari de Menarini Espanya, que són aquests 65 amb molta vida per endavant, i després tenim el de l'analgèsic, no? Per què segueix a la cimera, no? Per què segueix sent un bon medicament? Primer, perquè en aquests 30 anys no ha parat d'evolucionar, ja sigui buscant noves formes farmacèutiques, vull dir, té 6 presentacions diferents, el que ens permet cobrir les diferents demandes dels diferents pacients. Vull dir, tenim des de la presentació amb injectable, la presentació amb comprimits, que segurament és la més coneguda, també tenim els sobres, el granulat, tenim el tòpic, tenim les càpsules. Per tant, diguem-ne que és un medicament que en tots aquests anys, fins i tot també el tenim en combinació, ha fet, no, que... I l'altra cosa és que només es produeix aquí, d'aquí a 50 països de tot el món.
3: De fet, representa aproximadament el 40% de la producció de la planta de Badalona, l'Enantyum.
4: Sí, mira, dels 69,6 milions que deies, 32 milions d'unitats a l'any són d'Exquetoprofè, correcte.
3: És una dependència que preocupa o és sobretot una història d'èxit d'aquest producte?
4: De moment no ens preocupa. És una història d'èxit, però igual que l'empresa, amb molta vida per endavant. Malgrat aquests 30 anys, seguim fent recerca, es segueix buscant, sobretot en aquest moment, amb l'ICIC, amb l'Institut Químic de Tarragona, s'estan buscant noves maneres, no?, de que aquest producte tingui encara menys efectes secundaris i, sobretot, millorar el seu perfil de seguretat. Per tant, jo crec que hi ha dos factors que han fet que el medicament avui en dia estigui on està. El primer és que ens l'estimem amb bogeria i el segon és que no l'hem deixat mai de la mà i seguim treballant amb ell.
3: Mirant cap al futur, Menarini parla d'adquirir actius, no?, o petites empreses que tinguin productes en la fase 2. Exactament des de la vostra farmacèutica, què busqueu exactament?
4: Mira, avui en dia la recerca, tal com fa uns anys, era una recerca que estava molt localitzada, no?, en un centre de recerca, amb el que allà hi havia els científics, avui en dia s'ha globalitzat, això per començar. La segona cosa és que s'ha globalitzat i es comparteix, és a dir, les grans farmacèutiques avui en dia poden treballar amb petites empreses, amb petites start-ups que comencen a desenvolupar productes. Un producte farmacèutic triga mínim 10 anys a arribar al mercat. Això vol dir que és una cursa de resistència. Per això nosaltres, com a corporació, una de les coses que fem és el començar a treballar amb aquestes entitats de recerca, empreses, quan els productes estan en aquesta fase 2, que és una fase preclínica, que és una fase molt, molt inicial del producte, per caminar amb ells per poder arribar a que sigui una realitat pels pacients.
3: I ens pots detallar ara mateix alguns assajos que estiguin en marxa, trobar algun medicament per alguna malaltia en concret?
4: Mira, ara mateix estem il·lusionats i sobretot a l'espera, no?, de llançar un medicament per la dislipèmia, no?, pel món dels lípids el 2028, si tot va bé, no? I aquest és un exemple d'això que et deia, no? Una relació amb una altra empresa, a partir d'aquest producte està en fase 2, ara ja està gairebé en les fases finals, i per tant una mica és això, no?, aliar-te o el treballar amb aquestes inicis de medicaments.
3: En concret, aquesta malaltia, en què consisteix?
4: La dislipèmia és la, diguem-ne que és el problema, no?, dels greixos a la sang, no?, que es diu de manera més planera.
3: Mm. Mònica, parleu de convertir-vos també en un soci de primer nivell en atenció primària. Quines àrees terapèutiques o necessitats mèdiques són les prioritàries ara mateix?
4: Mira, nosaltres treballem fonamentalment, a part de l'analgèsia, que aquesta ja l'hem tractada molt, treballem amb el que s'anomena avui les àrees cardiometabòliques, val? Que seria la part de risc cardiovascular, no? I aquí també està inclosa la diabetes. També vam apostar, i en els últims 5 anys hem pogut treure al mercat 3 antibiòtics hospitalaris, no? Perquè les malalties infeccioses són un problema greu, gravíssim, amb tot el tema de les resistències dels antimicrobians, i nosaltres hem apostat, no, per això. I també a nivell del grup estem en oncologia.
3: De fet, també esteu treballant amb l'Institut Català d'Investigació Química en nous antiinflamatoris per tractar el dolor amb menys risc de reaccions adverses, no? Què busqueu aconseguir amb aquesta investigació?
4: És el que et deia, no deixem mai de la mà el nostre analgèsic. Amb ells estem mirant de millorar, d'una banda, el perfil de seguretat del nostre producte, que és veritat que amb 30 anys ha estat un medicament molt segur, i d'una altra banda, doncs sí que busquem noves combinacions que puguin aportar confort i salut a les persones.
3: Ens comentaves ara aquest medicament, que esteu treballant per reduir els lípids i els triglicèrids, que arribaria el 2028. És una col·laboració amb New Amsterdam Pharma, oi?
4: Sí, això és una col·laboració a nivell de grup internacional. Per tant, jo et puc explicar el que t'havia dit abans, no? Que és l'exemple aquest d'agafar un producte en fase 2 i caminar amb aquesta empresa fins a arribar al mercat.
3: Mònica, la indústria farmacèutica, podem dir que viu un moment de molta competència i d'una recerca cada vegada més costosa. Quina és la principal dificultat avui dia per portar un medicament des de la investigació fins al pacient? M'has dit que és una cursa d'uns 10 anys, no?, aproximadament. Potser que s'allargui més, costa molt tot això, eh?
4: I tant. Pensa que a nivell químic, no?, perquè avui en dia la majoria, si no totes, tots els medicaments són de síntesi química, tu comences amb moltes molècules. Aquestes molècules fan allò que se'n diu, no, com un coll d'ampolla, i cada vegada, no, es van eliminant, pues, o perquè no són efectives o perquè no tenen cap mena d'activitat, fins que arribes a unes poques poquetes, i quan arribes aquí és quan comences aquesta cursa de 10 anys. Evidentment, aquesta cursa de 10 anys significa que des del moment en què es decideix ja intentar veure com funciona amb persones, tot això encara requereix molts més anys. És un procés costós, és un procés també que avui en dia és molt exigent perquè, evidentment, la ciència ha avançat moltíssim, i per tant treure nous productes que aportin, no?, i que siguin novetats terapèutiques, tot això costa molt. Per tant, és complicat, sí. La indústria farmacèutica sempre ha tingut molta competència. Jo també estic molt contenta de que també tenim molta consciència de sector, de que realment treballem per salut i treballem per la millora del benestar de les persones. Per tant, jo crec que és una cursa, és una competència, però també és una cooperació per tal de millorar la salut.
3: I, Mònica, si parlem del futur de Menarini, passa sí o sí per Badalona?
4: Sí, bueno, de moment passa i ja està. I tant. Aquí estem, la idea és seguir, evidentment, treballant també amb les altres entitats de salut de la ciutat. Treballem amb l'IGTP, treballem amb Can Ruti, treballem amb el municipal, treballem amb Goodman. Per tant, jo crec que Badalona és un pool de salut que de vegades no se'l coneix gaire, però que per nosaltres és un pool de salut amb el que tenim uns veïns que ens agraden molt.
3: Què creus que caldria fer per, potser, donar a conèixer, no?, aquest gran pool sanitari que tenim aquí?
4: Jo diria que a poc cada vegada es coneix més. Mm-hmm. Cada vegada és veritat que es coneix més, que es reconeix més, perquè de vegades es pot conèixer i no reconèixer. Jo crec que es reconeix més. I crec que el camí que portem de treballar plegats, aportant cadascú des del seu angle, no?, vull dir, tant a l'hospital com al centre de recerca, com en aquest cas Goodman o el municipal, o nosaltres com a farmacèutica, crec que aquest teixit està ben

0: Volem tractar avui amb vostè. Ara anirem a pilar temes concrets, però per situar-nos, quina funció té el seu càrrec? Entenem que és una mena d'intermediari entre el govern, els diferents departaments i el territori?
1: D'una banda, una de les tasques i de les funcions és la representació del govern en el territori. Però especialment, està molt ben explicat, nosaltres fem de nexe entre el govern i els diferents actors del territori, especialment amb els ajuntaments, alcaldes i alcaldesses. Nosaltres tenim 126 municipis en el territori, a la vegueria de Barcelona, de 5 comarques que representen on hi viuen 5 milions de persones. 5 milions dels 8 que viuen a Catalunya els tenim aquí, en aquesta vegueria de Barcelona, en aquestes 5 comarques. I com deia, doncs, moltes vegades el que fem és que aquells acords i aquelles polítiques que es decideixen en el Consell Executiu acabin materialitzar-se. Això ja ho fan els departaments amb les seves polítiques i amb els seus serveis territorials, però una de les funcions importants nostres és poder coordinar tota aquesta feina que tenen els serveis territorials als departaments i, com deia, doncs aquest nexe, moltes vegades també amb empreses, amb entitats, amb institucions diverses i especialment amb els ajuntaments.
0: En el cas de Badalona, cada quan ens visita i amb qui es reuneix perquè li traslladin els dèficits, no?, que té la ciutat?
1: No sé, últimament, cap de setmana, no era per a una reunió d'aquest tipus, però vaig tenir el plaer i l'orgull de poder ser-hi en el partit de semifinals de la Supercopa de bàsquet, i perquè no sempre, com deia, no sempre fem una feina de despatx i de repàs de temes, moltes vegades també és de representació del govern i de continuar en funció del marc, que pot ser un marc esportiu, pot ser doncs un marc més institucional, de poder continuar amb els temes que tenim entre mans. Però és important que el govern de la Generalitat treballi de la mà dels ajuntaments. Nosaltres sabem que la gran transformació de Catalunya, aquesta voluntat que té el president de tornar a liderar, que torni a liderar Catalunya, és impossible portar-la a terme si no ho fem de la mà dels ajuntaments, amb independència de qui governa cada ajuntament. És important que hi hagi una lleialtat institucional i és important que els temes conjunts els treballem de manera molt coordinada. I en aquest sentit, en aquests 2 anys que portem al capdavant de la delegació del govern a Barcelona, doncs hem visitat en diverses ocasions, ens hem pogut veure amb l'alcalde, ens hem pogut veure amb els seus regidors i regidores, tenim carpetes compartides, però també tenim whatsapps i telèfons per quan hi ha alguna emergència o per quan necessiten desencallar algun tema que depèn de la Generalitat. Crec que des d'aquest punt de vista, doncs hem treballat molt còmodament amb l'Ajuntament.
0: Quines inversions hi ha previstes a Badalona, als pressupostos de la Generalitat?
1: Doncs inversions molt importants. De fet, hem de recordar que les inversions a tota la vegueria de Barcelona han augmentat en relació a l'anterior pressupost, que recordem es va aprovar el 23, ara acabem d'aprovar el 26, aquest nou pressupost, molt ambiciós, pràcticament 50.000 milions d'euros, i d'aquests 50.000 tenim a prop de 1.500 d'inversió, distingim entre el que és la despesa corrent i les inversions tenim 1.500 a la vegueria, dels quals el 50% es queden a la comarca del Barcelonès, i d'aquests 31 milions. 31 milions tenim consignats en el pressupost 2026 per poder escometre aquelles inversions que són importants per Badalona. Especialment destacaria l'àmbit de l'educació i l'àmbit de la salut. Aprofito per dir que també hi ha consignat i compromesos unes quantitats que no seran les finals, però tenim unes quantitats pel 27 i pel 28 que ja pugen a 41 milions. Si parlem d'educació, doncs des de la necessitat de treballar en el projecte de l'Institut La Riera, que sabem que és una reivindicació llargament demanada no només des de la comunitat educativa d'aquest institut, sinó de la ciutat, i que en aquest moment s'està complint perfectament el calendari que hi havia, i per tant doncs, podem dir que s'està treballant en aquest projecte executiu i que aquestes obres es podran iniciar el 28, tal com estava previst. Per tant, continuem amb el calendari. O el Pla Clima, que sabem que s'ha anunciat per tots els centres educatius i per totes les residències del país en els propers 4-5 anys, és a dir, el curs 30-31 s'hauria de finalitzar aquestes obres en tots els centres, en els més de 2.500 centres de tota Catalunya, però en concret teníem 100 de prova pilot i hi havia un de Badalona, que és l'Eugeni d'Ors. aquest doncs ja està en mans d'Infracat, s'està treballant en la seva

0: climatització, i es portarà a terme entre aquest curs i el vinent. El que no tinc encara és el calendari exacte, perquè es faran dues fases als 100 centres de tota Catalunya, però a continuació sí que treballarem, s'obrirà una crida i treballarem amb els ajuntaments perquè aquells ajuntaments que tinguin romanents, com és el cas de Badalona, puguin fer les obres acordat amb un acord que es farà amb el Departament d'Economia, no amb el Departament d'Educació, amb el Departament d'Economia, perquè estem parlant de diners i de romanents. Per tant, es podran avançar. En aquest cas, doncs, es podria escometre tots els centres educatius que hi ha a Badalona, i amb aquest acord signat, el primer trimestre de l'any 27, doncs, veure com finalment paga qui ha de pagar, que és el govern de la Generalitat, qui és qui realment ha de suportar aquesta inversió. Però aquells ajuntaments, amb alguns ja n'hem parlat, perquè tenen la intenció de fer-ho, poden avançar les obres de climatització, així les tindríem molt ràpidament. Sense els ajuntaments, com deia abans, no es podrien fer en el termini previst, igual trigarien 15 o 20 anys, i llavors el que volem és poder fer-ho en 4 o 5 anys com a màxim. I torno a dir, doncs, la possibilitat aquí a Badalona, com en altres municipis que ja s'han expressat en aquest sentit, és que avanci els diners l'Ajuntament i amb un acord signat, doncs, veure els pagaments com es produeixen, perquè realment el pagador sigui la Generalitat.
1: Pel que fa a l'Institut La Riera, ara ens confirma que es preveu que l'any 28, tal com està previst pel calendari, l'Institut La Riera estigui materialitzat. Però sembla que els calendaris es van com endarrerint, no? Perquè va una mica tot tan lent, perquè hi ha una altra demanda, no?, educativa, sobretot de les famílies de la ciutat, que és l'escola Ventós Mir i Badalona Port, que també és una reclamació. Sobretot Badalona Port hi ha un terreny descontaminat, però encara no s'ha començat a construir. Les famílies ja fa temps que fan reivindicacions, que se'ls acaba una mica la paciència. Per què va tot tan lent, delegada?
0: Bé, primer faré un preàmbul que no té a veure amb l'àmbit educatiu, i és veritat que un dels grandíssims objectius d'aquest govern és la simplificació administrativa en tots els sentits, des del punt de vista del ciutadà, ciutadana a peu, que necessita fer un tràmit o que necessita baixar-se un certificat. Això s'ha de fer de la manera més ràpida i més àgil possible, és a dir, no ens hem de donar, i s'ha de fer amb una satisfacció digna del que es mereixen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Per tant, el que hem de fer és veure com podem reduir els temps de determinades gestions, o fins i tot en aquest cas de determinades inversions. I en aquest sentit, per part del Departament de la Presidència, es va fer una proposta per veure com complim amb tots els tràmits. Les obres es poden portar a terme d'una manera més ràpida, però dit això, que en això estem, i esperem que quan acabi aquesta legislatura puguem ja detectar que això s'ha produït. Pel que fa en aquest cas, des de que va entrar aquest govern no s'ha produït cap retard. En principi, el que fem és complir el calendari que hi havia. El que passa que també hem de ser conscients que, tot i la simplificació administrativa, que és imprescindible, i que per tant no movem papers, sinó que fem obres, i això estem completament d'acord, s'ha de fer un projecte executiu, perquè si no es pot realitzar l'obra. Una vegada es fa un projecte executiu, s'ha de licitar aquella obra, perquè
1: és el procediment habitual.
0: És el procediment. I en principi no. Està complint calendari. El que passa és que jo entenc, perquè també la sentim nosaltres, la impaciència per veure una obra que ja hauria d'estar feta i que és imprescindible.
1: És capaç de marcar una data al calendari perquè Badalona tingui ja materialitzades les escoles Ventós Mir i Badalona Port?
0: Bueno, aquí no tant, perquè pel que tinc entès, això ara mateix està en mans de l'Ajuntament, i en algun cas crec que en parlaven fins i tot de que s'estan fent uns treballs més aviat arqueològics, i per tant jo no m'atreveixo en aquest moment a posar data a uns treballs arqueològics, i més coneixem on som en aquest moment, en aquesta Badalona que té aquest passat romà. No m'atreviria. Podria posar fins i tot la mà al foc per l'institut que parlaven, l'Institut La Riera. O pels temes de climatització, perquè ja han començat a treballar, i el control absolut el té la Generalitat. En aquest cas, doncs, em fa més complicat posar-li jo un calendari, segur que m'equivocaria.
1: Una de les principals partides dels pressupostos de la Generalitat va destinada al desenvolupament de les àrees residencials de l'Estrella i de Sant Cris. De quants milions estem parlant?
0: Bueno, en aquest cas, més que de milions, l'important, especialment en el cas de Sant Cris, és que s'està treballant en el CAP. Aquí sí que hi ha una quantitat, abans quan parlaven d'educació i de salut. Doncs estem parlant d'una quantitat molt important per poder fer aquest CAP. De fet, en aquest moment ja s'han fet totes les aprovacions urbanístiques i, si jo no m'equivoco, estem pendents de la sessió per part de l'Ajuntament, però això ha estat com molt recent. La setmana passada va ser la Comissió d'Urbanisme Metropolitana, que a més participem perquè el delegat o delegada de Torn és membre nat, i allà es va poder també aprovar i finalment tirar endavant totes les aprovacions necessàries. Ara queda la sessió i a continuació parlarien del CAP i en l'altre cas encara estem en la fase de definició també més urbanística.
1: El CAP de Sant Cris és una reivindicació també històrica dels veïns i volen saber quan està enllestit.
0: Bueno, és el que acabo de
1: el
0: dir.
1: Que has dit,
0: ja dijous de la setmana passada, per la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana, es va poder acabar d'aprovar de manera definitiva aquesta ordenació urbanística. Per tant, ara toca sessió de l'Ajuntament, que m'imagino que tindran pressa per fer-ho i encantadíssims, i una vegada es faci, ens hem de posar mans a l'obra, però, efectivament, tenim... Ara estava intentant recordar quina era la quantitat, però estem parlant de més de 10 milions d'euros, no recordo la xifra exacta, però estem parlant de més de 10 milions d'euros que estan consignats, i que una vegada es produeixi la sessió, projectes executius, licitacions d'obres, a fer les obres, i el que hem de fer és evitar que tot això porta un temps, però ho hem de fer sense aturar-nos.
1: Li preguntava també pel desenvolupament d'aquestes àrees residencials de l'Estrella i Sant Cris. Concretament, a l'Estrella parlem de 39.000 metres quadrats al barri de Coll i Pujol, on està previst la construcció de més de 300 habitatges. La meitat serà habitatge protegit. Sí que és cert que Badalona és la quarta ciutat de Catalunya i una de les que menys habitatge protegit, tant de lloguer social com de compra, té. La Generalitat, quines altres promocions d'habitatge protegit té pensat fer a Badalona? Heu parlat amb l'alcalde, li heu traslladat aquesta problemàtica?
0: Bueno, jo crec que no només l'alcalde és conegut que un dels grans objectius del president Illa és posar en marxa aquest pla per poder construir 50.000 habitatges amb la data límit de l'any 2030. I en aquest sentit s'estan fent molts esforços, tant esforços que dos de cada tres habitatges protegits que s'han construït a tota Espanya s'han fet a Catalunya. I tot i així és insuficient, hem de continuar amb aquest ritme i amb aquesta marxa i fins i tot amb enginy i creativitat per poder-los construir, però hem d'arribar a aquests 50.000 i aquí no ens aturarem perquè sabem que el dèficit supera els 50.000 que estan previstos. Sí, i en aquest sentit, el que en el seu moment es va fer és una crida als ajuntaments per poder-se presentar amb els solars. Torno al mateix que deia a l'inici, és impossible tirar endavant un projecte d'aquestes característiques tan ambiciós sense els ajuntaments. Aquí tothom ha de posar, i per tant, què tenim a l'Incasol, què tenim al Departament d'Economia, què tenim dintre del nostre patrimoni, Generalitat, però què tenen els ajuntaments? I qui està disposat a jugar-hi? I per això es van fer unes convocatòries, unes crides, unes convocatòries. Tornarem a tenir una nova convocatòria on els ajuntaments presentaven aquells solars que tenien a punt, que no necessitaven cap tipus de tràmit, o pràcticament cap tipus de tràmit per poder construir habitatge protegit. I en aquest sentit, també el municipi té veu per poder construir, com és lògic, a més, perquè no seria normal que la Generalitat actués a Badalona sense coneixement, l'acord i la concertació amb l'Ajuntament de Badalona.
1: Però pot quantificar quantes promocions hi ha previstes?
0: Jo en aquest moment no ho puc quantificar, no ho puc quantificar. No és fàcil fer-ho, però en podem parlar en el futur precisament d'això, però no. Perquè és també molt important aquesta iniciativa municipal que acompanyi la iniciativa per part de la Generalitat, i desconec absolutament en aquest moment quins són els plans de l'Ajuntament en aquest sentit. Per tant, no voldria tampoc equivocar-me.
1: Delegada, una altra gran part de la inversió va parar a l'àmbit sanitari. En aquest sentit hem de parlar també de la reforma i ampliació del campus de l'Hospital Germans Trias i Pujol, la descentralització i el trasllat de les consultes externes cap a entorns urbans més accessibles, no?, i propers al centre. Això en quin punt es troba?
0: Bé, això són converses avançades, molt importants, tractades també amb l'alcalde Albiol, amb l'Ajuntament de Badalona, i en aquests pressupostos hi ha una partida molt important també per poder ampliar, reforçar i millorar aquest hospital és un hospital molt important en un moment en què Catalunya està apostant per la biomedicina, la medicina personalitzada, sabent també del trasllat, no passa aquí a Badalona, però del trasllat del Clínic cap a les actuals pistes universitàries a l'altra banda de la ciutat de Barcelona, i sabent també de Bellvitge i en aquest cas doncs, a la mateixa lliga ha de jugar també Can Ruti. Per tant, l'ampliació d'una banda, i en concret pel que fa a les consultes externes, sí, hi ha unes converses, jo diria molt avançades, entre el govern de la Generalitat, entre el departament de, fins i tot de presidència, no només Salut, i l'Ajuntament, per acabar de triar quin serà l'espai i poder esponjar, fins i tot també poder millorar la mobilitat a l'entorn de l'hospital, que sabem que és molt necessari i també molt reclamat, i sí, sí, això és, aquest és un dels temes que estem en converses i crec que estem molt avançats.
1: Precisament ara parlava de l'accessibilitat, la mobilitat, i és que és l'altre tema, que també afecta a Badalona, aquesta connexió amb Can Ruti, un fa anys que es reclama, no?, un metro lleuger amb l'ampliació que es planteja de tot el campus, la necessitat de millorar-ne la connexió amb transport públic, que de fet serà cada vegada més gran, és una de les reclamacions de la ciutadania i dels usuaris d'aquest hospital. Fa un mes, la taula de la mobilitat i accessibilitat de Badalona reclamava precisament aquesta connexió potent amb Can Ruti i assenyalava que l'opció del metro lleuger semblava que havia quedat com una mica descartada, no, en favor de carrils segregats d'alta capacitat, tot i que l'entitat continua defensant aquest metro lleuger. No sé si hi ha alguna aposta avui dia concreta de la Generalitat per connectar Can Ruti amb la xarxa de metro i sobretot si hi ha algun calendari o algun projecte que permeti saber quan tindrem aquesta connexió de transport públic d'alta capacitat fins al campus.
0: Bé, una que a més ha estat alcaldessa metropolitana durant 18 anys. Recordo que en el cas de les ciutats metropolitanes, aquesta és una competència aprovada per llei de l'àrea metropolitana de Barcelona. I això no vol dir ara doncs, tirar pilotes fora, però sí que és important que coneguem i sobretot els oients puguin conèixer de qui depèn què. Nosaltres en aquest moment com a Generalitat, el departament que és competent en aquesta matèria en mobilitat, el de territori, està treballant per reforçar les línies elèctriques de tots aquells ciutadans i ciutadanes, tant del Baix Maresme com de l'Alt Maresme, per poder arribar-hi. Durant aquest any es va fer també un reforç, una millora molt important de 50 milions d'euros. Algunes línies estan concretades, aquestes estem acabant de concretar, per veure com qualsevol ciutadà, ciutadana, veí, veïna del municipi que sigui, doncs pugui arribar d'una manera ràpida i molt àgil al seu centre de referència, al seu centre de salut, al seu hospital de salut. En aquest cas, quan ja parlem de línies urbanes, que seria el cas, aquí la competència és de l'àrea metropolitana, però en qualsevol cas, sí, és molt important que puguem millorar la mobilitat de les persones, sobretot quan no parlem d'altres activitats que són també igualment legítimes, com podria ser activitats d'oci o esportives, que també són molt necessàries, però quan ja parlem a més de temes majors com és el tema de salut, doncs efectivament. La qual cosa no treu que, com no ens agrada tirar pilotes fora, doncs al marge de que continuem reforçant aquestes línies interurbanes, que sí que són competència de la Generalitat per poder arribar a un municipi com aquest, que és metropolità, doncs continuem en conversa amb la pròpia àrea metropolitana i amb el municipi, però jo crec que doncs, aquí també és potestat, voluntat i competència d'executar de l'àrea, però de decidir què vol i com ho vol és el municipi. No m'hagués agradat a mi com a alcaldessa en el seu moment d'Esplugues de Llobregat doncs que ningú digui. Per tant, sí, molt d'acord que necessitem transport públic que sigui eficient, que sigui ràpid i que permeti a les persones poder arribar no només a les seves activitats diàries per treballar o per educar-se, sinó especialment per rebre salut o per tenir una millor salut.
1: Però des de la Generalitat veuen factible l'arribada de l'opció del metro lleuger que arribi a Can Ruti o aposten més per aquests carrils segregats?
0: Bé, jo en aquest moment tampoc no li puc dir, perquè sí que estan treballant en el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, estan treballant en el tema, però en aquest moment tampoc no tenen una posició que jo la pugui transmetre en aquest moment. Per tant, deixem que també treballi tant el Departament com l'Ajuntament, com l'àrea metropolitana. Aquí estem parlant d'un tema a tres I a partir d'aquí, doncs, en aquest moment no estem en discussió, crec que ni jo ni qualsevol portaveu del Departament de Territori de poder pronunciar-nos en aquest sentit.
1: I pel que fa, finalment, ja per acabar, el perllongament de la L1 del metro des de Fondo fins a Badalona, Centre i Rodalies, que la Generalitat no sé si manté entre els seus projectes, un projecte que preveia 5 noves estacions a Montigalà, Lloret de Sant Crist, Bufalà, Badalona, Pompeu Fabra i Estació de Badalona, una actuació que es preveia dividir-se en dues fases. Manté aquesta actuació dins dels projectes de perllongament del metro, la Generalitat?
0: Manté. En aquest moment són tres en tot aquest àmbit. És la línia 1, és la línia 3 i és la línia 4. I la línia 3 en concret, abans m'hi referia, al projecte de l'Hospital Clínic, important, que també necessita un perllongament, que fins i tot vagi cap a Esplugues i el Baix Llobregat, i en aquest cas, efectivament, hi ha calendaritzat aquest perllongament de la línia 1 en els propers anys. Jo que l'he vist, però que la meva memòria intenta ser bona brutal, doncs estem parlant, si en el cas de la línia 5 diria que l'arribada s'hauria de produir o enllestir tota l'hora el 2034, doncs estem parlant més o menys, jo crec que igual, eh? Estaríem parlant d'una obra efectivament plurianal i que se n'aniria també doncs al 30 i, com és lògic, perquè a més també doncs has de fer projecte executiu i en aquest cas no estem parlant de coses senzilles i evidents que es facin.
1: Fent una previsió cap al 2034, podríem dir que la fase 1 d'aquest perllongament de la L1 de Fondo a Lloret de Sant Crist ja estaria en marxa?
0: I aquesta previsió, diria
1: aquesta
0: jo.
1: Aquesta és la previsió.
0: D'aquí a dir, clar, dic, perquè també hi havia previsió que arribés al metro Esplugues al 2020 i som al 2026... i encara estem, la cosa està molt en marxa, que estem per veure, no?
1: Per tant menys de 10 anys, eh? Menys d'una dècada.
0: Jo el que podem dir és que la planificació i el calendari que Mobilitat, la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat, que té en aquest moment a sobre de la taula, contempla de manera prioritària tres perllongaments, línia 1, línia 3 i línia 4, per tant, sí, hi és la línia 1, i que en aquest calendari, en aquest moment, sí que contempla que en els propers anys i que, per tant, doncs, com a molt tard el 2035, això pugui estar fet. Després passen coses, perquè sabem que passen coses quan s'estan fent metros, i, per tant, doncs, no voldria jo tampoc en aquest moment fer un titular o fer un anunci que no correspongui, però aquesta és la previsió que en aquest moment hi ha. Per tant, és un projecte a sobre de la taula, no en un calaix, s'està treballant i per tant quan anem avançant s'anirà també especificant, determinant, detallant i sent més concrets i actualitzant aquesta informació doncs més de titular que estic donant, no. Però sí, la resposta és sí, està sobre la taula i sí, hi ha una previsió de que es pugui executar una vegada els projectes executius en els propers anys.
1: Molt bé, Pilar Díaz, delegada territorial de la Generalitat a Barcelona, gràcies per venir avui a veure'ns aquí al Badalona Matí. Moltes gràcies.
0: Doncs a vosaltres, moltíssimes gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.

0: Parlem de música, eh? Ja ho esteu escoltant. Parlem d'artistes emergents i d'una badalonina i el seu grup que estan sonant i força. El que va començar com un projecte solista de la Naya González s'ha acabat convertint en un col·lectiu d'artistes i amics que reuneixen per fer allò que més els apassiona, fer música. Es diu Naya i avui presenta con los nenes i les nenes, que els estem escoltant, el primer avançament del seu disc debut. Calent, es diu. Naya, què tal, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Efectivament, calent.
0: Calent amb K, Calent. Sí. Aquest treball, con los nenes i les nenes, parla, explica'ns, una nit d'estiu, no?, d'aquelles que surts amb la teva gent i quan menys t'ho esperes, algú t'acaba robant l'atenció. D'on va sorgir aquesta idea?
1: Efectivament, doncs aquesta idea va ser producte de la imaginació bastant, no va partir de cap anècdota concreta, que a vegades en el procés compositiu passa que inventes i crec que està molt en la línia del disc de narrar una mica coses que passen a l'estiu, i a l'estiu tenint l'edat que jo tinc, que són 21 anys, i buscar una mica aquest joc.
0: El tema té aquesta combinació d'estils entre, podem dir, el pop fresc, no?, l'electrònica, mm-hmm, però també arrels llatines. Què buscaves transmetre amb aquesta cançó combinant aquests estils?
1: Bueno, això ha sigut bastant conseqüència de les influències que tenim, i dic tenim perquè aquest disc l'he coproduït amb el Carlos Caro, i al final no ha sigut tan buscat, sinó que hem estat jugant a fer les músiques que ens agrada escoltar, i n'hi han de molts tipus. Llavors, ja quan surti el disc entendreu una mica del que parlo, però això, o sigui, ha anat passant de forma bastant orgànica, però sí que és veritat que per aquest tema volíem buscar aquesta sonoritat una mica de club, i això.
0: El beat, Naya, ret homenatge al gran clàssic d'Héctor Antito.
1: Mm-hmm.
0: Què representa aquesta música per a tu i per què vas voler recuperar-la en aquest tema?
1: Doncs mira, jo recordo que vaig anar a l'estudi amb el Carlos per fer aquest tema, i jo vaig tenir la idea, no recordo en quin moment exacte, però potser era al metro o en qualsevol lloc, i em va venir la idea d'aquest sample com de baila more, baila morena, i vaig dir, vale, aquesta idea em mola, anem a portar-la a la vida real. I va ser bastant orgànic, o sigui, em va venir la idea del sample directament, no va ser una cosa que vaig pensar, va, anem a buscar, o sigui, va arribar una mica així, però de nou és com buscar aquest color de la festa, no?, de la música de club.
0: El videoclip ens presenta o ens dona una pinzellada de l'univers visual de Calent, no? Com definiries aquest univers que estàs construint?
1: Doncs per mi hi ha una gran cosa que és la col·lectivitat. Per mi aquest projecte és un projecte que no tindria sentit si fos una cosa individual, perquè s'ha creat amb col·legues, es toca amb col·legues, i per mi és molt representatiu, no? Perquè jo al final el que em mou ara mateix és fer la música i l'art que m'agrada, però fer-ho amb la gent que estimo i que admiro, i alhora com buscar aquesta frescor de l'estiu que sento que, bueno, que va desapareixent evidentment com l'estiu propi, però doncs buscar aquesta sensació, allargar-la una mica tot l'any, si es pot fer d'alguna manera.
0: Naya, con los nenes i les nenes, ho dèiem, a la presentació, és el primer avançament del teu primer treball discogràfic. Mm. Què en podem esperar d'aquest àlbum?
1: Doncs és un disc molt juganer, en el que ens hem permès jugar molt i passar-nos-ho bé, sense masses expectatives a nivell... Bueno, no ens hem volgut col·locar en cap lloc artístic concret, no ens hem volgut limitar, i és un disc que això, que busca molt jugar, que també té punts de, pues això, de narrar coses com ara les històries de Conos i les Nenes, però alhora també com hi ha punts d'autoconeixement i autocrítica. Bueno, és un disc divertit, per mi és és la cosa, fer un disc divertit.
0: I aquest Calent quan sortirà del forn? Que bueno, estarà calent.
1: Ja has pillat el joc, de paraules.
0: Aquí ho hem pillat.
1: Doncs està previst per aquest any. Està ja tot... Bueno, s'està cuinant fa temps, però... O sigui, el disc el tenim acabat des de fa molts mesos, però aquest any ha d'estar preparadíssim ja per sortir, amb molta il·lusió, molta feina al darrere, però això s'està atent perquè ja... en breus...
0: Un disc que, ho dèiem, ha tingut aquesta dimensió col·lectiva, no? Mm-hmm. Perquè artistes, amics, no?, que transformeu el pop barregen amb altres estils musicals. Total. Per què creus que ha passat això? Què ha fet que passés?
1: Bueno, crec que és al final... He intentat ser coherent amb el moment en el que estic, i a nivell personal la gent amb la que em moc és penya que curra també de... Bueno, que és artista, i alhora també jo estic estudiant estudis professionals de música al Conservatori del Liceu, llavors bec de moltes músiques, escolto moltes músiques diferents, llavors crec que de forma natural això és el que sóc ara mateix, i no he trobat una altra manera de fer-ho que no sigui aquesta, que és sent coherent amb el que em mou ara.

0: canalla, amb 19 anys vas guanyar el Premi Èxit i Premi Cases de la Música del concurs de música emergent Zona 9. Va ser amb el teu projecte de pop i R&B, no? Què va significar per tu rebre aquest reconeixement sent tan jove?
1: Doncs la veritat és que va ser... O sigui, presentar-me al Zona 9 va ser una cosa com una mica precipitada, perquè jo em vaig presentar perquè els meus pares m'ho deien, però jo al final tenia un tema fet en català i era com un projecte que tenia, però com encara no m'havia reconciliat amb la meva llengua en quant a, com a compositora. I llavors, bueno, van anar passant les coses de manera com molt ràpida i ens vam trobar a la final, vam haver de fer temes perquè, vull dir, no hi havia material a presentar, i guanyar-lo va ser com el tret de sortida de dir, vale, anem a currar i anem a fer que això sigui un projecte sòlid i donar l'espai, no? Va ser com una excusa per donar l'espai i l'atenció que el projecte demanava.
0: I com ha evolucionat la Naia artista?
1: Buah, molt. I la no artista també, perquè...
0: La Naia dona també, no?
1: També, perquè vaig començar, clar, amb... Al final, fer aquest disc m'ha ensenyat moltes coses, m'ha ensenyat l'art de la paciència, m'ha ensenyat això, com aprendre a abraçar cada moment... i en aquest cas el moment de començar amb un projecte, alhora sóc una persona molt ambiciosa, però ho he afrontat des de no deixar de treballar, des de fer les coses amb tot l'amor i amb, de la millor manera que sé en cada moment, però realment, bueno, han sigut 2 anys de curro i de molt aprenentatge en tots els sentits de la meva vida.
0: Et fa respecte o vertigen el fet que la teva música, els teus projectes estiguin arribant cada vegada més gent?
1: No és, vertigen no me'n fa. De fet, és, o sigui, em sembla molt màgic. No acabo d'entendre mentalment, no, o sigui, no tinc la capacitat per entendre-ho quan veig que hi ha penya de tot el món escoltant, en aquest cas aquest tema. M'impacta perquè no ho puc arribar a entendre. És com, uau. I això ho he fet amb el Carlos a casa, saps? Vull dir, és una cosa que és bastant heavy, però m'emociona molt perquè al final... Per això ho fem, no? O sigui, ho fem per nosaltres, però quan ho regalem és perquè la penya ho faci seu i ho gaudeixi, i és realment màgic.

0: l'únic amb el cas.
1: Estem escoltant Dolenteries.
0: Sí.
1: La Naya és dolenta o no?
0: Depèn de qui li preguntis. Aquest tema el vam escriure fa... Bueno, el vaig escriure fa anys i realment noto aquesta com distància, que ja mola, perquè vol dir que algú... Bueno, que algú està passant guai, no? Perquè mola evolucionar. Però sí, sí, sempre és divertit, no? Tornar a, al passat.
1: On vols arribar, Naya?
0: No m'agrada limitar-me. Jo sempre, des de petita, he sigut una persona molt ambiciosa i confio en que el projecte arribarà on hagi d'arribar. Però tinc molta gana i això no pararé de currar en aquest projecte, vamos, o sigui, és que és la cosa que em mou, és la gasolina de la meva vida.
1: Et veus omplint un Sant Jordi?
0: Bueno,
1: és el somni?
0: Ojalà, m'encantaria.
1: Alguna col·laboració amb algun artista?
0: Hi ha molts artistes amb els que m'agradaria col·laborar. Crec que no és tant un en concret, sinó com poder trobar-me en el moment vital en el que pugui treballar amb penya que respecto i que he respectat i que m'ha inspirat durant la meva... Bueno, la meva vida artística. Però sí, sí, o sigui, totes les experiències seran benvingudes i ho farem amb tot l'amor perquè realment sento que és la meva cosa i que és el que fa que la meva vida tingui sentit. Així que sí, sí, tant de bo.
1: Et veus deixar en Badalona i viatjar per desenvolupar la teva carrera?
0: Bueno, Badalona es té dins.
1: Això no es deixa mai, no?
0: Això no es deixa. Però sí, jo m'encantaria també poder viatjar pel món i conèixer altres coses i que sigui per l'excusa de fer música, no? I d'aquesta feina tan meravellosa que m'ha tocat i que he triat.
1: Doncs Naya, ha estat un plaer que avui ens visitis aquí al Badalona Matí. Et seguirem de ben a prop, la teva trajectòria.
0: Moltíssimes
1: i aquest
0: gràcies.
1: Calent, quan surti del fort, doncs també tornarem a convidar perquè ens el presentis.
0: Moltes gràcies per acollir-me.
1: Gràcies, Naya, i fins aviat.

0: Så gør vi to, der hænder bedre.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
2: Al setembre tornem de vacances i sembla que, de cop, ens entren ganes de posar ordre a la nostra vida. Menjar millor, recuperar l'esport, dormir més i començar una vegada més de zero. Però per què associem tant la tornada a la rutina amb cuidar-nos més i, sobretot, amb aprimar-nos? Avui volem parlar precisament d'aquesta obsessió de setembre per començar de nou i saber fins a quin punt ens pot ajudar o ens pot portar a buscar solucions ràpides. Ho fem amb la Maria José García, que és responsable de l'Ondina Herboristeria. Bon dia, Maria José.
3: Bon dia.
2: Què tal, com estàs?
3: Molt bé.
2: Encantat de conèixer-te.
3: Molt bé.
2: Al Badalona Matí ens anirem trobant al llarg d'aquesta temporada. Per què creus que setembre és, per a molta gent, una mena de gener 2.0, no? Quan comencem l'any volem iniciar els nostres projectes, no?, i reptes, i ara al setembre també.
3: Bueno, es diu, en psicologia es diu el fresh start, és com començar de nou. Sempre tenim doncs, el dilluns o el gener o quan comença el curs, i sobretot quan tornes de vacances, que és com una mica, l'estiu és com faig una mica més el que vull, no faig tant d'esport o menjo més el que em doni la gana, i tornar al setembre és com començar de nou i posar ordre. Posar ordre a l'alimentació, vull fer una neteja hepàtica, una desintoxicació, perquè m'he passat en la cervecita. El que s'ha de fer al setembre.
2: I és això que diem, eh? Després de l'estiu sembla que ens mirem més el cos, que ara dius, ai, la barrigueta, no? Potser que m'he passat amb el vermut, amb les tapetes del bar, ara sí toca cuidar-me. Què hi ha darrere d'aquest canvi, aquesta necessitat de canvi?
3: Després de passar quan passes, sobretot la temporada d'estiu, que és més el que estem dient, no? El vermutito, el picoteo, la sensació que tenim el fresh start és necessito començar de nou, necessito començar de zero, necessito tornar a cuidar-me, veure'm bé, necessito fer una bona neteja hepàtica. És com ordenar la teva vida, ordenar la teva ment i tornar a començar de nou. I es fa normalment més al setembre que al gener.
2: I Maria José, quins són els productes o complements que més us demanen per perdre pes i recuperar aquests hàbits ara al gener? Al setembre.
3: Perdre pes és, sempre estan de moda. Ara està de moda el vinagre de poma, ara està de moda la chia, i en general és tot una mica. És l'alimentació equilibrada, això és molt important. Una bona neteja hepàtica després de l'estiu és molt important, sobretot quan fa el canvi de calor a l'hivern. La tardor, una bona neteja hepàtica amb herbes, pot ser diente de león, boldo, cardomariano, una barreja d'herbes, unes càpsules, que sigui més còmode.
2: Hi ha molta diferència entre voler menjar millor i voler aprimar-se ràpidament?
3: Voler aprimar-se ràpidament no funciona. És menjar sa i a poc a poc una mica d'esports i t'aprimes segur.
2: Quan algú arriba a l'herboristeria dient necessito perdre tant pes, tants quilos, què li recomaneu abans de parlar de cap producte? Això, fer esport, no? Menjar bé, però...
3: Menjar sa, menjar equilibrat, fer tots els salpats que tinguis que fer, no saltar-te menjats, o si vols fer un ayuno també està molt de moda, però menjar molta proteïna, sobretot al dia, una bona quantitat de proteïna t'ajuda a primar molt.
2: O sigui, diuen que està molt de moda això, l'ayuno intermitente, no?
3: Sí, però si menges molta proteïna t'aprimes més que un ayuno intermitente.
2: Vale. Es parla molt també... dels productes detox, infusions depuratives, complements per accelerar el metabolisme, què hi ha de realitat i què hi ha de màrqueting darrere de tot això?
3: No, funciona de veritat. Sí? Una bona neteja hepàtica, treus el greix del fetge, la sang va molt... estàs molt menys cansat, a més, fa més pipí, treus greixos... és que funcionen superbé. Una bona detox al setembre és perfecta.
2: Els productes naturals són sempre segurs o hem d'anar amb precaució depenent on anem? O...
3: Sí, clar, hi ha herbes que un diabètic no pot fer o un que si prens un anticoagulant tampoc pot fer qualsevol cosa. Hi ha coses que sí que has de preguntar diverses coses abans de preparar unes herbes.
2: I finalment, en aquest sentit, quin seria el teu consell per algú que a dia d'avui, 23 de setembre, ja ha abandonat tots els bons propòsits, que es va fer a principis de mes, i es diu una mica capficat i decebut perquè dius que no tinc força de voluntat. A veure si puc reiniciar aquests propòsits.
3: Has de tenir força de voluntat. És molt important que tinguis força de voluntat, si no, no arribes a cap puesto.
2: Doncs és això, seria el missatge. Maria José García, responsable de l'Ondina Herboristeria. Gràcies per passar pel Badalona Matí. Ens veiem aviat. Molt adéu. Aviat.
1: El millor del Badalona Matí.
4: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
5: Els millors moments.

0: Són les 6.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Aquest divendres s'ha inaugurat el nou camp de futbol de Montigalà. Entre les millores s'hi ha renovat la gespa i també s'hi ha construït una nova grada coberta. També s'han millorat les torres d'il·luminació amb enllumenat LED d'alta eficiència i s'ha renovat la tanca perimetral de tota la instal·lació. L'espai el compartiran tres clubs, el Badalona, el Sígol i els Dracs. Durant l'acte, els seus representants s'han mostrat agraïts de poder comptar ara amb un espai de qualitat. Escoltem a Miguel Ángel Sánchez, president del Badalona, David Medrano, president dels Dracs, i a Soraya Shawi, presidenta del Sígol.
3: Ha sigut una trajectòria molt difícil, on en diferents moments o etapes anteriors hem tingut molts problemes, i justament no culpa per nosaltres, sinó perquè finalment les administracions no ens estaven donant la cara o no s'estaven ajudant i no estaven atenent pues, allò que demanaven. Demanaven camps, i no per nosaltres, sinó sobretot per als xavals, per tenir esport de qualitat a la ciutat i sobretot per tenir Badalona el més amunt possible. Per tant, avui estic molt content.
4: Siempre decimos que somos como una familia, somos un deporte minoritario, aunque realmente cada vez somos menos minoritario, y es gracias a vosotros. Y lo que nos gusta es cuidar a la familia, y lo que no queríamos es tener la familia, como siempre, subiendo sillas a la montañita, bajando sillas de la montañita. Pues ahora la verdad que hay que agradecer que podamos tener una grada como Dios manda.
5: Crec que les tres entitats han fet una feina molt gran i molt bonica. Crec que això vol dir que aquesta convivència i aquest color que veiem ara al camp és possible i és molt maco. Crec que és una cosa que reflecteix també la convivència a la ciutat.
2: Cabaret, l'Os Polar i la Rambla de les Floristes són algunes de les obres de la nova programació del Teatre al Círcul, una nova temporada teatral que s'ha donat a conèixer aquest divendres damunt de l'escenari, un teatre que comença el curs també amb novetats de millora de l'espai. El nou president de l'entitat, Adrià Soler, que precisament és el més jove de la història de l'entitat, assegura que és una reforma que permet tenir un teatre més inclusiu.
6: El vestíbul és completament nou, està adaptat a la mobilitat reduïda, l'hem intentat adaptar també a les mesures legals en la mesura que fos possible. Després també hi ha el carmelet de les butaques, que són noves, i a més hi ha un projecte d'apadrinament a darrere molt, molt bonic.
2: Amb aquest Círcul 2.0, l'entitat vol fer del teatre un espai cultural de ciutat. En aquesta temporada també aproximaran les estrenes del teatre lliure a uns preus més populars. Aquesta és només una de les apostes d'aquesta temporada. El director artístic del Círcul, Xavi Carreras, en detalla més.
7: Hem creat una plaça nova, i això vol dir nou talent, nova gent, noves propostes, companyies joves, companyies veteranes que potser la gent les ha oblidat i que cal que es puguin recuperar. Serà bonic poder obrir les portes del Círcul a la cultura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I aquests dies us hem explicat que la Generalitat ha posat en marxa un pla per climatitzar centres educatius i residències de gent gran d'aquí al 2031. Ho fa amb l'objectiu d'adaptar els equipaments públics al canvi climàtic i també garantir el confort tèrmic davant l'augment de les temperatures. Avui volem saber quines són les condicions per poder condicionar bé una escola on aquest estiu, en algunes d'aquestes, s'ha superat els 40 graus dins de les aules, amb tot això que implica organitzativament i que dificulta la feina tant dels docents com dels alumnes. Avui ens acompanya al Badalona Matí en Ricard Nogués, que és director general d'AIMIFESA, que és el gremi d'instal·ladors del Barcelonès Nord i Maresme, i ell que també és degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
3: Ricard, primer de tot, com valora aquest pla clima, no?, que ha anunciat el govern de Salvador Illa, que preveu actuar en totes aquestes escoles públiques i també en algunes residències?
4: Bé, qualsevol pla sempre és benvingut, no? De fet, ja tenim unes lleis que s'han d'aplicar a l'educació, no sé si deien que el 6% del PIB des del 2009. En tot cas, el que sí és evident que amb aquesta situació de canvi climàtic, i que la tenim a sobre, i és evident la temperatura que estem ara i d'on venim, doncs sí, s'ha de fer alguna cosa i sobretot cercar la confortabilitat de no només de les persones que estan com alumnats, sinó també dels propis docents, i per tant que donen aquestes classes en les millors condicions, no? Per tant, endavant. Ara bé, sí, amb les reserves que cal, quan s'explica no es diuen coses que no es correspondrien al que hauria de ser la millor solució, no?
3: Ara hi entrarem. Arriba tard aquest pla. Recordem-ho, d'aquí al 2031 s'han de climatitzar 2.530 escoles i 51 residències. S'arribarà al termini previst? A quin ritme s'hauria d'anar? A quants centres l'any s'hauria d'arribar?
4: Clar, mira, Ràdio Sant Boi em va fer una entrevista com a degà a principi d'any. Vaig dir que és per tu l'enginyeria, que serà extensible a molts ordres de la vida, no? I seria planificació i excel·lència, no? Planificació. Aquesta seria la primera paraula, no? En qualsevol moment que arriba i arriba tard, doncs ja arribem tard. Perquè la situació extrema, la que viu una escola, amb, en aquest cas 20 alumnes, 25 alumnes, amb una situació extrema de calor, doncs fa que la convivència sigui difícil i, a més, hi ha un calor latent provocat per la humitat generada per la pròpia persona humana, doncs que incrementa aquesta situació de no confortabilitat, no? Llavors és evident que, bueno, que s'ha d'invertir i no és fàcil. Des de FGCAT i, per tant, per extensió, nosaltres mateixos com a experts en la matèria, doncs el que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no?, o posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja, perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat a més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs, i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no? És que no existirà. Llavors sí, s'ha de climatitzar, no? I no passa per posar splits com si es posaven antenes fa 80 anys quan va arribar o fa 50 anys la televisió, no? S'ha de fer un pla, una anàlisi per cada escola i per cada situació, per cada orientació, per cada ubicació, per veure l'envolupant de l'edifici i invertir allò que s'ha de fer, ni per quedar-te allunyat a la curta a nivell de quilowatts tèrmics, ni passar-te que pots tenir un excedent que suposi en aquest cas una despesa elèctrica més de la que toca, no? Aquesta seria la realitat.
3: Recentment parlàvem en aquest mateix espai amb la directora de l'Institut Eugeni d'Ors aquí de Badalona, la Cristina Stigman, que és de fet un dels centres prioritaris, d'un dels 100 centres prioritaris on la Generalitat preveu actuar. Ens deia que durant aquest mes, finals d'aquest mes, estava previst la visita d'experts, no?, per fer una diagnosi, no?, d'aquest centre. Va comentar que segurament s'apostaria per l'aerotèrmia i per la ubicació de plaques solars. És clar, aquest diagnòstic, Ricard, qui el fa? I va per aquí? L'aerotèrmia és la millor opció i la ubicació de plaques solars?
4: En primer lloc, és un expert, no? Llavors, des del gremi direm, home, si les potències són menys de 70 quilowatts, no fa falta projecte tèrmic, o projecte de climatització i, per tant, podia ser un, això sí, un instal·lador habilitat com els que tenim nosaltres agremiats i que tenen els carnets o en aquest cas la certificació corresponent com a tal. I des de la perspectiva de projectes més grans de 70 kW, doncs sí, s'ha de fer un projecte tècnic i en aquest cas és un enginyer el que ha de desenvolupar aquesta acció, no? El que sigui aerotèrmia, doncs sí, benvingut. És un sistema de bomba de calor que el que fa tenir un cop, vol dir que de 4 o fins a arribar a 5, un cop vol dir un coefficient of performance, que vol dir que per cada quilowatt elèctric, doncs, 3-4 quilowatts tèrmics són gratis, no? Són gratuïts. Per tant, vol dir que és eficiència. Aerotèrmia ben administrada és eficiència. Ara bé, és una bomba de calor on hi ha un kit hidràulic que també dona aigua calenta sanitària per les dutxes i per altres elements que puguin haver allà, no? En aquest sentit, no? Per tant, aerotèrmia sí. I fotovoltaica, evidentment, perquè la fotovoltaica, a més, actuaria mentre les noies estan a la, i noies estan a l'escola. Llavors, aquesta generació de les plaques, posem 2.000 watts o 3.000 watts, front a aquest consum quilowatt-hora vinculat al que fa, en aquest cas, la climatització, doncs podria, bueno, en aquest cas, donaria menys despesa elèctrica perquè te l'estalvies a través de la fotovoltaica. Perquè, bueno, és l'hora solar i, per tant, l'hora d'acció i, per tant, l'hora que la fotovoltaica reduiria el consum energètic, no? Vull dir-te, el que sí s'ha de plantejar són sistemes de volum de cabal variable, vull dir, grans aportacions, amb un sistema de gestió energètica que moduli a cada aula el que toca, amb una temperatura de consigna que estigui ben posada, no? Recordem que el RITE diu que la temperatura ha d'estar entre 23 i 25, amb una humitat relativa, doncs, també vinculada, amb una ventilació que s'ha d'aportar, d'acord amb el reglament d'allà, no? Una renovació d'aire per segons les persones que hi són, uns metres cúbics hora de renovació d'aire. Per tant, clar, no és una mesura de dir vaig a posar un split o una màquina d'expansió directa en un sostre i amb això ja solventem, no? Perquè tot això sumat donarà més diners que una solució global ben plantejada, analitzada i, com bé has dit tu, la paraula diagnosi, no? Diagnostiquem per cada cas, no? I això me'n recordo, no? Fa molts anys, parlant amb el llavors director de manteniment, com a exemple, no?, de l'Hospital de Can Ruti, deia, ostres, aquí tinc un problema que es va solventar, que la cara nord té fred i la cara sud es mora de calor en certs moments. Llavors, bueno, tot això es va solventar amb la tecnologia, amb quatre tubs, i que una mateixa gran bomba de calor podia generar fred i calor a l'hora, no? Llavors, aquí també hem de fer aquesta solució. I la solució d'un hospital de Can Ruti és el mateix que en un hospital com el que pot haver a Bellvitge, que té unes altres condicionants externs d'envolupant i tal, no? Per tant, cada escola, com bé has dit, Eugeni Tors ara, però no es podrà extendre aquesta solució perquè seria una mala praxi de solució a un altre institut on està una part més obaga, una part més encarada al nord i amb un envolupant de l'edifici diferent, no? Aquesta és una clau important a tenir en compte.
3: Clar, depèn també aquesta diagnosi d'on estigui ubicada l'escola, la part on li toqui el sol. Recordem el que ens va explicar la Cristina Stigman, que deia que sobretot la calor s'acumulava al primer, segon pis, on tenen el laboratori, sí, sí. I tots els productes químics era un risc per les altes temperatures.
4: Sí, sí, la calor per un tema de convecció acostuma a pujar, no? Per això mateix, quan tu ara agafes i poses un ventilador de sostre, doncs primer de tot mirar si els ancoratges són els correctes i el sostre aguanta. Fixa't que ara l'estació aquesta de Fabra i Puig ha caigut un sostre, no? Que ja tenia, que era d'encanyissat, pel que vaig veure per les imatges de televisió. Llavors vol dir que, ostres, les solucions aquestes, i llavors el que remouries és això. Per tant, per evitar que aquesta idea de l'acumulació d'aire a dalt i baixi el que hagi de baixar, que en aquest cas és l'acumulació de fred, doncs, bueno, s'ha de fer la solució i l'aportació i renovació d'aire corresponent, no? Això és clau. Per tant, la diagnosi prèvia, sigui enginyer, sigui amb un, evidentment, amb un instal·lador habilitat i la instal·lació també amb un instal·lador, en aquest cas, habilitat, i bueno, en aquest cas, l'habilitació passa per un concepte que es diu RASI, no?, Registre de la Gent de Seguretat Industrial de Catalunya, i l'enginyer, en aquest cas, col·legiat. Doncs aquesta mena de aquesta col·legiació amb un col·legi professional, doncs, seria a través d'una MIFESA, que és un gremi d'instal·ladors, i el seu RACI corresponent, que és aquest registre que et dona, que és una persona acreditada, no? Ja dic, i solucions d'aquelles de, bueno, com que tenim un espai de 100 metres quadrats, doncs mira, a raó d'uns 3.000 frigories hora per tal... No, no, això no funciona així. Això és una solució de poca diagnosi i no equiparable a la realitat del que es vol, per estalviar diners i perquè allò que s'inverteix tingui la millor solució, no? Que és que sigui el més eficient energèticament i el més eficient econòmicament, per suposat.
3: Actualment, en aquestes actuacions de climatització, es parla molt de que amb l'excedent d'energia s'aprofitin també, abasteixi altres equipaments propers.
4: Bé, si jo sóc capaç de generar a través de la fotovoltaica un excedent, doncs o tinc dues solucions, o faig emmagatzematge d'energia per fer-la servir, o en aquest cas la venc a través d'una comunitat energètica al voltant, no? Però pensem una cosa, no? Clar, la raó és que una compra d'electricitat són 15 cèntims el que tu pagues, i el que et poden donar per l'excedent són 3 cèntims quilowatt-hora, que això és una altra història per un altre debat, no? Però vaja, llavors, l'avantatge que tindria és que, ostres, ben calculat el que tu necessites per la demanda, en aquest cas tèrmica, de l'edifici, a través de les persones que hi són, tu pots calcular una fotovoltaica que pugui, a través d'una bona inversió, doncs aprofitar al màxim aquesta energia solar per consumir-la, no? Perquè, clar, quin sentit té? Un emmagatzematge energètic serviria per aprofitar-ho la nit, però la nit l'escola està tancada, no? Llavors, o en aquest cas, doncs si no hi hagués emmagatzematge, doncs, bueno, no hi ha ningú al matí, fem classes nocturnes, doncs, bueno, serviria per vendre energia. Però, bueno, en qualsevol cas, al matí venem energia, no, la necessitem nosaltres perquè allà l'aula i l'escola està en marxa, no? Vull dir, per tant, aquesta és el moment clau. Per tant, aquí l'equilibri seria rodó. Genero energia fotovoltaica i la injecto en el consum energètic de l'aerotèrmia o el sistema que més sigui eficient per a aquesta tipologia d'escola, i també la part de ventilació, d'acord amb el que diu el reglament d'instal·lacions tèrmics, no? que seria aquesta, bueno, aquest indoor airly de dos, d'una aula, etc., per la renovació corresponent, d'acord amb el que es demana el propi reglament, no?
3: Ricard, quina seria la temperatura òptima en una aula que demostri que el permeti aquest rendiment òptim, no?, de l'alumnat, del professorat?
4: Clar, mira, el RITE parla de 23-25 graus, no? Hi ha informes que diuen que potser hauria de baixar 22 per aquesta qüestió. Hi ha informes danesos que també diuen que ostres, que la concentració i aquesta capacitat cognitiva que tenim els humans per aprendre, doncs amb altes temperatures es dissipa, no? Mai millor dit. I per tant necessitem, no?, aquesta millora de confort per aprofitar els continguts i tenir temperatures que realment siguin correctes, no? Per tant, d'acord amb aquests informes de la Universitat de Dinamarca, ja diuen que, bueno, que tenir 30 graus en una aula, doncs, home, i fins a arribar a 22 o 23, bueno, aquest increment, doncs, fa perdre la concentració en un 20%, no?, de concentració humana, diguéssim, no? Seguint aquesta línia, per cada grau podem baixar un 2%, no?, aproximadament. Per cada grau que baixem, no?, incrementem aquesta concentració, aquesta capacitat cognitiva de millora en aquest 2%. Bé, són idees, són ràtios, són KPIs, són coeficients que ens ajuden a dimensionar el que tenim entre mans per fer la diagnosi i que sigui el més tecnològicament i més científic possible per aconseguir el millor per aquella escola, no? I no, ja dic, aplicar aquesta idea de posar un nyap aquí, un nyap a l'altre lloc, que això no servirà de res, no? Bé, i com bé diem, si es va parlar de ventilació en un sostre, doncs bé, això és una solució intermitja, però no definitiva, per suposar, no? Només mous aire calent, no? Aquesta seria la idea, no?
3: Ja per acabar, per dur a terme aquest pla de climatització, la Generalitat ha comptat amb vostès?
4: Bé, No, aquesta seria la primera pregunta, no? Tot això s'emet des de la, diria que des del propi, des de la pròpia Conselleria d'Educació, i està molt bé, però penso que al final has d'anar a l'entorn. La Generalitat té l'ICAE, no té altres direccions generals que poden, bueno, poden també assessorar, no? També és veritat que per desenvolupar tot això es veu que d'acord amb infraestructures.cat, que també és Generalitat, es parla de que es poden actuar sobre 30 escoles, no?, a l'any per fer-ho bé. Llavors també ells parlaven de 50 escoles a l'any. Dit això, dius, ostres, i com es farà? Tenint en compte que ja sabeu que des de MIFESA i a MIFESA Formació desenvolupem i posem sobre la taula nous tècnics, nous persones qualificades, perquè hi ha una mancança d'aquests 4.000 famosos operaris qualificats en molts àmbits, no? Des d'electricitat, climatització i tal, no? Llavors aquí, per muntar un sistema de climatització, necessites operari RITE, operari d'electricitat i tota aquesta aportació. Per tant, falta gent, sí, i com s'invertirà amb gent qualificada? Bueno, doncs aquesta és la qüestió, no? De fet, nosaltres a MIFESA doncs, disposem de 19 certificats professionals i en fem 8-9 cada any aportant personal qualificat al mercat, no? I tenint en compte que som 16 gremis a tota Catalunya, que plega, doncs, 5.000 professionals, voldrà dir que, bueno, que es pot comptar amb nosaltres.

0: institucions o des de les entitats que coneixem aquest sector i que coneixem la tecnologia necessària, doncs, per donar aquest assessorament que correspon a partir de les nostres persones, no? Sigui enginyers, col·legiats i col·legiades, o en aquest cas instal·ladors també habilitats, no? Aquesta seria la idea.
1: Clar, entenem que en teoria tot aquest pla de climatització es farà a càrrec d'empreses instal·ladores habilitades a Catalunya, però és una mica contradictori, no?, que no comptin amb
0: vosaltres. Suposo que de vegades, ja sabem, la idea va per davant de moltes coses, no? I és evident, jo ara mateix penso, home, és una bona iniciativa. En qualsevol cas, a partir d'aquest moment que hi ha un pla estratègic d'aquest assumpte sobre la taula, el que sí que es demanaria a les institucions o a l'àmbit polític és que comptin amb aquells professionals que estem a la seva disposició per desenvolupar això. I és obvi que, bueno, a través del concurs públic i a través en aquest cas, entenc que Infraestructures o la pròpia, en aquest cas, Conselleria d'Educació, trauran els concursos que toqui d'acord amb les condicionants i bases tècniques necessàries, d'acord amb un sobreadministratiu i tècnic, sobretot tècnic que reuneixi la millor anàlisi per cada cas, no anàlisi generalistes, que això des de la nostra perspectiva seria un fracàs realment, perquè cada escola en la seva situació particular té la seva anàlisi diferenciada, i això de la regla de 3, això ho faig aquí, ho faig a tot arreu, la rèplica no seria, perquè malgastaries diners d'una banda o et quedaries curt d'un altre a nivell tèrmic, no? Això és així de real, no? I realístic.
1: Mm-hmm. Veurem com s'acaba desenvolupant tot aquest pla de climatització. Ricard Nogués, director general d'EMIFESA i degà del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Gràcies per visitar-nos avui al Badalona Matí.
0: A vosaltres per convidar-nos.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
1: Moment ara de repassar tota l'actualitat local amb la presidenta del grup municipal de Badalona en Comú, Aida Llauradó, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Aida, primera entrevista del nou curs polític aquí al Badalona Matí. Com encaren els pròxims mesos?
4: Bé, hem començat el curs molt fort, amb notícies molt greus, com el desnonament d'ahir de Mari Carmen, una dona de 87 anys, que ha estat desnonada a Madrid després d'estar tota la vida pagant un lloguer i que li van pujar el lloguer fins a 2.650 euros al mes, que és impossible d'assumir, i quan nosaltres, sumar, estem exigint que s'expropiï aquest pis, que és d'un fons voltor, que s'està especulant amb la vida de la gent, i a Badalona, per exemple, tenim desnonaments cada setmana. Nosaltres estem fartes ja d'estar darrere del Partit Socialista per tirar endavant el decret de moratòria de desnonaments, fartes de que els partits de dretes votin en contra des de PP, Vox, però també Junts per Catalunya, i de tenir a Badalona un alcalde que també ha començat el curs polític, on porta 3 anys de govern de majoria absoluta sense construir ni un sol pis públic, i els únics que tenen, que els han subhastat ara recentment, que són només 8, els va construir un promotor privat que té l'obligació legal de donar-los a l'Ajuntament, i ell, l'alcalde, ha tingut la barra de dir que els havia construït l'Ajuntament, quan és mentida, i a més amb uns preus de subhasta que estan per sobre de la mitjana del que pot pagar la ciutadania de Badalona, que la major part de gent, doncs, són persones amb rendes humils. Per tant, nosaltres seguim denunciant la situació de l'habitatge, seguim denunciant que fins i tot tenim a una regidora del PP, Cristina Güera, que està al Congrés aplaudint a la diputada del Gas Pimienta, que ens cau la cara vergonya, tenir a Ayuso, que li sembla bé que els fons voltor estiguin especulant amb la vida de la gent, a un alcalde de Badalona que també li sembla bé que els fons voltor especulin amb la vida de la gent, està en contra de la regulació dels preus de lloguer, i ho han dit públicament, i nosaltres justament a l'abril estàvem amb la diputada Ina Vidal aquí a Badalona, aquí a la Morera, defensant dos blocs de famílies que vivien de lloguer, i que nosaltres ja estàvem alertant de que s'havia d'aprovar també el decret de pròrroga de lloguers, que ens l'estaven a punt de tombar un altre cop Junts, el PP i Vox, i a més, quan també aquells dos blocs es va comprar un fons voltor per fer fora les famílies i per especular també a Badalona amb l'habitatge. L'Ajuntament té la potestat de comprar per subhasta de manera prioritària aquests habitatges. L'Ajuntament no ho va fer, la Generalitat tampoc. Les dues administracions podien fer-ho. Si nosaltres tinguéssim l'alcaldia, haguéssim comprat aquests dos blocs, haguéssim permès que aquestes famílies haguessin seguit vivint de lloguer

0: amb uns preus assequibles i seria un patrimoni de la ciutat. Això és el que ha de fer un govern. No anunciar que farà pisos públics, no fer-ne cap i apropiar-se de coses que ja venen donades per llei i que ells ni tan sols haguessin defensat.
1: Aida, aquest mes de setembre ha estat ratificada pel seu partit com a candidat a l'alcaldia de la ciutat. Deia vostè, amb més força, confiança i il·lusió que mai. Com encara aquestes eleccions?
0: Bé, doncs les encarem amb molta lluita, perquè la situació política, la situació social de la gent cada cop és més greu. També la polarització de la societat. Estem veient com l'extrema dreta, com els discursos d'odi, està més fort que mai. A Badalona ho patim també amb un alcalde que fa veure que és una persona moderada i de centre i va demostrant cada cop més com aquests discursos d'odi, de discriminació, de racisme, els posa sobre la taula per un ús totalment partidista. Nosaltres hem vingut a Badalona a acabar amb les mentides de l'Albiol, acabar amb aquestes polítiques de discriminació, de desviar l'atenció dels problemes reals de la gent, que són aquest dret a l'habitatge, que la gent jove es pugui emancipar, que la gent es pugui separar i pugui viure lliure d'allò que vol. No pot ser que tinguem més llibertats que mai les dones i que siguem incapaces de poder independitzar-nos en solitari. Per tant, ahir parlàvem, no?, d'una dona de la tercera edat, però les famílies de la nostra ciutat són famílies que també necessiten viure en pau i en comptes d'estar parlant d'aquests desnonaments que es produeixen, d'aquesta manca de drets i d'aquest augment de preus de l'habitatge que també patim a la nostra ciutat, tenim un alcalde que està en festes, que està amb xurrades i que, a més, està desviant el tema fent fotos a persones que delinqueixen, a insultar persones i a dir barbaritats. I això és el que nosaltres no pensem permetre i nosaltres ho lluitarem fins al final.
1: Feia referència ara a les festes, parlem de la Festa de les Migues, no? Aquest acte del PP a Badalona del cap de setmana passat amb la presència de Núñez Feijóo. Des de Badalona en Comú han demanat a l'interventor i també al secretari municipals que investiguin si s'han utilitzat recursos públics per a l'organització d'aquesta Festa de les Migues. Assegureu que la convocatòria de l'acte podia generar confusió i no quedava clar si es tractava d'un dinar de ciutat o un míting del PP. Preveieu portar el tema antifrau?
0: El vam portar antifrau, ja està presentat, ho vam anunciar la setmana passada i està antifrau, perquè a més és que hi ha proves i evidents, tenim testimonis de treballadors que han vist a la intranet de BCA, per exemple, de Badalona Serveis Assistencials, que hi havia per part de l'Ajuntament el lliurament d'entrades gratuïtes a un acte del Partit Popular, d'unes migues del Partit Popular amb Núñez Feijóo i Xavier García Albiol. O sigui, és una vergonya que s'utilitzin recursos municipals per regalar entrades d'un partit polític i per tant nosaltres com a partit polític també tenim l'obligació de denunciar això i de garantir que els recursos públics de tota la ciutat estiguin utilitzats pel bé comú, no per un ús partidista de l'alcalde. Això és algo tan bàsic, ens agradaria no estar parlant d'això, però el que no farem serà mirar cap a una altra banda quan estem parlant d'un ajuntament que i un alcalde que fa confondre constantment el que són les festes de les migues tradicionals, que feia una entitat, que l'entitat ja no funciona, que ja no hi és i que l'Ajuntament aquest maig va fer la seva pròpia Festa de les Migues com a Ajuntament, fent-se un míting, l'Albiol utilitzant recursos públics per això, però ja el coneixem i sabem com fa ell les festes, però és que ara ja no és que faci una festa amb recursos públics que és de ciutat, és que fa el seu míting i regala entrades des de recursos de l'Ajuntament a nivell de comunicació interna. Ja, més enllà que les cadires, les taules, les pròpies migues les hagi pagat l'Ajuntament, ja no creiem que això hagi passat. Nosaltres, evidentment, hem fet preguntes també al govern, però ja sabem que el Partit Popular té diners de sobres per pagar-se un míting amb Feijóo. És que només faltaria que no se'l paguessin ells amb l'odopats que estan a nivell de finançament. Però és que a sobre utilitzen recursos públics per fer aquesta difusió i per intentar que l'acte tingui molt d'èxit. Jo entenc que l'alcalde vulgui que el seu acte amb el Feijóo, que ha d'haver amb el Feijóo, que tingui molt d'èxit, però que no utilitzi recursos públics per fer aquesta difusió o per tirar endavant aquest acte.
1: Des d'Esquerra Republicana, l'altre dia parlàvem amb l'Àlex Montornès, deien que no compartien el seu posicionament d'anar antifrau, que ja ens ha dit que ja han anat, anar antifrau sense evidències fermes. Deia Àlex Montornès en una entrevista a aquests micròfons, que ara l'escoltem.
2: No podem anar antifrau cada dos per tres sense tenir uns indicis sòlids. I era obvi que un acte del Partit Popular el paga el Partit Popular, però Esquerra Republicana sí que estaven preocupats per altres coses. Per exemple, si han pagat les taxes que s'està demanant a tothom, si se'ls ha demanat a tots els policlins, com estan demanat a tots els actes, inclús quan organitzen associacions de veïns, si no han fet servir escrupolosament res que sigui de l'Ajuntament, tot això. Com que nosaltres volíem saber-ho, què vam fer? Vam registrar una pregunta escrita perquè ens responguin. I en funció del que ens responguin, nosaltres prendrem les accions que considerem.
1: Què en pensa d'aquesta crítica?
0: Em sembla... Ell pot preguntar el que vulgui dels policlins. A mi em sembla ridícul que Esquerra Republicana estigui qüestionant a l'oposició perquè ens preocupem per l'ús degut de recursos públics. O sigui, que qüestioni a Guanyem i En Comú Podem, que hem anat amb antifrau, quan estem parlant d'un... No, diu que no hi hagi indicis. Més indicis que tenir testimonis de treballadors que han vist a la intranet un anunci, i que aquest anunci tenim la foto on posa l'Ajuntament de Badalona regala entrades a 150 persones de BCA perquè puguin anar a la Festa de les Migues, i que sigui la Festa de les Migues del PP, que és el dia i l'hora de la Festa de les Migues del PP. A veure, més indici que això, o sigui, jo crec que Esquerra Republicana s'hauria de centrar en fer oposició a l'Albiol, no fer oposició de l'oposició, i és una falta de respecte que ens tracti com si no tinguéssim dos dits de front. O sigui, estem parlant d'algú seriós i no estem anant cada dos per tres antifrau. Això, què vol dir això d'anar cada dos per tres? És el primer cop que jo recordi que he anat antifrau en el nostre cas, però és que hi aniríem les vegades que fes falta si realment s'utilitzen d'aquesta manera partidista recursos públics. És l'únic que volem, que es compleixi la llei. És que ojalà no haguéssim d'estar parlant d'això. Jo prefereixo parlar dels problemes de la ciutat, però és que al final també el govern és un problema de la ciutat quan utilitza recursos públics per seus fins partidistes, i per tant també ho hem de tractar.
1: L'inici de curs, sens dubte, ahir ha estat mogut, podem dir. Comencem per aquesta també dimissió del gerent de l'Ajuntament de Badalona, en Jofre Clofent. Quina valoració en feu des dels comuns?
0: Doncs un cop més es demostra el fracàs de la gestió interna de l'Ajuntament, del govern. O sigui, el Partit Popular, un partit de dretes, profundament de dretes, que defensa la propietat, no només la propietat privada i els especuladors, sinó que és que defensa que els serveis públics siguin febles, que no siguin forts, que no hi hagin serveis públics de qualitat. Llavors, està clar que no tindran com a prioritat millorar l'administració per dintre, cada cop l'estan afeblint més, fins al punt de que a menys d'un any de les eleccions els hi dimiteix el gerent. Doncs em sembla que és... I ja no només és la dimissió del gerent, sinó que és qualsevol persona que parlis de dintre de l'Ajuntament et diu l'Ajuntament està pitjor que mai, jo ja no sé com pot estar. Però el que està clar és que de totes les promeses que fa aquest alcalde només compleix allò que fa l'àrea metropolitana, allò que ve de mandats molt anteriors. De fet, aquests 8 pisos públics que ha construït un privat venien d'una planificació urbanística de fa, no sé si 2 o 3 mandats, del mandat del govern del canvi, que al final tindrà el mèrit que tindrà, però és que no són iniciatives d'aquest govern ni d'aquest mandat. Per tant, deixa molt que desitjar. Tenim una piscina olímpica que l'alcalde va dir que començaria a construir el desembre del 2023. Estem a finals ja del 2026 i no ha començat a construir res. El mateix amb tot, o sigui, amb la sala d'estudis, o sigui, hi ha moltíssimes... Amb la CACI de la Ciutat de la Música no compleix res del que fa, però aquí el tenim.
1: I creuen que és necessària recuperar la figura del gerent perquè l'Ajuntament funcioni?
0: En un ajuntament gran com Badalona s'ha de tenir un gerent. O sigui, això és una cosa que sempre hem defensat i que, desgraciadament, no s'han escoltat mai. El govern del Partit Popular ha tingut aquest gerent durant aquest temps, però no només necessita un gerent. Un ajuntament perquè funcioni, i a més aquest, necessita un canvi radical en el funcionament de l'ajuntament. Jo crec que necessita algú de fora, algú que vingui net de fora, que tingui molta experiència en administració pública, i es necessita un equip directiu que també tingui la capacitat de planificar, perquè aquest és un ajuntament que no planifica, que fa anuncis polítics i fa propaganda política, però de planificar a curt, mig i llarg termini no ho fa, i per tant, bueno, estem a les beceroles de que això sigui una realitat.
1: Parlem d'aquest cas que investiga la Fiscalia, Xavier García Albiol, per un possible delicte d'odi per titllar d'escòria humana un detingut i dir que el tornaria nedant al Marroc. Creu que amb aquestes paraules l'alcalde està fomentant l'odi?
0: Completament. Sí, tornen a Fiscalia torna a investigar-lo, i realment ell Aquest alcalde és, és una persona que està molt ben assessorat jurídicament i sempre juga a estar al límit de la llei, i el tenir tant de poder polític, el tenir tan bones relacions en tots els sentits, fa molt difícil que se'l pugui acabar jutjant i condemnant per aquests fets. El que nosaltres no deixarem de fer mai és denunciar la falta d'ètica que té una persona que és capaç, perquè ell, quan hi han hagut agressions sexuals recentment a unes noies, no ha dit, no ha obert la boca. Potser perquè eren homes blancs, potser perquè, no sé, no vull pensar més coses. Però, en tot cas, s'ha parlat de la presumpció d'innocència. Ara, quan és un immigrant, quan ningú el coneix, quan és una persona que no es pot defensar, treu la foto, no l'han jutjat ni res, l'insulta, diu que l'enviaria a Nadal, o sigui, i a més, sempre ho fa coincidir amb el mateix perfil de persones. Nosaltres estem en contra de la delinqüència. Nosaltres creiem que s'ha d'invertir en que la gent tingui seguretat. El que no podem fer és invertir en odi, invertir en discriminació. I això és el que està fent aquest alcalde, que la gent cada cop estigui més crispada, més enfadada, que cada cop miri els seus veïns i veïnes amb més... això, pensant que poden ser delinqüents potencials. Doncs no es pot treballar d'aquesta manera. O sigui, aquest alcalde haurà de respondre pels seus actes i ha de ser responsable del que diu i del que fa.
1: Sobre la proposta d'Albiol, que insisteix en modificar la llei per lluitar contra la multireincidència, hi esteu d'acord?
0: No, el que fan, justament l'altre dia vaig a veure una entrevista on es parlava que tenim un país on hi ha moltíssima població que està penitenciària perquè hi ha unes penes que són molt llargues i que això genera que hi hagi molta població penitenciària. El problema que tenim en aquest país és que hi ha una falta de recursos del poder judicial. Falten jutjats, falta que hi hagi celeritat. No pot ser que no surti una sentència per un robatori amb més un o dos anys. No pot ser que tu puguis estar robant diverses vegades perquè el teu primer judici tardi tant en fer-se. Per molt que empitjoris les penes, si la justícia és lenta, no ho resoldràs. Llavors el que hem de fer és que la justícia sigui ràpida, perquè si no és ràpida no hi ha justícia tampoc. Llavors és una de les qüestions que també el nostre partit porta molts anys defensant i que no tenim una majoria, perquè ni el Partit Popular, però tampoc el Partit Socialista, han volgut tocar el poder judicial, que és una de les qüestions que també està posant en jaque la nostra democràcia. La gent cada cop creu menys en la justícia. I llavors, fent de punitivista, de mano dura, de cada cop farem les condemnes més dures, no ho soluciones, perquè això està demostrat ja. I els països europeus, els països que hi ha menys delictes, no funcionen amb les propostes que fa el Partit Popular. Però, bueno, quan veiem que no hi ha solucions, doncs al final la gent, jo entenc que és difícil saber, no, quina és la solució. El que està clar és que si hi ha un robatori s'ha de poder gestionar al moment i no esperar dos anys a que surti una sentència de si una persona ha delinquit.
1: Canviem de tema, perquè aquest setembre també hem sabut, n'hem parlat aquí àmpliament, l'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Fins aquí diríem que estan d'acord, no? El que no comparteixen és aquest ús que se li vol donar a l'espai.
0: Sí, nosaltres ens vam alertar de quan l'alcalde va anunciar que volia fer un museu del descobriment d'Amèrica, primer perquè Amèrica no el va descobrir ni Colón ni ningú, perquè ja existia, va ser un dels pitjors genocidis d'aquesta història a nivell, en tots els nivells, però és que, a més, Sant Jeroni de la Murtra, doncs sí que és veritat que estem totalment d'acord en que sigui públic, en que s'hagi d'expropiar. No ha sigut tampoc una decisió que de cop se li hagi ocorregut al govern, ha sigut una oportunitat, perquè el fet d'haver-hi un privat que estava interessat en comprar Sant Jeroni i el ser un vecín, no?, d'interès nacional, fa que l'Ajuntament tingui prioritat a l'hora de comprar-lo. Ha sigut l'única manera de que sigui possible, perquè abans, quan l'Ajuntament ja havia intentat comprar el monestir, d'haver-hi molts propietaris vinculats al monestir, doncs no es va arribar a un acord. Llavors, nosaltres volem que sigui un espai públic i creiem que pot tenir molts usos molt interessants. També es pot... Nosaltres sempre des del món de la cultura el que defensem és ser crítics amb la història, no? I s'ha de ser molt rigorós amb la història. Per tant, tot allò que sigui explicar la història del monestir, el que hi va passar, és molt important, però també és important ser crítics amb el colonialisme i ser crítics amb el que va passar. I sobretot per respecte als drets humans i per no tornar a repetir els errors de la història. Per tant, és una gran oportunitat per parlar d'història, també per relacionar aquest monestir amb la naturalesa, amb els conreus que hi ha, que ara estan llogats a conreu sereny, i hi ha usos molt interessants que també s'haurien de fomentar des del sector públic, i també per, com a centre de punt d'interès per excursionistes... Hi ha varis eixos que nosaltres hi hem posat sobre la taula per treballar al monestir, i creiem que també ha de ser això, un equipament de ciutat on la gent doncs pugui gaudir d'aquest equipament i també pugui tenir usos culturals. És l'Ajuntament el que ha de promoure i ha de liderar aquest procés, i la resta de les administracions hi han de poder col·laborar i han de posar també recursos perquè sigui un equipament que vagi més enllà del coneixement, no? I de l'ús de Badalona.
1: I un tema que sempre planeja sobre Badalona és el soterrament de la C31, o pacificar-la, o buscar alguna alternativa. Aquests dies la plataforma Transformem l'Autopista ha tornat a reclamar que s'obri la comissió d'estudi que proposi aquest pla alternatiu per aquesta via. Què ha de passar perquè s'entomi de nou aquest debat? És un tema prou important de ciutat, no?, per trencar aquesta frontera social, no?, i econòmica que representa.
0: Ha de passar que canviïn els governs. Jo crec que està clar que ni el govern de la Generalitat ni el govern de Badalona tenen cap interès en transformar l'autopista. I ja vaig veure el mandat passat que era molt difícil. Nosaltres portem molts anys defensant la transformació de l'autopista. Creiem que sabem que és un... que justament el que fa és trencar la ciutat, que la divideix, i que el fet de transformar-la i de fer-la més permeable suposaria un canvi per la població, una millora de qualitat de vida de la gent que viu a l'entorn de l'autopista, bestial, que no ens fem ni la idea, no?, de com podria arribar a ser. Per tant, nosaltres celebrem que la plataforma s'hagi tornat a activar. Es demostra en aquests 3 anys de govern del PP que no ha fet res. O sigui, l'Albiol també va dir que sí, que s'hi posaria, que era un tema de consens. Hi ha temes de consens que, per molt importants i molt de consens siguin, no sé per què, al final, no acaben tirant endavant i acaben en un calaix. Doncs no, ja no ens sorprèn. Nosaltres no deixarem d'insistir, i quan depengui de nosaltres, doncs, evidentment, ho tirarem endavant i picarem les portes que sigui necessari, perquè està clar que primer és de tenir un lideratge municipal que es cregui el projecte, que tingui una proposta o que faci un concurs d'idees o que faci el que consideri, però ha de picar la porta de la Generalitat, de l'Estat i les que facin falta, perquè aquesta transformació és necessària.
1: Aida Llauradó, presidenta del grup municipal de Badalona en Comú, gràcies per visitar-nos avui al Badalona Matí.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: Comencem una nova temporada de la secció Versions amb l'Emma Teixidor. Què tal, Emma? Bon dia de nou, com estàs?
4: Molt bon dia, aquí estem.
1: Estem escoltant Be My Baby de Ronettes, que és aquesta original cançó del 1963, aquest trio vocal femení de Nova York, format per 3 familiars, Verònica, Rooney Bennett, a la veu principal, la Estelle Bennett, germana de Rooney, i la Nedra Talley, que és cosina de totes dues. Avui aquesta és a partir d'aquesta cançó original farem les versions, eh?
4: Doncs com sempre farem aquestes versions, veurem quines propostes han sorgit a partir d'aquesta original, com deies, de 1963. Com bé deies, de Ronettes eren aquestes tres noies que tenien vincles familiars. Eren noies molt joves de l'Spanish Harlem que van començar cantant juntes quan encara eren adolescents i que assajaven doncs harmonies vocals, i abans de triomfar discogràficament també actuaven i ballaven a locals de Nova York. La imatge era una part important del seu atractiu, aquells cabells crespats així, amb aquell pentinat afro tan peculiar de l'època, el maquillatge molt marcat, faldilles ajustades, una actitud bastant descarada, no?, que no era molt habitual a l'època. No eren presentades com les típiques doncs noies innocents, yeah, no?, dels anys 60. I això és important perquè no eren doncs unes tres cantants contractades per aquest productor Phil Spector, que les va doncs promocionar, sinó que elles ja venien de fàbrica doncs amb una personalitat ben marcada. A partir d'aquí, Phil Spector doncs les escolta, decideix escriure una cançó, aquesta cançó en concret, i les produeix. La cançó s'enregistra el 5 de juliol de 1963 als estudis Gold Star de Los Angeles i es va publicar aquell mateix estiu. Quan escoltes Be My Baby, sembla que hi hagi una banda enorme tocant alhora. Sí. Això té un nom que en va ser creador, el Phil Spector, que és la tècnica que es coneix com el Wall of Sound, que és un mur de so. A través doncs de molts músics que estan al darrere, el que aconsegueix doncs és aquesta, com si tinguessin una orquestra només per elles. I a partir d'aquí doncs és una mica la marca d'aquesta cançó.
1: De fet, la cançó comença amb un dels patrons de bateria més famosos de la història
4: sí,
1: del
4: sí,
1: pop,
4: per tant, doncs ja, o sigui, tota la cançó en si doncs té doncs una estructura molt marcada i molt determinada. Si vols, el que fem és escoltar altres versions. Comencem per una molt estranya, la més estranya.

0: crec que ja el coneixeu amb ell.
1: Sona,
0: perquè...
1: sí, sí. Hi ha una secció que fem amb la Laura Ferrer del Tallat, que també és de Tiny Tim, eh?
0: Doncs vinga, Tiny Tim també ha sortit en altres versions. És un personatge molt excèntric. Aquesta versió és de 1967, per tant, 4 anys més tard de l'original. Com bé dèiem, doncs, els seus tons són freak pop, novelty, interpretació, evidentment, com escoltem, força kitsch. Aquesta probablement, com us dèiem, és una de les versions més peculiars. Tiny Tim, el seu personatge aquí a darrere, és el Tiptoe Through the Tulips, agafa el tema de les Ronettes i el porta al seu univers vocal absolutament estrafolari. La cançó deixa de sonar com un clàssic del girl group i es converteix, doncs, en aquesta caricatura del pop romàntic dels anys 60. Recordem qui és Tiny Tim, és nascut el 1932, va morir el 96, es diu Herbert Crowley, era un músic nord-americà conegut per la seva veu en falset, com sentim, l'ukelele i una estètica deliberadament també excèntrica, com
1: un geni,
0: sentim,
1: sí, un geni.
0: La seva inclusió entre les versions està documentada, doncs, en els repertoris dels covers d'aquesta cançó del Be My Baby. Si vols, anem a una altra versió una mica més estàndard, si vols, vinga. The night we met,
1: I needed you so. I aquesta m'agrada més, eh?
0: Sí, és més tranquil·la, té una veu peculiar i força coneguda. Ella és la Cissy Houston. Houston, et sona?
1: Home, la mare de Whitney Houston.
0: Doncs la mare de Whitney Houston va fer aquesta versió el 1971, en aquesta versió més soul, rhythm and blues, i en aquesta to de balada sofisticada. Cissy Houston el que fa és que elimina bona part de l'energia d'aquest adolescent que tenien de Ronettes i la porta cap a aquest soul més adult, no? Que sembla que aquesta cançó, doncs, hagi madurat d'un any per un altre, no? Del 63 que es publica aquesta versió del 72, doncs també madura i ho fa amb aquesta versió. La Cissy Houston, dir-vos que va ser una extraordinària cantant de soul, gospel i una veterana dels cors d'estudi abans de desenvolupar també la seva carrera en solitari. I si volem altres versions, de vegades està marcat per la llengua i aquesta és super peculiar perquè la llengua també és important perquè li dona un to i una autenticitat peculiar.
1: Sembla una intro de Doraemon, eh?
0: Sí, és veritat, sembla una cançó de Doraemon, de qualsevol dibuix japonès. Sí. Doncs sí, no vas mal encaminat. És una versió en japonès de Mieko Hirota i el nom de la cançó és Watashi no Baby. És, com bé diem, doncs, pop japonès dels anys 60 i fa aquesta adaptació també lingüística. Es tracta gairebé d'un document històric, no només agafa la gravació americana i la tradueix, sinó que també forma part de l'enorme fenomen de l'època en què el pop occidental era reinterpretat per artistes japonesos. Mieko Hirota és una de les grans cantants japoneses del pop dels anys 60 i 70, amb una carrera que va passar pel Kayo Kyoku, el jazz i el soul. I si vols, ens anem a una versió també amb un idioma diferent.
1: Vinga.
0: I amb un toc ye-ye.
1: Joia, eh?
0: Una altra joia, sí. Aquesta, en aquest cas, és cantada en castellà, però en realitat són unes que els intèrprets parlarien en llengua francesa, per això aquest to, clar, aquest accent diferent. Elles són les Surfs i la cançó es diu Tu seràs mon baby. És la tipologia ye-ye francès i és també, doncs, com deies, una altra joia. Les Surfs eren un grup format per germanes originàries de Madagascar, que van tenir molt d'èxit a França durant aquesta època ye-ye, van adaptar aquest Be My Baby pràcticament immediatament el mateix any que es va publicar, el 63, i aquí passa una cosa molt divertida, que l'esperit de les Ronettes es barreja també amb aquesta tica ye-ye francesa, molt més lleugera i europea, bé, una versió més.
1: I John Lennon també.
0: Vinga, escoltem-lo. Això sí que és una autèntica joia,
1: això,
0: eh?
1: Això sí que ja val valor, no, més que or.
0: Aquesta versió arriba 10 anys després, al 1973, tot i que es va publicar el 98. Com bé deies, és de John Lennon, és un enregistrament d'estudi amb una reinterpretació molt íntima. Et fa pensar en aquell John Lennon no hi ha marcat molt per la presència de la Yoko Ono, no? Amb aquest... Sí, en aquesta època més hippie, no tant la primerenca, no, dels Beatles. És també una de les versions més fascinants. Lennon, com dèiem, la va enregistrar durant les sessions de 1973 amb el mateix productor que van fer les Ronettes, el Phil Spector, però aquella gravació no es va publicar fins al 98, a l'Anthology. El més interessant és que aquí tenim, doncs, el Phil Spector, el productor de Ronettes, d'alguna manera, perquè pren aquesta cançó, i John Lennon enregistrant aquesta producció en l'òrbita del mateix Spector, però amb una versió totalment diferent. És gairebé, doncs, un punt de retorn i origen, no? És com un infinit, no?, que van fent. I és una versió reinventada, sinó és com un document de Lennon que deixen el seu llegat, doncs, abans de la seva desaparició. Anem a una altra versió, vinga.
1: Tipus bubblegum pop. Això sí que no ho coneixia, eh?
0: Jo tampoc, ho he quedat a buscar, evidentment. És un subgènere del pop molt més enganxós, alegre i senzill, pensat sobretot per arribar a un públic jove. Aquesta versió és del 1970. Podríem dir-te, si et dic que és una versió que han fet els Beatles, també t'ho creuries,
1: sí,
0: de veritat,
1: colaria,
0: no?
1: Sí, colaria, i tant.
0: Doncs és una versió d'Andy Kim. Va tenir el seu auge, sobretot a finals dels anys 60 i principis dels 70, aquest bubblegum pop. El nom ve de nom de pop de xiclet, no?, perquè fa referència a aquesta música enganxosa, més fàcil de consumir i molt addictiva, evidentment barrejat amb aquest pop rock. Aquesta és menys estranya, però molt important. Andy Kim era un cantant i compositor canadenc que va aconseguir un èxit enorme amb el pop comercial de finals dels 60 i principis dels 70. Si vols, anem a una altra versió. En aquest cas, doncs, ens posem en una interpretació dels 80, ja.
1: Debbie i Rooney, eh?
0: Sí, és una versió peculiar, perquè no és exactament una versió, sinó que és una cançó que es diu
1: Take Me Home Tonight, exacte,
0: però que incorpora com una part dels càntics d'aquesta cançó.
1: Una barreja, eh?
0: Sí, fa com una barrejota. Ells, els que canten, són Eddie Money, Ronnie Spector, i aquesta és probablement la més curiosa per precisament això, perquè no és un cover exactament. Eddie Money va gravar el 1986 aquesta Take Me Home Tonight, una nova cançó que incorpora la melodia i sobretot la frase emblemàtica del Be My Baby, i aquí apareix la mateixa Ronnie Spector, que també hi col·labora.
1: Ja, jo em quedo amb aquesta perquè sóc amant dels 80. O sigui,
0: a veure, que
1: 80,
0: bé.
1: Però vinga, anem a per una de l'any 2013.
0: Del 2013, però no et quedis amb cap, no? Perquè et sorprendrà encara.
1: Vinga, va. Ui.
0: Si t'agrada ballar,
1: la
0: aquesta te la quedes.
1: Aquesta per ballar millor, sí, sí.
0: Ella és la Leslie Grace, amb aquesta versió del 2013, com deies, bachata, pop, música llatina. Aquesta és, evidentment, molt diferent, perquè aquesta es pot ballar, doncs, en una festa major, si vols. La seva versió combina l'estructura del Be My Baby amb ritmes i producció llatinoamericana. Si vols, anem ràpid, perquè anem, sí, a una altra versió. En aquest cas, una versió rock del 2017. Força rock aquesta, és d'unes canadenques, The Beaches. Van fer una versió en directe de Be My Baby en un concert que van fer a Ottawa, i en aquest cas, doncs, l'hem trobat aquesta versió al YouTube. Si vols, ens anem amb una altra, amb una que la veu secundària és important, som-hi.
1: Parlant de Amy Winehouse.
0: Doncs sí, tot i que la que canta principalment és Mutia Buena Fit, en aquest cas fan una versió adaptada, perquè la lletra també la canvien, ja no és Be My Baby, sinó Be Boy Baby, o sigui, ja pren un altre protagonisme, la dona ja agafa més les regnes, i ja és una versió bastant més avançada, com dèiem, del 2007, i en aquesta versió hi participa, doncs, com bé deies, la Amy Winehouse. I si vols, ens anem a la darrera, que potser per mi és la més interessant de totes, perquè dona la volta
1: a tot.
0: Dona tantes voltes que ja no saps on para. Som-hi. The night we met, I knew I
1: Pop punk alemany, estem parlant de Bates.
0: Sí, els alemanys fan aquestes coses, agafen coses així i les tornen al punk.
1: Són,
0: sí. Aquesta és una versió de 1998, com deies, punk rock, punk alemany. The Bates eren un grup alemany, com dèiem, de punk rock. La seva versió és interessant precisament perquè agafa aquesta cançó associada a una producció enorme, orquestral, sofisticada, i la porta al seu llenguatge.
1: Doncs Emma Teixidó, déu-n'hi-do, quantes versions, eh? Ens ha encantat, ens ha encantat, i ens retrobarem d'aquí un mes amb una altra cançó, eh?
0: Vinga, a veure, encara l'hem de pensar.
1: Moltes gràcies.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Són les 7.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent, uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i també d'una de polivalent adreçada als estudiants de la ciutat amb una capacitat d'una norantena de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre, i és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput i connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta a les 24 hores del dia. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
3: És una sala d'estudi que, com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara, obrirà, tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris. Per norma general estarà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores, i que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
2: El Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord veu amb bons ulls el nou pla Actualitza Clima anunciat per la Generalitat per tal de millorar la climatització d'escoles públiques i residències. Amb tot, però, els professionals reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. També posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals. Més de 2.500 centres educatius públics, a Badalona l'Eugeni d'Ors com a centre prioritari, i 51 residències públiques per gent gran, a Badalona, Parc Sarantill i Sant Roc, s'hauran de climatitzar d'aquí al 2031, segons el Pla Clima. El sector de la climatització, la MIFESA, considera que cal analitzar les característiques de cada edifici abans de decidir quins sistemes s'hi han d'instal·lar. En aquest sentit, defensen que no seria adequat aplicar la mateixa solució a totes les escoles. Consideren que actuacions com la instal·lació de ventiladors poden ser una mesura provisional, però no garanteixen el confort tèrmic quan les temperatures són molt elevades. Ens ho explica Ricard Nogués, director general de MIFESA.
4: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja, perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat de més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs, i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
2: Entre les solucions que plantegen hi ha l'aerotèrmia, els sistemes de climatització de cabal variable i la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Segons els professionals del gremi, l'aerotèrmia permet aprofitar l'energia de manera més eficient i també pot subministrar aigua calenta per les dutxes dels centres. Pel que fa a la fotovoltaica, defensen que pot reduir la despesa elèctrica perquè l'horari de funcionament de les escoles coincideix, en bona part, amb les hores de més producció solar.
4: Doncs podria, bueno, en aquest cas donaria menys despesa elèctrica perquè te l'estalvies a través de la fotovoltaica, perquè, bueno, és l'hora solar i per tant l'hora d'acció i per tant l'hora que la fotovoltaica reduiria el consum energètic, no? Vull dir-te, el que sí s'ha de plantejar.
2: Precisament, l'escola Baldomer Solà, ubicada a Sant Roc, denuncia que no ha rebut cap informació sobre el nou pla de climatització aprovat per la Generalitat. Segons ha explicat el Badalona 360 Josep Vilaró, director de l'escola, durant aquest estiu han arribat a més de 30 graus a les aules.
5: Nosaltres no hem rebut cap notícia oficialment al centre. Sí que ens han alegrat molt per l'Institut de Genidors. De fet, nosaltres som veïns, perquè és un institut que està molt a prop de la nostra zona, i ens en alegrem, però sincerament és una mesura que va una mica tard, perquè ja fa uns quants anys que estem patint aquesta calor, i crec que és important que aquestes mesures es facin amb més temps, perquè ara mateix estem patint molt a les aules.
2: El mateix director ha explicat que amb una bona climatització de les aules es podria replantejar el calendari escolar, que va directament lligat a la climatologia.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres. Millor del Badalona Matí.
7: Seleccionem els millors moments del programa.
6: Badalona Matí. Els millors moments.
8: Els millors moments.
0: Festa grossa a Badalona després que ahir la sisa joventut es proclamés vencedora de la Supercopa CB. Una victòria històrica de la penya que feia 18 anys que no jugava un títol estatal. Una de les persones que va gaudir en directe in situ el recital dels homes verdinegres és el president del club, Juanan Morales, que de seguida el tindrem aquí. Però de moment saludem aquí a l'estudi de Radio Ciutat en Xavi Ballesteros. Xavi, què tal, com estàs?
8: Molt bé, estic molt bé. Vaig allargar la festa.
0: Sí?
8: Ho he de reconèixer. No? Perquè va acabar la retransmissió, tot el programa especial de 6 hores que vam fer i va acabar sobre 11:45 i després els jugadors van allargar una miqueta més, primer a la Rambla i després van anar a un bar que no podem dir el nom, que és l'Estrop, no? I allà es van trobar amb alguns aficionats.
0: Xavi, més de 20 anys portes seguint a la penya, podem dir. Ahir vas viure un d'aquelles nits, no?, que un periodista guarda per sempre. Crec que et vas emocionar, no?, pell de gallina. Quan va acabar el partit i veus que la penya és campiona, què et va passar pel cap?
8: Bueno, jo em vaig emocionar per dues coses. Una, perquè te'n dones compte que, tot i ser un club històric al Joventut, costa molt guanyar. Ho dius tu, no?, la dada. 18 anys feia que no guanyava res al Joventut. Per tant, si fa 18 anys vol dir que han passat moltes coses. Moltes no han estat positives, perquè la penya ha viscut també un moment de transició complicada, però són 18 anys. I després el que sí que crec que s'ha de posar en context, que és un títol a casa, amb 12.000 espectadors, amb dos mags que es diuen la Provítola de Ricky, i contra el Barça.
0: O sigui, ho té tot, eh?
8: Ho subratllo. I contra el Barça, no? Contra el Barça, renovat, amb 11 jugadors nous i tot. Contra el Barça, no? La Provítola aquest estiu no el va voler el Barça, no el va voler renovar, i la Provítola ahir es va prendre la revenja, clarament, no? 9 triples, és rècord, en una final, amb una Supercopa, i per tant va tenir tots els ingredients, no?
0: Xavi, més enllà del resultat que va fer, també la penya, no? Un MVP com és la Provítola, espectacular, perquè no estem parlant d'una victòria ajustada, estem parlant de 101-87 i un equip que va controlar el partit durant els 40 minuts.
8: Sí, va dominar tot el partit i això jo crec que va ser la clau, no? La sortida de la penya amb Ricky Rubio va ser, va marcar el partit. I després crec que hi ha una cosa molt important, que és que no hi havia Antetòmic, que és el capità, i per tant vol dir que hi havia jugadors que havien de fer un pas més, no? És el cas sobretot de Sulejmanovic, aquest jugador que acaba d'arribar, i que va ser capaç de substituir a Tomic a un molt bon nivell. També estic molt content per un jugador com Isaac Nogués, que és de Badalona, que aquesta setmana en parlàvem, es va formar el planter de la penya, va fer totes les categories, se'n va anar als Estats Units, després va tornar a València i ha tornat a casa, no? I per ell també el fet de poder guanyar un títol a Badalona sent badaloní també és especial.
0: De fet, Xavi, tenim el telèfon en Jordi Villacampa. Bon dia, Jordi.
9: Què tal? Bon dia.
0: Què tal? Com va aquesta celebració, aquesta ressaca post-Supercopa?
9: Molt bé, molt bé, molt content de tot el que va passar ahir. Va ser una nit màgica, que pogués ser l'escenari que va ser, que era l'Olímpic ple, com deia, ara escoltava el Xavi, i contra el Barça, i a més amb el Nico en plan estel·lar, doncs, van donar les circumstàncies que van fer d'aquest partit, doncs, bueno, i també el temps que feia que no guanyàvem un títol, no? També tot això ho poses una coctelera i va sortir, doncs, moltes emocions, molta alegria i a més vam veure un gran partit de bàsquet.
8: No es guanyaven títols des de l'època que Jordi Villacampa era president. Jordi, la importància de ser capaços d'aprofitar jugadors com Ricky i l'Apro, no? Jo crec que la penya té molta sort d'estar al costat de Barcelona, de ser un club amb ADN, vull dir, un club de bàsquet, i això permet que puguin venir jugadors com l'Apro o Ricky, que en condicions normals ara mateix no podrien venir, però en un món del bàsquet on està canviant cada vegada més, que tot és més físic, sembla que la penya tendeix a un joc més de talent, no?
9: Sí, em barreja moltes coses, però totes conflueixen. Tens raó amb el que em dius. Nosaltres no ens podem permetre a nivell pressupostari, a nivell de fitxar jugadors estrelles. Hem de moltes vegades de tirar talent i apostar per talent i pensar que aquests jugadors que fitxem, bueno, que apostem per ells pel primer equip, doncs a la llarga, no al present, a la llarga et poden donar, i quan arriba a la llarga, doncs molts, clar, perquè tenen projectes més importants, marxen. Llavors, la història de la penya és la que és, el pes que té és el que és, i el retorn d'aquests jugadors, doncs a vegades encaixa molt bé, com és el tema del Ricky per un cantó, l'Antetòmic per un altre, l'Apro per un altre, són jugadors experimentats que ja venen una mica de tornada, però amb molta il·lusió, amb molta il·lusió i molt de talent. I això ja conflueix una mica amb dir que aquest talent doncs contrarresta a vegades el to físic per mi excessivament físic que busquen els clubs per poder afrontar temporades tan llargues a 70 i pico partits o de 80 partits.
8: Àlex, el Jordi Villacampa va ser el màxim anotador de l'última Supercopa que va guanyar la penya. L'última Supercopa la va guanyar fa 40 anys. Mira que jove el Jordi Villacampa, però va ser el millor. Jordi, aquella Supercopa de fa 40 anys no tenia res a veure amb el que és ara, no?
9: A nivell mediàtic, no, perquè era un torneig de pretemporada, bueno, pretemporada com és ara, les dates són les mateixes, crec que vam jugar pues, a l'octubre, potser, i en vam guanyar dos de seguides, els dos contra el Real Madrid. Però per nosaltres, pel club, eren molt importants aquests títols, perquè nosaltres en aquella època començàvem a despuntar com un equip jove que ja fèiem afrontes i que ja competíem contra equips molt grans, que jugàvem Copes d'Europa, perquè abans de Copa d'Europa només es jugava l'equip campió de Lliga, una competició molt, molt elitista, molt selecta, i nosaltres ja començàvem a guanyar. O sigui, que com a club, aquestes dues copes que vam guanyar van ser molt importants per nosaltres. Ara, em dius, l'escenari era diferent. Sí, vam guanyar, penso que una a la Corunya, i mirat, i l'altra ja no me'n recordava, penso que a Valladolid. Penso, si no m'equivoco, Però, vamos, que queden com a... El títol val igual, el que passa que l'escenari, clar, doncs ahir 12.000 persones a Badalona amb la gent entregada, clar, doncs és un escenari totalment diferent.
0: Deixem que incorpori a la conversa el president del Club Joventut de Badalona, Juanan Morales. Bon dia, Juanan.
10: Hola, bon dia.
0: 40 anys, ara ho comentàvem, de l'última Supercopa, ja tocava, oi?
10: Home, sí, hagués estat maco que hagués tocat abans, però bueno, aquesta és la que tenim ara i gaudim-la. Estava pensant quan parlava en Jordi, no es deia la competició Copa Príncipe de Astúries?
9: No, aquesta és una altra.
10: Aquesta és...
9: Que també vam guanyar. Sí.
10: Correcte.
8: Sí, sí, són dos diferents.
9: Es va fer poques edicions, crec, de la Príncipe d'Astúries, però també la vam guanyar, penso que va ser a Vigo, si no m'equivoco.
10: Sí, potser sí.
8: Juan, en tot cas, per la penya això és un impuls, perquè ja amb l'arribada de Ricky es van sumar 1.000 abonats més, i, home, millor campanya d'abonats que pot ser guanyar un títol a casa amb 12.000 persones, amb l'Apro, amb Ricky, jo no sé si es pot demanar més per animar-te a fer-te soci.
10: Bueno, jo crec que... Sí, jo crec que amb tothom que vam parlar ahir, jo crec que tenim un equip i subscric que totalment el que deia Jordi ara fa un moment que l'he escoltat, de que potser no amb el físic és el que ara busquen els equips, no? Sinó potser buscant més talent, tenim un equip que mereix pagar la pena pagar una entrada, un abonament per veure'l jugar, perquè crec que és molt maco veure'l jugar.
0: De fet, vam veure que l'equip està ben cohesionat, durant els 40 minuts, control del rebot, poques pèrdues, control del ritme, també corrent quan tocava i jugant en estàtic quan tocava, també. Una qüestió tàctica o també mental, podríem dir, no? Que creieu que és això el que li va faltar al Barça?
10: Bueno, jo el que va faltar al Barça, crec que el que s'ha d'ocupar és el Barça, no? Jo crec que aquí a casa bastant tenim amb el nostre. Jo crec que hi ha diversos factors. Primer, coneixement del joc. Tenim jugadors que coneixen el joc molt bé i que són capaços d'analitzar, no?, cada situació, quan toca córrer i quan toca parar. I també, evidentment, hi ha un treball tàctic per part dels entrenadors. I jo crec que l'ambició de guanyar aquest títol no em va sorprendre, em va agradar molt que després del primer partit la sensació era d'alegria, però no era d'eufòria, no? Molt bé, ja demà tenim la final, no? Que serà la que volem guanyar, no? I jo crec que això es va veure ahir al partit.
8: Juan, i a més tenim molts records, moltes imatges, perquè fa 18 anys... El títol, podríem dir que es va viure... Hi havia fotos analògiques, llavors, Ara ja són amb mòbil, són amb vídeo, i per sort podem viure i reviure tot el que vam viure ahir a l'Olímpic. Va ser molt, i sobretot aquesta comunió amb l'afició.
10: Sí, no vam tindre que programar el vídeo beta VHS, no?, per gravar-lo, per veure-lo després per la tele. Sí, jo crec que n'hi ha dos imatges que simbolitzen molt bé el que va ser el partit d'ahir i el que esperem que sigui la temporada. Un és quan els canvien l'abraç de Nico i Ricky, no? Jo crec que aquesta imatge parla parla de tot, no? El fet de que Ante, tot i que no hagi estat Riqui, volgués que aixequés el títol amb ell, jo crec que tot això parla de com està l'equip de cohesionat. I l'altra imatge que jo crec que queda pel record és el de l'equip gaudint-lo a les graderies amb l'afició, amb la copa, sense cap problema, però amb màxima alegria, no? Jo crec que aquestes dues imatges, probablement, tu que parlaves de ara, que tot és digital i tots tenim moltes imatges, són les dues que a mi més m'han agradat d'aquesta celebració.
8: Jordi Juaran, sobretot la importància de un recolzament des de l'Ajuntament de Badalona per apostar per aquest tipus d'esdeveniment a casa, perquè no és el mateix guanyar aquest títol a on sigui, que té importància, però hi haurien hagut doncs 1.000 aficionats com a molt, a que n'hi hagin 12.000, no?
9: Sí, jo en parlava, vaig coincidir amb... Bueno, vam coincidir amb el Juaran també, i amb l'alcalde, i jo crec que està molt bé apostar per aquests esdeveniments. No només pot ser la punta de la piràmide, crec que Badalona és molt més important a nivell de col·legis, a nivell d'instal·lacions, hauríem de tindre millor nivell, places públiques per jugar a bàsquet. És molt important que segueixi apostant per aquests esdeveniments, com deia. No va sortir bé el tema de la BCR, perquè no ens va sortir bé, però sí que ha sortit bé aquest, molt bé, tremendament bé. Jo crec que queda supercompensat, però hem de seguir treballant més com a ciutat, i si volem ser bressol del bàsquet no només hem de tindre aquest aparador, sinó tot el que penja d'aquest aparador cap a baix, que no es veu tant, el foment del bàsquet dintre les escoles, ajudar els clubs grans, evidentment, que són els referents. Tot això és una feinada, però que hem de seguir fent.
0: En els darrers anys...
10: Estic molt d'acord amb Jordi, perquè el bàsquet a Badalona és el que és, per suposat, per la penya, però per tots els altres clubs i col·legis que treballen, i el bo és que no és incompatible, no? Jo crec que està molt bé que la penya sigui aquesta locomotora, no?, que tiri de tots els vagons, que són tota la gent que l'agrada i que practica el bàsquet a Badalona. Jo crec que això és un tret diferencial de la ciutat que no solament no hem de prendre, sinó que hem de potenciar.
0: A més, recordem-ho, que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ho ha dit aquí als micròfons del Badalona Matí. Avui recepció a l'Ajuntament a les 7 de la tarda, després els jugadors, l'MVP, també el capità, sortiran al balcó, l'alcalde ha dit, com als anys 90 o 2000, vol que sigui aquest esdeveniment. Juanan, com estan els jugadors? Ha estat una nit llarga de celebració?
10: Bueno, això jo no ho sé.
8: Jo sí. Realment
10: no ho sé. No,
0: el Xavi ho sap.
10: I jo crec que s'ho van passar molt bé, que ho van gaudir. Estic segur que ara mateix no estan escoltant aquest programa, diguem-ne, no? Que estan descansant.
8: No, només diré una cosa. La Provítola a la nit no va ser l'MVP. N'hi van haver bastants, però ell no. O sigui que bueno, està repartit, això.
10: Això és un tema generacional, també,
0: I Xavi, això que dèiem, que tu que portes 20 anys fent seguiment de la penya, no? Que també tu has aportat el granet de sorra, aquest triomf també és una mica teu.
8: Bueno, més que meu, és molt difícil que una empresa com Badalona Comunicació, en aquest cas Ràdio Ciutat de Badalona, hagi apostat durant tants anys per estar allà on sigui la penya, no? I això té molt de mèrit, l'hem de posar molt en valor, perquè en un moment, en el 2026, on cada vegada les coses es poden fer amb teletreball, amb remot, amb a distància, el fet de ser allà, jo crec que això ens fa diferents, no? Fa diferent a la Ciutat de Badalona, que és el punt diferencial, no? I això ho vam poder veure ahir en el programa, no? Va passar tothom, no només les llegendes del joventut, com va ser el Jordi Villacampa, Rafa, el Pepe Margall, va passar tots els jugadors, i això també ens fa estar molt orgullosos de que també des del club es reconegui, no, això? Perquè la gent ja ens ho reconeix en quant a afició, però també el club s'assuma, no? I per tant, crec que som un bon equip, no? Bona comunicació, la penya.
0: Doncs, sens dubte, un gran triomf de la penya, històric, nit màgica per recordar, i continuarà la celebració, com diem, avui a partir de les 7 de la tarda. Agraïm al Xavi Ballesteros, al Jordi Villacampa i al Juanan Morales a la seva presència avui al Badalona Matí, i res, a continuar amb la festa, eh?
8: Seguirem informant.
9: Molt bé, felicitats, Juanan. Vinga, ens veiem.
10: Felicitats per tu també, Jordi. Moltes gràcies.
9: Vale, abraçada.
0: Gràcies, bon dia.
6: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
0: I parlem de música, eh? Ja ho esteu escoltant. Parlem d'artistes emergents i d'una badalonina i el seu grup que estan sonant i força. El que va començar com un projecte solista de la Naya González s'ha acabat convertint en un col·lectiu d'artistes i amics que es reuneixen per fer allò que més els apassiona, fer música. Es diu Naya i avui presenta con los nenes i les nenes

0: I crec que està molt en la línia del disc de narrar una mica coses que passen a l'estiu, i a l'estiu tenint l'edat que jo tinc, que són 21 anys, i buscar una mica aquest joc.
1: El tema té aquesta combinació d'estils entre, podem dir, el pop fresc, no?, l'electrònica, mm-hmm, però també arrels llatines. Què buscaves transmetre amb aquesta cançó combinant aquests estils?
0: Bueno, això ha sigut bastant conseqüència de les influències que tenim, i dic tenim perquè aquest disc l'he coproduït amb el Carlos Caro, i al final no ha sigut tan buscat, sinó que hem estat jugant a fer les músiques que ens agrada escoltar, i n'hi han de molts tipus. Llavors, ja quan surti el disc entendreu una mica del que parlo, però això, o sigui, ha anat passant de forma bastant orgànica, però sí que és veritat que per aquest tema volíem buscar aquesta sonoritat una mica de club, i això.
1: El beat, Naya, ret homenatge al gran clàssic d'Héctor Antito.
0: Mm-hmm.
1: Què representa aquesta música per a tu, i per què vas voler recuperar-la en aquest tema?
0: Doncs mira, jo recordo que vaig anar a l'estudi amb el Carlos per fer aquest tema, i jo vaig tenir la idea, no recordo en quin moment exacte, però potser era al metro o en qualsevol lloc, i em va venir la idea d'aquest sample, com de baila more, baila morena, i vaig dir, vale, aquesta idea em mola, anem a portar-la a la vida real. I va ser bastant orgànic, o sigui, em va venir la idea del sample directament, no va ser una cosa que vaig pensar, va, anem a buscar, o sigui, va arribar una mica així, però de nou és com buscar aquest color de la festa, no?, de la música de club.
1: El videoclip ens presenta o ens dona una pinzellada de l'univers visual de Calent, no? Com definiries aquest univers que estàs construint?
0: Doncs per mi hi ha una gran cosa que és la col·lectivitat. Per mi aquest projecte és un projecte que no tindria sentit si fos una cosa individual, perquè s'ha creat amb col·legues, es toca amb col·legues, i per mi és molt representatiu, no? Perquè jo al final el que em mou ara mateix és fer la música i l'art que m'agrada, però fer-ho amb la gent que estimo i que admiro, i alhora com buscar aquesta frescor de l'estiu que sento que, bueno, que va desapareixent evidentment com l'estiu propi, però doncs buscar aquesta sensació, allargar-la una mica tot l'any, si es pot fer d'alguna manera.
1: Naya, con los nenes y las nenas, ho dèiem, a la presentació, és el primer avançament del teu primer treball discogràfic. Mm. Què en podem esperar d'aquest àlbum?
0: Doncs és un disc molt juganer, en el que ens hem permès jugar molt i passar-nos-ho bé, sense masses expectatives a nivell... Bueno, no ens hem volgut col·locar en cap lloc artístic concret, no ens hem volgut limitar. I és un disc que, això, que busca molt jugar, que també té punts de, pues això, de narrar coses, com ara les històries de Conos i les Nenes, però alhora també com hi ha punts d'autoconeixement i autocrítica. Bueno, és un disc divertit. Per mi és és la cosa, fer un disc divertit.
1: I aquest Calent, quan sortirà del forn? Que bueno, estarà calent...
0: Ja has pillat el joc, de paraules.
1: Aquí ho hem pillat.
0: Doncs està previst per aquest any. Està ja tot... Bueno, s'està cuinant fa temps, però... O sigui, el disc el tenim acabat des de fa molts mesos, però aquest any ha d'estar preparadíssim ja per sortir, amb molta il·lusió, molta feina al darrere, però això s'està atent perquè ja... en breus...
1: Un disc que, ho dèiem, ha tingut aquesta dimensió col·lectiva, no? Mm-hmm. Perquè artistes, amics, no?, que transformeu el pop barregen amb altres estils musicals. Total. Per què creus que ha passat això? Què ha fet que passés?
0: Bueno, crec que és al final... he intentat ser coherent amb el moment en el que estic, i a nivell personal la gent amb la que em moc és penya que curra també de... Bueno, que és artista... i alhora també jo estic estudiant estudis professionals de música al Conservatori del Liceu, llavors bec de moltes músiques, escolto moltes músiques diferents, llavors crec que de forma natural això és el que sóc ara mateix, i no he trobat una altra manera de fer-ho que no sigui aquesta, que és sent coherent amb el que em mou ara.

0: Naya, amb 19 anys vas guanyar el Premi Èxit i Premi Cases de la Música del concurs de música emergent Zona 9. Va ser amb el teu projecte de pop i R&B, no? Què va significar per tu rebre aquest reconeixement sent tan jove?
1: Doncs la veritat és que va ser... O sigui, presentar-me al Zona 9 va ser una cosa com una mica precipitada, perquè jo em vaig presentar perquè els meus pares m'ho deien, però jo al final tenia un tema fet en català i era com un projecte que tenia, però com encara no m'havia reconciliat amb la meva llengua en quant a, com a compositora. I llavors, bueno, van anar passant les coses de manera com molt ràpida i ens vam trobar a la final, vam haver de fer temes perquè, vull dir, no hi havia material a presentar, i guanyar-lo va ser com el tret de sortida de dir, vale, anem a currar i anem a fer que això sigui un projecte sòlid i donar l'espai, no? Va ser com una excusa per donar l'espai i l'atenció que el projecte demanava.
0: I com ha evolucionat la Naya artista?
1: Buah, molt. I la no artista també, perquè...
0: La Naya dona també, no?
1: També, perquè vaig començar, clar, amb... Al final, fer aquest disc m'ha ensenyat moltes coses, m'ha ensenyat l'art de la paciència, m'ha ensenyat això, com aprendre a abraçar cada moment... i en aquest cas el moment de començar amb un projecte, alhora sóc una persona molt ambiciosa, però ho he afrontat des de no deixar de treballar, des de fer les coses amb tot l'amor i amb, de la millor manera que sé en cada moment, però realment, bueno, han sigut 2 anys de curro i de molt aprenentatge en tots els sentits de la meva vida.
0: Et fa respecte o vertigen el fet que la teva música, els teus projectes estiguin arribant cada vegada més gent?
1: No és, vertigen no me'n fa. De fet, és, o sigui, em sembla molt màgic. No acabo d'entendre mentalment, no, o sigui, no tinc la capacitat per entendre-ho quan veig que hi ha penya de tot el món escoltant, en aquest cas aquest tema. M'impacta perquè no ho puc arribar a entendre, és com uau. I això ho he fet amb el Carlos a casa, saps? Vull dir, és una cosa que és bastant heavy, però m'emociona molt perquè al final... Per això ho fem, no? O sigui, ho fem per nosaltres, però quan ho regalem és perquè la penya ho faci seu i ho gaudeixi, i és realment màgic.

0: l'únic amb el cas.
1: Estem escoltant Dolenteries.
0: Sí.
1: La Naya és dolenta o no?
0: Depèn de qui li preguntis. Aquest tema el vam escriure fa... Bueno, el vaig escriure fa anys i realment noto aquesta com distància, que ja mola, perquè vol dir que algú... Bueno, que algú està passant guai, no? Perquè mola evolucionar. Però sí, sí, sempre és divertit, no? Tornar a, al passat.
1: On vols arribar, Naya?
0: No m'agrada limitar-me. Jo sempre, des de petita, he sigut una persona molt ambiciosa i confio en que el projecte arribarà on hagi d'arribar. Però tinc molta gana i això no pararé de currar en aquest projecte, vamos, o sigui, és que és la cosa que em mou, és la gasolina de la meva vida.
1: Et veus omplint un Sant Jordi?
0: Bueno,
1: és el somni?
0: Ojalà m'encantaria.
1: Alguna perquè... col·laboració amb algun artista?
0: Hi ha molts artistes amb els que m'agradaria col·laborar. Crec que no és tant un en concret, sinó com poder trobar-me en el moment vital en el que pugui treballar amb penya que respecto i que he respectat i que m'ha inspirat durant la meva... Bueno, la meva vida artística. Però sí, sí, o sigui, totes les experiències seran benvingudes i ho farem amb tot l'amor perquè realment sento que és la meva cosa i que és el que fa que la meva vida tingui sentit. Així que sí, sí, tant de bo.
1: Et veus deixar en Badalona i viatjar per desenvolupar la teva carrera?
0: Bueno, Badalona es té dins.
1: Això no es deixa mai, no?
0: Això no es deixa. Però sí, jo m'encantaria també poder viatjar pel món i conèixer altres coses i que sigui per l'excusa de fer música, no? I d'aquesta feina tan meravellosa que m'ha tocat i que he triat.
1: Doncs, Naya, ha estat un plaer que avui ens visitis aquí al Badalona Matí. Et seguirem de ben a prop, la teva trajectòria.
0: Moltíssimes
1: gràcies. I aquest calent, quan surti del fort, doncs també tornarem a convidar perquè ens el presentis.
0: Moltes gràcies per acollir-me.
1: Gràcies, Naya, i fins aviat.

0: So capri tu la quina pena.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
2: Parlem a aquesta hora amb la nostra sexòloga de capçalera, amb l'Eva Moreno. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia.
2: Què tal? Content de retrobar-me amb tu aquí al Badalona Matí.
3: Content de que estiguis pilotant el Badalona Matí i de tornar un any més a ocupar aquest petit espai que ens veiem un cop al mes i parlem d'allò que vivim tots, no? Que és la sexualitat, les emocions, les relacions.
2: I tant. Avui de què ens parlaràs, Eva?
3: Mira, avui he triat un tema que ve molt al cas, perquè tu saps que al final de l'estiu, i ara ja acabem d'entrar de ple a la tardor, ens venen les estadístiques de tantes parelles que trenquen la seva relació després de les vacances, clar, passen temps junts.
2: La convivència,
3: trenquen la rutina, no? I llavors la rutina endreça molt. Quan trenquen la rutina es troben amb la realitat, i moltes vegades la realitat és que no hi ha res que sostingui la relació, no? Llavors ens posem en el cas de que hi ha aquesta parella o aquestes parelles que han trencat la seva relació, no? I llavors estan en un moment així com, diguem-ne, de patiment, no? Perquè evidentment hi ha un dol darrere d'un trencament que cada persona ho viu d'una manera diferent, no? I es plantegen: tinc sexe amb algú? Em sentarà bé tenir una trobada sexual? El sexe aquest de rebot? Saps la dita aquesta d'un clau treu un altre clau?
2: Això, doncs... això es compleix. Un clavo saca otro clavo.
3: Sí, es compleix. T'ha passat?
2: Sí, home, i sí.
3: Ah, sí? Vale.
2: A la vida, a alguna etapa, sí, no?
3: Sí. I ha sigut clau?
2: Sí, clar.
3: Jo també.
2: Ha sigut clau.
3: O sigui, està bé estar en les dues bandes, perquè moltes vegades, i amb això, pensant en un mateix, no? En una mateixa, vaig a buscar el clau que tregui un altre clau, no? Com que si fotre un clau amb algú, ja no patiré tant, no? No serà tan gran el dolor. Però clar, no pensem moltes vegades en la persona que és el clau, no? Que també està jugant una part important. Doncs ja parlarem d'aquest sexe de substitució, diguem-ne, per a calmar un dolor, i un altre tipus de sexe que es fa conseqüència d'aquest, que és el sexe per despit. O sigui, estic tan dolguda amb tu, m'has fet això, doncs tinc aquesta relació sexual amb algú, no per mi, no per qui em vingui de gust,
2: sinó venjança.
3: Per fer-te mal. Per, ho tindré, però a més voldré que ho sàpigues. I aquest sexe per despit, i qui ens escolta es trobarà en molts casos que sap si no ho ha viscut, però de persones que té a prop, normalment es fa amb persones que tens al voltant. O sigui, amb el millor amic de la meva exparella, amb algú que odiava molt o que envejava molt.
2: Clar, doncs perquè encara li faci més ràbia, eh?
3: Encara més, mal, no? Llavors, aquest clau treu un altre clau, aquest sexe de rebot, evidentment és tenir sexe després d'un trencament. I no vol dir necessàriament que estiguis fugint del dolor que estàs sentint, sinó que d'alguna manera potser t'ajudi a connectar amb tu, amb el teu cos, a recuperar la teva autoestima, a tornar a sentir-te desitjat o desitjada. Una altra manera d'explorar la teva sexualitat. Hi ha parelles que trenquen perquè cada un vol viure les experiències sexuals i aquí no hi ha consens.
2: No hi ha sintonia, no?
3: Exacte. O escolta'm, una cosa molt fàcil també, que tu vols passar bé, aprofitar una bona estona i ja està. Treu el dolor aquest clau que fots amb algú?
2: No. Perquè és el dol aquest, no?, que ens queda, que això no es cura així.
3: Exacte. Ui, cada persona viu el dol de la relació o qualsevol altre tipus de dol a la seva manera. Sí que hi ha una sèrie d'etapes per les que es transita, però no hi ha un ordre, perquè les emocions no es poden endreçar.
2: No hi ha un patró que puguem aplicar a tothom, eh? Cadascú és un món.
3: Exacte, o sigui, que si veieu algú que està de cop molt content o molt contenta, però està travessant una situació de dol, penseu que no ha transitat tot el dol, sinó que és una situació puntual. I després, aquest sexe per despit que té a veure amb voler fer mal a l'altra persona, no? Tens sexe perquè vols que la teva parella sàpiga que has tingut sexe amb aquesta persona.
2: Això és molt
3: persona.
2: Dur, això és molt cruel, no? Home, és que amb sí. qualsevol, a més, ho tens. Bueno, això, que conegui l'exparella, no?
3: Amb algú que saps que li sentarà bastant malament ja. a la teva parella. Fixa't, aquí hi ha una cosa, jo quan treballo amb persones en la teràpia, que tenen aquest desig de fer això, no? Aquest desig de revanxa. Els dic, realment, quan tu vols fer això, encara no t'has desconnectat de la teva parella.
2: Clar.
3: Encara la teva parella està dominant-te. Si tu, d'alguna manera, poses el teu cos, et situes en aquesta situació només per fer mal a l'altra persona, no? I aquí una altra cosa, pensa també en la tercera persona, no? En la persona que estàs fent servir per fer això. Potser hi ha altres maneres, si necessites realment vengar-te,
2: no?
3: Aquesta venjança. Potser que tu te'n surtis i que agafis les regnes de la teva vida i siguis ben feliç, és la millor manera de molestar a l'altra part. Vull dir, hi ha altres maneres.
2: Després de trencar amb la parella, què va millor, allunyar-se del sexe o tot el contrari?
3: No hi ha una fórmula. No hi ha una fórmula. Hi ha persones que necessiten reconnectar amb el seu cos o que els serveix com a vàlvula d'escapament i tenen relacions sexuals d'una manera promíscua. De fet, es dona amb parelles madures que potser han començat la seva relació molt joves i que potser només ha sigut l'única relació que han tingut. Llavors, quan de cop es troben amb 40 anys que han trencat la relació que tenien, tenen una vida estable, poden, i hi ha tota una esfera que no han viscut, que és la d'interactuar íntimament amb altres persones, és com que se'ls hi obre un món...
2: Una nova vida per descobrir, eh?
3: I llavors van aprovant tot el que poden, no? I a més, ara amb això, totes les apps de cites ajuda moltíssim.
2: Està molt fàcil, això. Ho tens facilíssim.
3: Per trobar un vincle és una mica més complicat.
2: Això sí.
3: Per trobar...
2: Però per tenir sexe, avui dia...
3: Facilíssim. Mm. Llavors, és el que, és important és que t'escoltis, que vegis que és el que a tu et sentarà bé. De res serveix que tinguis una nit boja amb algú i després arribis a casa i et sentis malament perquè realment allò no volies fer-ho o perquè no t'ha agradat. I després una altra cosa, sobretot amb el sexe de rebot, pensar si tu realment si no volguessis fer mal a la teva exparella, t'aniries al llit amb aquesta persona, tindries alguna cosa amb aquesta persona, realment t'agradaria aquesta persona. Perquè si la resposta és no, mira com t'estàs tractant també, no?
2: No, i tant. I parlàvem d'aquest dol i de la vulnerabilitat també, eh?
3: Clar, perquè quan tu estàs en una situació de dol, vale, que hi ha moltes parelles que... o persones dins de la relació de parella, que quan s'acaba la relació de parella, realment la relació parella ha acabat molt abans. El que passa que, especialment en relacions llargues, costa molt deixar-ho. Des de que ho penses fins que es dona la passa, hi ha molts condicionants, hi ha criatures, la situació econòmica, no? Totes les parelles es poden separar en el moment que volen, no? Vull dir, però tu ja has desconnectat de la relació, llavors ja has començat a fer el dol abans, però potser la persona que comença a fer el dol en el moment que li notifiquen la notícia o que es decideix que això, que es separa la relació, clar, et trobes en una situació de molta desorientació, molta vulnerabilitat emocional, molt soroll mental, moltes coses que resoldre. Llavors són persones que, de cara a altres tipus de persones que són especialment depredadores, són carmelets, perquè les agafen en situacions de molta debilitat i de molta vulnerabilitat.
2: Doncs sens dubte, eh? I aleshores aquest tipus de sexe per venjança, que ara comentaves, que dius, encara continua dominant l'exparella, eh? De quina manera podem superar això? Perquè hi ha moltes persones que atens que aquest sexe per despit el tenen durant un llarg període, o és només els estadis inicials d'un trencament, o s'allarguen el temps?
3: Clar, jo aquí la meva recomanació seria aturar't una mica i pensa si allò que estàs fent t'està sent tan bé a tu. I si realment a l'altra persona li estàs fent el mal que li vols fer, perquè al final l'altra persona s'ha decidit que et deixa.
2: Clar, potser ja t'ha oblidat ja i està, no li fas mal.
3: No, no li fas mal, està mirant cap a una altra cosa, i llavors en això tu ni desconnectes ni solventes absolutament res. Després li poso les banyes perquè m'ha posat les banyes, no? Igual la relació s'ha trencat perquè l'altra part ha posat les banyes. A tu t'ha fet mal. Tu et vols comportar així, realment a tu t'ajuda a comportar-te de la teva manera, estàs trencant una mica el teu patró, d'alguna manera, vaig a dir ètic, que és com una paraula molt gran, no? Però com els teus principis, no? Estàs fent mal a una altra persona quan t'estàs anant al llit amb aquesta persona? No a la teva exparella, sinó potser aquesta persona també té una altra relació, no? Que seria la seva responsabilitat. Vull dir que pensar una mica això, no? No actuar només d'una manera així com molt emocional, molt amb la sang pujada, sinó reflexionar i mira a veure què és el que et convé a tu. Perquè el que convingui a tu et farà créixer, et farà sortir d'allà, et farà donar una passa endavant i realment recuperar les regnes de la teva vida. Quan estàs actuant per cridar l'atenció d'una altra persona, no estàs vivint la teva vida, estàs vivint la vida de l'altra.
2: Torno una mica com hem començat la conversa, que a l'estiu se separen, moltes relacions es trenquen. Això, la convivència, no? Hi ha moltes parelles, entenc, que sobreviuen per la rutina, perquè sí. Molta gent està casada, viuen junts, i gairebé ni es veuen. O sigui, sí. Jo tinc un amic que em diu, portem 5 anys casats i només ens veiem a l'hora de dinar i a l'hora de dormir.
3: Sí.
2: I viuen junts. Aleshores, hi ha moltes parelles que són realment estables, hi ha uns bons...
3: Mira, jo aquí, quan tu tens consciència de quin és el tipus de relació que pots tenir, perquè moltes vegades no és la relació que vols tenir, sinó la relació que pots tenir. Si tots dos treballen amb les criatures, hi ha una sèrie d'obligacions que s'han de complir. És veritat que es prioritzen molt sovint les obligacions, les coses de la llar, que no pas dedicar una estona a mirar-vos, parlar-vos, saber com esteu de debò, no el que s'ha de fer, la logística de
2: casa. La comunicació, que és tan important.
3: Exactament. Llavors, de vegades no es pot, i l'únic espai que ens queda és l'hora de dinar i una estona al cap de setmana. Si nosaltres sabem que això que tenim és el que tenim i que temporalment, per les circumstàncies que hi ha, és el que hi ha, ho aprofitem i som conscients. I llavors ho vivim d'una manera constructiva. Quan jo em resigno i això que tinc són les engrunes, perquè l'altra part tampoc s'amoïna gaire i no pot posar més, això em comença a crear molta infelicitat, molt de malestar, molta fricció, molta desconnexió i la separació. La rutina, jo estic super a favor de la rutina, o sigui, la rutina endreça. El que és absolutament corrosiu és la monotonia.
2: Això.
3: L'avorriment. Quan jo m'avorreixo. Quan és rutina, si cada dia tinguéssim una cosa nova, estaríem una mica bojos tots, no? Però aquesta rutina ens ajuda a endreçar-se. Portar la logística de les criatures, la llar, és que no queda més remei, és l'elecció que hem fet. Però que aquesta elecció no sigui una esclavitud, que aquesta elecció sigui una elecció realment, com que és triada, anem a gaudir-la. Estarem cansats, és veritat que haurem de fer coses que potser no ens vindran de gust, però jo he triat aquest tipus de vida, aquest tipus de vida, no? I som dos, llavors fem equip amb això. El pes no va a sobre d'una persona només, sinó de les dues persones. Evidentment, tot això repercuteix en la relació de parella i en les relacions sexuals, i tot està comunicat. O sigui, la relació de parella, si hi ha bona comunicació, si hi ha mostres d'estima, estem molt cansats, no tindrem sexe, fa una setmana que no tenim sexe, però ens abracem i et dic que t'estimo, m'encantaria, però és que no puc amb la meva ànima. Això connecta. Si jo evito, si jo dic que no vull, si estic amb mala cara, emprenyat o emprenyada, això desconnecta.
2: Allunya encara més.
3: Exacte, i evidentment no hi haurà activitat sexual. El sexe comença fora del llit i després ens el portem al llit.
2: Eva, aprenem molt amb tu, eh?
3: Moltíssimes gràcies, Àlex.
2: Moltes gràcies per ser amb nosaltres i ens anirem veient un cop al mes.
3: Exacte, si em volen veure abans, doncs em troben a Tupper Sex Boutique al carrer Santa Anna, número 17 de Santa Coloma de Gramenet. I em trobeu a les xarxes, Tupper Sex Boutique, Eva Moreno Sexòloga, i en allà em teniu.
2: A tot arreu, que jo ja he visitat la teva botiga, me'n recordo més d'un cop, per fer-te alguna entrevista, perquè fa molts ja anys que ens coneixem.
3: Ens coneixem, efectivament.
2: Gràcies, Eva. Adeu, fins
3: Adeu.
2: Ara.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. El Badalona Matí.
2: Tornem a obrir Cançons per explicar el món, l'espai de música del Badalona Matí, que ja enfila la sisena temporada, un any més, amb el periodista Oriol Lladó. Què tal? Bon dia, Oriol.
4: Bon dia.
2: I ho fem amb un capítol nou en què ens aproximarem a diferents artistes ben coneguts a través dels seus parents. Descobrirem germans i germanes, filles i fills i pares rere el nom de grans estrelles de la música pop.
4: Doncs sí, seran 8 cançons, que ja veureu que hi ha una mica de tot, eh? Hi ha country, hip-hop, passant pel folk, el rock, el soul, i en tot cas, 8 cançons, 8 històries que ens permeten parlar dels lligams familiars, darrere, com deies, no?, alguns dels grans noms de la música. Tot plegat amb el permís de la família Wainwright, que de fet ja va tenir un capítol en aquest espai de Cançons per explicar el món, probablement la família amb més artistes i col·laboracions compartides de la història. Tot i amb això, avui no parlarem d'ells, sinó que parlarem d'altres persones.
2: Molt bé, doncs vinga, comencem per la primera.

0: Hem començat precisament per la família Parton, eh, Oriol? Aquest estiu s'ha parlat molt de la Dolly, però tu vens a reivindicar-ne la germana, la Estela.
1: Sí, més que reivindicar, jo crec que no, ningú es pot reivindicar per damunt de la Dolly, o molt poca gent es pot reivindicar per damunt de la Dolly. En tot cas, recordar que la família Parton era això, era una família que la Dolly això ho tenia claríssim. En aquest cas és la Estela, no? En un disc del 1977, de Danger of Strangers, la cançó que ha sonat, que qui la vulgui repescar ja i descobrirà aquesta veu tan inconfusible, que no és la de la Dolly, és la de l'Estela, però que també és una veu super superpotent. La Dolly no només és l'Estela, també és la Frida, també són fills, vaja, era tota una història familiar que en aquest cas doncs, ens serveixen per introduir aquesta idea dels lligams familiars.

0: Del country a una música molt més urbana, oi? Com la definiries? Què hi ha darrere d'aquesta cançó?
1: Bé, primera pregunta, a quin estil sona? Doncs una barreja, no? Hip-hop, dance, una bona arrel de soul i la dificultat per etiquetar, no? Que cosa que sempre, a mi sempre m'agrada. La segona pregunta que em feies, no? Qui és? És la Nene Cherry, la filla de l'artista sueca Mónica Carlson i fillastra d'un dels pioners del free jazz, d'aquí, de fet, pren el cognom, el Don Cherry. Germans, fills, també es dediquen a la música. La Nene Cherry, recordem-ho per qui no ho sàpiga, va revolucionar la música negra als 80 amb el seu Raw Like Sushi, el disc on s'inclou aquest Buffalo Stance. I, vaja, una senyora que ha continuat fent discos, sempre sense defugir mai el risc i, de fet, fins i tot, convertint-lo en una bandera.
0: I toca ara un dels cognoms més pesants que es poden portar a l'esquena. Parlem d'un fill de Bob Dylan.

0: Doncs sí, el Jacob Dylan, amb una carrera, no?, que ha sabut resistir una cosa que no era gens fàcil, no?, portar una motxilla tan pesada com ser el fill de Bob Dylan. Recordem-ho, entre moltes altres coses, entre ser un dels artistes més influents segurament del segle XX, vaja, Premi Nobel de Literatura, que es diu ràpid i es diu fàcil. Lluny del pare, de la genialitat del pare, més aviat, té discos allò ben sòlids, ben recomanables, com aquest Seeing Things de 2008, que de fet és el seu primer disc en solitari. En aquesta lliga, no?, allò, motxilles pesades, diguéssim, i haver sobreviscut més o menys bé, podríem citar també el Harper, el fill del Paul Simon, del Simon, i el Julian, el fill del John Lennon.
1: De John Lennon. I de Dylan a Dylan.

0: I continuem a la casa Dylan, podríem dir, des d'un angle una mica diferent. La cançó que sona és Abandoned Love, una cançó de Bob Dylan, que de fet ell mateix va menystenir i que després van rescatar dos germans legendaris referents de moltíssims artistes, no? Els Beatles, per exemple, no? Que sempre els havien reivindicat, els Everly Brothers, no? Que agafen aquesta cançó, aquest descarte, d'alguna manera, imagineu el Bob Dylan descartar una cançó com aquesta, 1975, havia de figurar el seu disc Desire, no? Un dels seus grans clàssics, la repesquen el 86, els Everly Brothers, en producció del Dave Edmunds, i vaja, també és un exemple, Everly Brothers, dos germans, també són, parlant de referents i de lligams familiars, doncs jo crec que havien de tenir un espai. Aquesta cançó és una cançó que no és fàcil de trobar a les plataformes, tampoc en format disc, i m'ha semblat que valia la pena, doncs, compartir-la amb els oients.
1: Continuem amb una altra història de pares i fills, aquesta marcada per la tragèdia.
0: Doncs sí, és el Jeff Buckley, Forget Her, del seu disc Grace, 1994, un dels grans discos dels 90, rock confessional, del voltatge. És el fill del Tim Buckley, de fet ha acabat sent molt més famós que el... Per tant, del fill de... El Tim Buckley ha acabat sent el pare de... No? Una mica de mirada una mica diferent. En tot cas, els dos van tenir un final molt trist. Gairebé van morir a la mateixa edat, amb condicions, un amb una sobredosi, l'altre no se sap ben bé si va ser un suïcidi, si va ser també una mena de sobredosi. En tot cas, doncs això, d'aquest fill de a pare de Tim i Jeff Buckley.
1: Estem amb Cançons per explicar el món amb l'Oriol Lladó, avui dedicat a artistes amb vincles familiars, uns vincles que, això sí, no sempre són de sang.
0: Doncs no, de fet és el cas següent, és un grup de Germans Impossibles, un supergrup que es fa passar per família, i de fet podríem escoltar un fragment de cançó i després ens expliquem una mica. Doncs veig aquí un autèntic afer de família, fins i tot quan no hi ha lligam de sang. Aquest és un dels grans supergrups de la història del rock, els Traveling Wilburys, quan ja, de fet, havia passat l'època dels supergrups. Aquí tenim el Bob Dylan, el George Harrison, el Tom Petty, el Roy Orbison, el Jeff Lynne, disfressats de germans Wilbury, a finals del 80, en una aventura que va escalar molt i molt a les llistes.
1: I entrem a la recta final amb les grans nissagues del soul, i aquesta és una cadena que travessa generacions. Whenever...

I de fet anem fent uns salts així d'estil, no? d'èpoques fins i tot. Aquí tenim, deies, no? una cadena, no? Una cadena que de fet arrenca amb Sam Cooke, un dels grans soulmans de la història. Continua amb la seva filla i el seu gendre, amb aquests Womack and Womack que estem escoltant, i de fet arriba fins a les que havien de ser les seves netes, no? Les Womack Sisters, que tenen tot just un disc al mercat. Aquest T-Drops que escoltem, no? inclòs en el seu disc Conscience del 1988, és, vaja, tot un referent del soul, del funk, amb molta personalitat i jo diria que amb tota la classe del món.

0: I tanquem amb la reina del soul, però parant l'orella a qui la fa costat.
1: Doncs sí, és Do Right Woman, Do Right Man, una de les grans cançons de la música soul interpretada per 10.000 altres artistes, original de Dan Penn. L'hem triat, aquesta cançó, perquè no només escoltem la reina del soul, la Aretha Franklin, i escoltem les seves germanes, la Caroline i la Erma Franklin, les dues vocalistes, i les dues, i això crec que val la pena reivindicar-ho, també molt bones compositores, i darrere també alguns dels grans èxits de la música soul. En aquí, acompanyant l'Aretha Franklin, no només les dues germanes, sinó la Cissy Houston, de fet, la mare de la Whitney Houston. I ja sabeu que la cosa de la família, que és una mica el tema o el fil conductor d'aquest Cançons per explicar el món que obre temporada.
0: Doncs fins aquí aquest lligams de família d'aquest mes. En breu podreu recuperar-ho en format podcast. Oriol, gràcies un cop més.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Milers de persones es manifesten pel centre de Madrid amb el lema Ni una Mari Carmen més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i acaba al Congrés dels Diputats. La protesta, impulsada pel sindicat de llogateres, reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. Sumar ha amenaçat de plantar-lo, aquest Consell, si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts el decret per canviar el que considera lleis injustes que han provocat el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit i afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades, un home ferit de gravetat traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, 2 homes ferits lleus evacuats a l'Hospital de Granollers i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectat i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb total normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest mateix dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha dit i ho ha afirmat, afirmant que seran oficials aquests tres idiomes, reiterant-lo en el missatge de xarxes socials pel Dia Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana, recordem, s'ha produït un fet paradoxal. S'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat al llarg d'aquesta jornada. La cultura popular ha estat protagonista i aquest vespre, de fet d'aquí mitja hora, a partir de 8:45, al Passeig de Gràcia, arribarà un dels moments més esperats, el correfoc de la Mercè, amb diables, pólvora i foc pels carrers del centre de Barcelona. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En Joc, el programa de l'esport català.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. Jordi Cervantes, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Anna.
2: Doncs vinga, comencem i repassem el més destacat de la jornada dels titulars. El Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
3: Les blaugranes s'han imposat 0-2 al camp del Logroño United amb dianes de Maissa i Patrick Guijarro. Aquest migdia el Badalona Women ha perdut el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Demà serà el torn de l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les Black i Blavars buscaran el segon triomf consecutiu del curs.
2: A segon, el Sabadell visita el camp del Celta des de 6:45.
3: Els arlequinats busquen una victòria que els deixi en zona de play-off després de 7 jornades. De moment, el partit es troba amb empat a 1 al marcador al minut 76 de partit. Qui també ocupa aquestes posicions de privilegis? El Girona, que ahir guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek.
2: A Primera Federació marxa el primer duel català de la temporada.
3: Des de 6:45 s'enfronten el Nàstic i el Sant Andreu. De moment s'avança, guanyen els quadribarrats 0-1 amb gol de penal. Els tarragonins busquen tornar a la zona de play-off, mentre que els barcelonins volen sortir de la zona de descens. L'Europa amb nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, jugarà demà a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majadahonda a partir de 4:00 PM.
2: I el Barça prepara la segona jornada del Mundial de Clubs d'Handbol.
3: Els blaugranes s'enfrontaran demà al El Zamalek d'Egipte a partir de 2:45 del migdia. Els de Carlos Ortega, que van derrotar el Pinheiro, el Pinheiros a l'inici de la competició, jugaran el primer lloc del grup contra el conjunt egipci, que també van guanyar en el primer partit. Recordem que l'equip defensa el títol aconseguit l'any passat.
2: Les 8 i 5, marxem de ronda. I comencem amb segona divisió, Jordi.
3: Sí, amb el partit de la setena jornada entre el Celta Fortuna i el Sabadell. Ho explicàvem a titulars, minut 77 cap al 78 de partit. Empat a un al marcador, s'avançava el filial del Celta, només començava el partit pràcticament, però al minut 23 el jugador del Sabadell, Edgar González, empatava el partit. Com dèiem, 13 minuts pel final del partit, empat a un al marcador.
2: I a primera federació masculina, el grup 2, jornada 5, tenim en joc el duel català entre el Nàstic i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, com va el partit?
4: Minut 60 de joc i els visitants, la Unió Esportiva Sant Andreu, que està per davant en el marcador gràcies a un gol de penal que ha transformat Àlex Bermejo. Això passava al minut 55 de joc. Tot just havia començat aquesta segona meitat en aquest primer derbi català de la temporada, la categoria amb més de 8.340 persones al nou estadi Costa Daurada. D'aquestes, més de 800 són aficionats a la Unió Esportiva Sant Andreu, que ocupen la preferent alta del nou estadi Costa Daurada. De moment, partit igualat, de màxim respecte sobre la gespa, però amb aquest avantatge de la Unió Esportiva Sant Andreu, que guanya des del minut 55 gràcies al gol de penal d'Àlex Bermejo.
2: Doncs moltes gràcies, Tere. Baixem una categoria. Segona federació masculina, el grup 2, jornada 4. S'està jugant des de la 7. El Manresa, el Logroñés B. Ràdio Sallent, Jordi Giver, com va?
5: Bona tarda. Doncs de moment som al minut 4 de la segona part i el Manresa perd per 0 gols a 1. Un gol que ha arribat després d'una errada d'Àlex Iglesias, que havia permès recuperar la pilota a John Soraut, el delanter del Logroñés, sol davant la porteria de Pulido. I ha obert la llauna al començar el partit, tot plegat en un enfrontament on els manresans estan dominant, són l'equip que porta la iniciativa des d'aquest gol matiner del conjunt riojà, però que no...
2: Sembla que tenim problemes, després recuperarem la connexió amb el Jordi Givert, però Jordi, hi ha un altre partit que ha arrencat també a les 7 de la tarda en aquesta segona federació.
3: Sí, el partit del filial del Barça, el Barça Atlètic, ja la segona part. Barça Atlètic 1, Penya Esport 0, gol d'Ignasi Kerr des del punt de penal, 5 gols de moment al davanter blaugrana en 4 jornades.
2: I baixem una altra categoria, tercera federació masculina, grup 5, jornada 4, un partit en joc.
3: I s'acaba d'avançar l'equip visitant, s'acaba d'avançar el Tona al camp del Sant Joan Atlètic de Montcada, per tant, minut 8 de partit, Sant Joan Atlético de Montcada 0, Tona 1.
2: I avui arrenca la Lliga CB. A partir de les 9 del vespre tindrem el duel entre el Barça i el Leima Corunya. Més bàsquet, la Lliga Catalana, tercera FEB. Final a 4, Mollerussa, semifinal en joc.
3: Busquem el segon finalista. Fa una estona s'ha classificat l'Espanyol després d'imposar-se al Mollerussa i ara, de moment, el partit es troba doncs, en el tercer període, en el tercer quart, i guanya el Valls al Montgat. Montgat 30, Valls 40.
2: I estarem pendents també de l'handbol, la segona jornada de la Lliga Sobal a 9:15, Alacant, que accepta l'Humano Granollers. Amb waterpolo, divisió d'honor masculina, jornada 2, un partit en marxa des d'un quart de 8 de la tarda.
3: Sí, un partit que, com bé deies, ja es troba, per cert, acaba d'empatar el Sant Juan Atlético Moncada, per tant, li ha durat poc l'alegria al Tona. Com deies, també s'està jugant aquest Sant Andreu que no era la divisió nord masculina de jornada 2 i el partit es troba a l'últim quart amb 14-7 favorable als andreuencs.
2: Doncs també parlem d'hoquei a patins perquè ja ha arrencat l'hoquei Lliga Catalana Masculina, jornada 1. Anem cap a Sant Sadurní d'Anoia perquè està en joc des de 8:15 el Noia Vilafranca. Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera, com van les coses?
6: Pues les coses les tenim, que estem al descans d'aquest partit, entretingut, on el noi ha portat més el pes, no hi havia manera d'obrir la porteria d'un Vilafranca ordenat, un Vilafranca que també ha tingut alguna ocasió per inaugurar el marcador, però no ha estat fins al darrer minut de partit. Al minut 23 hi ha hagut un penal que David Jaume ha errat, aturada de Pol Castro al porter vilafranquí, i en el darrer minut David Jaume feia l'1-0, i quan faltaven poc perquè sonés la botxina, Toni Salvador feia el 2-0, que llueix ara aquí el Lluminós a Sant Sadurní. De moment, a la mitja part, 2-0 domina el noi al marcador i també domina en el joc.
2: Doncs moltes gràcies, Jaume. Un altre partit també, Jordi, en marxa des de 7:45, i un que tindrem més tard.
3: I tampoc s'ha mogut el marcador. Queden 11 minuts per arribar al final del primer, de la primera part. Calafell 0, Xum 0. I el partit que comentaves és el partit que començarà a les 9 de la nit entre el Reus i el Caldes.
2: També tenim en marxa ja la Hockey Lliga Catalana Femenina. Aquesta, però, va una mica més avançada, perquè entre setmana es disputava la primera jornada. Avui, la segona, tenim un parell de partits en marxa.
3: Sí, el Sant Cugat Palau, que encara no ha donat el seu tret de sortida. Era un partit que començava a 7:45 del vespre i de moment no ha començat. I també ara a les 8 encetava l'enfrontament entre el Cerdanyola i el Mataró.
2: I un altre partit que està en joc des de les 8 a Sant Hipòlit de Voltregà, el Voltregà Vigues. Ràdio Vic, Pep Portet, com va el partit?
7: Bona tarda. Doncs no està en joc perquè ja s'ha acabat el partit, que començava a 7:45. I finalment ha acabat amb un empat a 4, un partit amb dues parts molt diferents. A la primera meitat, al minut 7, Esther Vistós ha anotat l'1-0 pel conjunt local, i al minut 11, Berta Ferran, amb una contra, amb una gran assistència de la juvenil Carlota, feia el 2-0, i a més Berta Ferran aconseguia encara ampliar més l'avantatge amb un 3-0 al minut 18. Ho tenien molt encarrilat les de Sant Hipòlit, però Judit Viedma, amb una jugada on havien quedat dues jugadores del conjunt de Sant Hipòlit esteses a terra, aprofitant aquesta superioritat, ha anotat el 3-1. Marta Borràs ha marcat el 3-2 en el darrer minut, i encara el conjunt de Sant Hipòlit ha tingut temps per fer el que podríem dir que ha estat el millor gol de la tarda. Un golaç, una gran jugada col·lectiva, que faltant 8 segons, la capitana Esther Vistós ha posat el fons de la xarxa. La segona meitat ha començat amb un gol molt matiner. El primer minut ha marcat a Marta Borràs amb un gran xut llunyà que ha picat l'escaire i el pal i ha entrat. I al minut 34, Esther Rangles, amb una contra, ha marcat el 4-4 definitiu. Un partit amb constants alternatives, ocasions a les dues àrees, i tant el conjunt de Sant Hipòlit, el competitiu Voltregà, com el Vigues i Riells, que mantindran aquest primer lloc en aquest grup, a 4 punts, 3 a una victòria i un empat, esperant el resultat del partit, de l'altre partit d'aquest grup.
0: Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
2: I comencem parlant d'handbol, d'aquest Mundial de Clubs que està jugant el Barça aquests dies a Egipte. Defensa el títol, l'ha aconseguit la passada temporada, ja ha jugat un partit, Jordi.
3: El va jugar ahir al migdia i el va guanyar per 11 gols de diferència. Piñeiros 33, Barça 44. Jugadors més destacats han anat Dicamem amb 11 gols i també Òscar Grau amb 8 dianes.
2: I demà tindrà un altre partit, el Barça, en aquesta fase
3: sí,
2: de grups.
3: Sí, el de la segona jornada. És un partit que ha de servir per decidir si el Barça acaba com a líder en solitari del grup. Partit a 2:45 de la tarda, Barça contra l'equip egipci del Zamalek. I a més, dimarts tancaran aquesta fase de grups, Anna, davant el Montada del Marroc. Qui guanyi o qui guanyi aquesta fase de grups, aquest grup A, passarà directament a la final, que es disputarà el dijous 1 d'octubre.
2: Doncs aquest partit de demà, 2:45 de la tarda, el Barça-Zamalek. En parlava Blas Jang, jugador del Barça. Escoltem-lo.
8: Sí, mañana jugamos contra un buen equipo. Seguro que va a ser un ambiente. Y nada, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Sabemos que puede ser que el partido más importante en el grupo, ¿no? Y más difícil, por eso queremos dar todo y ojalá que ganamos. Pues seguro que jugar en casa, ¿no? Jugar contra Barça, seguro que da una motivación extra y nada, tienen buenos jugadores y nada, nosotros tenemos que preparar el partido bien y dar todo mañana.
2: I a la Lliga F avui han jugat dos dels equips catalans. Com han anat les coses, Jordi?
3: Doncs una de freda i una de calenta. El Badalona al migdia ha perdut davant el Granada per 0-1, de la manera més cruel, podríem dir, amb un gol al minut 96. Després d'unes quantes ocasions per les badalonines que no han pogut materialitzar i al final, com dèiem, en l'últim sospir de partit el Granada s'emportava els 3 punts. I a la tarda, qui s'hi ha guanyat és el Barça en la seva visita al camp del Logroño United, 0-2 amb gols de Maixa i una preciositat de gol com el que ha fet Patrick Jarro de vaselina.
2: Doncs el Barça, que segueix líder en solitari, en ple, 5 victòries en 5 jornades, 21 gols a favor, només en 2 en contra. Això deia Pere Romeu després de la victòria davant el Logroño United per 0-2.
9: Satisfet, sí, perquè al final hem pogut fer rotacions, guanyar sempre és algo important i positiu. Sabíem que teníem un partit complicat, sabíem que les nostres jugadores lliures en atac serien les d'inici per fora, així ha sigut. Hem tingut poques continuïtats, el partit no ha sigut brillant, no ha sigut bo, la veritat, però ho hem tret endavant amb altres coses que crec que també ens identifiquen, que és un bon gent competitiu, gent intentant donar tot per l'equip, hem pogut moure la banqueta, hem pogut dosificar gent que aquests dos propers partits que ens venen penso que seran importantíssimes, i al final les jugadores del B, 3 de les 4 que han iniciat el partit han pogut fer 90 minuts, crec que això també pues, té mèrit.
2: Un Barça que encadena aquestes 5 victòries en 5 jornades i, a més, Jordi estrenava a la Champions també en victòria.
3: Sí, ho feia dimecres, debutava el Johan Cruyff, guanyava per 5-2 davant el París amb doblet de Peyer, gols també de Serra Jordi, Caroline i Graham. Per tant, el Barça, que comença amb bon peu la defensa del títol europeu.
2: I el Badalona Women, com dèiem, ha perdut davant del Granada per 0-1. Buscaven el primer triomf a casa, però no ha estat possible. 7 punts dels últims 9. Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín.
10: El Badalona Women ha perdut per la mínima contra el Granada, la cinquena jornada de la Lliga F. Un gol de Raquel Gil a l'últim minut de partit ha decantat un maig amb molta superioritat de les locals. Les badalonines, tot i la insistència de cara a porteria, no han trobat el gol. Ens ho explica Marc Ballester, entrenador del Badalona Women.
11: Crec que l'equip ha estat molt bé la primera part a nivell de pilota i al moment de recuperació, sobretot. No hem deixat que corri el Granada, no hem deixat que es trobin a camp en cap moment. Segur que no he vist dades, però segur que la possessió doncs, és molt, molt alta, però això s'ha de reflexar també a nivell d'ocasions de gol, a nivell de golpejos a porta, i això que crec que és el que avui ens ha faltat més, perquè al final és reproduir molta, molta acció fins que la pilota acaba entrant a porteria rival.
10: Un partit que, a priori, el Badalona Women hauria d'haver guanyat, ha acabat deixant a les badalonines sense sumar cap punt. El maig ha estat marcat per la superioritat de les de Marc Ballester des del xiulet inicial. I les locals han portat la iniciativa amb més d'un 70% de possessió i han buscat generar perill a través de la mobilitat. D'aquesta manera, el Granada s'ha endut els 3 punts en un partit que semblava encaminat al repartiment de punts. Una derrota especialment dolorosa per al Badalona Women, que ha dominat el joc, ha generat ocasions i ha insistit fins al final. Però ha vist com tot l'esforç quedava sense recompensa en l'última acció del maig.
2: I escoltem a la jugadora del Badalona Women, Lucía Martínez.
12: Sí, creo que el equipo ha sido superior, ha tenido bastantes ocasiones, pero bueno, creo que lo que he comentado, esta liga es muy competitiva, creo que tienes que tener ese acierto de cara a portería en las ocasiones que generas y si no lo tienes, pues en cualquier minuto te pueden generar una ocasión y marcar. Sí, bueno, yo creo que al final también el cansancio, el ir a contracorriente todos los últimos minutos, también ha generado cierta desesperación quizás dentro del equipo. Y bueno, pues al final intentas llegar a área con el máximo número de jugadoras, a lo mejor desproteges un poco más nuestra área y bueno, pues un balón largo, al final es un cúmulo de desaciertos que bueno, pues al final se llevan ellas la victoria.
2: I anem cap a Tarragona, cap al nou estadi, perquè hi ha canvis al marcador entre el Nàstic i el Sant Andreu. Ràdio a Tarragona, Ràdio Tere Ortega.
13: Empat a 1 minut 72 de joc. Bona decisió de Xisco Campos, l'entrenador del Nàstic de Tarragona, que ha fet entrar de refresc a Diego Gómez i a Carlos Segura i han estat els protagonistes del gol de l'empat del Nàstic de Tarragona. Assistència de Diego cap a Carlos Segura. El minut 70 ha fet pujar el primer gol del Nàstic. El marcador empat a 1 perquè s'havia avançat el Sant Andreu gràcies a un penal transformat per Àlex Bermejo. Transcorre el 73 al nou estadi Costa Daurada. Nàstic 1, Sant Andreu 1.
2: Doncs moltes gràcies a Tere. Empat al Nàstic en aquest duel català de Primera Federació. Estàvem repassant el que havien fet Barça i Badalona Women. Ens falta un altre català que juga demà a la Lliga F.
3: Ho farà a les 6 de la tarda i visitarà el camp del Deportivo i ho farà amb l'objectiu doncs, d'aconseguir una nova victòria. Seria la segona consecutiva i de guanyar posicions de la classificació.
2: Sí, seria la primera victòria a domicili si l'aconsegueix l'Espanyol, perquè recordem que va guanyar 5-1 al Madrid Club de Futbol la setmana passada. Serà a les 6 de la tarda, com deies, Jordi. Sara Monforte, entrenadora de l'Espanyol, diu això d'aquest partit de demà.
14: Sí, peus al terra sempre, està clar, no? Però bueno, aquestes coses n'hi ha que disfrutar-les quan tens una setmana bona, no? N'hi ha que disfrutar, n'hi ha que gaudir i bueno, una setmana d'entrenaments

0: e intentar buscar el nuestro objetivo, que es ser regulares a partir de ahora, e intentar buscar aquest objetivo.
1: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
2: No hi ha primera divisió masculina per partits de seleccions, però el combinat de Luis de la Fuente juga d'aquí uns minuts amb molta presència de catalans, Jordi.
3: Sí, fins a 5 jugadors catalans estan en l'11 inicial del partit que disputarà el combinat espanyol a Wembley davant Anglaterra. Són Eric García, Pau Cubarsí, Cucurella, també al mig del camp Dani Olmo i a l'extrem dret Lamin Yamal. També podríem dir que hi ha 5 jugadors del Barça, a més de Cubarsí, Eric García, Lamin Yamal i Dani Olmo, hi ha Rodri en aquest mig del camp, i si busquem algun al·licient més, seria la disputa per la pilota d'or, com per exemple que poden enfrontar a Lamin Yamal i a Harry Kane, el davanter d'Anglaterra. Un partit que començarà a 3:15.
2: No serem pendents a veure què fan tots aquests catalans de la selecció espanyola. Sí que hi ha competició a segona divisió, tot i que alguns equips tenen nombroses baixes. Un dels més damnificats és el Girona, que ha perdut fins a 9 jugadors. Va rebre l'Albacete amb només 16. Repassem com ha anat aquesta jornada de segona divisió per als equips catalans.
3: Que a més recordem que aquesta aturada de seleccions és de 3 setmanes, no de 2 com és habitual, i per tant això també afecta, i de quina manera, els equips de la segona divisió. El Girona n'és un d'ells, com deies, Anna, però ahir li va sortir prou bé la cosa, va guanyar a Montilivi a l'Albacete per 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Dani van de Beek. Segon gol d'Abel Ruiz, primer de la temporada pel jugador holandès, que deixa el Girona ben a prop de les parts de les posicions capdavanteres de la classificació.
2: Doncs com estan aquests partits? Tenim en joc ara mateix al Sabadell.
3: Sí, ara t'ho dic, el teníem amb empat a un al marcador, encara en l'últim quart d'hora de partit. Doncs mira, ja ha finalitzat. Ha acabat el partit i, com dèiem, empat en el marcador, Celta B 1, Sabadell 1.
2: Per tant, doncs, el Sabadell que esgarrapa un puntet, i ahir li van anar força bé les coses a la Girona, que es va importar la victòria davant de l'Albacete.
3: Sí, correcte. El Girona que va guanyar 2-0 a l'Albacete malgrat les baixes i que el deia, com dèiem, el deixa molt a prop de les posicions capdavanteres que de moment comanda el Castelló.
2: Doncs un Girona que ha guanyat 4 dels últims 5 partits. A Girona FM, Pau Vilafanyer.
4: Un Girona resolutiu guanya per 2-0 a l'Albacete i segueix en dinàmica ascendent, sumant una nova alegria per l'afició blanca i vermella. Els gironins, molt efectius de cara a porteria, van treure els 3 punts gràcies als gols d'Abel Ruiz i Van de Beek, tots dos anotats a la primera meitat en un tram de partit on l'equip de Quique Álvarez va saber aprofitar les seves ocasions. Davant seu, un Albacete que va tenir prou ocasions per no marxar de 8, però que va pecar d'efectivitat als metres finals i es va trobar amb un gran Gazzaniga sota pals, decisiu per evitar que el conjunt manxec entrés en el partit. L'entrenador del Girona, Quique Álvarez, reconeixia després del xiulet final que l'equip encara ha de millorar coses, però remarcava que la victòria era el més important per seguir creixent i consolidar-se en la part alta de la taula.
5: Jo crec que el meu equip, en general, hem de millorar, però torno a dir, hem de posar en valor d'on venim, on estem, com estàvem avui, i a partir d'aquí créixer. I no posar-nos una vena als ulls i dir, bueno, tot va perfecte, ja ho sé que no. Però també mirar les coses positives de l'equip, l'esforç que està fent, els punts que hem tret, i és un lloc perfecte per créixer.
4: Una victòria, la quarta del Girona en els últims 5 partits, que confirma el gran moment de forma de l'equip i que fa que escali fins a la tercera posició, a l'espera del que doni de si la resta de la jornada.
2: A banda de la victòria, ahir el Girona va viure una altra alegria, el retorn de Porto 10 mesos després per culpa d'una lesió.
6: Era un día que llevaba esperando muchísimo tiempo, era un objetivo marcado, ¿no? El volver a poder pisar el césped en competición, el volver a sentir pues, lo que es jugar al fútbol de verdad, ¿no? Y sobre todo súper agradecido del cariño de toda la gente que hoy ha estado de 10 conmigo. Sí, la verdad que para mí... ha sido muy, muy emocionante. Creo que va a ser uno de los momentos más bonitos que voy a vivir en mi carrera. Lo llevaré siempre marcado por todo, ¿no? Por el recibimiento, por tantos meses, por ver felicidad en la gente por ti. Eso no pasa prácticamente.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: El kiwi. El kiwi és una fruita exòtica ben coneguda i relacionada amb nombrosos beneficis per a l'organisme. Però tot i ser una de les fruites més acceptades i conegudes, el que no tothom sap és que el seu nom actual no és l'original. De fet, va aparèixer i es va començar a conrear a la Xina continental i s'anomenava grosella espinosa xina. Posteriorment, es va exportar a Nova Zelanda, país que el va començar a comercialitzar i el va batejar, pel seu símil, amb el nom d'una au autòctona de l'illa, el kiwi. Anys més tard, el seu conreu s'inicia a la península a zones del nord, com Galícia, País Basc i Astúries. El kiwi, Actinidia sinensis, té una capa de pell fina, marronosa i peluda, una polpa de color verd intens, amb unes llavors negres perfectament distribuïdes en cercle i un centre blanquinós d'on irradien fines línies, que el fan tot una obra d'art quan es lamina. És de sabor àcid i dolç, tot i que existeixen altres varietats com el kiwi groc, encara més dolç, de polpa groga i sense vellositats a la pell. És una font important de vitamina C, interessant per assegurar un bon funcionament del sistema immunitari i combatre les infeccions de tardor. També destaca el seu contingut en fibra, folats, carotenoids i minerals com el potassi, entre d'altres. Per tant, és recomanable com a fonts antioxidants en casos d'estrenyiment o problemes gastrointestinals per regular nivells de colesterol i per millorar la qualitat de la pell. És una fruita que apareix al mercat a mitjans d'octubre i es pot trobar fins ben bé al maig. Fora de temporada, seran procedents de Nova Zelanda. És una fruita sucosa que serveix tant per prendre entre àpats, partit per la meitat i amb una cullereta menjar la polpa de cada costat, com a postres o afegir de macedònies i a plats salats com a amanides. Es sol consumir pelat, però en cas de voler menjar-lo amb pell, és molt important netejar-lo molt bé i escollir les versions ecològiques. Per la tardor, deixa't sorprendre pel sabor d'aquesta fruita tan antiga, el kiwi, que a més de ser deliciosa, et saciarà i assegurarà un bon aport de vitamina C a la teva dieta.
0: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc.
1: Directe a l'En Joc, són 8:45 i continuem parlant de futbol, en aquest cas de la primera federació femenina, on tenim un únic representant català, jornada ja número 3, Jordi.
2: Sí, i que ha tornat a caure, ha tornat a perdre, és el Barça Atlètic, aquest cop ha caigut al camp de l'Osasuna, Osasuna 1, Barça Atlètic 0.
1: Un Barça Atlètic que, de fet, només ha sumat un punt de 6 possibles. Baixem una categoria, passem a segona federació, el grup 2, on ja s'arriba la quarta jornada. 3 dels catalans han jugat avui i demà un duel català.
2: De moment ple de victòries, aquest migdia el Barça C s'imposava al camp del Múrcia amb una maneta, Múrcia 0, Barça C 5, i aquesta tarda els altres dos equips catalans que jugaven també han guanyat. A les 4 de tarda ho ha fet l'AEM, Elx 0, AEM 1, i l'Europa s'ha imposat al Villaviciosa Deodon per 1-3.
1: Una jornada aquesta que arrencàvem, que començava amb tots els catalans a les primeres 5 posicions de la classificació, si no fos pels 3 punts que li van treure doncs, a l'Europa. Això voldria dir que els 5 catalans acabarien pujant directament. Després dels resultats de la jornada d'avui veurem com canvien les coses. Ara mateix l'AEM ocupa la primera posició, seguit de l'Espanyol a falta del seu partit. L'Europa és tercer, el Barça C és quart i l'Ona de Sant Adrià és setè, a l'espera doncs, de disputar el seu partit en el dia de demà, com deies.
2: Sí, demà a les 11 del matí, Ona Sant Adrià, Espanyol B.
1: Doncs aquest duel català que tancarà la jornada pel que fa als equips catalans.
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: I anem cap a la primera federació masculina, el grup 2, jornada 5, on estem ben pendents del partit que està en joc a Tarragona, entre el Nàstic i el Sant Andreu. A Tere Ortega, Tarragona Ràdio, com estan les coses? Perquè ja l'hem estat arribant al tram final d'aquest partit.
3: 4 minuts més l'afegit, minut 86, i de moment el marcador continua en taules, el marcador del nou estadi Costa Daurada, perquè empaten a un al Nàstic i a la Unió Esportiva Sant Andreu. Recordem que els quadribarrats s'han avançat al minut 9 de la segona part amb un penal que ha transformat Àlex Bermejo, i al minut 70 arribava l'empat del Nàstic, gol de Carla Segura. Per tant, de moment empata a un. Quan s'enfila la recta final del partit, Nacho González i Sixco Campos, que han jugat les seves darreres cartes, ha entrat Albertito per Serrano i ha entrat per part del Nàstic Pere Marcos, substituint a Provenç, i Eugeni substituint a Oriol Subirat. Minut 86, recta final del partit, el nou estadi Costa Daurada, Nàstic 1, Unió Esportiva Sant Andreu 1.
1: Doncs de moment aquest empat a un entre Nàstic i Sant Andreu, veurem si en aquests 4 minuts arriba un gol o s'acaben repartint els punts als dos catalans. L'altre català, l'Europa, juga demà, Jordi.
2: I ho farà a les 4 de la tarda, estrenant entrenador a la banqueta. És Luis Blanco, que arriba en el lloc de Joan Maria Jané, a qui acomiadaven durant la setmana, i per tant Luis Blanco, que s'estrenarà a la banqueta escapolada. Això a les 4 de la tarda, a Europa, Rayo Majadahonda, Can Dragó.
1: Doncs precisament, escoltem a Luis Blanco, que com bé deia s'estrena doncs, a la banqueta de l'Europa, feia la prèvia del que serà el seu primer partit a la banqueta doncs, de l'Europa.
4: El que volem és veure un equip valent, sobretot valent, que jugui el màxim possible cap al contrari. Això és una situació difícil perquè els rivals són molt bons també, però aquesta mentalitat de ser valent, de recuperar la pilota el més possible, de ser un equip molt ordenat, de ser un equip molt competitiu. Això és el que volem instaurar a l'equip. O sigui, té un treball, però crec que aquesta setmana ja es podrà veure alguna situació d'aquestes, de veure un equip més reproducible i, sobretot, que connecti molt bé amb l'afició. Jo crec que això serà molt important. El treball n'hi haurà moltíssim. O sigui que aquesta situació em posa content, estic tranquil per això. M'he trobat un grup humà molt bo, amb moltes ganes de créixer, i crec que aquesta és la base. No?
0: En Joc, el programa de l'esport català.
1: Doncs anem baixant categories. Ens aturem ara a segona federació, al grup dels catalans, que aquesta temporada és el grup 2, jornada 4 ja, Jordi. Tenim un partit en joc. Anem a repassar doncs, què han fet el Barça Atlètic i el Penyesport i també l'Ebro-Terrassa.
2: Doncs mira, Terrassa ha perdut el seu partit després de veure com al minut 5 es quedava amb un jugador menys. Finalment ha perdut el Camp de l'Ebre per un gol a 0. I el Barça Atlètic, en l'última actualització, dèiem que guanyava per un gol a 0, doncs acaba de fer el segon i, per tant, guanya el Penyesport per 2-0 quan queden encara 14 minuts per acabar el partit.
1: I anem a veure, doncs, un que està guanyant, l'altre que ha acabat perdent. Anem a veure què està fent el Manresa, l'altre català que juga aquesta tarda des de les 7 de la tarda davant del Logroñés B. Ràdio Sallent, Jordi Giberra, com van les coses?
5: Doncs el Manresa ho intenta empatar aquest partit, però no hi ha manera. La defensa del filial del Logroñés està defensant-se bé. El seu porter, Tejada, està fent actuacions de mèrit i el Manresa domina, de fet, les aproximacions i són potser... Falta una mica de fluïdesa a l'últim quart de camp, amb l'última passada, però sobretot està generant molt perill des de centrades laterals i jugades a pilota parada. Però Tejada, de moment, ha parat les intervencions més destacades dels atacants manresans. De moment, minut 78, 0-1 de partit, domini absolut dels blanquivermells, però de moment falta aquest gol que mereix el Manresa.
1: Doncs veurem, Jordi, si acaba arribant doncs, aquest gol que permeti al Manresa aconseguir l'empat. Com dèiem, el Terrassa acaba perdent davant de l'Ebro. Un Terrassa que arrencava la jornada en tercera posició. Doncs ara, de moment, amb la resta de marcadors de la jornada que ja s'han anat disputant, baixa fins la quarta posició al Terrassa. Un Terrassa que havia guanyat els dos partits com a visitant i havia perdut a l'Olímpic, però avui com a visitant doncs, no ha pogut sumar la victòria. Això deia Oriol Alsina, l'entrenador del Terrassa, després del partit.
6: Mira, tinc molt de respecte per als àrbits, molt de respecte, són una gent que fan una feina molt, molt complicada i per l'arbitratge d'avui no canviaré d'opinió. O sigui, no vull opinar de l'arbitratge d'avui i per res és responsable l'arbitratge de tot això que ha passat avui. O sigui, ja sé que és incomprensible, però ha passat i ja està. O sigui, jo... Sempre valoro molt la feina dels àrbits. Per tant, no vull valorar el que ha passat avui. Hem jugat tot el partit amb un jugador menys, a 34 graus, amb un camp molt difícil per nosaltres, i hem competit i hem anat a per la victòria. En tot moment hem sigut dominadors del partit i en tot moment hem apostat nosaltres per el futbol. La veritat és que estic molt orgullós dels meus futbolistes i estic molt orgullós de l'afició que ens ha animat fins al 95.
1: Doncs aquests tres catalans que jugaven avui, de fet el Manresa encara està jugant, la resta de catalans ho faran demà, Jordi.
2: Sí, habitualment tenim al migdia algun partit, doncs no, podrem esperar fins a la tarda, podrem fer el vermut tranquil·lament, perquè a les 5 de la tarda, Espanyol B, Arnedo, Girona B, Osasuna B, Logroñés, Olot, i a les 6, Utebo, Reus, Rebis.
1: Doncs anem a repassar aquests partits perquè l'Espanyol B ha arrencat la jornada en quarta posició. Ara els resultats d'aquesta tarda l'han fet baixar fins la cinquena. Dues victòries, una derrota, rebrà el penúltim classificat, l'Arnedo. Espanyol B, Arnedo, demà a les 5 de la tarda. I Sergio García, l'entrenador de l'Espanyol B, que deia això a la prèvia.
7: Bueno, va a ser difícil. Yo creo que es más parecido también a Peñasport, el Calamocha, que también era un partido difícil, aunque parezca el resultado que ha sido fácil, pero no es así. Nosotros empezamos muy bien, empezamos con un buen ritmo los primeros minutos y este va a ser parecido. Yo creo que ellos tienen buenos jugadores, tienen un equipo veterano que saben hacer las cosas. Y nosotros si no estamos al 100% no hacemos las cosas como tenemos que hacer y contrarrestarles a su equipo de ellos, pues nos va a ser un partido difícil, no, ellos se encierran bien, defienden bien, pues nosotros con nuestras armas intentar hacer daño y bueno, intentar conseguir otros tres puntos que aquí en casa pues nos tenemos que hacer fuertes y intentar siempre conseguir victorias.
1: I també a les 5 de la tarda el Girona B rebrà la visita del que fins a una estoneta era líder de la categoria, l'Osasuna B. Veurem si el Barça Atlètic acaba aconseguint la victòria, per tant se situa líder, però a l'arrencada de la jornada l'Osasuna B era líder en ple de victòries, per tant el Girona B que no tindrà una visita fàcil. En Biel Ferrés, capità del Girona B, en deia això.
8: Sí, és un equip que ha començat molt bé, de fet va líder, no ha perdut, doncs això es mostra un equip molt sòlid. Segur que serà un partit que ens costarà molt, però bé, com he dit, ens hem de fer forts a casa, hem d'intentar que Vidreres doncs sigui un fortí i bé, entre tots doncs, treballar per aconseguir guanyar-los i això, que les bones sensacions doncs segueixin i no decaure.
1: També a les 5 de la tarda, el Logroñés Olot, un Olot que visita el camp del Logroñés buscant la segona victòria com a visitant. El Municipal encara no hi ha guanyat. El seu entrenador, Roger Vidal, deia això.
9: Un equip molt divertit de veure, és un equip jove, un equip molt vertical, un equip que és capaç de fer unes transicions superràpides, amb jugadors ofensius molt ràpids, de molta qualitat, i haurem d'estar molt alerta, perquè és un equip que pot donar la pilota en molts moments, però que té unes transicions molt, molt perilloses, i que després també... ofensivament, quan joc associatiu també s'associen bé i són molt, molt ofensius. És un dels errors, no? Si sempre has d'anar a contracorrent, ja des de l'inici del partit es fa molt complicat, a nivell emocional l'equip després no està preparat i crec que és important ser capaços d'entrar al partit millor o de no encaixar tan aviat.
1: I a tercera federació masculina, el grup 5, on juguen els catalans. Arribem ja a la quarta jornada. Jordi, un català, un enfrontament en presència de català, doncs ja s'ha disputat.
2: Encara està en joc el partit del Sant Joan Atlètic Montcada a Tona. Primera part, recta final d'aquest primer temps. I guanyar el conjunt local. Havia començat el partit amb victòria momentània del conjunt usonenc, del Tona, per 0-1, però el Sant Joan Atlètic Montcada ha capgirat el marcador i, com dèiem, s'imposa de moment 2-1 quan ens trobem en la recta final de la primera part, 3 minuts i escats per arribar al descans d'aquest primer partit de la quarta jornada de la tercera federació.
1: Ara acabarem de repassar aquesta tercera federació amb tots els partits de demà, però hem d'anar ràpidament cap a Tarragona perquè estava a punt d'acabar el partit entre el Nàstic i el Sant Andreu, però hi han novetats a Tarragona Ràdio. Tere Ortega, es mou el marcador.
10: Ha marcat Àlex García en un contraatac en solitari. S'ha quedat sol davant de Gat, que hi és el porter del Nàstic de Tarragona. L'àrbitre ha donat per gol protestes del Nàstic de Tarragona que han tirat de la Challenge perquè revisés aquest gol explicant o demanant que hi havia fora de joc, però sembla que l'àrbitre, que Sergio Escriche, té la decisió presa, que donarà per bo el gol de la Unió Esportiva Sant Andreu, i veurem quina és la decisió final de l'àrbitre del partit, que està ja al cercle central del mig del camp, i ara ve a revisar doncs, de nou aquest gol. Després de la revisió primera que ha fet del gol, la petició del Nàstic que revisés la jugada que considerava que era fora de joc, i ara és el que tornarà a mirar l'àrbitre del partit, Sergio Escriche Guzmán, i de moment impàs aquí al nou estadi Costa Daurada amb aquest 1-2. Queda per saber si l'àrbitre finalment decideix que el gol del Sant Andreu, d'Alexis García, puja al marcador i, clar, acabaria així el partit perquè pràcticament ja estàvem en temps d'afegir conclòs.
1: Doncs esperem, Tere, a veure què acaba decidint l'àrbitre. Sembla, per les imatges, que no hi hauria fora de joc. Veurem què acaba decidint l'àrbitre. Aguantem aquí amb tu per veure la decisió final, perquè és el que deies, 6 minuts d'afegit i ja hem superat els 7 minuts. 7:36, per tant, xiularà l'àrbitre el que cregui definitiu després de revisar-ho al VAR, i doncs pràcticament ja acabarem el partit. Estem pendents, estem aguantant aquí amb tu a Tarragona a veure què diu l'àrbitre.
10: De moment l'àrbitre envoltat pels futbolistes del Nàstic de Tarragona, d'Eugeni, de Manel Royo, el capità del Nàstic de Tarragona, els futbolistes del Sant Andreu han celebrat amb la seva afició, que està a la preferent alta del nou estadi Costa Daurada, aquest gol d'Alexis García, que ha arribat en temps de descompte, i ara tornen a esmairar al centre del camp, i gol, la dona per vàlid aquest gol l'àrbitre del partit, gol d'Alexis García. Per tant, la cosa acabarà així. Minut 98, Nàstic 1, Unió Esportiva Sant Andreu 2.
1: Doncs moltes gràcies, Tere. Tornarem després per escoltar els protagonistes.
10: Fins ara.
1: I seguim doncs repassant la tercera federació masculina, els partits de demà, Jordi.
2: Ara t'has dit. Primer et dic que a la segona federació hi ha hagut novetats. S'ha tornat a marcar el Barça Atlètic. Fa el tercer i, per tant, segella la victòria davant el Penyesport. Minut 86 de partit, tercer gol del conjunt blaugrana. Barça Atlètic 3, Penyesport 0.
1: I això donaria al Barça lideratge, perquè
2: sí,
1: recordem que
2: i a més sense encaixar cap gol,
1: Exacte, amb 8 gols a favor, 0 en contra, un Barça Atlètic que se situaria líder, superant a l'Osasuna B, que és precisament el rival que demà doncs, visitarà el municipal d'Olot. Repassem doncs els partits de demà d'aquesta tercera federació.
2: A 3 quarts de 12, Fundació Esportiva Grama Vilassar de Mar. A les 12 del migdia, un grapat de partits. L'Hospitalet Cerdanyola, Mollerussa Cornellà, Poble de Mafumet Vilanova, Europa B Muntanyesa i l'Escala Martinenc. A 2 quarts de 5 de la tarda, Peralada Atlètic Lleida. I a les 6 de la tarda, Badalona Sant Cristóbal.
1: Doncs comencem parlant d'aquest Grama Vilassar de Mar, un duel que començarà a 3 quarts de 12. A les 12 hi haurà el duel entre l'Hospitalet i el Cerdanyola. Un Hospi que encara no coneix la derrota, busca la segona victòria com a local, rebrà un Cerdanyola que lluny de casa no ha pogut puntuar encara. Escoltem Raúl Page, entrenador de l'Hospitalet, que feia la prèvia d'aquest partit endavant del Cerdanyola.
11: La verdad que estos tres partidos que hemos empezado la competición hemos estado a un buen nivel, de menos a más, y sobre todo pues con rivales directos, dos de ellos fuera de casa, también con muy buena imagen aquí el partido local. Y bueno, hemos conseguido sacar un 5-9 que, bueno, no, nunca es fácil en un inicio, donde siempre, pues a veces el equipo no está del todo trabajado, viene de pretemporada, entonces bueno, hay que estar contento. Pero claro, todo esto pues hay que corroborarlo ahora con estos dos partidos que tenemos en casa, primero Cerdanyola, semana que viene Mollerussa, y de intentar hacer las cosas muy bien. En el momento que dejemos de hacer las cosas que nos han llevado hasta aquí, o en el momento que hagamos más cosas de las que debemos por ser un rival a priori algo inferior, nos vamos a equivocar. Pues bueno, estamos contentos, estamos trabajando muy bien, el día a día está siendo muy bueno, la plantilla está progresando claramente.
1: I demà a la tarda, 4:45, el duel entre el Peralada i l'Atlètic Lleida. El Peralada no ho ha guanyat, està en zona de descens, doncs rep l'Atlètic Lleida. El seu entrenador, Juan Carlos Beltrán, deia això a la prèvia del partit.
12: Creo que el equipo va creciendo en diferentes aspectos, a nivel ofensivo, a nivel defensivo, a nivel de modelo. Y bueno, y ya dijimos desde el principio que íbamos a ser un equipo que nos iba a costar arrancar y está siendo así, está siendo un arranque difícil, ¿no? Porque hemos tenido rivales difíciles, porque hemos tenido situaciones difíciles como debutar en el Camp de Sports el otro día sin haber entrenado prácticamente nada. Allí son situaciones que no te lo ponen fácil, pero son situaciones que en el fútbol ocurren y que hay que saber adaptarse a ellas. Pero ahora también hay otro reto por delante que tenemos, ¿no? Que es ir fuera de casa y traer una victoria fuera de casa en un campo complicado como es este. Peralada es un equipo joven, con jugadores con hambre y con ganas de mejorar, con un entrenador que ya lleva tiempo trabajando ahí y que además lo hace muy bien. Y a partir de ahí pues, nos vamos a encontrar pues, con un equipo que tiene bastantes seguridades en lo que hace en su casa. Y pues a diferencia de nosotros, por ejemplo, pues tiene a lo mejor seguramente algunos patrones ya bastante adquiridos, ¿no? Y nosotros todavía no.
1: I mitja horeta més tard, a les 6 de la tarda, començarà el partit entre el Badalona i el Sant Cristóbal. Dos equips que han començat la jornada a la zona mitja de la taula amb 3 punts, el Badalona, i amb 4 el Sant Cristóbal. Genís San Pietro és l'entrenador del Badalona i deia això parlant d'aquest partit de demà.
13: És un equip mític de la categoria, sempre està en zona tranquil·la i mai pateix excessivament per baixar, tot i que una mica, no?, l'any passat, però sempre s'acaben defensant bé. Crec que mantenen jugadors que són veterans i que coneixen molt bé la categoria i tenen nivell, i crec que s'han reforçat molt bé, com amb el Pime, amb el Christian a l'esquerra, amb més jugadors, i crec que tenen un bon equip i un bon entrenador.

0: I repassem ara la Lliga Elite, que arriba a la segona jornada. El Prat és el líder en aquesta categoria, en el grup català de la Lliga Elite. No juga fins al dia 14, el Prat, el seu partit davant del Castelldefels.
1: Sí, perquè el Prat té un bonic camí a començar a partir de demà, que és amb la Copa del Rei, amb aquesta fase prèvia, que jugarà doble partit davant el Sant Rafael. Doncs en aquesta Lliga Elite hem tingut un primer partit aquesta tarda i ha acabat amb victòria visitant. Després de remuntar el marcador, ha guanyat el Viladecans, Argentona 2, Viladecans 3.
0: I pel que fa a demà, doncs la resta de la jornada?
1: Sí, a partir de les 12, 3 partits, Singuerlín Atlètic Sant Just, Sabadell B, Manlleu i Valls Sant Mauro. A un quart d'una del migdia, Turó Peira, Can Vidalet, a les 4 i 5. Rubí Martorell, partit en directe per la xarxa Més, i a les 5 de la tarda Vic Horta, el partit del Prat, que ho comentàvem abans, i que jugarà el 14 d'octubre, com bé deies, serà contra el Castelldefels.

0: Ja estàvem molt pendents també del que fes el Sabadell. Jugava aquesta tarda al camp del Celta a Fortuna. Doncs l'Adri Arroyo ens explica què ha acabat passant en aquest partit.
1: El Sabadell ha sumat un nou punt a domicili, fora de casa, tercer empat en quatre sortides en aquesta Lliga Hypermotion. És veritat que se li resisteix encara la victòria fora de casa, per contra, a la Nova Creu Alta ho ha guanyat absolutament tot. Avui contra el Celta Fortuna, a Banca Balaïdos, una acció ha marcat molt l'inici de partit, al minut 4 o 5, una pífia monumental de Miqui Codina, que de cap li ha servit a Marín perquè enfilés sol contra Diego Foli i el superés fent l'1-0 momentani. Malgrat tot, ha esgarrapat un punt al Sabadell amb una acció d'estratègia, gol d'Edgar González, el primer del de Sallent aquesta temporada, i en línies generals un partit més ensupit, sense tant ritme com ens té caracteritzats el Sabadell de Ferran Costa, això sí, amb més domini arlequinat que no pas Vigués. El tècnic del centre d'esports feia aquesta lectura de l'1-1 avui a Terres Gallegues.
2: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat, valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
1: De manera momentània, i a l'espera que finalitzi demà i demà passat la jornada, el Sabadell recupera la seva posició de prestigi com a sisè classificat dins la zona play-off descens a primera divisió després d'aquest repartiment de punts avui a Vigo, un partit que segurament era més de 0-0 que no pas d'1-1, però que acaba igualment en taules.
0: Parlem ara de futbol sala. El torneig Obertura arriba ja a la tercera jornada. Un català ja ha jugat, l'altre jugarà demà.
3: El que ha jugat ho va fer ahir, el que jugarà demà és el Catgas Santa Coloma. Ahir el Barça doncs es deixava escapar la victòria al Palau i empatava a 2. Barça 2, Cartagena 2, malgrat els gols d'Adolfo i Sergio González. Els 4 gols es van produir a la primera part i, per tant, a la segona no es va moure el marcador amb el qual s'havia arribat al descans amb aquest empat a 2. I demà, com dèiem, perdona, el Santa Coloma que visitarà la pista del Manzanares a la 1 del migdia.
0: Doncs veurem què fa el Catgas demà. El Barça, com deies, empatava a 2, venia de dues victòries seguides al Barça i després doncs aquest empat en la jornada, en el dia d'ahir, de divendres. Invicta encara, això sí, el Barça, després de 3 jornades, ara mateix ocupa la tercera posició per darrere de Palma Futsal i de Jaén Paraíso. Escoltem Javi Rodríguez, l'entrenador del Barça.
4: Sí, la verdad que ha sido una pena. Creo que un resumen global del partido, te puedo decir que en la primera parte creo que somos superiores a ellos y tenemos ocasiones bastante claras y que no las materializamos, y luego es cierto que con el 4-3 no lo aprovechamos, ellos hacen una buena defensa o nosotros más bien hacemos un mal ataque, y creo que luego con el 5-4 que hemos arreglado para ganar el partido, pues ellos han tenido ocasiones claras para llevarse el partido. Creo que el partido ha sido un poquito espeso por parte de los dos equipos, en la segunda parte sobre todo. También quizá ellos, que venían con bajas igual que nosotros, bueno, ellos el hecho de defendernos todo el partido en media pista, han subido muy pocas veces arriba. Bueno, ellos han venido a hacer su partido, que era defenderse ahí bien y meter balones al pivo, lo han hecho bien, de eso se han beneficiado en el segundo gol, y ya está.
0: I després d'una derrota i un empat, el Catgas encara no coneix la victòria, la buscarà demà a la pista del Manzanares a partir de la 1 del migdia. Víctor Pérez, jugador del Catgas, deia això del partit de demà.
5: Bien, llegamos bien, hemos tenido una semana larga de trabajo, entonces hemos podido trabajar bien y estudiar bien a Manzanares. Entonces creo que llegamos bien con todas nuestras armas y preparados para sacar los 3 puntos. Sí, claro, sabemos sobre todo la dificultad, ¿no?, de aquella pista. Manzanares es el primer partido que juega en casa, entonces sabemos que allí nos apretarán mucho la grada. Manzanares es un gran rival también, pero vamos con muchas ganas y mucha ilusión de poder sumar los 3 puntos. Sí, exacto, los dos necesitamos los puntos, un punto para cada equipo, entonces creo que será un partido bonito sobre todo. Pero bueno, llegamos bien trabajados, con los deberes hechos y preparados para traer aquí los 3 puntos.
0: Doncs demà serà aquest partit del CatGas Santa Coloma. No hi ha competició femenina perquè s'està preparant ja la fase de classificació de l'europeu. Aquesta primera fase es disputa a Eslovènia i la Lliga Iberdrola, per tant, doncs queda aturada durant uns dies. De fet, no es reprendrà fins al dia 15 d'octubre. Anem a repassar alguns partits que teníem en joc en aquests moments, Jordi, perquè teníem alguns partits oberts a aquesta hora.
3: Doncs mira, te'n actualitzo 4. El Barça Atlètic acaba de finalitzar en aquests precisos moments, mentre parlàvem tu i jo, i ha guanyat per 4-0. Hi ha hagut un doblet final de Shane Kluivert, que, com dèiem, deixa el Barça Atlètic líder en solitari. El Manresa continua perdent 0-1 i el partit encara està en joc. Al descans, a la tercera federació, arriba el partit entre el Sant Joan Atlètic Moncada per 2-1, que guanya el Tona. I a la selecció espanyola guanya ja a Wembley, Anglaterra, ha marcat el català Lamine Yamal.
0: Doncs vinga, fem una petita pausa i tornem tot seguit amb tota l'actualitat. Encara ens queda repassar vàter, polo, hoquei i moltíssimes coses més. Fem una pausa i tornem ara mateix. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
5: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan. Que puedan existir más.
4: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
6: T'han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
7: Bola negra.
8: Bola negra.
9: Bola negra.
10: ¿Por qué te han echado la bola negra?
11: ¿Qué te han dicho?
12: Que soy homosexual.
13: ¡Mayday! ¡Mayday!
14: Buen chico.
4: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges d'Alaska.
15: Soy Joe.
16: Yo, Raisa.
15: ¡Ah!
16: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
17: Nunca había tenido una mejor amiga.
16: Yo tampoco.
17: ¡Vamos!
4: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
3: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Tella. Milers de persones s'han manifestat pel centre de Madrid amb el lema Ni una Mari Carmen més. La marxa ha començat a la Puerta del Sol i ha acabat al Congrés dels Diputats. La protesta impulsada pel sindicat de llogateres reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, que garanteixi contractes estables i congeli els lloguers. Una manifestació que afegeix pressió política de cara al Consell de Ministres de la setmana que ve. De fet, Sumar ha amenaçat de plantar aquest Consell si dimarts no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Paral·lelament, el PSOE ha reobert converses amb Junts per intentar aconseguir els suports necessaris al Congrés. La mateixa dona, de 87 anys, ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres, la Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en l'habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís de l'enfonsament s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital Sant Pau de Barcelona, dos homes ferits lleus evacuats a l'Hospital de Granollers i un menor que ha resultat il·les. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web de DIF i de DIF Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectada i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb normalitat. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha assegurat aquest dissabte que el govern espanyol treballarà incansablement fins a aconseguir l'oficialitat plena del català, l'euskera i el gallec a la Unió Europea. Ho ha reiterat així en un missatge en xarxes socials pel Dia Mundial Europeu de les Llengües. Justament aquesta setmana s'ha produït un fet paradoxal i és que s'ha sentit parlar català a l'Assemblea General de l'ONU. A tot això, dia avui, parlant de cultura, en el que Barcelona viu una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè. Al llarg de tot el dia, activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de les ciutats. La cultura popular ha estat una de les grans protagonistes, amb sardanes, danses tradicionals, cercaviles i activitats familiars. I aquest vespre, en marxa des de fa aproximadament mitja hora, un dels grans moments i més esperats de la Mercè, el seu correfoc pels carrers de Barcelona. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, el programa de l'esport català.

benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la teva ràdio local. En els propers minuts repassarem tota l'actualitat esportiva del cap de setmana, el bàsquet, el waterpolo, l'hoquei patins i moltíssimes coses més. Amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc.

0: Jordi Cervantes. Jordi, el Barça continua líder i el Badalona Women es manté a la zona alta.
1: Què tal, Anna? Les blaugranes s'han imposat 0-2 al camp del Logroño United amb Dianas de Maisa i Patrick Guijarro. Aquest migdia el Badalona Women ha perdut el minut 96 de partit davant el Granada per 0-1. Demà serà el torn de l'Espanyol, que visitarà el camp del Deportivo a partir de les 6 de la tarda. Les blanquiblaves buscaran el segon triomf consecutiu del curs.
0: A segon, el Sabadell empat en la seva visita al camp del Celta.
1: Els arlequinats han empatat a un davant del filial del Celta i acaben la jornada en zona de play-off, o dormiran avui dissabte en zona de play-off, igual que el Girona, que ahir guanyava l'Albacete 2-0 amb gols d'Abel Ruiz i Van den Beek.
0: I a Primera Federació, taules, el primer duel català de la temporada.
1: Sí, també empat a un entre el Nàstic i el Sant Andreu. No, taules, no, perdona, m'he equivocat jo. T'he fet caure en el parany. Ha guanyat el Sant Andreu en el darrer instant per 1-2 gràcies a aquell gol al minut 96 d'Alexis. I sí que és cert que el Sant Andreu ha guanyat per 1-2 i s'emporta els 3 punts cap a Barcelona. Els tarragonins es mantenen fora de la zona playoff i el Sant Andreu surten de la zona de descens. L'Europa, amb nou entrenador a la banqueta, Luis Blanco, juga demà a Can Dragó. Els escapulats buscaran el primer triomf del curs davant el Rayo Majadahonda a partir de les 4 de la tarda.
0: I tret de sortida a la Lliga ACB.
1: Sí, ho fan amb novament 5 equips catalans que prendran part d'una competició que engega avui el curs 26-27. Aquesta tarda ja ha debutat el Manresa, ho ha fet en derrota a la pista del Bilbao, i el Barça juga des d'ara, des de les 9, al Palau Blaugrana i rep el Leima Corunya. Demà diumenge s'estrenen el Joventut a la pista del Breogán, a les 12 el Bàsquet Girona, Fontejau contra el Lucan Múrcia a les 5 de la tarda, i a les 6 el Força Lleida visita el València.
0: I dues competicions més engeguen la temporada 26-27.
1: A la divisió d'honor masculina de rugby, la Sant Boiana s'estrenarà demà contra el Salvador a partir de les 12 del migdia, un partit que es podrà seguir en directe per la plataforma digital La Xarxa Més. I aquest cap de setmana comença la divisió d'honor femenina amb dues jornades de waterpolo, amb la que es disputa, com dèiem, aquestes dues primeres jornades de la competició.
0: Són les 9 i 6, marxem de ronda. Comencem amb segona divisió perquè estàvem pendents del partit amb el Sabadell, que havia començat a 6:45 de la tarda. Ja acabat, recordem què ha fet el Sabadell al cap del Certa Fortuna.
1: Ha empatat a un, s'havia avançat el conjunt gallec, però immediatament el Sabadell ha pogut empatar el partit i així s'ha arribat al descans. A la segona part no s'ha mogut el marcador i, per tant, el partit ha acabat amb 1-1 al marcador, i, com dèiem els titulars, el Sabadell dormirà aquesta nit en zona de play-off.
0: I baixem un parell de categories. Anem a segona federació masculina, grup 2, jornada 4. Estàvem pendent del partit entre el Manresa i el Logroñés B. Anem cap a Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert, ja acabat?
2: Ha acabat el partit, un partit que s'ha allargat fins al minut 99 i que ha acabat amb derrota manresana per 0-1 en un partit que ha tingut de tot, polèmica per una expulsió del central del Manresa, Mateus, per protestar l'àrbitre quan tot just havia rebut ell una falta, una expulsió de ser molt primmirat a l'àrbitre just quan s'estava acabant el partit, i aquí s'ha acabat la història. El Manresa ha tingut diverses ocasions. De fet, la defensa del Logroñés ha tret dues pilotes sobre la línia de gol en aquest partit per mantenir aquest 0-1 a favor, i tot i el bon joc del conjunt de la capital del Bages, la victòria se'n va cap a la Rioja.
0: Doncs Jordi, hi havia un altre partit aquesta hora també, que començava a les 7, el Barça Atlètic Penya Esports.
1: Sí, que ha acabat guanyant, com dèiem, per 4-0. Això el farà dormir aquesta nit líder en solitari, després de marcar 10 gols i no encaixar-ne cap, i a l'espera del que faci demà l'Osasuna B, que visita el camp del Girona B.
0: I un partit que encara deu estar en marxa perquè ha començat a les 8 del vespre, és el duel de tercera federació masculina del grup 5, jornada 4, Sant Joan Atlètic Montcada Tona.
1: Partit que es troba a l'inici de la segona part amb victòria local, Sant Joan Atlètic Montcada 2, Tona 1.
0: I teníem ja, com dèiem, arrencada la Lliga ACB, i des de les 9 un duel amb presència catalana.
1: Minut 5 d'aquest primer període, guanya el Barça al Palau. Barça 12, Leima Corunya 9.
0: I tenim un partit en joc des de les 7 de la tarda de bàsquet, ja l'haver finalitzat, és la semifinal de la Lliga Catalana de tercera FEB entre el Montgat i el Valls. David Prats, a Ràdio Ciutat Valls.
3: Bona tarda des de la Pavelló Esportiu 11 de setembre de Mollerussa, el Club Bàsquet Valls, que serà a la final de la Lliga Catalana de Tercera FEB després de superar fa poca estona que ha acabat el partit per 70-74 al Montgat. Un partit que sobretot el Valls s'ha arribat a col·locar fins a 13 punts de diferència, que és el màxim avantatge, però una sèrie de triples consecutius del Montgat han posat emoció fins al final. Al final, però, s'ha pogut certificar aquesta victòria per 4 punts de diferència. Un Valls que també ha acabat amb la lesió d'un dels seus jugadors, com és Jan Campeny. Caldrà veure l'evolució d'aquesta lesió, però el Club Bàsquet Valls caçarà aquesta final de demà a partir d'un quart de vuit del vespre i la jugarà davant l'Espanyol Bàsquet Cornellà, que a les 5 de la tarda ha aconseguit guanyar per 80-63 al Mollerussa. Recordem la final demà a un quart de vuit, el vigent campió d'aquesta competició, que és el Vic, que l'any passat va superar el Mollet per 87-70. Demà Espanyol Bàsquet Cornellà, Club Bàsquet Valls Tallers Pablo Martínez, amb els jugadors ja desfilant. Això és tot el que us podem explicar.
0: Doncs moltes gràcies. Estàvem pendent també de l'handbol, Jordi, perquè el que accepta el Manu Granollers està jugant.
1: Ho fa des de 8:45 del vespre i de moment està guanyant a domicili. Està guanyant a la pista de l'Alacant. Alacant 17, Granollers 20, un partit que està a punt d'arribar al descans de l'enfrontament.
0: Doncs parlem de waterpolo, de la divisió d'honor masculina. Jornada 2. El Sant Andreu ja ha d'haver acabat el seu partit davant del Canoet.
1: Sí, hi ha guanyat per 4 gols de diferència. Sant Andreu 15, Real Canoe 11.
0: I anem cap a Sant Sadurní d'Anoia, perquè a l'Hockey Lliga Catalana Masculina ha arrencat ja la primera jornada. Noia i Vilafranca han començat el seu partit a 8:15 del vespre. Jaume Boquera, Ràdio Sant Sadurní, ja ha d'haver acabat aquest partit.
4: Sí, el partit ja s'ha acabat. El resultat definitiu és 5-0 favorable al Noia, un Vilafranca que al començar a un Noia que a la segona part ha començat marcant el tercer gol. El Vilafranca s'ha desinflat bastant i el Noia ha anat imposant la seva llei. El quart i el cinquè gol, bones accions del Noia en atac, i aquest resultat contundent de 5-0, mantenir la porteria a 0, evidentment, és un punt d'inflexió amb aquest nou Noia, amb aquest nou staff, amb l'Aleix Esteller de cap de files, i que de moment, doncs, aquesta Lliga Catalana se li posa bé als homes de l'Aleix Esteller.
0: Doncs moltes gràcies, Jaume. Dos partits més, un que acaba d'arrencar i un altre que també ha d'haver finalitzat, Jordi, en aquesta Hockey Lliga Catalana Masculina.
1: Doncs de moment el Calafell Xum es troba en la recta final, queden 3 minuts encara de partit, i guanya l'equip local per la mínima, Calafell 2, Xum 1. I el partit que ha començat és el partit del Reus a la seva pista, i de moment empat a 0 en els primers minuts de partit davant el Caldes.
0: I a l'Hockey Lliga Catalana Femenina, jornada 2, com tenim els partits que estaven en joc?
1: El Sant Cugat Palafrugell, Palau, perdó, es troba a la segona part i de moment guanya el Palau per 1-3. I també tenim el Cerdanyola 4, Mataró 0.

0: joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: Doncs arrenca la Lliga ACB amb una penya que fa una setmana celebrava un nou títol després de 18 anys sense aconseguir-ne cap, la Supercopa ACB, i un Barça que perdia aquesta final, però guanyava la de la Lliga Catalana ACB fa uns dies. Per tant, en dos equips que arriben amb un títol sota el braç. Arrenca la primera jornada i avui ja hem tingut presència catalana en aquests partits de dissabte. Jordi, com han anat les coses?
2: De moment ha començat malament la cosa perquè el Manresa ha perdut en la seva visita estrena a la pista de el Bilbao i ho ha fet per 107-92. Ha aguantat durant la primera part, però a la segona ha encaixat 63 punts i això ha fet impossible intentar aconseguir la victòria en la seva visita a la pista basca. Des de les 9 de la nit, Anna, s'està jugant un altre partit en presència catalana. És el Barça, que juga al Palau i rep el Leima Coruña. I de moment, a dos minuts pel final del primer període, guanya el Barça per la mínima. Barça 14, ara perd per la mínima. Barça 14, Leima Coruña 15.
1: Doncs el Quinzana és a Manresa, que no ha pogut aconseguir la victòria en aquesta arrencada de temporada. I això deia Diego Ocampo, el tècnic manresà, després d'aquesta derrota.
3: Tercer y cuarto cuarto nos hemos venido abajo físicamente y moralmente. Está claro que puedo y se pueden encontrar muchas excusas, pero no hay ninguna excusa para seguir compitiendo y sobre todo ser autodisciplinados. Con autodisciplina quiero decir, si tenemos un plan, una serie de cosas a realizar, pues metas o no metas, vayas 10 abajo, 12 abajo, hay que seguir el plan. Y ahí es un poco lo que más me preocupa, porque hemos perdido el Oremus pues respetando los emparejamientos correctos en el balance defensivo, con falta de comunicación, haciendo faltas que no venían a cuento. Y bueno, es un Bilbao, pues un equipo experimentado, ha visto la sangre y se ha llevado el partido enseguida.
1: I demà serà el torn dels altres tres equips catalans d'aquesta Lliga ACB.
2: Un ho farà al migdia, a les 12. El Joventut visitarà la pista del Riu Breogán. A la tarda ja, a les 5, el Girona Fontejau rebrà l'UCAM Múrcia. I qui té potser el partit més complicat és el Força de Lleida, que a les 6 de la tarda visita la pista del campió de Lliga, el València.
1: Doncs la penya que visita la pista del Riu Breogán a partir de les 12 del migdia, una penya que ve després d'haver aconseguit aquesta Supercopa ACB, d'haver-la celebrat dilluns a Badalona, i això deia Àlex Reyes, jugador de la penya, sobre aquest partit que els espera demà en el debut de temporada.
4: Bueno, han sido unos días muy bonitos, muy, muy positivos y que nos permiten afrontar pues, este inicio de temporada con grandes sensaciones. Bueno, un título muy importante para todos, para el club, para jugadores, por supuesto a nivel personal muy feliz por lo conseguido. Y nada, aplicar todo lo que hemos hecho bien en este partido para lo que viene ahora en Liga.
1: A la tarda, a les 5, Girona, UCAM, Múrcia, un Girona que busca una primera victòria amb aquesta estrena a Fontejau. Moncho Fernández, l'entrenador del Girona, en deia això.
5: Totalment, UCAM Múrcia estarà molt bé, com sempre, no? És un equip que ha fet unes campanyes increïbles fa dos anys. Com saps, ha jugat la final de la Lliga ACB, sempre estan en competició europea, sempre són un equip molt complicat, molt agressiu, que juga con molt esforç i per suposat amb talent, un equip complicat de la Lliga, com tots els equips de la Lliga. Bé, jugar a casa sempre és una bona notícia per a nosaltres i també suposo que els jugadors estaran no sé com es diu, ansiosos, però com moltes guanyes de jugar a Fontallau, no? I endavant de la seva gent, doncs, bueno, ja tenim, jo crec que tots ganes de que comenci la Lliga i comenci el bo, no?
1: I l'Ilerna Lleida serà l'últim català en debutar, ho farà a partir de les 6 de la tarda, com deia el Jordi, en una pista gens fàcil, a la Fonteta de Sant Lluís, a partir de les 6 de la tarda davant del València, un duel complicat en aquesta estrena per als de Gerard Encuentra, parla l'entrenador de Lleida.
6: Moltes coses bé, no? Quasi un partit perfecte, no? Estem parlant de, com bé dius, l'actual campió de Lliga, que l'any passat va jugar a la Final Four de l'Eurolliga, que sí que ha tingut alguns canvis, però també s'ha reforçat molt bé, han fitxat molt talent, no? Tenen molt bons jugadors, Estem parlant de jugadors, bueno, de jugadors top a nivell europeu. Que tots els clubs pugen pressupostos, tots els clubs creuen que han millorat la plantilla, tots, bueno, és una lliga molt difícil, molt igualada, on tothom pot guanyar tothom, on cada partit compta molt. Llavors, jo sempre ho dic, no? Crec que la primera etapa del Caprabollé d'està 4 anys, no? A l'ACB, pues a mi em sembla un repte bonic intentar igualar-ho, no? I tant de bo ho puguem aconseguir.
0: En joc.
1: Encara no han començat moltes de les competicions. De fet, la Lliga Femenina Endesa ho farà la propera setmana, però sí que hi ha Copa Espanya. Tercera jornada, última, i com ha quedat tot plegat, Jordi?
2: Hi havia duel català i ha guanyat el Bisbal Bàsquet. Prat 71, Bisbal Bàsquet 79. T'explico més o menys com va la competició aquest any, perquè han fet tipus Champions masculina i femenina de futbol. Han fet una classificació llarga i en aquest sentit han fet grupets perquè s'enfrontessin als equips. Hi havia un total de 28 equips, hi havia 7 grups de 4 equips i, per tant, havien de jugar 3 jornades. El Bisbal ha guanyat els 3 partits i es classifica per la següent ronda. El Prat, malgrat perdre, acaba amb 2 victòries i una derrota i haurà d'esperar els resultats de demà per saber si classifica per la següent eliminatòria, que seria uns 16ens de final i on ja entrarien els equips de la primera FEP. A partir d'aquí, doncs, seran 16ens de final, 8ens de final, quarts de final i una última fase final, que seria la Final Four, la final a 4, per decidir el campió de la Copa Espanya. En qualsevol cas, el resum ara és que el Bisbal Bàsquet es classifica per aquests 16ens de final i el Prat haurà d'esperar els resultats de demà i tindrem sorteig la setmana vinent per saber els aparellaments que molt probablement aquests dos equips, tant Bisbal Bàsquet i el Prat, si aconsegueix la classificació, que ho té tot de cara, doncs s'enfrontarà un equip de la primera FEP.
1: Doncs estarem pendents de cara a la setmana vinent. Ara ens centrem en Mollerussa, podríem dir que és on s'han centrat les altres categories del bàsquet que parlarem a continuació. La Lliga Catalana Tercera FEP ha arribat ja a la fase final. Ahir es van jugar els quarts, avui les semifinals i demà la final. Com ha quedat tot plegat?
2: Doncs que tindrem una final que la disputaran l'Espanyol i el Valls. L'Espanyol s'ha enfrontat al Mollerussa i l'ha guanyat Mollerussa, que feia d'equip anfitrió, doncs ha perdut per 17 punts de diferència. Espanyol 80, Mollerussa 63. Per cert, que l'Espanyol juga Xavi Rabasseda, un jugador mític del bàsquet català i que ha jugat molts partits a la Lliga CB, doncs ara està jugant a aquest Espanyol de tercera FEP. En l'altre partit, ens ho explicava el company de Valls, ha guanyat el conjunt visitant i, per tant, el Valls es classifica per la final, ha guanyat 70-74 al Montgat. Demà tindrem aquesta final a partir d'un quart de vuit del vespre, el partit entre l'Espanyol i el Valls.
1: I també hi haurà una altra final demà, la de la Lliga Catalana Femenina 2. Quins seran els equips que s'hi enfrontaran?
2: També a Mollerussa, serà un partit que es disputarà abans de la final de la tercera FEP. Serà a les 5 de la tarda i la jugaran al Tarragona Bàsquet i al Manresa.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Ha començat la divisió d'honor femenina de waterpolo i ho fa amb doble jornada. També la masculina ha tingut doble jornada aquest cap de setmana, un fet que veurem molt.

0: Doncs arrenca aquesta divisió d'honor femenina amb un Mataró que defensa el títol aconseguit l'any passat i que fa pocs dies aconseguia també la Copa Catalunya per quarta vegada, la segona de manera consecutiva, i ho fa amb victòria del Mataró per 14-8 davant del Mediterrani. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
1: Una setmana després de conquerir la Copa Catalunya, l'assolint Centre Natació Mataró s'ha estrenat en victòria a la divisió d'honor d'enguany, un campionat que es preveu intens i dur per les exigències del calendari. Per començar, 3 partits en 5 dies. Aquest dissabte contra el Mediterrani, diumenge contra l'Atlètic Barceloneta i dimecres a la piscina del Club Natació Catalunya. El partit d'aquest dissabte contra el conjunt de Sants ha tingut un inici realment demolidor per part de les mataronines, com si davant d'un calendari tan exigent es tingués pressa per deixar enllestits els partits com més aviat millor. 4 gols en 4 minuts que feien pensar en una victòria fàcil, amb golejada inclosa, de les jugadores de Dani Ballar. Aquest 4-0 inicial amb gols de Bertran, Claveria, Kearns i Rumer ha estat oportunament llimat pel Mediterrani. Carlota Alonso i Anna Marie Pearson escurçaven diferències 4-2 abans del final del primer quart. En el segon, les locals han perdut aquella embranzida de la qual havien fet gala en el primer període, mentre que les de Sants començaven a tapar forats al darrere i a no despenjar-se en el marcador. Lineback feia pujar el 4-3 al marcador. Morell i Rumer, de penal, han salvat els mobles en 2 gols. Al descans llarg s'hi arribava amb un 6-3 per a l'assolim. Avantatge clar, sí, però la sensació que el partit acabaria amb golejada s'esvaïa. A la represa, l'assolim s'enfilava fins als 5 gols d'avantatge, 8-3, amb gols de l'hongaresa Camila Faragó i de Caral Anton, aquest de penal. Un marge que amb oscil·lacions s'ha mantingut fins al final del partit. El tercer quart acabava amb un 9-5 després que Sílvia Morell tanqués el període amb un altre gol per a les mataronines. En l'últim quart, el Mediterrani ha albirat l'esperança de poder retallar diferències arran del 9-6 marcat per Anna Marie Pearson, esperança que de seguida ha quedat en res. Martina Claveria i Caral Bertran, totes dues per partida doble, i Sílvia Morell s'han encarregat d'establir el que ha estat el resultat definitiu. Assolim Centre Natació Mataró 14, Club Esportiu Mediterrani 8.
0: I un altre dels grans aspirants està a la part alta de la classificació. El Terrassa també ha guanyat a la piscina del Rubí per 4-12. Ens ho explica el Siscol ara de Ràdio Rubí.
2: El Terrassa ha estat l'equip que s'ha endut la victòria en la primera de les cites de la divisió d'honor de waterpolo amb el retorn del Club Natació Rubí a l'elit amb una victòria garenca marcada per la distància que hi ha de plantilles, en tots dos casos, amb un conjunt que competeix a Europa i l'altre que lluitarà per la permanència. Malgrat el resultat contundent final de 4-12, hi ha aspectes a destacar que li agraden a l'entrenador Carlos Ligero del Club Natació Rubí, pensant en el futur immediat, perquè demà també tenen una cita complicada per arrencar aquesta temporada.
3: Sí, tant avui com demà, sabem que avui el Terrassa equip de Champions, demà el Cata equip d'Eurocup, que la va guanyar la temporada passada, però encara així crec que avui hem estat a un gran nivell. Al final, que el Terrassa només ens faci 12 gols a casa, sí que és veritat que a nivell ofensiu ens ha costat una mica més, però ens hem d'acabar de trobar. Però a mi el partit em deixa molt bones sensacions. Venim d'una altra categoria, de la primera nacional, i crec que hem estat a un nivell, sobretot defensiu, força alt.
2: 2-6 en el primer quart, han rebut la meitat dels gols, i en els altres 3, doncs, 6 gols més per part del conjunt egarenc, amb doncs, aquest tram de 2 gols i 2 gols per part del Club Natació Rubí per tancar aquesta primera jornada. D'aquesta manera, aquest doncs, nou calendari que inclou caps de setmana amb 2 cites. Demà, el Club Natació Rubí, que li toca al Catalunya, pel que fa al conjunt egarenc, la seva cita serà a casa i davant del Real Canoe.
0: Doncs ara bé, ho deia el Siscol, ara hi haurà doble jornada aquest cap de setmana. Repassem la resta de partits d'aquesta jornada 2.
4: Gairebé tots els partits es disputaran demà al migdia. A 12:15, Rubí Catalunya. A les 12, Sant Andreu i Lleida. A 12:15, Mataró, Barceloneta i Sabadell, Sant Feliu. A 13:15, Terrassa, Canoe. I tancarà la segona jornada a la tarda, a 17:45, al Mediterrani, Horta.
0: Doncs sí que és una mica anecdòtic, però repassem la classificació. El Sabadell és líder, seguit de l'Atlètic Barceloneta, a la Terrassa, el Sant Feliu i el Mataró. Juntament aquests equips amb el Catalunya, doncs encapçalen la classificació, doncs amb aquesta primera victòria. Veurem a la jornada de demà, doncs hi ha més moviments a la classificació, si es podrà tenir més en compte. Nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit amb moltíssimes coses més, amb hoquei patins, la resta del waterpolo i amb moltíssimes coses més. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: El diccionari Termcat.
5: 40 anys, 40 paraules.
6: 1998. Índex de xafogor.
7: Índex de sensació utilitzat especialment quan hi ha temperatures superiors a 25 graus, que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit.
4: Marta Sabater.
8: Sovint es diu que en cada català podem trobar alhora un meteoròleg i un lingüista, per la passió que sembla que en general tenim els catalans per l'estat del cel i per la salut de la nostra llengua. No és d'estranyar, doncs, que l'estudi de termes de l'àmbit de la meteorologia hagi estat constant al llarg dels 40 anys d'història del Termcat. Als anys 90 del segle passat, com a mostra d'aquest interès de la societat catalana per la meteorologia, les informacions sobre el temps i la previsió meteorològica dels mitjans de comunicació catalans destacaven especialment pel grau de detall i pel volum d'informació que oferien. I en aquest context es va començar a fer difusió d'un nou concepte, un índex que combinava les temperatures reals elevades amb la humitat ambiental, de manera que donava valor a la sensació de calor acusada que es pot sentir a la costa mediterrània com a conseqüència de la humitat. Per designar aquesta nova noció, però, van aparèixer diverses denominacions. I per això, l'any 1998, per assegurar la màxima precisió i claredat en els intercanvis comunicatius, va ser necessària la intervenció del Consell Supervisor, que va fixar finalment la forma descriptiva índex de xafogor. Es tracta, de fet, d'un terme realment representatiu de la meteorologia, ja que uneix en una sola unitat la precisió i la formalitat de l'àmbit científic amb el vocabulari més popular i tradicional.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: En joc. El programa de l'esport català. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
1: Som en directe a l'Enjoc, 2:15 del vespre. Seguim repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens havíem quedat en el waterpolo, en la divisió d'honor masculina, que arriba ja a la segona jornada. 15 partits s'han disputat ja, Jordi.
2: Aquest migdia, 2 partits. El Barceloneta 23, Rubí 9, el Sabadell 22 i Cavalla 7. Més ja cap a la tarda, Mataró 13, Catalunya 10, Barcelona 14, Xeiga 8. I ja ben entrada la tarda, Terrassa 13, Mediterrani 12 i Sant Andreu 15, Canoe 11.
1: Doncs ens centrem en aquesta golejada del Sabadell 22-7 endavant del Cavall, a la golejada de la jornada, sens dubte, encadena 3 victòries ja, perquè el Sabadell havia disputat un partit avançat de la jornada 3. Albert Espanyol, entrenador del Sabadell, valorava així aquesta victòria.
3: Molt bé, jo crec que avui hem fet un molt bon partit, hem guanyat amb molta solvència i crec que aquest ha de ser el camí, guanyar, ser superiors i demostrar-ho en l'aigua, no? Que potser el dimecres passat a casa del Medi doncs vam patir molt, vam estar a punt de perdre el partit amb una piscina que és molt difícil, però entenc que el camí que hem de seguir és aquest, el que hem fet avui. Guanyar així sempre dona motivació i et dona molta tranquil·litat, no? Llavors, que això sigui, esperem que això sigui un primer pas per seguir en aquest camí. Tenim dimarts Sant Andreu, que segurament és un partit difícil, i després ja encara anem a la setmana següent, tenim Rubí, després tenim ja competició europea, així que ens esperen ara reptes importants, partits difícils, i hem de seguir en aquesta línia.
1: Més igualat ha estat el partit entre el Mataró i el Catalunya. Salalà ha acabat emportant de 3 gols de diferència al Mataró, que suma la primera victòria de la temporada. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Després de 2 derrotes contra el Club Natació Cavalla de Ceuta i l'Atleti Barceloneta, el Solar Tradex no podia perdre l'oportunitat de sumar els 3 primers punts de la temporada contra un rival com és el Club Natació Catalunya, relativament assequible per als jugadors que des d'aquesta temporada entrena Miquel Gasulla. El partit ha començat en domini dels locals, tot i que ha estat el Catalunya el que, gràcies a un gol d'un endolladíssim Pablo Xemir, ha encetat el marcador. D'ací, però, el Solar Tradex ha posat la directa. 4 dianes, 2 Daniel Martí i 2 més d'Uriel Hurtado i de Daniel Ibailov han permès als mataronins arribar amb un clar avantatge de 3 gols, 4-1, al final del primer quart. El domini del Mataró ha continuat en el segon, parcial de 4-3, que feia que els locals gaudissin en la mitja part del seu màxim avantatge, 8-4. Tot plegat canviat després del descans llarg. El que era, fins aleshores, una matinal relativament plàcida, s'ha complicat d'allò més. El Solar Tradex solament ha marcat un gol en el tercer quart, mentre que Pablo Xemir, 3 gols en aquest període, i Sebastián Susac s'encarregaven de col·locar el Catalunya a un sol gol de diferència del Mataró, 9-8, abans de l'últim parcial. El resultat suposava posar la por al cos i de quina manera dels mataronins quan faltaven 8 minuts de partit. La sort i l'encert del Solar Tradex ha estat el saber marcar els moments decisius de l'últim quart. Primer amb un doblet de Lluc Bertran en els 2 primers minuts i que han servit per col·locar momentàniament l'11-8 a l'electrònic i després, en l'últim minut, en sengles gols de Daniel Martí i de Daniel Ibailov que han allunyat definitivament el perill i que han possibilitat d'establir el definitiu 13-10 davant d'un Catalunya molt combatiu i que ha caigut amb el cap ben alt. Al final, doncs, Solar Tradex, Centre Natació Mataró 13, E+, Club Natació Catalunya 10.
1: Doncs precisament el Mataró i l'Atlètic Barceloneta, que és el líder, són els dos únics equips que ja han jugat a 3 partits. L'Atlètic Barceloneta, com dèiem, en ple de victòries, 3-3. De moment encara no coneixen la derrota ni el Barcelona, ni el Sabadell, ni el Terrassa. 2 victòries en 2 jornades i demà tindrà l'oportunitat de sumar la tercera en la jornada 3. Quins seran els partits, Jordi?
2: A les 12, Barcelona-Cavalla. A 2:15, Rubí-Canoe. A les 4 de la tarda, Mediterrani-Xeiga. I a les 5, a Terrassa-Catalunya. L'Astralpul-Sabadell-Sant Andreu es disputarà el 29 de setembre.
0: En joc.
1: Parlem ara d'hoquei amb la disputa dels World Skate Games, que es disputaran a Asunción, a Paraguai. Aquest any la temporada d'hoquei patins doncs arrenca més tard. Aquest cap de setmana ha començat l'hoquei Lliga Catalana masculina i femenina. La femenina ja havia començat entre setmana i ja s'està disputant la segona jornada. Anem a repassar els partits d'aquesta jornada número 1 de l'hoquei Lliga masculina.
2: De l'hoquei Lliga Catalana masculina, ahir es va disputar el Voltregà 5 Lloret 2. Dijous es va jugar també el Lleida 4 Vilafranca 1 i per aquesta tarda s'ha doncs, disputat el Noia 5 Vilafranca 0, el Calafell 2 Xum 1 i es troba en marxa a punt d'arribar, no, encara no, a la final de la primera part, el Reus 2 Caldes 1.
1: Doncs també hi haurà partits demà.
2: Sí, a partir de les 4 de la tarda, Barça-Alcoi. Tancarà aquesta primera jornada el partit entre l'Igualada i el Lleida, però no ho farà fins al 7 d'octubre.
1: Doncs amb els partits que ja s'han actualitzat i els marcadors finalitzats, el grup A, el líder de moment és el Noia, això sí, empatats a punts amb el Pons Lleida, que ocupa la segona posició. El Voltregà és el líder del grup B i el grup C, el líder de moment és el Calafell. Però com dèiem, encara hi ha alguns partits doncs, en joc. Pel que fa a l'hoquei Lliga Catalana Femenina, s'arriba la segona jornada perquè, com dèiem, dimecres s'havia disputat la primera. Avui, doncs, aquesta segona jornada amb alguns partits que estan en marxa en aquests moments.
2: Ja han finalitzat el Sant Cugat 2, Palau 5 i el Voltregà 4, Vigues 4 i està en marxa des de les 8 del vespre, per tant, instants finals de partit, el Cerdanyola 5, Mataró 1.
1: Demà tindrem un partit també al migdia.
2: Sí, a les 12, Manlleu al Picat.
1: I també s'ha disputat el Voltregà Vigues, aquest duel que ens l'explica des de Ràdio Vic el Pep Portet.
5: Doncs ja estem aquí amb una de les protagonistes del partit que acaben d'enfrontar el Club Patí Voltregà i el Vigues i Riells, que ha acabat, com dèiem, un 4-4. Ha estat l'encarregada d'obrir el marcador i d'anotar el darrer gol del conjunt local. Ella és la capitana, l'Ester Vistós. Ester, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: 4-4, no sé què en podem dir del resultat. Una primera meitat que havíeu començat molt bé, ha costat més de cara a gol la segona meitat.
6: Sí, sabíem que era un rival molt difícil, que sempre ens costa, i res, crec que hem fet una primera part espectacular, que anàvem a totes, que sabíem el que havíem de fer, i la segona part, doncs jo crec que amb tota la càrrega que portem durant totes les setmanes aquestes de pretemporada, doncs, tenim una mica aquest punt de físic que ens falta, que intentarem doncs, ajudar-nos totes entre cada una de nosaltres i tornar-lo a assolir, ja que bueno, som justetes a l'equip, que aquest any pujava la Julita Rovira que bueno, amb un partit amistós però se'ns va fer mal i estarà un temps de baixa i justament aquesta setmana també la Joana va tenir una petita rotura de l'adductor que també ens ha fet que siguessin més poques, però bueno, tot i així crec que les petites que ens venen a ajudar són un plus que ens donen, estan molt contentes i donen tot el que han de donar per nosaltres i ens ajuden moltíssim.
5: Ara t'ho anava a dir, les petites, però tenen 15 anys, molt menudes, però déu-n'hi-do l'hoquei que tenen a les mans.
6: Mare de Déu, crec que donen voltes a la meitat de nosaltres i parlo per mi, crec que tenen un joc espectacular que ens ajuden moltíssim i tenen aquella cosa que nosaltres no tenim i que ens ajuden a tots els partits.
5: Manlleu, proper partit, aquí sabem, se sap de sempre, que aquesta Lliga Catalana és una mica una pretemporada, però com més lluny arribem, més partits juguem.
6: Sí, òbviament, tenim ganes d'anar a la final a 4, de ser-hi, de guanyar-la, però bueno, la setmana que ve ens centrem en el derbi, no deixa de ser un derbi per ser Lliga Catalana, intentarem anar a tope, sabem que són rivals fortes, que les coneixem molt bé, elles ens coneixen molt bé, però bueno, crec que serà un partit molt maco de veure.
5: Molt bé, doncs moltes gràcies, Ester, i molta sort.
6: A vosaltres, merci.
1: I també ha començat aquest cap de setmana l'hoquei Lliga Plata. Comencem pel grup nord, on s'han disputat alguns partits.
2: Dos partits, concretament, aquest migdia, el Congrés 2, Lubians 2. Tot i així, al descans, els catalans guanyaven per 2-0. Al final, han vist com els empataven el partit. I a la tarda, el partit que heu pogut veure per la xarxa, empat també entre el GEC i el Vilaseca, GEC 3, Vilaseca 3.
1: Doncs ens centrem en aquest partit, en aquest GEC Vilaseca, aquest repartiment de punts en aquesta estrena de temporada, i escoltem el Narcís Pijuam i l'Albert Carol, els jugadors del GEC i el Vilaseca.
7: Bueno, s'ha de dir que aquest partit ha sigut un partit molt, molt complicat. Al principi sí que hem començat el partit perdent 0-2 i ho hem pogut remuntar. Al final, la feina que fem cada dia als entrenaments han sigut el resultat que ens ha donat aquest empat. En principi, normalment, la calor d'aquest pavelló no ajuda molt. El parquet, que a tothom li costa, estem més acostumats, però s'ha de que rellisca bastant. Molt contents per haver remuntat aquest partit. I sí, la primera part ha sigut una mica difícil, els primers 10 minuts. No ens hem vist molt còmodes, però bueno, a poc a poc, la segona part, gràcies als 25 minuts, gràcies al físic que fem pels entrenaments, hem pogut donar un empat. No es pot donar per bo perquè volíem els 3 punts, però bueno, al final, com he dit, que hem pogut remuntar el partit, sí. Un punt sempre s'agraeix i és el primer partit, així que s'ha de seguir.
8: Ens ha costat molt al principi, després ens hem posat per davant i tal, però bueno, al final un punt. Equip nou, moltes coses a millorar, però és més fàcil ara començar amb un punt. Penso que està prou bé, hem començat guanyant una pista molt difícil, a la mitja part anàvem guanyant amb un gol d'avantatge, i després aquí sempre costa molt, ells han jugat molt bé tant l'empat com el 3 contra el 3-2, però bueno, m'agrada perquè no hem perdut la cara al partit, hem seguit fins al final, hem jugat intel·ligentment, era difícil també perquè estàvem amb les faltes molt justos, però bé, molt content, un punt i a seguir.
1: Doncs escoltàvem Narcís Pijaume del GEC i Albert Querol del Vilaseca. La resta de la jornada, aquesta primera jornada del grup nord, es disputarà ja al novembre. I el grup sud, com ha anat aquesta arrencada de temporada dels resultats?
2: De moment tenim dos partits definitius, que són el Vilanova 1, el Covendas 3 i el Vendrell 4. Sporting Alcoi 3 i es troben en joc encara el Sant Just 2, Espanyol 1, el Palafrugell 2, Mataró 2, l'Igualada B 0. Cerdanyola 2 i també el Manlleu 0, Mollerussa 0.

0: estàvem molt pendents aquesta tarda del duel català de Primera Federació Masculina de Futbol. Nàstic Sant Andreu ha acabat en victòria del Sant Andreu a l'últim instant. El conjunt quadriorrat doncs, ha acabat aconseguint la victòria. Ens ho ha estat explicant la Tere Ortega de Tarragona Ràdio, que ara mateix doncs, està amb protagonistes, està amb l'Alexis del Sant Andreu.
1: Alexis García, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Enhorabona per la victòria, pel gol. Com ha estat aquest gol i com valores també com ha anat el partit i que al final, en temps de descompte, la Unió Esportiva Sant Andreu hagi aconseguit els 3 punts?
2: Bueno, molt content pel meu primer gol, per estrenar-me a la categoria. Bueno, al final m'he quedat allà despenjat, a Torices m'ha pogut veure i fer-me la passada. I una vegada doncs, ja he encarat a porter, he pogut definir bé i donar els 3 punts a l'equip.
1: Quin valor li dones a aquesta victòria al nou estadi a Tarragona i en una setmana amb doble partit veníeu d'empatar davant del filial del Real Madrid, avui victòria a Tarragona, això pot reforçar l'equip?
2: Sí, i tant, crec que ningú de fora s'esperava que Sant Andreu avui guanyés al camp del Nàstic, ho hem aconseguit. Bueno, ara seguir en aquesta dinàmica a casa, fer-nos fort i continuar sumant també de 3.
1: Gràcies, Alexis.
2: De res.
3: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
0: Tercera jornada a la Lliga Asobal. Evidentment, el Barça està al Mundial de Clubs d'Egipte i no juga, però sí que ho està fent en aquests moments el CAC7 Balomano Granollers. Juga a la pista de l'Alacant des de 8:45 del vespre. Com li van les coses, Jordi?
4: Doncs ha arribat al descans amb 4 gols de diferència i al minut 12 de la segona part manté aquesta diferència el conjunt ballesà i ho fa per 23-27. Recordem que el Granollers en les anteriors dues jornades havia començat amb victòria i, per tant, necessita el triomf per mantenir-se al capdavant d'aquesta classificació que, de moment, comanda el Bidasoa Irún amb 3 victòries en 3 jornades. El Barça porta 2 jornades només perquè està disputant aquest Mundial de Clubs i, per tant, una victòria del Granollers el deixaria segon o empatat amb el co-líder, amb el líder, que seria el Bidasoa.
0: Exacte, un Granollers que busca el 3-3. El Barça, com deies, doncs està al Mundial de Clubs. Aquesta jornada havia de jugar davant del Ciutat Real. No hi ha data, de moment, per aquest partit. Anem cap al handbol femení, cap a la divisió d'honor femenina, la segona màxima categoria estatal, on només hi tenim un representant català. Ha començat aquest cap de setmana, aquesta tarda, la competició. Jornada 1, què ha fet el Lleida?
4: Ho ha fet amb males notícies, ha començat amb derrota a la pista del Zuazo, Zuazo 25, Lleida 21, un Lleida que, com igual que l'any passat, doncs buscarà assegurar la permanència el més aviat possible.
0: I anem cap a la divisió d'honor masculina. Aquí sí que ja arribem a la tercera jornada, ja una mica més de rodatge. L'únic català que tenim en aquesta categoria, com li han anat les coses al Barça Atlètic?
4: Doncs ha guanyat per la mínima, ho ha fet per un gol de diferència en la seva visita a la pista de l'Amenábar Zarautz. Amenábar Zarautz 32, Barça Atlètic 33 en aquesta tercera jornada.
0: I anem baixant categories, anem a primera estatal masculina. Els catalans es troben al grup D, jornada ja número 2.
4: Sí, i amb tots els partits disputats. Per exemple, tenim el partit que ja es va disputar el dimecres. Va ser el La Salle Montcada 26, Sarrià 32. Ahir divendres també es va jugar una altra partida amb empat al marcador, Garbí Palafrugell 25, Calella 25. I aquesta tarda s'han disputat els següents partits. La Roca 27, Sant Esteve Sesrovires 28, Esplugues 28, Sant Vicenç 33, Sant Esteve Palautordera 29, Sant Joan Despí 34, Sant Quirze 28, Sant Cugat 32. El partit de la jornada el podríem catalogar d'aquesta manera. El Bordils 31, Sant Martí Adrianenc 29 i el Granollers B 35, Oar Gràcia 32.
0: I un partit que ens queda per demà, un partit que havíem disputat ja el divendres, no sé si l'hem repassat,
4: sí,
0: Jordi.
4: Sí, empat a 25 entre el Palafrugell i el Calella.
0: Doncs vinga, aquí deixem doncs, ja de repassar l'embol.

0: El duel català de Primera Federació Masculina de Futbol ha acabat amb victòria del Sant Andreu davant del Nàstic i és moment de tornar cap al nou estadi de Tarragona, on la Tere Ortega de Tarragona Ràdio ara té protagonistes del Nàstic de Tarragona.
1: Saludem el capità del Nàstic, Manel Royo, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Quina explicació li dones a aquesta derrota amb aquest últim gol encaixat en temps de descompte i si consideres que ha estat injusta?
2: Bueno, és futbol, no crec massa en les injustícies, crec que sí que hi ha situacions que com a equip hem de tractar de gestionar d'una manera diferent, millor, però com venia dient els teus companys, crec que és una derrota completament diferent de la que vam sofrir al Corcón. A casa ens sentim forts, venim empujats per la gent, crec que es crea una molt bona comunió cada cop que juguem al nou estadi, fruit també d'una afició que mai decau i de dues victòries que ens van impulsar fortament aquí a casa a l'inici de temporada. Avui crec que bueno, l'equip estava convençut de sumar la tercera consecutiva a casa. Aquestes ganes de victòria ens han jugat una mala passada al final perquè bueno, malauradament només sortir la segona part ens hem trobat amb un penal en contra, però l'equip, com et dic, hem pujat per un nou estadi que tornava a apretar, tornava a vibrar, ha aconseguit el gol de l'empat i les sensacions al camp eren que ens podíem tornar a emportar els tres punts i l'equip volia més. Fruit d'aquesta ambició d'anar pel partit, una pilota parada a favor al final, que segur que hem de gestionar millor, no ho hem fet i ha caigut de l'altra banda.
1: Xisco Campos parla d'aprenentatge. No sé si tu tens aquesta mateixa sensació, que el Nàstic és un equip molt jove que s'està fent, buscant la seva essència i que tu com a capità i més veterà tens aquesta missió de transmetre aquest missatge perquè segueix aprenent.
2: Sí, està clar que bueno, com et vinc dient, crec que és una derrota completament diferent de la que hem patit al Corcón. Pretemporada parlàvem que hi hauria derrotes inevitablement durant l'any, però que volíem que aquestes derrotes tinguessin uns mínims que s'havien d'exigir pel club que és, per l'escut que representem. Crec que avui sí que s'han complert aquests mínims, crec que l'afició, tot i perdre, surt contenta del seu equip, no amb el resultat, òbviament, però sí amb l'esforç, i és un fet que, òbviament, el Corcón no era de la mateixa manera, no? Ens ha de servir, com tu dius, d'aprenentatge, som una plantilla jove, però alhora hem de fer una passa endavant perquè la Lliga no s'atura i el futbol va molt ràpid, no? Cada setmana tenim una oportunitat nova i necessitem avançar processos per no caure.
1: Gràcies, Manel, capità.
2: Merci.
1: Doncs el capità del Nàstic, Manel Royo. Al final el Nàstic ha perdut per 1-2 davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els quadribarrats s'han avançat al minut 9 de la segona meitat quan Àlex Bermejo ha transformat un penal. Empatava el Nàstic al minut 70 amb una passada de Diego Gómez que ha sabut transformar en gol Carlos Segura, però en temps de descompte era Alexis García que feia pujar l'1-2 definitiu al marcador. Avui el primer derbi català de la categoria amb un estadi, nou estadi de gala, 8.344 persones, 800 d'aquestes eren aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu. És tot des de Tarragona, bona nit.
0: En joc. I parlem de hoquei herba de la divisió d'honor masculina que arriba a la segona jornada.
3: Aquesta tarda s'ha disputat un partit amb empat a 2 al marcador entre el Club de Campo i el Júnior.
0: I demà hi hauran 3 partits més a presència catalana.
3: A les 12 del migdia, Atlètic Terrassa, Apolo, Barça, Sanse, Complutense i Agara, Terrassa.
0: I a la divisió d'honor femenina, jornada 2, Júnior, Polo, Atlètic, Terrassa van guanyar la primera jornada. Terrassa i Agara encara no han aconseguit guanyar la jornada demà.
3: A les 11, Sardinero, Atlètic, Terrassa. A les 12, Terrassa, Júnior. A 1:15, Polo, Sanse, Complutense. I a la 1 del migdia tancarà aquesta segona jornada de la divisió d'honor femenina el tenis Agara.

0: Hoquei gel a la Lliga Loteries, la divisió d'honor masculina, s'arriba a la jornada 2.
1: I ho fa en dos partits que es troben en joc. El Barça, per cert, descansa a la Lliga Nacional Masculina i en aquesta mateixa divisió doncs el Puigcerdà està jugant el seu partit a la pista de gel del Haka i de moment en el primer període està perdent per 2-0. Haka 2, Puigcerdà 0. A la Lliga Nacional Femenina en marxa també el partit del Puigcerdà, en aquest cas a casa, i de moment en el primer període no s'ha mogut el marcador. Puigcerdà 0, Xuri Urdin 0.
0: I parlem ara de rugbi, perquè la divisió d'honor masculina també arrenca aquest cap de setmana.
1: Sí, i ho farà demà i ho podreu seguir en directe per la plataforma digital La Xarxa Més. A partir de les 12 del migdia, la Santboiana rep al seu camp El Salvador. I també tenim Elit Masculina, que també arrenca competició, en aquest cas amb duel català, també a les 12 del migdia, Barça-Sant Cugat.
0: Doncs hem anat repassant tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Ens quedàvem pendents d'escoltar alguns protagonistes. Comencem amb la jugadora del Futbol Club Barcelona, Aitana. Bon matí. El Barça ha guanyat al camp del Logroño United per 0-2. Es manté líder en ple de victòries en aquesta arrencada 5-5.
2: Molt contenta d'haver pogut tornar a jugar a futbol, que és el que m'agrada i pel que he vist. Han estat uns mesos difícils, ja des del desembre l'any passat que em vaig lesionar. Doncs han estat mesos complicats, no? Però bé, també un aprenentatge dia a dia, conèixer el meu cos, de conèixer també les lesions greus, que no les coneixia ni les vull tornar, me les vull tornar a trobar. Però bé, molt contenta, després de tot aquest treball a l'ombra, dia a dia, tenim paciència, per tant, victòria positiva i també dia positiu, perquè al final tothom ha tingut minuts i ara venen partits xulos, partits complicats, que a totes ens agrada jugar i que volem guanyar també, no?
0: Doncs d'aquest 0-2, a participació demà i s'aconseguia el 0-1 al minut 17. És una de les joves jugadores del planter blaugrana, una de les perles del futur del conjunt de Pere Romeu. Escoltem-la.
3: Para mí es un orgullo poder entrenar el día a día con todas las mejores jugadoras del mundo. Intento aprender de cada una de ellas y muy feliz y muy orgullosa de poder ser titular hoy y poder marcar mi primer gol. Agradezco a todo el staff, a todas mis compañeras de la base, las de ahora, y sobre todo a mi familia, que siempre está conmigo, y a mi hermano Ziad. Pues la verdad es que todas son referentes, son muy buenas y intento aprender de todas un poquito y para ser mejor el día a día.
0: I una altra protagonista femenina, segona divisió femenina de futbol. Avui l'Europa ha tornat a sumar la victòria. S'ha emportat aquest triomf per 1-3 del camp del Villaviciosa d'Odon. Suma un nou triomf, com dèiem. Està a la part alta de la classificació. Escoltem la seva entrenadora, Nani Aces.
4: Bueno, es diu aviat, és dur dir-ho en veu alta. Són molts dies que l'equip no guanyava fora del Sardenya o lluny de la nostra gent. I ostres, quin escenari més complicat avui per fer-ho. Se'ns ha posat tot al revés quan faltava poc temps de partit i em quedo amb aquesta capacitat de reacció de l'equip, de no voler marxar d'aquí avui sense els 3 punts i no només haver fet un gol, sinó haver fet el de la tranquil·litat, que era l'Utres, i poder marxar a casa amb aquesta festa que han fet ara de mestres.
0: I a segona divisió, el Sabadell està en zona de promoció d'ascens, tot i que avui ha acabat empatant el seu partit al camp del Celta Fortuna. Escoltem el seu tècnic, Ferran Costa.
5: Penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat. Valoro doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa.
0: Acabem amb dos resultats, Jordi.
1: Sí, en bàsquet a la Lliga CB, el descans, el Barça guanya 52-47 a l'Eima Corunya, i el Granollers està guanyant a 11 minuts pel final a la pista de l'Alacant, 25-32.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb l'Albert García a la producció, el Roger Aliaga al control de so i els que us hem parlat, Jordi Cervantes i Anna Freixa. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. Recordeu que podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte.
6: La xarxa de comunicació local.

records, milions s'han fet, milions. I quants cops t'has dit que ho deixaries tot, milions de cops, milions.

0: Són les 11.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.